Aquest diumenge 20 de setembre és una bona oportunitat d'acostar-se al Teatre Plaza per veure una de les obres que formen part del cicle de teatre Lina Gena, aquesta actriu local amb la qual després doncs, l'Àrea de Cultura va decidir que perquè no es feia un cicle de teatre d'aquesta actriu amateur amb els grups de teatre, que tenim molts, a la ciutat, i així es va crear el cicle de teatre de Lina Gena, el qual doncs, s'ha desenvolupat al llarg d'aquest any i continua després de les vacances amb aquesta cita, com dèiem, el 20 de setembre a les 8 del vespre al Teatre Plaza, on podrem veure art.

0: de Jasmina Reza, però és un art especial, i us explicarem per què. A nosaltres, el director de la companyia Metanoia, que és la companyia encarregada de portar al Plaza aquesta obra, i també una de les actrius, Enedina Martín. Què tal? Bon dia als dos.
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: Carles, doncs, explica'm per què és diferent aquest art del Jasmina Reza de les obres que hem pogut veure fins a l'actualitat.
2: Aquesta és una obra dels anys 90, que la va dirigir al Flotats, la va interpretar Flotats, el Josep Maria Pou i el Carlos Hipólito, i és una obra de tres homes. L'adaptació ara és per tres dones, una mica d'edat una mica madura, i és una versió, una adaptació d'homes a dones. És una obra que parla molt de l'amistat, el conflicte de l'amistat, la gelosia, la possessió, i tot comença amb una de les actrius, un personatge, l'Andrea, compra un quadre blanc. I això desenvolupa una tensió i un enfrontament entre Andrea, Beatriz, bàsicament, i Carlota, que és el tercer personatge que fa una mica de contrapunt d'elles dos. Llavors allà es parlen de les coses que passen amb l'amistat, la possessió, gelosia, enveixes, i al final doncs, anem a dir que acaba relativament bé.
0: I per què dones, en aquest cas?
2: Perquè a mi m'agrada molt treballar amb dones. És una... no sé, és el meu concepte. He treballat poc amb homes. Intento buscar obres de dones o fer adaptacions.
0: Has hagut d'adaptar molt en aquesta obra, en aquest cas, que canvia el gènere?
2: Una mica, i també l'hem fet una mica més... l'hem reduït una mica, però jo penso que el teatre no pot anar més de 70 minuts, perquè jo crec que la gent no es concentra tant, no? Hem perdut una mica la concentració, i crec que 70 minuts està bé. I penso que està bé també allò que dius, ui, ja ha acabat, ui, que ràpid. Perquè de vegades les obres, normalment quan tenen un com d'epíleg, una explicació de per què ha passat això, es fan, els últims 10-15 minuts es fan una mica llargs. I jo crec que aquesta obra genera concentració tot els 70 minuts. I gràcies també amb elles, a les tres actrius.
0: Parlem amb una de les actrius, Enedina. Quin és el teu paper a l'obra? Quina de les tres interpretes dels personatges?
1: Jo sóc Carlota. Jo sóc el contrapunt de totes dues, de l'Andrea i de Beatriz. I pateix, perquè sempre vol estar ser bona amiga per totes dues. O sigui, a una li dona la raó, a l'altra també, és un lío. Per ella pateix molt, perquè, clar, és molt difícil donar-li la raó a totes dues a la vegada. Sí, sí. Però, bueno, Carlota té pocs recursos i sempre té un nivell més baixet que elles dues, que tenen un nivell cultural alt i econòmicament estan molt millor, molt més posicionades, molt millor posicionades. Vull dir que jo, a mi, normalment em toca les de perdre.
0: Escolta'm, bueno. I havíeu treballat més vegades?
1: Com?
0: Les tres? Havíeu treballat juntes més vegades?
1: No, que va. Però he de dir que tant la Manuela Gámez com la Nati
2: Ribé
1: són encantadores. Des del primer moment em van agafar amb molt de carinyo i, mira, estar a sobre de l'escenari amb totes dues i amb ell també, bueno, que ell no està sota,
2: bueno,
1: però és al costat.
2: Estic sobrevolant.
1: Tenir una seguretat de que segurament tot funcionarà molt bé. De fet, l'hem fet ja tres o quatre vegades i super. La veritat és que jo m'he sentit... diu, ole! No, la gent s'ho passa bé perquè crec que... Jo crec molt en el bon rotllo. Quan hi ha molt bon rotllo a sobre de l'escenari, això es transmet. I de veritat que totes les vegades que l'hem fet, sempre la gent al final ha sortit amb un somriure molt xulo.
0: Volies dir alguna cosa, Carles?
2: Sí, l'hem fet dos cops, però el que és en un teatre ben bé no. L'hem fet al grup de dones de Santa Eulàlia, que tenen un petit teatret, i també l'hem fet a Sant Fost de Campsentelles, però diguem-ne que el diumenge és la superestrena, perquè Teatre Plaza és un teatre que té un equipament fantàstic, té un equip humà espectacular i és un teatre que me l'estimo molt i que aprofito per donar les gràcies a l'Ajuntament per crear aquest festival de línia ajena que ens permet doncs això, participar de forma gratuïta. Bueno, fem un contracte amb l'Ajuntament i ens permet doncs això, els grups petits com el nostre, que no som escola, que aquí a Castelldefels està ple d'escoles, és fantàstic, permet que aquests grupets petits, que som 3-4 persones, pugui gaudir d'aquest teatre tan espectacular. Des d'aquí reclamo que ens faria falta un segon teatre. Si ens escolta Manu Reyes, doncs un teatre potser més petit, de 200 places, potser aniria perfecte, perquè el teatre realment està una mica sobresaturat per l'escola de dansa, per les escoles...
0: S'ha quedat petit,
2: ja. S'ha quedat petit, sí, sí. Realment s'ha quedat petit i som 70.000 habitants. Pensa que Gavà, que és més petit, té dos teatres. L'American Lake i l'Espai Maragall. Llavors, tenint en compte la tradició teatral que tenim, perquè aquí n'hi ha com a mínim 12 o 13 grups de teatres. És que és... piques a terra, surt un grup, no piquem més, a veure, surt un altre. Són 12, 13 grups i escoles, crec que són 3 o 4. És que és quasi la ciutat del teatre. Llavors, hem de reivindicar que l'Ajuntament aprofiti aquesta sinergia, no?
0: Moltes persones vinculades al teatre, com deies, a Castelldefels, a les diferents escoles, però en grups també com el vostre, que també... No pareu de fer produccions.
2: Sí. No, nosaltres, al nostre nivell, doncs intentem cada any fer una obra dintre del possible. El nostre grup és un grup no paròdic, és un grup que intentem que sigui un teatre reflexiu. Jo penso que hem de sortir del teatre parlant de l'obra, no? Fins i tot discutint, fins i tot doncs, no estar d'acord. El pitjor del teatre és sortir amb indiferència. I allò que dius, bueno... no està malament. Home, el vestuari, I l'escenografia? No. El guapo seria sortir discutint. Què has vist? Si t'ha remogut una mica. No? Jo penso que aquesta obra de la Yasmina Reza, que és una dramaturga, però també novel·lista, actriu, d'origen jueu, que és una grandíssima escriptora, doncs jo crec que presenta molt el conflicte. No? En conflicte, però amb un fons una mica... fa somriure, vull dir, no és un drama, és una història doncs que succeeix cada dia, però que també li dona, no és per riure, però sí per somriure.
0: I sobretot hi ha moments còmics també a l'obra.
2: I hi ha moments divertits. Jo còmics no m'atreveixo a dir-ho perquè a mi no m'agraden les paròdies, però jo crec que hi ha moments en què riurà perquè la Enedina és el personatge o el contrapunt d'Andrea i Beatriz, que són dos personatges que són enfrontats, i ella és una mica el contrapunt, la persona que representa, que intenta ser una mica això, la pallassa del grup, vol ser acceptada per Andrea i per Beatriu, llavors el personatge una mica contrapunt i el que segurament farà somriure i potser també riure, sí, per què no?
0: Alleugera, en tot cas, el conflicte, no?, el teu personatge.
1: Bueno, és el que intenta, sí. Al final, no sé si ho aconsegueix o empitjora, no sé. Jo penso que la gent ha de venir a veure com es desenvolupa aquesta obra, que realment s'han fet moltes versions, però, i jo les he vist. Però aquesta trobo que té un punt interessant perquè subratlla molt bé els matisos de les relacions humanes entre amigues. I això és almenys per mi és molt interessant, no? Com l'amistat es manté perquè cadascú compleix un paper. Quan et treus d'aquest paper, la cosa trontolla, no? I crec que aquesta obra i aquesta versió que ha fet el Carles, això ho matisa molt bé. I penso que la gent hauria de venir a pensar també i a gaudir.
2: Que vinguin, sisplau, que vinguin. Són 6 euros. És que prens un cafè i un croissant, quasi són 6 euros. Depèn on vagis, no? Llavors, jo crec que heu de venir i disfrutareu molt.
1: a més, és el diumenge... Què fas un diumenge a la tarda? En el teatre?
2: Molt avorrit, un diumenge a la tarda és molt avorrit.
1: Per això, en el teatre, i després parlar amb la família de que l'obra els ha agradat, no s'ha agradat, mira i això, i fixa't no sé què... Bueno, això que deia el Carles, que sí que és veritat que l'hem fet en teatres petitons, però amb la gent ha estat molt atenta. I després, quan ha sortit, sortia viva, viva, amb ganes de parlar.
2: Aquesta és la idea del teatre.
0: Et fa qüestionar, en aquest cas, el fill... a vegades tan prim, que hi ha entre l'amistat i l'animistat, no? Com un succés, o aquest MacGuffin, que seria en cinema, doncs posa una mica contra la paret l'amistat de tres persones, tres dones en aquest cas, en aquesta versió.
2: Exacte, sí, sí. El quadrant blanc és el que es fa esclatar l'enfrontament que ja existeix subterrani, i això és una mica el simbolisme d'aquesta enemistat que tu dius, no? Perquè, clar, un dels personatges se sent una mica com desplaçat. I el quadre és el que deies, el MacGuffin, el simbolisme d'aquest rebuig. No? Llavors hi ha aquest enfrontament i no arriba a les mans, però poc li falta. Poc li falta que arribi a les mans. A punt. Menys mal que tenim a la Carlota, que fa una mica de dona bona, i sempre està al mig d'aquestes dos gallines que estan sempre una contra l'altra, no? I a dir, Carlota és el contrapunt i humorístic d'aquests dos personatges, perquè és un personatge... El veig el més interessant, perquè és molt, molt histriònic, però alhora és molt insegur. O sigui, és un personatge que té molts matisos. En canvi, els altres dos són personatges com més forts, més segurs de si mateixos. I la Carlota, que busca sempre l'acceptació dels altres, que coneixem gent així, amb el grup sempre fa falta un d'així, que pagui els plats trencats. Carlota és la que paga els plats trencats de l'enfrontament d'Andrea i Beatriz.
0: Pues serà aquesta representació, la de Art de Yasmina Reza, però versió en femení, on està representada per actrius, per tres actrius, en versió de Carles Oliveres, director del grup de teatre local Metanoia, una obra que s'emmarca en el cicle Elena Gene, com deien, es podrà veure aquest diumenge a les 8 del vespre al Teatre Plaza. Carles, què esteu preparant després d'aquesta representació?
2: Doncs encara ho estem pensant. Estem pensant què fem, però alguna cosa farem, segur. Cada any el nostre públic ens ho està demanant. Jo vaig pel carrer i em diuen, què fareu l'any que ve? Llavors, esteu ansiosos. Esteu ansiosos bueno, ja ho desvellarem quan sigui el moment. Però de moment estem enfocats a Arte i és una obra que portem molts mesos treballant-la, que sortirà molt bé, que el test és fantàstic, que el llibre està a la biblioteca, podeu venir a llegir-lo a la biblioteca i comparar entre el llibre i la versió, que també és molt ric, i ja està, i que vingueu el diumenge, que ja estarem. Sou benvinguts.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies, Carles Oliveres, director de Metanoia Teatre i una de les actrius d'aquesta Arte, de la Yasmina Reza, Enedina Martín, com deien, que es podrà veure aquest diumenge a les 8 del vespre al Teatre de Plaza. Molt d'èxit.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Que vagi molt bé el diumenge.
2: Gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Bon dia.

no et perdis el Club dels Experts, l'espai de tertúlia literària dels joves més lectors de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.

0: Castelldefels, així som.
1: Los aniversarios del 2026.

0: Video Kill de Radio Star. Amb això us dono una primera pista. Avui, com us dic sempre, programa molt especial, però avui entendreu que és veritat per molts motius. Primera, perquè és el Crit a la Terra número 25. Segona, perquè avui tenim l'honor de tenir amb nosaltres a l'Andreu, que ens farà en directe la seva secció de poesia. I sobretot, perquè la nostra convidada d'avui, en aquest darrer, un altre motiu especial, darrer Crit a la Terra d'aquesta primera temporada, la setmana que ve farem el 2.0, però l'últim d'entrevista doncs és avui, on us deia que a més tenim l'honor de tenir amb nosaltres a la dire de tot això, a l'Anna López, que porta un grapat d'anys a la ràdio, no?
1: Uh-huh.
0: I que ara, doncs, després d'un temps, a més, ha assumit ja fa també força temporades la direcció de la ràdio. Bona nit, Anna.
1: Bona nit, Niki, i Andreu.
2: Bona nit, Anna. Bona nit, Niki.
0: Bona nit, Andreu. Moltes gràcies per ser la convidada d'aquest programa tan especial. Com sempre, jo m'he fet un petit embolic a l'hora de presentar, però és part de l'encant d'aquest programa.
1: De la gràcia.
0: Exactament. Qui em coneix ja sap que és així, i si no fos així no seria el programa del Miki. Doncs hem començat amb aquest petit joc hem fet la nostra careta doble avui amb el nostre estimat Cisse, l'hem compartit

0: que és alguna. Després es llença com fanàtics a escoltar el podcast. Però sí, és així o no? Com està Ràdio Castelldefels a nivell de podcast? Saps? Tenim alguna forma de saber si s'escolta?
1: Sí, sí, tenim una...
0: Això no t'ho han preguntat mai, eh?
1: No. O sigui, sabem la gent que, per exemple, escolta els programes en diferit o a través de la web, que ja saps que es poden escoltar des de qualsevol part del món, i també tenim una estimació de la gent que escolta la ràdio a través de la FM, que, com en totes les cadenes generalistes, quan fan l'estudi general de mitjans, el que fan és una extrapolació. Ara estaríem al voltant dels 5.000 oients a través de la web que es connecten o que baixen a programes, i estaríem al voltant de 7.000 oients a través de la FM. Eh? Però a través de la FM no podem saber del cert fins que no fem un estudi d'audiència, però ja et dic, quan fan l'estudi en els mitjans, totes les emissores fan aquesta extrapolació. Sumen com a un 2.000 als oients que escolten la ràdio a través de la ràdio, de l'aparell, del transmissor, no?
0: Avui saps que hem dit que tenim aquí l'Andreu. L'Andreu també és un home de ràdio. També ha tingut el seu programa a Ràdio Esplugues.
2: No, a Ràdio Esparreguera.
0: A Ràdio Esparreguera. Ell és d'Esplugues, però a Ràdio Esparreguera. I és un home que la ràdio la fa. Ara tenim el luxe que està col·laborant amb nosaltres i que a poc a poc la col·laboració cada cop és més rica. I jo espero que l'any que ve doncs, li oferim nosaltres programes com a mínim. Vale. Oh, és un crac.
2: Gràcies per la flor. Però piques molt alt, potser. Eh? Anem a pams, anem programa a programa i anem veient com va la cosa.
0: A més, és un rapsó de molt bé. I l'altre dia vaig dir, home, clar, per això s'ha de preparar. No és una cosa que surti així. I efectivament, jo he escoltat bastant el seu programa i... em quedo meravellat. Meravellat també em quedo amb Ernesto Duclosón i amb el Fernando Lorza, que porten aquí un grapat d'anys en aquesta casa. Com puc fer jo per mantenir-me d'aquí? Jo ja no dic 40 anys com l'Ernesto, però 5 anyets.
1: Bueno, el primer de tot, jo crec que tothom que es dedica a la ràdio és que t'agrada. T'agrada perquè es fes menys a... un programa musical i un altre programa que és de cinema. I encara que sigui un programa musical i tenim exemples a la resta de la graella de la ràdio, s'ha de preparar molt bé. Generalment els programes són setmanals i això vol dir que has de dedicar un temps a locutar-los quan estàs aquí, però un temps al que no es veu, que és a produir-los i a preparar-los. I requereix molt de temps si es vol fer bé i essencialment és que t'agradi la ràdio, perquè si no, segurament, al mitjà, segurament et cansarà. I aquesta, per exemple, el Fernando, els dos exemples que ha posat, i l'Ernesto, continuen des de fa tant de temps perquè els dos els encanta la ràdio.
0: S'encanta la ràdio, els encanta el que fan, un cinema, l'altra música.
1: Clar.
0: I parlant de música, jo hi ha un altre programa que m'encanta d'aquesta casa, que és Musicalia. No, està malament parlar d'alguns en concret, però jo sóc en els que més conec. I em sembla d'una qualitat el que fa el Diego, tan bèstia. Una preparació... m'encanta. Recordo un parell de programes dels Beatles, un de la chanson francesa que dic... em flipa. Aquest any crec que Ràdio Castelldefels canvia una miqueta, no? I els programes de nit són una cosa i durant el dia ens estem centrant més a anècdotes, coses que passen a la ciutat, no?
1: Bueno, tota la informació, que és molta de la ciutat. Els matins hi ha una programació en directe des de les 8 del matí fins a les 2 de la tarda, que bàsicament és informació. Tant en el Castelldefels Desperta, que és un programa despertador, com en el magazín Castelldefels i Gisson, com després l'informatiu, com després un altre espai de mitja hora que es diu A Fons. Tots aquests programes el que tracten, el que versen és sobre la informació que ha de parar Castelldefels cada dia.
0: Molt bé. Hem fet ja la secció Anna López, directora de la ràdio, i ara anem a parlar de l'Anna, persona periodista que doncs, això és un amant de la ràdio, però que ha sigut, com molts dels que estem aquí, ja tenim una edat, ha sigut moltes altres coses i podia haver estat moltes altres coses, tinc entès, no?
1: Sí, sí. La vida et porta a vegades el que et porta. Jo, per exemple, al començament

0: quan acabava de fer els estudis superiors al batxillerat, mira que em vaig presentar a ser infermera. I vaig aprovar l'examen teòric, em vaig presentar a l'Hospital de Bellvitge, que continua sent un hospital universitari, i vaig aprovar l'examen teòric. Només hi havia 5 places per optar a estudiar i a l'entrevista em van suspendre. Clar, jo després em va sentar molt malament en aquell moment, però hauria estat una pèssima infermera, però segur. Però, clar, quan jo vaig començar, em van preguntar sobre els hobbies que tenia. Jo començo a dir el cinema, la música, la fotografia, etcètera, etcètera. Van dir, pues, como que no te vemos muy en el paper d'infermera, no?
1: Et perdones massa coses, no? Massa horari de nocturn i massa cosa que no podràs anar...
0: Però m'agradava, igual que m'agradava la psiquiatria, també vaig començar a la universitat per fer psicologia, però no em va agradar perquè a mi en realitat m'agradava la psiquiatria, i clar, i aquell que passa és que primer has d'estudiar medicina. Jo havia fet lletres i ja no em veia... I ara jo he estat una pèssima metgessa també, segurament, o psiquiatra. No? El que passa és que el periodisme no deixa de tenir una mica de tot això, d'estar a prop de les persones, com estan les infermeres o els metges, d'investigar, no? Hi ha al final molts oficis que tenen a veure amb la professió que jo vaig optar al final. Quan tenia també 12 anys volia ser detectiu privat i també té a veure amb aquesta professió perquè també hem d'investigar. No? O sigui que al cap i a la fi ha estat coherent la vida. No?
1: I detectiu privat, que et va durar molt, vas estar a tocar o no? Vas fer alguna coseta?
0: No. El que passa és que m'agradava perquè m'agrada el misteri també i m'agrada investigar. Però ja et dic que hi ha una part, vaja, hi ha una branca del periodisme que és periodisme d'investigació, que no deixa de fer amb uns criteris i amb les armes que dona el periodisme d'investigador també, no?, d'alguna manera.
1: Jo vaig fer els meus pinitos, vaig fer els meus pinitos amb una empresa de detectius.
0: Ah, mira!
1: Sí, perquè portàvem la seguretat de l'Slecker, us en recordeu del...
0: Sí. Sí.
1: Llavors, fins que començava o no començava el contracte amb Slecker, el meu cap, que era detectiu, em va enviar a Galícia a veure si era veritat una baixa d'un treballador. I dic, hòstia, que bé, jo amb tal de l'aventura, per sobre de tot, no? I tenia unes dades, no tenia cap foto, tenia unes dades. Un senyor de mitjana edat, amb barba, una adreça... Bueno, vaig cap a Vigo, crec que era, arribo a Vigo, vaig a la porteria, no?, amb el... Anava a dir amb el navegador, no existia en aquells moments. Arribo a la porteria i no us ho creureu. Tal com arriba un senyor coix, perquè la baixa es tractava de que tenia d'anar coix, amb barba, com m'havien dit, amb mitjana edat, passant per davant de la porteria. Dic, ja està. Evidentment, tindré que comprar una mica més, tindré que... Al cap de 5 minuts passa un senyor igual, amb barba, coix, els dos coixos, eh? Donar la mitjana edat i entra a la porteria.
0: El sudoble.
1: Però no us estic enganyant. Al cap de 5 minuts, un tercer home coix amb barba i... De veritat, que és una de les coses més al·lucinants que ha passat a la vida. Entra a la mateixa porteria i dic, mira, és igual el que sigui dels tres, però està clar que el senyor va coix i que no està enganyant. I que ha de ser un d'aquests... Perquè, vamos, que en una mateixa porteria entri...
0: Curiós.
1: Déu-n'hi-do. Aquesta va ser la meva gran carrera com a detectiu.
0: Jo somiava en casos més foscos, més de novel·la negra.
1: Sí. Jo de novel·la negra, bé, dir-te que també un dia, amb la propera temporada, entrevistarem a la Misha, que té un programa aquí molt xulo, també de llibres, i que a mi m'encanta, evidentment, el Sherlock Holmes. De fet, no sé com ho veieu vosaltres, Andreu, també, la sèrie Sherlock és la millor que he vist mai. No sé si la teniu...
2: La sèrie Sherlock.
1: La sèrie Sherlock. Això, evidentment, va molt a gustos. Mm. Tu, perquè sé que t'agrada molt la ficció també, Anna, i a mi em va encantar. Molts pocs capítols, cadascú enfocat d'una manera diferent. El primer crec que era seriós, el segon va ser la part més d'humor i la tercera part... tercera temporada va ser de misteri, una cosa al·lucinant. Per mi no hi ha sèrie que la superi ara per ara. No sé si teniu alguna... Us heu quedat una mica...
0: No la conec.
1: No la coneixes.
0: No.
1: Tu, Andreu, tampoc,
2: jo,
1: no?
2: L'única sèrie que he mirat, jo no miro sèrie, no miro la tele, de fet. Quan els primers anys de casats, que no teníem nens, miràvem la Jessica Fletcher.
0: Ah. S'ha escrit un crimen. Eh?
2: Sí, sí, això, s'ha escrit un crimen, sí.
1: I la ciutat de Miss Marple, que és la mateixa actriu.
2: No ho sé.
1: Sí, la,
2: no sé.
1: La, jo, la Clara Lansbury.
2: La sèrie, Lansbury. Que la meva semblava Clara Lansbury.
0: Però, la Clara Lansbury, sí, efectivament.
2: I realment, a mi m'agradava contraure aquella dona, i sí, era entretingut de mirar, però jo no soc de mirar sèries. De fet, no soc de mirar tele, tampoc.
1: Ja teniu feina, no us podeu perdre Sherlock, i ja que parlem de l'Àngela Lansbury, no sé ben bé per què, no us podeu perdre una meravella que de l'any 70 i pico, una pel·lícula que ella fa de bruixa, La bruja novata. Mm-hmm. De petit, nosaltres crec que tenim unes edats semblants, de petit la feien cada 2x3. Combina, és una pel·lícula que combina personatges i dibuixos. Se n'en recordeu que hi ha un moment que van amb un llit que vola i entren dintre del mar. I dintre del mar hi ha un partit de dibuixos. Llavors la bruixa i els nens, i hi ha un àrbitre que també és un mag que li donava classe per correspondència a ella, li han de prendre un medalló a l'àrbitre, que és de dibuixos. No us sona?
0: No.
1: Hi ha un altre tros mític, que hi ha unes armadures que es mouen soles i lluiten contra els nazis que estan invadint el poble. Bueno, ja teniu més feina. Sí. La bruja novata i Sherlock Holmes. Jo sé més cosetes teves, Anna. Sé que, a part d'això que has comentat, infermera i, bueno, que finalment la ràdio, finalment periodista, no? Tinc entès.
0: Sí.
1: Sé que vas també cantar en un grup, no? De...
0: Sí.
1: D'aquests de festa major, era? O...
0: No, era de jazz i de pop, i la veritat és que ho vaig passar molt bé. Va ser un moment també que vam arribar, a veure, que em vaig pensar què és el que feia amb la meva vida laboral o què em dedicaria, i la veritat és que els músics tocaven molt bé, vam fer un petit creuer i després ells els van contractar per fer creuers ja més grans, i jo aquí ja sí que havia de triar, i vaig dir que no. Però la poca estona o les poques vegades m'agraden molt els assajos, m'agrada sobretot molt cantar en directe amb ells.
1: Evidentment, avui sí que ho tenim d'aprofitar. Tenim una convidada que està reconegut, li agrada cantar. Per tant, avui tornarem a cantar. El públic ho reclama fa temps. I al final del programa cantarem una cançó que a més et dedicarem, perquè amb una dona tan polifacètica com tu, crec que mereix aquesta cançó que després farem.
0: Moltes gràcies.
1: Torno un moment a l'Anna, que està amb una responsabilitat a la ràdio. Tu portes això, quants anys de director ara?
0: Jo soc dolentíssima per les dates.
1: Però no arribaria a 10, no? Però,
0: no.
1: Però
0: no,
1: ja has viscut, no. El que anava, has viscut ja diferents governs polítics.
0: Sí.
1: Què tal? És fàcil treballar des de la ràdio amb els governs, amb els diferents governs? No és fàcil? Has de tenir molta mà esquerra, molta mà dreta.
0: La veritat és que la ràdio generalment, té d'algunes coses puntuals, molt puntuals. Hem tingut molta llibertat per part de tots els equips de govern que han passat per aquí, de diferents colors polítics. Mm-hmm. No puc dir una altra cosa.
2: Doncs això és una sort, Sí, Esparreguera sí. No ens va passar pas, no? Això. No.
0: Pues aquí la veritat és que sí.
1: Bé, aquí tenim potser una riquesa en aquest aspecte. S'ha de reconèixer que tenim una riquesa especial, no? Perquè aquest canvi de governs és bastant... sol estar funcionant en Sagrera més o menys bastant, i hi ha molt de canvi. Per tant, no sé si això afecta... Dius que ha sigut bastant fàcil, però afecta molt als diferents governs que han tingut un, suposo que un tècnic, ha de ser un tècnic, m'imagino, que han contactat amb la direcció de la ràdio, ho han posat fàcil, han demanat, han tingut moltes peticions, alguna cosa en concret que dius, home, quina feinada. Ara, per exemple, sé que es vol fer molta feina amb digitalitzar, crec que era, no?
0: La portem fer ja temps, eh? Tecnològicament la ràdio ha canviat moltíssim, però molt, molt, molt, molt. En aquest sentit, ara... la digitalització de la ràdio a la que feies referència, o que abans tecnològic, doncs fa que, per exemple, podem programar les 24 hores la ràdio. Això seria impensable, perquè abans per fer això, jo, bueno, de fet, vaig estar en altres emissores de ràdio, clar, i feien torns, jo treballava de nit i treballava de matinada, treballava totes les hores. I quan treballaven de nit, en horaris de nit, pues, hi havia un tècnic i un locutor, una locutora, in situ. Havien d'estar allà per fer un directe. I ara ja, pues, gràcies a la tecnologia, es pot programar i es poden remetre els programes i es pot fer alhora, doncs, el que s'ha fet sempre, que és la ràdio en directe, també.
1: Ara fa poquet, de fet, estàvem de celebració, no?
0: Sí.
1: De quants anys hem
0: celebrat? 44.
1: 44 anys, més o menys com totes les entitats que van sortir, doncs, un cop finalitzat el franquisme. I ja dic que...
0: Bueno, després, sí.
1: Sí.
0: Després del franquisme, els ajuntaments democràtics, podríem dir.
1: Sí, per això, un cop va acabar el franquisme, doncs, totes les entitats socials, doncs, tenen més o menys aquests anys, 40, 40 anys escaig. I això ens veu comentar, doncs, aquesta feinada que a mi em sembla ingent, no? Crec que ha crescut també Ràdio Castelldefels a nivell de periodistes, darrerament, no? Perquè l'organigrama crec que ara hi ha algun periodista més, no?
0: Uf, és que hauríem d'estar parlant de la història de la ràdio quan va començar, que hi havia moltes persones col·laboradores, hi havia molts estudiants en pràctiques i hi havia també menys mitjans, per això la gent s'acostava més a la ràdio. Ara hi ha més mitjans, per això et deia al començament l'important que és que això no ha canviat, que el que li agrada a la ràdio li ha d'agradar molt, perquè no és un mitjà fàcil, requereix moltes hores darrere del micròfon, de la locució, si vol fer un programa en condicions o un espai. I això ha canviat també, hi havia molta més gent abans, però perquè el context, o sigui, social era diferent.
1: Clar, d'alguna manera s'ha tingut que anar retallant i adaptar-se a que la tecnologia no et demanda tanta gent, no? Amb menys gent pots controlar una sèrie de paràmetres.
0: És que no, però és que és diferent, no té res a veure. Té que veure amb el context social que vivim, saps?
2: Jo crec que la ràdio és un dels exemples d'una bona adaptació a les tecnologies noves. Però amb la qualitat, amb l'afegit de que ha respectat la necessitat de que hi hagi el programa d'autor, la gana del periodista de fer-ho ben fet. Això encara es manté, almenys per la percepció que jo tinc, a l'hora de fer programes de ràdio.
1: I ara que diu això l'Andreu, l'Anna López, fa temps que no té un programa propi, que no sigui menys vinculat amb les notícies, amb la direcció, un programa d'autora, diguéssim, trobes a faltar-ho o...?
0: Si és que no tinc més temps.
1: Ja sabia que la resposta seria aquesta.
0: Bueno, però ara el que faig i que no es veu d'aquestes coses que fem darrere i no es veu tots fet esment abans, de l'aniversari de la ràdio, doncs intentem preparar, perquè som un equip amb els tècnics també i amb la resta de periodistes i amb els col·laboradors, importantíssim. Per exemple, vam fer el primer festival de hip-hop als Jardins del Castell amb la col·laboració d'escoles de la ciutat i també vam fer la ràdio al carrer, que era una mostra dels programes de la ràdio en el carrer.
1: I que, l'Andreu va estar aquí amb mi una estoneta.
0: Que jo crec que va quedar també superbé. I clar, això exigeix molta preparació darrere. Jo he fet molts programes ja. Ara faig un bolo musical, però potser la temporada que ve hi hagi alguna sorpresa també, però deixo aquí.
1: El tema de la música és... tothom que fa ràdio és molt difícil que no tinguis el teu cor ficat en un tipus de música que t'agradaria compartir amb els altres, no? Això és... com a creador de programes, a mi m'agrada fer moltes coses, però és veritat que això em tira tant, també, el poder posar la música que creus que necessita un foradet, que... En fi. Una de les coses que ens agrada aquí, a part d'aquesta música diferent, és fer poesia, ja ho sabeu. I avui a l'Andreu, doncs, tenim la sort de que participarà en directe i ens vol fer llegir novament algun poema.
0: Molt bé.
1: Andreu, tu mateix, tu ho manes.
2: Molt bé. Bona tarda, bon vespre a tota dona i a tothom, si és que no ho he dit ja abans. Us dono la benvinguda a aquesta petita estona de poesia, que tant de bo ens faci una mica més amable junt amb tot el programa el que resta de la tarda, el que resta de dia. És difícil no fer menció en un dia com avui al bombardeig de poemes d'aquest dissabte a Ciutat Vella, sobretot als vols de la catedral, una festa esplèndida malgrat algunes veus crítiques no mancades de raó en quant a l'administració i a la tria de poemes. Però el que és important és que la festa va estar preciosa, sempre sota el marc de fer palès que del cel no han de caure més bombes, sinó que del cel ha de caure pues, poemes o coses més agradables. Avui us duc la poesia de Joan Font i Llamola, conegut com Foni, un psicòleg nascut a Barcelona el 36, però que es va criar al Maresme, sobretot a Mataró. I si dic això perquè, si bé sempre és important fer referència al marc històric i geogràfic, en Foni és una cosa primordial. Per aquest motiu, avui, que som més, recitarem nosaltres algun poema d'ells. M'agradaria que comencessis tu, Miqui, amb un poema que es titula El poeta encontró un amigo, que està inclòs dins del poemari El poeta. Així sabreu una miqueta de quin pal anava en Joan Font.
1: Bé, l'altre ja vaig aconseguir sortir indemne, crec, de la lectura. A veure si avui tinc sort.
2: Estic segur que avui encara ho faràs millor.
1: Vinga. Ja el faig sencer. El poeta encontró un amigo. El poeta encontró un amigo al que odiaba con todo su amor. Se trata de otro poeta con el que cruzó valles y montañas en lejanos días del pasado. Compartieron comidas y adjetivos, sílabas y algún almuerzo. Luego se separaron, confiando en no verse más. Pero el destino es cobejero y los juntó de nuevo para que no tuvieran nada que decir.
2: Com podeu veure, és una manera de representar aspectes molt quotidians de la vida. I si us heu fixat, fa servir la paraula cobejero, que ja ho he parlat amb la família, qui conec. Foni feia servir sovint paraules que no eren del tot reglamentàries, però sempre ben rebudes. Va pertànyer al grup Els Dimarts del Llimoner i ha publicat molta poesia en català. Com ell mateix deia sovint, el català era sa mare i el castellà son pare, assumint sense cap mena de però el seu bilingüisme. De fet, per parlar de la seva poesia, s'ha de parlar de Neruda. No parlar de Neruda parlant d'en Foni seria com parlar de Serrat i no parlar de Machado. En un dels seus poemaris, titulat La Cimbellina, es transforma en una oda, per una banda, a l'escriptor, Pablo Neruda, però alhora també a l'home, a Neftali Ricardo. Pablo Neruda és així, Neftali Ricardo, el que passa és que això no ho sap quasi bé ningú. Però és una oda que no té tristor. És més aviat una connexió amb els seus versos. Ana, si tens l'amabilitat de llegir-nos el poema titulat Generalmente se ha muerto de pie, que està inclòs dins d'aquest poemari.
0: Generalmente se ha muerto de pie. Por encima de los Andes, la llanura. Araucania, sus trenes de juguete, altas minas y los helados pastores asomándole a los ojos. Generalmente se ha muerto de pie. Soledoso, pájaros salvajes, tentativa y aquellos años prehistóricos de ortopédico sentimiento. 69 balazos, el aliento de colores y 69 manos húmedas como labios. Generalmente se ha muerto de pie.
2: Exactamente. Tal com parla en Pablo Neruda, d'aquells moments, la gent moria dempeus. Seguim, Miqui, com ho tenim, el temps?
1: Si tu faràs un teu ara, entenc, no? O un
2: com
1: del
2: vulguis.
1: Foni, vull dir que ara...
2: Sí, jo vull llegir un del Foni també, el tinc doncs, a punt d'embastar.
1: Només m'agradaria escoltar avui el nostre crit especial, que ve posterior al nostre crit habitual de la nostra estimada Towanda.
3: Towanda!
4: Good morning, Vietnam!
1: Avui volíem fer un altre crit molt relacionat amb la ràdio, dedicat a l'Anna també.
0: I gràcies.
1: Som-hi, Andreu.
2: Pues bé, per anar cloent, el 2013 va baixar el temps i va tancar els ulls d'en Foni. Un traspàs repentí i inesperat. Vull acomiadar aquest curt programa sobre ell amb un poema seu, curt, molt preciós, molt emotiu, que alhora faig servir com a missatge cap a ell allà on sigui. El poema es titula Un crit a l'illa i diu així. Deixa'm que et cridi per darrera vegada des del tossal petit de l'illa deserta. No vull que em sentis. És així de senzill i d'agradable, sempre preocupant-se pels demés. Com va estar Foni, un home bo que de tant en tant ens feia poesies. Moltíssimes gràcies avui per l'atenció i fins la propera setmana.
1: És com un joc, aquest senyor, no? Un joc de paraules.
2: Sí, sovint ve a servir. I aquí no he volgut entrar massa al tall, però era punyent i reverent com convenia. I sobretot amb aquestes irreverències fer servir uns jocs de paraules forts.
1: Em va anar bé aquest moment perquè també sé que a l'Anna li agrada escriure.
0: Sí.
1: La setmana que ve, òbviament, farem el darrer programa de la temporada i el farem molt especial també amb el tema poètic. Tornarà l'Andreu. Estàs més que convidada si vols venir a fer algun poema.
0: Moltes gràcies. El que passa és que tinc una altra cosa. No sé, l'agenda, però tinc una altra cosa. Però bueno, que moltes gràcies per l'invitació.
1: Si estàs per aquí, espero que entres. Que... farem alguna festa de comiat, com que aquí es fan moltes festes i moltes celebracions.
0: Sí, però...
1: espero la propera ja amb delit.
0: Però va. Jo no t'he dit ni que darrere de cada festa que muntem són moltes hores de feina i nosaltres estem treballant aquí diàriament. Són hores que li traiem el treball diari perquè costa molt la producció, treball burocràtic, ja m'agradaria, no?
1: És una forma d'anunciar-te que nosaltres, d'alguna manera, o al final d'aquesta primera o al començament de la segona, doncs segur que ho celebrarem i estem molt contents d'haver acabat aquest primer curs i per nosaltres, doncs, això. Espero que seguim l'any que ve, espero que l'Andreu segueixi, que el nostre estimat Sebas el tinguem aquí a les tecles, que és un crac.
0: I tant.
1: I espero tenir-te, evidentment, a la direcció i de tant en tant doncs, aquí fent-nos algun...
0: Gràcies.
1: ...algun poema. I ara doncs, ve una segona part de l'entrevista de la teva coneguda Lourdes, que
0: sí.
1: Et va entrevistar una miqueta ja per saber això d'avui com ho faríem. Doncs vinga, aquí està el ping-pong. Hola, Lourdes, bona nit.
3: Hola, què tal? Bon vespre.
1: Amb la Lourdes després també encetarem la part de parlar dels tres programes de ràdio que ens han marcat la vida, que és el que avui us demano a tots els col·laboradors.
3: Vols que comencem per aquí o
1: per exemple,
3: al final?
1: Sí, com tu vulguis.
3: Com vols. Ja doncs mira, jo crec que ho dic ara i així ja he fet
1: això
3: els deures.
1: Vinga, doncs. Els tres programes que
2: no,
1: més...
2: No facis trampes, Lourdes. No ens facis trampes.
1: Tens l'Andreu aquí també,
3: No faig trampes. Mira, jo recordo molt especialment, no un locutor concret, sinó els programes de la RAC 105 que jo escoltava cada tarda quan estudiava, sobretot el cou i la carrera, no? A mi no m'agrada el silenci absolut per estudiar i em van acompanyar moltes tardes aquells programes. Després també recordo molt especialment, i encara ho faig, la recomanació que en el seu dia em va fer el Juan Manuel Patón, que a part de ser el meu mestre en política i en moltes coses, també era era sobretot un gran mestre de música, un expert, i em va recomanar que escoltés els programes de Ràdio 4 de música clàssica i bé, m'hi vaig enganxar. I per últim, doncs, La Ventana del Franzino, no és que l'hagi escoltat com allò, la superfan, no? Que cada dia o que, bueno, que sempre l'escolta i tal, però sí que de tant en quant el busco i m'agrada escoltar-lo. És una persona que m'agrada com pensa, com es documenta, com treballa. I bé, doncs he escollit aquests tres programes, moments radiofònics de la meva vida.
1: I quan vas decidir que l'Helena Francis no era un referent?
3: Perquè sabia que el faries tu. Jo sempre que em demanes tres coses, jo faig una mica de trampa intel·lectual, que és que
1: molt
3: també
1: bé.
3: Penso una mica què direu als altres.
1: Ah, molt bé.
3: Perquè així també és més divers, no? El que puguem dir, doncs, buscar coses que puguin una miqueta ser diferents.
1: I tant que sí.
3: I no, però t'he de dir que l'Helena Francis, la meva iaia, superfan.
1: Vinga, aquí tens l'Anna de lactosa de contestar,
3: bé,
1: la, de fer aquesta
3: doncs,
1: partida de ping-pong.
3: Per una vegada fem al revés i jo faig les preguntes i les respostes han de ser ràpides. Això és un ping-pong, ping-pong, anem i tornem. Vinga, el primer de tot és quin és el lloc que més t'agrada de Castelldefels?
0: La platja.
3: I la truita de patates amb ceba o sense?
0: Amb ceba.
3: Un color per vestir?
0: El vermell.
3: Un moment del dia?
0: Doncs el caure a la tarda, a la nit millor.
3: Un estil de lletra, tipografia preferida, quan escrius i hi ha diferents tipus de lletra, quina t'agrada més?
0: Helvètica.
3: Molt bé. Jo també. Un lloc per desconnectar?
0: Granada.
3: Un viatge somiat?
0: Londres.
3: Una olor de la infància?
0: Nocilla.
3: Ai, que bo. Ostres, ara em tindré ganes de recordar-me.
0: No Nutella, Nocilla.
3: Sí, sí, Nutella. Jo Nutella res.
0: D'un color, d'un color.
3: Jo, a més, supernegra. El teu número de la sort?
0: El 7.
3: M'estàs copiant les respostes, no pot ser. Vaja, un director de fotografia d'una pel·li que hauries volgut ser. Saps? Una pel·li que dius, jo hauria volgut ser el director de fotografia de...
0: D'una pel·lícula o el director de fotografia,
3: sí,
0: que m'agradaria?
3: No, d'una pel·lícula concreta.
0: Busca un Faldas y a lo loco.
3: Guai. Un llibre que hauries volgut escriure?
0: Qualsevol de l'Anna Maria Matute.
3: Una pel·lícula de Hitchcock, vinga, una.
0: Los pájaros.
3: Valenta, molt bé.
0: Los pájaros.
3: En tren o en autobús?
0: Pues en tren.
3: Una cançó per ballar?
0: Qualsevol tema de funky.
3: I una per escoltar?
0: Pues qualsevol gènere, des de la clàssica a folk, que m'agraden tots els gèneres. M'agrada tota la música, tret del heavy metal, que no m'agrada.
3: No, aquí no et mulles, no t'estàs mullant. Vinga, seguim. Un aliment que podries menjar cada dia sense avorrir-te'n?
1: Nocilla.
0: Nocilla, no són tan dolça. Els seitons.
3: Que bons. Això em fas pensar amb el Jordi Miralles, que era un loco de los seitons.
0: Onda.
3: Sí. A més, se'ls feia ell. Se'ls feia ell.
0: Ostres.
3: I un que t'avorreixi molt?
0: Un aliment que t'avorreixi molt?
3: Sí.
0: Una volant que m'avorreixi molt, pues, l'aguacate.
3: Sí, perquè és que això no...
0: L'aguacate.
3: L'abocat,
0: L'abocat,
3: la
0: perdó.
3: El mar o la muntanya?
0: Les dues coses.
3: Doncs quina muntanya i quina costa?
0: La muntanya Sierra Nevada i la costa qualsevol indret de la Costa Brava. Més aviat que les Cales de Begur, per exemple.
3: Molt maco, molt maco.
0: O Calella de Palafrugell.
3: La Costa Brava és molt bonica. Un dia de festiu o de tradicions, què més t'agrada celebrar?
0: No sóc de tradicions de dies festius, però pot ser, sobretot pels nens, i perquè en recordo la meva filla quan era petita, al Dia de Reis.
3: Molt bé, molt maco. Sí, la seva màgia. Una època on aniries si poguessis viatjar en el temps? Tinguessis la màquina del tiempo, on aniries?
0: On o a quina data viatjaria?
3: Sí, a quina època?
0: A quina època?
3: Al viatjar una època també diries un lloc, no?
0: Al segle XVIII.
3: Al segle XVIII, aquí a Europa?
0: Aquí a Europa, sí.
3: Sí?
0: Sí.
3: Molt bé. Il·lustració.
0: Sí.
3: Sí. El defecte en una altra persona que més t'incomoda, que és el que més ràbia et fa d'una persona, de la que sigui, en general.
0: El que no sigui coherent, el que pensa amb el que fa.
3: El que fa. Aquesta també la compartim. I teu, un defecte que diries, vinga, aquest m'agradaria millorar-lo.
0: Meu?
3: Sí, va, de ser valents. Allò... I el que import... Atrevits.
0: Doncs perquè a vegades em disperso.
3: Ahà. I per tant demanaríem focalització, no?
0: Sí, però tampoc massa,
3: No, una miqueta. No ens passem de la ratlla. Un quadre que t'encisa, que podries estar molta estona mirant una pintura.
0: Qualsevol de Velázquez.
3: Gran mestre, és que sí. És insuperable.
0: Sí.
3: Un actor o actriu que admires per una raó que no sigui l'actuar. Saps? Un actor o actriu que diguis, aquesta persona l'admiro, però no. també la pots admirar, per la seva actuació, però per alguna cosa que vagi més enllà de la seva actuació.
0: Eusebio Poncela, que va morir fa poc.
3: Sí. Un personatge històric a qui hauries volgut entrevistar?
0: Pues qualsevol escriptora també del segle XVII o XVIII.
3: Hi ha algú de la teva família que no vas conèixer i t'agradaria haver conegut?
0: Pues sí, especial. El meu avi patern.
3: Era una persona, diguem, de la qual tens bones referències. T'han explicat coses boniques,
0: sí,
3: no?
0: Sí.
3: Algú a qui posaries el racó de pensar?
0: Tanta gent.
3: Aquesta és difícil, escollir-ne una.
0: A les persones maleducades. No ho suporto.
3: Bona, doncs molt bona aquesta. Tots a pensar, vinga, a l'educa, us pa allà. Una dita popular que t'agradi, que et representi o que senzillament, mira, la trobes simpàtica.
0: Mirar la paja en el ojo ajeno i no mirar-la en el propio.
3: Molt bé. Quin és el valor humà que més et representa?
0: Pot ser l'empatia.
3: Important en el dia d'avui, que està perdent-se. No? I, per últim, a qui convidaries al programa del Miqui?
0: A qui convidaria?
1: Ja parlant que...
3: Doncs
0: pues una amiga, a una amiga seva, una amiga o un amic seu, que té molts.
3: Sí, però no cap concret. No
0: perquè ell té molts amigues i molts amics i jo no els conec tots. Sí.
3: Té milions.
0: Pues ja ves.
3: Molt bé, doncs algun que no siguem els que ja hem passat per l'entrevista. Deixem-ho així. Molt bé, doncs moltes gràcies, Anna.
0: Gràcies a tu, Lourdes.
3: Un punt molt interessant, ara ens coneixem una miqueta més.
0: Sí.
3: I res, que seguiu a gust amb l'entrevista i acabeu bé el programa.
0: Moltes gràcies, Lourdes.
1: Ho has clavat, perfecte.
2: Fins ara, Lourdes. Bona tarda.
3: Vinga, que vagi molt bé.

0: Doncs la Lourdes ha encetat un dels temes que avui volíem parlar, que és els tres programes que ens han, els tres programes de ràdio que recordem i que d'alguna manera ens han marcat la vida, ja sigui en positiu o en negatiu, perquè algú deia, per exemple, el Carrusel Deportivo, el Martí, que l'odiava. Llavors, la meva germana també, tornant els diumenges amb el cotxe, pobra, no podia amb ell. Tu, Anna, què diries? Quins tres programes podries destacar?
1: Clar, jo és que els programes que seguíem eren més aviat perquè jo els mirava professionalment, no? Al ser del gremi. Per exemple, una de les primeres locutores que jo he admirat, hem de pensar que, clar, que fa anys els locutors i les locutores no coneixen la seva cara, no com ara, no? Mm-hmm. Que pantalles per tot arreu. I una va ser la primera xica de la ràdio, de Ràdio Barcelona, que és la Maria Rosa Fuster. Després, per exemple, admirava molt a un home que continua treballant a la ràdio, que és l'Albert Maia, que feia un programa musical, que jo vaig flipar moltíssim quan vaig anar a la ràdio, perquè la Maria Rosa Fuster no vaig arribar a conèixer-la, però a mi m'agradava veure els mestres i veure com ho feia en directe, no? Gent que locutava molt bé, que posava la veu molt bé, i era l'Albert Maia, que vaig flipar, ho feia a l'emissora de les Rambles, a Ràdio Espanya de Barcelona, que després va canviar també de nom. I quan jo vaig arribar allà i feia que aquest home, clar, jo l'havia sentit per la ràdio, mai havia estat a l'estudi, i quan veia que ell es feia autocontrol i podia parlar i al mateix temps posar un vinil i al mateix temps posar falques publicitàries i al mateix temps fer una entrevista, jo em vaig quedar bocabada a banda que tenia una veu, la té, maquíssima.
0: Jo per això tinc el Sebas millor.
1: I després qualsevol programa de Radio 3 que a mi em va ensenyar quan aquí estàvem molt viudors de bona música, tota l'avantguarda de la música, tots els programes que feien a Radio 3, que després va ser una llàstima, però van deixar perdre, jo crec que locutors i periodistes molt bons de la música, que ens aportaven no només bones cançons, sinó el seu coneixement, que és més important encara.
0: Andreu, què afegiries tu?
2: Quins són els programes que... Home, jo això ho he tingut molt clar, perquè a més de tres no en recordava. El primer era el Cafè de la República amb el Joan Barril, que
0: brutal.
2: També participava el Joan Uller i algun altre
0: brutal,
2: més.
0: Brutal.
2: Va ser un programa que em va marcar molt a nivell polític i en la manera d'entendre com havies de conduir el programa, perquè era un paio molt, no sé si faré servir una paraula en castellà, molt campechano, molt tranquil, però que alhora, quan les deixava anar, et quedaves, dius, per fora estarà tranquil, però per dins la tormenta és bull. L'altre és La tribu, de la Tatiana Sisquella. Em va agradar molt i em va marcar perquè vaig veure una dona que estava patint i que tenia moltes ganes de treballar, tenia moltes ganes de viure i tenia ganes de fer ràdio. I era propera, era molt propera. I el darrer, que és aquest que m'has dit que no havies... És el programa, és actual, però és que realment és un programa que m'ha canviat molt la manera de veure les coses. És el S'ha de veure, hay que ver, que el porten la Sandra Jiménez i el Pablo Castelló a Ràdio Gavà. És un programa sobre inclusió.
0: Ah, sabia que em sonava,
2: sí,
0: clar.
2: I aprofito per fer una mica de publicitat.
0: Dies, sí.
2: Pensa que la Sandra és invident des dels 4 anys i a cada programa porten una persona que tingui algun tipus de discapacitat, generalment són invidents, i que hagin pogut arribar a fer alguna cosa destacable. I us sorprendríeu, perquè cada programa se superen, de la quantitat de gent amb discapacitats que arriba a fer coses realment importants. Bueno, ella mateixa és un exemple, perquè porta el programa d'una manera excel·lent i el Pauli pues, l'acompanya, la segueix i marquen la pauta en aquest aspecte.
0: El Martí ens ha dit al Carrusel Deportivo, que us deia, que l'odiava perquè era el diumenge de tornada amb les caravanes, tenia que escoltar gols que no li anaven ni li venien per cap equip. L'Helena Francis, que diu que el deixaven amb la portera a l'edifici, llavors ella l'escoltava i es va anar aficionant a l'Helena Francis per aquí. I ell ha comentat La nit dels ignorants, també. Jo crec que La nit dels ignorants, igual que potser el Cafè de la República o Ràdio 4, que deia la Lourdes, són programes que tots en un moment donat ens hem enganxat cert temps, no? Jo, en concret, doncs, també tenia apuntada la Elena Francis, perquè la meva mare, evidentment, l'escoltava. I és com un moment de molta intimitat, no? D'anar... Potser per qui em ve la tafaneria, no? D'escoltar històries i coses que de nen en aquell moment al·lucines. I bé, a mi sí que entenc, que després amb els anys he fet certa crítica i tal, però a mi sí que m'agrada molt. Després, jo en concret m'agradava molt el matí de Catalunya Ràdio quan hi havia el Bassas i també quan hi havia la Terribas. A més, van ser uns moments històrics per Catalunya d'una intensitat molt i molt gran. El Bassas trobo que és una persona doncs, també molt campatxana que ja estava abans amb el Barril. I bé, és un tio això, molt compromès i que intenta, crec, ser sempre un bon periodista per sobre de tot. I després, doncs, jo vull remarcar també, com deies, un programa local petit, que és el Mercadillo de Ràdio Vilamajor, que hi participo fa un temps, ja portem 11 temporades. Sempre hem pensat, mitja en broma, que es mereix l'Ondes, amb el Salva Carrat a la conducció, que fa un programa meravellós i això, i visca la ràdio local com aquest programa i com aquesta emissora sobretot. Andreu, tenim una segona part de poesia. M'ha vingut al cap, que també sabem de l'Anna, que això, que ara m'havia vingut un moment al cap i ara se m'ha anat, que era el tema de la literatura, no? Perquè aquest ja l'hem tocat. No et penses treure cap llibre? O...
1: Sí.
0: Sí.
1: Bueno, ja té 3, 4.
0: 4? Sí. Ah, va, o sigui, jo vaig tard.
1: Sí.
0: Anda, molt bé, molt bé. Doncs aquesta part no m'havia quedat molt clara.
1: Primer vaig treure un recull d'entrevistes de gent molt variada, alguna gent era d'aquí, de Castelldefels, altra de fora. Després era una idea del grec que es va materialitzar en un llibre quan l'Església de Santa Maria va fer 100 anys. Em van demanar si podia fer un capítol dedicat a l'Església quan el Ràdio Castelldefels havia estat allà als anys 60, que havia una companya de l'Ajuntament que va viure aquella època com a locutora. I després he escrit un sobre els barris de Castelldefels amb un company d'aquesta casa, Dani Majors, fotògraf, i un altre amb ell també, més institucional, sobre Castelldefels.
0: Déu-n'hi-do. I ja tens alguna... En ciernes.
1: I tenim un altre projecte, sí.
0: Que no es
1: pot explicar encara. Però que crec que serà molt bonic també.
0: Ja m'he recordat que és la cosa que et volia comentar, que m'ha comentat també la Lourdes, que ja sabeu que fa una mica de producció del programa, ja he estat parlant amb l'Anna. Vas tenir la sort de conèixer molta gent dintre la ràdio i també doncs, vinculada al tema més municipalista d'això de la gent que l'Ajuntament convida i venen i xerren i parlen amb el teatre també plaça. Crec que un d'ells és una de les persones que aquí durant un temps va tenir una obra que és Adolfo Marsillac.
1: Sí.
0: Un actor que no sé si ara potser ha quedat una mica massa diguéssim oblidat, però que en el seu moment era dia del Fomarcià i era dia el teatre castellà, no? Normalment en castellà aquí a Catalunya, i que és molt dir. I després tinc especial enveja perquè m'han comentat que una de les coses que vas poder fer és entrevistar a l'Aute.
1: Sí, dues vegades. Un home impressionant. Perquè li vaig fer una entrevista, ell era pintor, també ho sabeu,
0: sí.
1: I va venir a Barcelona, a Vila-Etana, me'n recordo, a muntar una exposició de pintura, estava el sol allà a l'exposició i vaig poder parlar amb ell molt bé. I una altra entrevista que li vaig fer va ser la faceta seva com a cantant. Sabeu que era un home que treballava composant les seves cançons i no volia cantar-les fins que algú, ara no me'n recordo com va anar molt bé la història, el va convèncer i les va acabar cantant. I era un home... encantador, encisador. La seva obra i ell també, no? Com passa gent que he pogut conèixer, dies l'Adolfo Marsillac, del que li encantaven les dones, el gènere. em van advertir, però ja vaig veure com mirava tota la zona. Era un cas, i era quan va venir aquí ja estava gran, no? Que va venir a fer una lectura de temàtica en la gran Amparo Ribelles i també a la gran Mare Jesús Valdés. Van fer una noche con los clàssicos, crec, i van declamar fragments els tres. La Lola Herrera la vaig conèixer també, una altra dona meravellosa, a l'escenari, aquí hem pogut veure al Teatre de Plaza, que va doblar moltes pel·lícules del Destape, perquè aleshores sortien senyores meravelloses, i, però no tenien bona veu, no eren actrius, i ella va arribar a doblar, m'ho explicava també, i dice, pues chica, he tenido que hacer esto, pues
0: per tant, una dona de ràdio també entenc, no? Perquè sí. Si es dedicava a doblar, segurament és que tenia, si tenia aquesta bona veu, segur que la van també convidar més d'un cop a fer radionovel·les. I...
1: Sí, de fet, bueno, és que Lola Herrera té una carrera impressionant. Qui no l'hagi vist, i encara aquí va venir molt gran amb el gran Héctor Alterio, que, i a mi una de les coses que més em van sobtar era que no és fàcil, una dona ja que quan va venir aquí la darrera vegada tenia més de 80 anys, com es bellugava a l'escenari, hi havia una part que tenia de dansa, i com es treia les botes que portava posades, que no és fàcil mantenir l'equilibri i evidentment que endevida la seva tasca com a actriu. Molt bé, molt bé. Molt i 5 hores con Mario, qui no l'hagi pogut veure a su vida, és un papelazo, que de fet ella li va costar una malaltia fins i tot.
0: Abans de fer la segona part de l'Andreu, que serà més curteta del previst, Andreu.
2: La segona part?
0: De la teva part de poesia, si tens alguna cosa encara pendent. Dir-vos
2: no,
0: que...
2: de Manfoni hem acabat, però bueno, tenim sempre poemes a punt per llegir.
0: Molt bé, doncs dir-vos que el Sebas ens apunta els seus tres programes. El poder de les cuerdes en Kiko Chispas, programa de música amb temàtica d'instruments de corda d'aquí de Ràdio Castelldefels, oi? La cara B de Dani Majors, parla sobre hip-hop i les seves arrels, funk, soul i blues, també d'aquí de Ràdio Castelldefels.
1: Un altre programa impressionant.
0: I l'Urrit ha mort, que aquest també aquest ja sé que és d'aquí de Ràdio Castelldefels, Massin rock, pop, mesclat amb texts poètics. Aquests els has d'escoltar, oi que sí? Val la pena.
1: Vale. Els tres.
0: Molt bé. Tots de Ràdio Castelldefels, jo en treballo com a tècnic. I treballes una altra que mai et donarem per les gràcies, que és el Crit a la Terra. Dir-te, Anna, que això es va acabant.
1: Queden 4 minuts. Ensenya-la
0: al Sebas, que és a la peixera. L'Aute és... Ara mateix tinc una pena immensa d'haver-me adonat que mai podré anar a un concert d'ell. Per mi és el millor... Ara, per mi, ara mateix és el millor compositor i el millor cantant de les seves composicions que pot haver. He anat descobrint-lo granet. Per mi era d'una cançó, de dos, de tres, de quatre, però ara ja té una vintena que m'encanten. I estic esperant que l'ahir em doni la possibilitat de fer un concert amb ell perquè em fascina. Què vols llegir? No és alguna coseta, Andreu, o què? No em farà res teu avui o què?
2: Bueno, si vols, ja que ja l'han aquí.
0: Vinga, i després ja anem a preparar les cordes vocals, Anna.
2: Te faré un de curt i tanquem.
1: Sense escalfar ni res, ala.
2: Bueno, doncs pues, Anna, mira. M'escoltes bé?
0: Vinga, sí. Som-hi.
2: Avui és dilluns i t'estimo.
1: Oh, que bé.
2: Però no et puc garantir que sigui així sempre. Tal vegada demà canviarà. I serà dimarts.
0: Déu-n'hi-do.
1: Que bonic.
0: Què passa, que els dimarts no s'estima o què?
2: No, el missatge és que jo continuaré estimant-la. El que canviarà és el dia.
0: T'ho he preguntat perquè poguessis explicar-te.
2: Pues moltes gràcies.
0: Doncs bé, avui per acabar amb una dona tan polifacètica com l'Anna, que ens ha faltat com sempre molt de temps, que podríem fer una borrada de programes, doncs hem pensat que estaria molt bé fer una peça de l'estimadíssima Concha Velasco. No sé si també la vas poder conèixer, entrevista...
1: Mira, la Concha Velasco, tinc un mal record.
0: Ai!
1: Mira per dónde. No, ho explico l'anècdota perquè, bueno, el que ella a la fi, que això s'acaba oblidant, tenia una entrevista amb ella i va decidir anar-se amb el Buenafuente i es va deixar penjats. I a mi em van dir, és que és la Concha Velasco. Digo, perdona, és Lola Herrera, també és la gran Lola Herrera. I
0: no ho va fer.
1: I no ho va fer. No veia les diferències entre Buenafuente. que evidentment molt més mediàtic que jo, perquè hi ha gent que no fa diferències entre els periodistes locals i periodistes més afamats.
0: Com
1: I això diu molt de la persona, també.
0: Com hauria de ser.
1: Com hauria de ser.
2: Però això depenia de la Concha Velasco o depenia...
1: Bueno, va preferir anar-se amb Buenafuente, que era amic seu.
2: Però vull dir, depenia de la Concha la decisió.
1: Sí.
2: Pues molt malament.
1: Ja.
0: Doncs malgrat malgrat això té una...
1: La meva anècdota amb ella.
0: Una cançó que va ser tot un himne. I que, doncs, com sempre, destrossarem a capella amb l'ajuda de l'Andreu, per suposat, l'Andreu es va preparar amb les seves ulleres. I com que queda poquet temps i volem fer un comiat de careta avui una mica diferent també en homenatge a l'Anna, doncs anem tirant. Una, dues i tres. No...

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

des del flamenc fins al punk, de la clàssica a l'elèctrica. Obrim un espai per als amants de la guitarra en tota la seva essència. Comença Les 6 cordes, a Ràdio Castelldefels.

0: waiting for this moment to arrive.
1: L'art de la guitarra, a la teva ràdio. Les 6 cordes, a Ràdio Castelldefels.

0: més que música, l'essència de la guitarra, a les 6 cordes, de Ràdio Castelldefels.
1: This one. I hope this comes out pretty good. We're cutting our third album here tonight. One.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Sincronitza les arrels de la música americana. Barrets de cowboy, botes de cuir i les millors històries fetes cançó. Comença The Best Country Songs a Ràdio Castelldefels.

0: Avui tornen les pluges. A la tarda tenim més de mig país en alerta per ruixats intensos i aquest cop, però, no s'han enviat alertes als telèfons mòbils ni tampoc s'han explicat, en aquest cas, restriccions. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, a partir d'aquest migdia tenim totes aquestes tempestes fortes, violentes, alguns aiguats, calamarsades. Les tempestes més fortes cauran al Pirineu Oriental, a la Catalunya Central, a l'interior Girona i tot el litoral i prelitoral de Tarragona, de Barcelona i potser l'extrem sud de la Costa Brava. Compten aquests sectors del litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona perquè serà on podem tenir els aiguats més violents que poden deixar gairebé 100 litres per metre quadrat poca estona.
0: 100 hores. Litres?
1: Gairebé. Sí. Hi ha un avís de 90 litres en 3 hores en tota aquesta zona.
0: Per tant, o sigui, una situació com la que vam viure la setmana passada, en algun punt.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, amb una petita diferència, però que no és despreciable, i és que tot això passa a la tarda, després d'un matí càlid.
0: No, la diferència és que en moment no hi ha previst tancar escoles. Aquesta és la diferència.
1: Bueno, sí, això és a nivell formal.
0: Sí, no, però vull que això s'haurà d'explicar, perquè és a dir, si la situació que m'estàs explicant és semblant a la setmana passada, és perquè la setmana passada es van prendre unes mesures i aquesta no.
1: Hi ha una altra diferència, és que els aiguats es preveien a primera hora del matí, la setmana passada.
0: Sí.
1: Aquests aiguats els preveiem durant la tarda. Per tant, hi ha marge també durant aquest matí, en cas que es vegi que la situació sigui més violenta, per activar doncs, mesures més contundents.
0: Sí, el matí seria normal i a la tarda veurem doncs, si cal més mesures.
1: Exacte.
0: Doncs ho seguirem. Gràcies, Eloi. Fins ara.
1: Perfecte, fins ara.
0: Tot això avui que Europa proposarà també formalment prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. Està previst que ho anunciï la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, durant el discurs de l'Estat de la Unió Europea a Estrasburg. Es busca així unificar les iniciatives engegades a diversos estats.
2: We need age-appropriate restrictions to platforms.
0: Al mes de juny, von der Leyen ja va avançar que calia restringir-ho, dient que no es tracta de quan els nens accedeixen a les xarxes, sinó que es tracta de quan les xarxes accedeixen als nostres nens. La presidenta de la comissió també abordarà la crisi de Ceuta, que, per cert, a Madrid tornarà a centrar avui la sessió de control a Pedro Sánchez. I sobre Ceuta, dues coses de les últimes hores.
3: En una ciudad española que todos llevamos en el corazón y en la mente estos días...
0: Aquesta és la primera. El rei ha parlat. Per primer cop, Felip VI ha parlat un mes i mig després de la crisi de Ceuta. I segona, hi ha una imatge que s'ha fet viral també aquesta nit, just abans del partit de futbol entre l'Elx i el Madrid.

0: Els jugadors dels dos equips que han sortit al camp amb samarretes de suport a Ceuta, però Mbappé, Vinícius i Konaté portaven la samarreta mal posada expressament perquè no es llegís aquest missatge. En fi, coses del futbol que es veu que no són política. I això un dia en què el president Salvador Illa serà també avui a Extremadura per celebrar els actes de la Diada a aquella comunitat. A sobre hem conegut també una nova negativa del jutge Llarena a concedir l'amnistia a Puigdemont. És probable que sigui l'últim cop abans que es pronunciï el Constitucional. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
1: Bon dia. El Suprem desacata la justícia europea i nega l'amnistia a Carles Puigdemont a l'espera que el Constitucional l'avali d'aquí poques setmanes. Per primer cop, el jutge Pablo Llarena reconeix que la seva resistència a l'amnistia pot tenir els dies comptats.
0: De tot plegat en parlarem també avui en temps d'Àgora a partir de 8:45 amb l'expresident també de la Generalitat, José Montilla. I a l'Àgora també parlarem de la butxaca. Amb l'economista Santiago Niño Becerra, col·laborador d'aquest programa, comentarem aquest augment de la inflació d'un 4% aquest agost. Els preus pugen en pesos pels carburants. Rafael de Ribot, bon dia.
2: Bon dia. El principal motiu del repunt de la inflació ha estat l'increment del preu de la gasolina, un 17%, i el del gasoil, un 30%, coincidint a més amb la reducció parcial de les bonificacions als combustibles. De retruc, s'han carit altres productes i serveis. Girona és la demarcació on més s'ha notat l'augment dels preus.
0: I encara avui us avançarem una altra cosa al matí de Catalunya Ràdio, i és que els que tenen cotxe elèctric esquiven el preu de la benzina, però, atenció, hi ha altres entrebancs que troben. Avui avancem en aquest programa que un 23% dels punts de recàrrega públics a Catalunya no funcionen. Estan parats. Després ho ampliarem. I en esports, avui Barça Racing de Santander. A Catalunya Ràdio seguirem celebrant també aquests 50 anys de transmissions de futbol en català amb una prèvia molt especial, perquè avui, des de les 8 del vespre, hi haurà una edició especial de la TDT que farem conjuntament amb Ràdio Barcelona, amb el que t'hi jugues Barça. Per tant, Ràdio Barcelona i Catalunya Ràdio avui s'ajuntaran per celebrar aquests 50 anys de futbol en català, des d'on el Puyol va narrar aquell mític Barça-Les Palmes el 5 de setembre de 1976. Ja és dimecres.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara és moment d'entrar a l'actualitat. Francesc Soler, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I comencem pel president Salvador Illa, que avui celebrarà la Diada, en aquest cas, a Extremadura.
4: La Generalitat ha descentralitzat per primera vegada aquest acte institucional perquè fins ara sempre s'havia celebrat a Madrid. Coincidint amb el viatge, Illa també es reunirà avui amb la presidenta extremenya, Maria Guardiola, del PP.
1: Enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
5: El govern ha decidit treure l'acte tradicional de Madrid i portar-lo a Extremadura per homenatjar les més de 100.000 persones d'aquesta comunitat que van emigrar a Catalunya el segle passat. La primera parada aquest matí de Salvador Illa serà a la Zarza, un poblet de Badajoz que s'ha convertit en un símbol d'aquella diàspora. A la tarda, el president encapçalarà l'acte central de la Diada, serà aquí, a Mèrida, on es projectarà el 47 per reivindicar la història de Manuel Vital, l'extremeny que va liderar la lluita veïnal del barri de Torre Baró de Barcelona. Illa també aprofitarà aquest viatge de dos dies per reprendre la ronda de trobades amb els presidents autonòmics i a l'equador del mandat ja va camí del 7 amb la popular Maria Guardiola, que governa amb Vox a la Junta d'Extremadura. Des de Mèrida, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I mentrestant, el Tribunal Suprem ignora la sentència de la Justícia Europea i torna a negar l'amnistia a Carles Puigdemont.
3: El jutge Llarena no mou fitxa fins que el Constitucional avali amnistia la malversació i això passarà d'aquí poques setmanes.
1: Anem cap a Madrid, Paula Brujats.
6: I per primer cop, Pablo Llarena assumeix que la seva resistència a l'amnistia té els dies comptats, que haurà d'acatar l'aval previsible del Constitucional a favor d'amnistia la malversació. Llarena ho deixa entreveure en un escrit i ho celebra el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que ho veu a tocar.
7: Tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto y, por tanto, la aplicación plena de la ley de amnistía es cuestión de tiempo.
6: De moment, Llarena diu que l'aval de la justícia europea a l'amnistia no l'afecta perquè no va resoldre el cas concret de Puigdemont i els exconsellers, sí que ho farà el Constitucional. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I per cert que l'Audiència de Barcelona jutja avui també tres comandaments de la Policia Nacional i l'agenda, que en aquest cas que l'1 d'octubre del 2017 va buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol.
4: S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La Fiscalia en demana l'absolució. Al judici assisteixen observadors internacionals de les principals organitzacions de drets humans.
1: Ho amplia Miquel Jarque.
8: És l'únic cas de violència policial de l'1 d'octubre que arriba a judici després que la resta d'agents implicats en altres càrregues hagin estat amnistiats. Els quatre processats són l'agent escopater que va disparar un inspector i dos sotsinspectors. La Fiscalia demana l'absolució de l'escopater i dels comandaments considera que en l'actuació policial es va fer un ús legítim de la força i que van actuar en un context de greu alteració de l'ordre públic. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I mentrestant, més coses. El govern espanyol el tret de sortida a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
3: Ahir va aprovar el nou pla d'inversions d'Aena, que inclou partides per engegar l'obra a partir del 2032. Abans, Aena destinarà 1.760 milions d'euros a modernitzar les dues terminals.
1: Madrid, Dani Santeaja.
9: En concret, s'amplia la zona de facturació de la T1 i es renova completament la T2. Són totes les obres que farà Aena al Prat els pròxims 5 anys, mentre es prepara l'allargament de la pista i la nova terminal satèl·lit. Per això, també inclou una partida de quasi 200 milions destinada a comprar terrenys i fer els estudis sobre l'impacte a l'espai natural de la Ricarda, una qüestió que divideix el PSOE i Sumar.
10: L'ampliació de pista de l'aeroport del Prat és un desideratum, sin duda, que està en el ánimo de del gobierno.
11: Que nosotros en esto no vamos a parar, que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista.
9: Eren els ministres Òscar Puente i Ernest Urtasun. Des de Madrid, Dani Sanidiaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I la reacció ha estat la celebració per part de la Generalitat d'aquesta primera partida pressupostària per l'ampliació de l'aeroport.
4: Per l'executiu demostra que hi ha voluntat de complir els acords i resta importància el desacord amb els socis parlamentaris. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
12: Ni formava part dels acords d'investidura. És un anunci fet i conegut i que, per altra banda, el fem des del punt de vista del govern treballant amb el Ministeri amb les màximes garanties ambientals.
4: Mentrestant, l'alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Bou, lamenta que no se'ls hagi consultat res i, en canvi, la de Gavà, Gemma Badia, creu que el municipi sortirà guanyant.
13: De nou, s'aprova un document important per un territori al qual no se'ns ha tingut en compte.
14: L'ampliació de la pista, doncs, per nosaltres, és una bona notícia, no només per la necessitat que pugui tenir l'aeroport, Barcelona, l'economia, etc., sinó com a municipi, el que més ens interessa és que no ens afecti el soroll de la manera que ens afecta a data d'avui.
1: I també hi ha reaccions, en aquest cas, del sector econòmic, que hi posa dubtes. Sílvia.

0: Tant la Cambra de Comerç de Barcelona com la patronal Foment del Treball creuen que el pla que s'ha aprovat queda curt. Alicia Casart és la directora d'Infraestructures de la Cambra i Lluís Moreno, vicepresident de Foment.
1: Cal donar la màxima prioritat a tots aquests estudis i tramitacions per iniciar una altra cosa que és sumament prioritària, que és l'inici d'obres.
2: I el que passarà és que arrisquem anys de saturació de l'aeroport. És a dir, què pot passar? Que l'aeroport es transformi en un nou Rodalies.
0: Diumenge que ve es farà una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat al centre de Barcelona.
3: I aquest matí és quan la Comissió Europea proposarà restringir l'accés als menors a les xarxes socials a tot el club comunitari.
4: Ho anunciarà la mateixa presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, aprofitant que hi ha el debat sobre l'estat de la Unió Europea. És l'examen al qual von der Leyen se sotmet cada any davant del Parlament Europeu per defensar la seva acció de govern i rebatre les crítiques dels eurodiputats.
3: Anem cap a Estrasburg. Bruno Fortea.
5: Tot a punt perquè arrenqui la cita més esperada de l'any a l'Eurocambra. Von der Leyen hi arriba amb una mesura estrella sota el braç. La idea de restringir l'accés dels menors a les xarxes anirà en línia del que va recomanar un grup d'experts a Brussel·les. Ells van plantejar un veto més estricte per als menors de 13 anys i una obertura gradual de les xarxes per als nens d'entre 13 i 15 anys. En el seu discurs, von der Leyen també tractarà els riscos de la intel·ligència artificial, la desigualtat comercial amb la Xina o la crisi migratòria a Ceuta. El debat sobre l'estat de la Unió és un bon aparador per anunciar noves lleis, però von der Leyen també haurà de lidiar amb crítiques a dreta i esquerra en un Parlament Europeu més fragmentat que mai i amb rècord de diputats euroescèptics. Des d'Estrasburg, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Recordem que els 2.000 moderadors de contingut acomiadats per Meta a Barcelona l'any passat ara també demanen en el judici contra la companyia que se'ls torni a admetre.
0: Denuncien que Meta no volia respondre a les reclamacions laborals que els treballadors havien fet per discriminació lingüística i danys de salut mental i que això va influir en el trasllat de la producció fora de Barcelona. En canvi, Meta defensa que els va acomiadar per raons estrictament organitzatives. L'acusació creu que, si la demanda prospera, a l'empresa li podria arribar a costar més de 90 milions d'euros. Enrique Leiva és l'advocat del sindicat demandant FIST.
6: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? És l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
0: Meta va actuar a través d'empreses subcontractades i demana la nul·litat del judici. La part demandant, però, recorda que Comissions Obreres i la UGT, els sindicats que van arribar a l'acord pels acomiadaments, també estan demandats per connivència amb Meta.
3: I avui també és notícia a Lleida, perquè l'Ajuntament de Lleida vol sancionar l'ús del vel integral a la ciutat, amb multes que poden arribar fins als 750 euros.
4: És una mesura que preveu la nova ordenança de civisme que el PSC vol aprovar en el proper ple, tot i que ara està buscant suports. Una mesura que ja es va intentar implementar el 2010, però llavors la justícia la va acabar tombant.
3: Ho amplia des de Lleida, Júlia Albacar.
7: La Paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava fa 15 anys. Tot i que es prohibeix portar la cara tapada en espais públics, es permetran algunes excepcions, com els centres de culte, els moments socialment acceptats i quan s'estigui exercint un dret fonamental. Tot i que en este darrer supòsit, l'alcalde Félix Larrosa confia que es podrà multar.
8: La ordenança així ho diu, però és que també t'ha dit que han parlat amb islamistes, eh? No hi ha cap precepte al Corán que digui que les dones han d'anar tapades, ni un.
7: Perquè es pugui aprovar el proper ple, el PSC haurà de buscar suports després que ahir en un debat a comissió Junts i Vox s'abstinguessin i el PP i Esquerra hi votessin en contra. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
3: I la crisi migratòria de Ceuta és protagonista tant al Congrés dels Diputats com també al Parlament Europeu.
0: A Madrid avui hi ha sessió de control al govern espanyol i, per tant, un nou cara a cara amb Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que vol continuar forgant en la ferida d'aquesta crisi. Sánchez també haurà d'afrontar preguntes sobre aquesta qüestió d'altres grups. És la primera sessió de control després de la desclassificació de 40 documents sobre els avisos previs a l'entrada massiva de migrants. I a l'Eurocambra demà s'hi vota una resolució simbòlica sobre la crisi migratòria de Ceuta i si Marroc hi vol influir. És per això que ha enviat un correu electrònic als eurodiputats en què es compromet a readmetre tots els migrants que van entrar a la ciutat espanyola, incloent-hi els menors d'edat i els ciutadans d'altres països.
3: I una dada que us avancem avui al matí de Catalunya Ràdio. Atenció, perquè el 23% dels punts de recàrrega públics de Catalunya no funcionen.
4: Del Dels 15.500 carregadors municipals que hi ha instal·lats arreu del territori, 3.600 estan fora de servei. És un de cada quatre, són dades de l'ANFAC, la patronal que representa els fabricants de vehicles. Aquests punts no funcionen perquè estan avariats o bé perquè encara no s'han pogut connectar a la xarxa elèctrica. L'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics lamenta que un dels principals inconvenients de comprar-se un vehicle d'aquest tipus és justament el mal estat de la infraestructura de recàrrega. Albert Segarra n'és el representant.
9: Tenim un manteniment insuficient, una baixa disponibilitat. La inversió no acaba amb la inauguració dels punts de recàrrega. És a partir d'aquell moment quan comença la veritable gestió. Un carregador fora de servei és una oportunitat perduda per impulsar la mobilitat elèctrica. Els usuaris necessiten una xarxa fiable, no només extensa.
4: A la bústia de queixes i denúncies del Matí de Catalunya Ràdio vam rebre justament la queixa d'una veïna de Sabadell, la Sara, que es troba amb el mateix problema.
10: Des del juny m'ha resultat impossible carregar el cotxe elèctric a Sabadell. Els carregadors públics no funcionen. Sempre tinc l'opció de carregar-lo a casa, però no entenc per què d'una banda les administracions promocionen el cotxe elèctric i de l'altra no hi ha manera de poder carregar-los en els punts públics.
3: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons amb Marta Viana. Bon dia.
0: Molt bon dia.
3: La primera.
11: Voleu anar amb bicicleta? No, I don't. Que es feixuca el pedalant.
0: Avui arrenca el mercat de música Viva de Vic. Fins diumenge hi passaran una setantena d'artistes, entre ells Lluc i Valverde, que presentarà disc, Momi Maiga, Nacho Vegas i Quimi Portet, que sentim ara i que tancarà el festival.
3: La segona.

0: I Enganyar-te, aquest tema de la Ludwig van, ha guanyat el Premi Cerverí a la millor lletra, un premi que organitzen Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Under Rock. Això es va anunciar ahir durant la gala dels Premis Literaris de Girona.
1: I la tercera.
0: I quatre artistes més abandonen la gira d'Ed Sheeran als Estats Units en solidaritat al raper Michael Moore, que va fer unes declaracions a favor de Palestina. Són Lucas Graham, Beoga, que sentim ara, i el productor Finneas, germà i col·laborador musical de Billie Eilish.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat.
2: El Barça rep avui el Racing de Santander a 2:15, la prèvia de la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio, ja a partir de les 8, serà conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. L'Espanyol perd 2-1 contra el Rayo Vallecano i el Madrid guanya 2-3 al camp de l'Elx, gol del Madrid al temps afegit.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Tot això avui, que és dimecres, 16 de setembre del 2026. I a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Loreto, quan passaven 11 minuts de les 3 de la matinada a l'Hospital Clínic de Barcelona. I pel que fa al temps, atenció a les tempestes fortes que tindrem aquesta tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, després d'un matí que serà assolellat, aquest migdia començaran a aparèixer ruixats, tempestes en molts llocs de Catalunya i poden acabar sent violentes, amb aiguats forts i també calamarsades. Compten tota la zona de les comarques de Girona, de Barcelona i tot el litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Precisament és aquí, en aquest sector del litoral i prelitoral, on es preveuen els aiguats més forts. Alguns models que s'acaben d'actualitzar ens marquen acumulacions de 100 i puntualment fins a 150 litres per metre quadrat al voltant del Penedès, de la zona de Montserrat, seria en aquesta zona que aquests models, insisteixo, són uns concrets aquest matí, marquen aquestes acumulacions. A la resta, acumulacions de més de 50 litres, però que poden caure en poca estona. I destaquem també la baixada de la temperatura. Avui baixarà uns 4-5 graus, de cara a demà baixaran 4-5 graus més, per tant, baixada contundent les pròximes 48 hores.
1: Ara són les 6:21. Cada dia a aquesta hora el que farem és voltar pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres, i avui ho farem també de la mà dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Comencem per París. Isabel Galí, bonjour.
5: Bonjour, Ricard.
1: Des de Washington, Oriol Serra, good morning.
6: Good morning, Ricard.
1: Saludem també el corresponsal comunitari Bruno Fortea, bonjour.
7: Hola, bonjour.
1: I des de Madrid, Paula Brujats, bon dia.
8: Què tal, bon dia.
1: Comencem avui per França, perquè tothom parla de l'alça del preu dels carburants, com afecta també a casa nostra. Qui més protesta en aquest cas a hores d'ara són els pescadors, que han bloquejat, atenció, l'accés a un dipòsit de petroli a Fos-sur-Mer. Isabel.
5: Els pescadors del Mediterrani són els que es queixen aquests dies, però la pujada del preu del barril pot fer ressorgir el moviment de les armilles grogues. Les protestes al sud de França de moment no han anat més enllà d'escaramusses amb les forces de l'ordre, però són molts els sectors econòmics afectats per la pujada del preu del carburant que provoca la guerra entre els Estats Units i l'Iran. Tant és així que el ministre d'Economia ha anunciat que estudien donar ajudes a alguns sectors per fer front a aquesta pujada dels costos. És un mal any per permetre que el país s'encengui.
1: I Califòrnia, i més concretament en aquest cas a Los Angeles, hi ha uns veïns cada cop més nombrosos i que tot sovint es presenten a les cases sense que els convidin. Parlem, atenció, dels ossos negres. Sembla una broma, però és més aviat un ensurt. Oriol.
9: Efectivament, sortir a comprar el pa i trobar-te de cara amb un os negre de 200 quilos és un ensurt descomunal. Es calcula que a l'estat de Califòrnia n'hi ha una població d'uns 60.000 exemplars. De fet, d'entre les 8 espècies d'ossos que hi ha al món, és l'única que no para de créixer. El problema és que aquests animals majestuosos s'estan movent cada cop més de les muntanyes cap als entorns urbans perquè hi busquen menjar i refugi. Ara bé, a Califòrnia l'os el tenen fins i tot a la bandera. O sigui que potser sí que els animals s'hi senten una mica convidats.
1: I atenció si us agraden, en aquest cas, els trens nocturns. Esteu d'enhorabona perquè aquesta setmana ha començat a circular un tren que uneix el nord d'Itàlia amb la capital comunitària. Bruno, pots pujar el tren a Milà a la tarda i despertar-te l'endemà, per tant, a Brussel·les.
10: Sí, Ricard, i els preus van des dels 59 euros per un seient fins als 99 euros per una llitera. En qualsevol cas, compartiríeu l'habitació amb altres persones, però si busqueu més privacitat, us haureu de gratar una mica la butxaca. El tren nocturn és una bona alternativa a l'avió si voleu gaudir del paisatge, arribar directament al centre de les ciutats i, sobretot, si aneu amb temps. La ruta entre Milà i Brussel·les és de 20 hores i fa parades a Suïssa, Suïssa i Alemanya. La companyia que l'ofereix es diu European Sleepers, que ja té oberta una ruta entre París i Berlín i una altra entre Brussel·les i Praga.
1: Doncs última parada, en aquest cas a Madrid, el boicot a Allianz pel seu suport a Israel obliga l'asseguradora a retirar-se pel Festival de les Idees de Madrid, que comença justament demà. N'era el patrocinador principal, Paula.
0: Sí, la pressió dels artistes ha funcionat. Rodrigo Cuevas, El Niño de Elche, l'escriptora Lana Portero o el cineasta Rodrigo Sorogoyen i 30 artistes més es negaven a participar en el festival si Allianz no se n'apartava, denunciant que la companyia alemanya és el principal comprador de bons a Israel i que amb això es compra armament i es finança el genocidi a Gaza. Els artistes no volien ser còmplices de l'asseguradora ni tampoc blanquejar-la i finalment han aconseguit que Allianz, que posava nom a l'escenari principal a la plaça d'Espanya, s'hagi apartat del festival.
1: Doncs així tenim el món. I ara volem parlar d'un dels grans noms de la intel·ligència artificial que no s'ha afegit a aquestes peticions de frenar aquest desenvolupament de la tecnologia i també de regular-la. És NVIDIA. Frederic Pincet, bon dia.
6: Bon dia. NVIDIA és l'empresa més valuosa del món ara mateix. Va començar amb gràfics 3D per videojocs, amb uns xips que eren capaços de fer moltes operacions matemàtiques alhora. Això és justament el que necessiten els models d'intel·ligència artificial i és per això que quan esclata la intel·ligència artificial, NVIDIA es converteix en el referent. De fet, hi ha hagut algun punt en què el 80% dels xips que es feien servir per la intel·ligència artificial eren d'NVIDIA. El que passa és que aquesta empresa no només fa xips, també inverteix en altres companyies. De fet, alguns anomenen NVIDIA el banc central de la intel·ligència artificial.
7: We're announcing a whole bunch of partnerships with them. This is the golden ages for Korea, as you know.
6: Aquest és el seu conseller delegat, es diu Jensen Huang, i diuen el Taylor Swift de la tecnologia. Com dèiem, NVIDIA deixa diners a altres empreses del sector a canvi d'entrar a l'accionariat o els fa de garantia en inversions. En 3 anys s'ha comprometut més invertir més de 70.000 milions de dòlars en empreses emergents i ha ofert 300.000 milions en suport financer. Fa tot just un mes. NVIDIA va oferir una garantia de més de 100.000 milions d'euros per un enorme centre de dades Ohio. Quin és el tema de tot això? Que totes aquestes empreses, on NVIDIA deixa molts i molts i molts diners, totes aquestes empreses són clients d'NVIDIA, són clients seus, li compren els xips. Per tant, està deixant diners literalment perquè li comprin coses.
8: Esta es tu ocasión. Lo tienes superfácil con la financiación. No pagas ni un recibo hasta el 90.
6: Això no és estrany. Ja fa molts anys que, com sentíem, els cotxes s'anuncien dient que et deixen diners per comprar-ne un, però amb aquestes magnituds hi ha el risc del que en diuen finançament circular. Per entendre-ho, posem que NVIDIA et deixa 100 euros a una empresa i aquesta empresa li compra 100 euros en xips a NVIDIA. Tècnicament, NVIDIA pot dir, mira, he venut 100 euros en xips. Què és el que passa? Que els diners han sortit de la seva caixa. Han sortit d'NVIDIA. Això pot inflar els números i pot ser perillós si el negoci afluixa. Sobretot perquè hi ha un precedent molt clar. Als anys 90, els fabricants de mòdems i equips de telecomunicacions van deixar milions als proveïdors d'internet que els havien comprat equipament. Què és el que va passar? Quan peta la demanda o quan baixa la demanda, no els van poder comprar, no van poder tornar els diners i va començar a esclatar el que es coneix com la bombolla dels .com. És veritat que la situació és diferent, NVIDIA té números molt sòlids, però hi ha experts que alerten d'una línia molt i molt fina entre satisfer una demanda i crear-la. De fet, el conseller delegat d'NVIDIA li van preguntar pels riscos d'això del finançament circular i ell va respondre, si poso un dòlar i en rebo 100, això és circular?
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
11: Assaboreix Àsia amb Lidl. Ara diferents varietats de fideus asiàtics des de 0,59 la unitat i 400 grams de delícies de pollastre amb salsa siratxa a 3,99. Gaudeix dels autèntics sabors d'habitàcia. Lidl, val la pena.
12: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm, testades oftalmològicament i dermatològicament, de Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: 3 minuts seran 6:45 del matí. I pel que fa als esports, el Barça rep avui el Racing de Santander. Això és a 9:45 del vespre, en una edició especial de la TDT de Catalunya Ràdio.
2: Sí, Robert. Perquè a partir de les 8 del vespre farem aquesta transmissió tan especial per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. Farem la prèvia conjunta amb el Que t'hi jugues, Barça, de Ràdio Barcelona. En la plana esportiva, el tècnic blaugrana Hansi Flick encara no ha decidit si farà o no rotacions.
13: We see today was more... Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
2: El Camp Nou serà a la seu de la final de la Champions masculina del 2029.
1: I l'Espanyol perd 2-1 contra el Rayo Vallecano.
2: Partit marcat per la mala primera meitat del conjunt de Manolo González, que va acabar 2-0. Roberto va fer el 2-1 per l'Espanyol a la segona, que ja seria definitiu. Manolo González, tècnic blanquiblau.
14: Al final, dona igual que juguis, quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. Jo sóc conscient de que no ha sortit bé, però clar, no hem fet res bé a la primera part. I això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar. Però són 11 jugadors i no 3 només.
2: També a primera, l'Alavés 0, València 1. Avui Atlètic de Madrid, Osasuna i Depor Sevilla a les 7. I llevant Atlètic Club a partir de quarts de 10.
1: I el Madrid guanya el Camp de l'Elx a la seva manera. Gol a l'últim minut.
2: 2-3 pel Madrid, que dominava 0-2 a la mitja part. L'Elx va aconseguir empatar fins que el descompte. Carlos Espí va fer el gol de la victòria del Madrid. José Mourinho, tècnic blanc.
15: Marcamos, ganamos. 3 puntos y nada más.

0: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui el sol sortirà a Bonastre, al Baix Penedès, a les 7:36.
1: I es pondrà a les 8:02 del vespre.
0: I temperatures a aquesta hora?
2: A Benissanet 20 graus, a Badalona 22 i al Guaire 17.
0: Pel que fa al temps, avui tindrem atenció activat al Pla Inuncat en alerta pels aiguats que es preveuen durant la tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, seran tempestes que poden deixar més de 40 litres en mitja hora en comarques de Girona, de Barcelona i el Camp de Tarragona, i algunes acumulacions al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona que alguns models ens indiquen que podrien arribar a superar els 100 litres per metre quadrat. Aquesta situació es podria allargar durant la nit i part de la matinada.
0: I com tenim aquesta hora les carreteres i el transport públic? Maria Fernández Noguera.
4: Doncs pel que fa al trànsit, ja comencem a veure les primeres retencions a la Ronda de Dalt, al Nus de la Trinitat, i a la Litoral en sentit Llobregat, també a la C58 d'entrada a Barcelona i a la C59 a Mollet del Vallès. I pel que fa al transport públic, un nou robatori de cable de coure a l'estació de França Falaguitza als passatgers de l'R2 Sud, la línia del Garraf. Hi ha retards, només circulen dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França i hi ha parada a totes les estacions.
0: Tot això avui que és dimecres 16 de setembre del 2026 i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Extremadura.
1: El president Salvador Illa celebra avui la diada de l'11 de setembre en aquesta comunitat autònoma i farà l'acte institucional que fins ara sempre s'havia fet a Madrid i els reunirà amb la seva homòloga Maria Guardiola, del PP.
0: El segon, Llarena.
2: El magistrat del Tribunal Suprem rebutja aplicar ja l'amnistia a Carles Puigdemont i esperarà que es pronunciï el Constitucional. Mentrestant, avui l'Audiència de Barcelona jutja 4 agents de la Policia Nacional per l'impacte d'una bala de goma que l'1 d'octubre del 17 va buidar un ull a Roger espanyol.
0: El tercer, Von der Leyen.
1: La Comissió Europea proposarà avui la prohibició d'accedir a les xarxes socials als menors de 15 anys a tot l'espai europeu. La presidenta de l'executiu comunitari ho anunciarà en el seu discurs a l'Eurocambra que inaugura el curs polític europeu.
0: El quart, aeroport.
2: El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena que destinarà 1.700 milions al Prat. No recull l'allargament de la tercera pista ni la terminal satèl·lit, però sí els recursos per redactar el projecte i reservar terrenys per les mesures ambientals.
0: El cinquè, punts de recàrrega públics.
1: El 23% dels que a Catalunya no funcionen, segons us avança avui al matí de Catalunya Ràdio, en concret dels 15.500 carregadors municipals que hi ha instal·lats arreu del territori, 3.600 estan fora de servei. Un de cada quatre són dades de la patronal ANFAC.
0: I què més ens deixa aquesta matinada a Brussel·les, Frederic?
5: Doncs França, que està pressionant altres països de la Unió perquè aixequin les sancions contra un oligarca usbeco-rus que es diu Alisher Usmanov. Segons diu el Financial Times, el govern francès ho està reclamant per facilitar un acord amb l'Azerbaidjan, ja ho han dit bé, per intercanvi de presoners. En concret, per alliberar diversos francesos que estan retinguts en aquell país.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
5: Doncs amb una crida una miqueta estranya del Pentàgon a càrrecs militars perquè assisteixin al discurs que farà el secretari de Defensa, Pete Hegseth, a finals de mes. El que passa és que, segons explica el Wall Street Journal, han fet un comunicat on diu explícitament que en aquest discurs només hi vagin els militars que estiguin en bones condicions físiques i que estiguin prims. En concret, es diu que han de complir els requisits de relació entre el perímetre de la cintura i l'alçada, superar una prova de condició física i mostrar una imatge i un uniforme impecables.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: Amb la inauguració d'un canal, el canal de Pinglu, uneix la província de Guangxi amb el golf de Tonkin, que està a la frontera amb el Vietnam, evitarà un desviament de més de 500 quilòmetres i facilitarà una connexió logística més gran amb el sud-est asiàtic.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado, centrades amb Ceuta.
6: Exacte, Europa aposta per reforçar les fronteres arran de l'assalt de Ceuta, ho llegim a La Vanguardia. Per la seva banda, el periódico titula que el govern espanyol instal·larà centres permanents per migrants a Ceuta i Melilla. I a Madrid, El País obre edició amb una foto que ocupa mitja pàgina. És fosc, és una platja plena de tendes de campanya i un jove que mira a càmera. Al peu de foto ho diu tot, últimes nits al trampolín, la platja de la vergonya. També en portada, ara ho dèiem, el Prat inicia els preparatius per l'ampliació a 1.700 milions. Ho veiem en diversos diaris i també hi llegim que Llarena rebutja amnistia Puigdemont abans que es pronunciï el TC. I acabem amb l'Ara, on llegim que la inflació es dispara a Catalunya un 4% al màxim des de fa vora 4 anys. Aquest diari també entrevistat, el veiem en foto de portada, Karim Adeyemi, el jugador del Barça, diu que són imparables, molt perillosos, el millor equip del món.
0: I què hi trobem també a la premsa comarcal, Lara García?
7: Al Regió 7, llegim que els ramaders afectats per atacs de llop estan resignats i en desacord davant l'expansió del depredador. La reunió de la Comissió del Llop de la Catalunya Central clarifica les posicions de l'administració i dels ramaders, però no hi ha propostes per avançar, lamenta el diari. A Tarragona, la Universitat Rovira i Virgili alerta alerta del deteriorament educatiu. Assegura que els alumnes arriben cada vegada amb més carències de coneixements bàsics. Segons explica el Diari de Tarragona, les facultats científiques lamenten que la degradació del sistema educatiu es nota en el nivell dels estudiants. I el Diari de Girona avui destaca que la província se situa entre les regions espanyoles amb més habitatge que té un certificat d'eficiència energètica. En concret, el 47% del parc residencial gironí està certificat, gairebé 9 punts per sobre de la mitjana estatal, que és del 39%.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat?
8: El Barça que rep el Racing de Santander a quarts de 10. La prèvia de la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio ja a partir de les 8 serà conjunta amb el Getis Jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. L'Espanyol perd 2-1 contra el Rayo Vallecano i el Madrid guanya 2-3 al Camp de l'Elx. Gol al temps afegit.
0: Queden 48 dies ja per les midterm, les eleccions a mig mandat dels Estats Units, i aquesta és l'anàlisi que ens fa Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
9: Good morning, Catalunya. Durant els últims anys, l'oposició més frontal a Donald Trump ha sigut la dels presentadors dels Late Night de màxima audiència. De fet, molta gent havia especulat amb la possibilitat que els dos màxims representants d'aquest art televisiu, Stephen Colbert i Jimmy Kimmel, acabessin presentant-se de candidats a les eleccions del 2028. El president dels Estats Units ha pressionat cadenes com la CBS i l'ABC perquè facin fora aquestes estrelles a través de la intromissió de la Comissió Federal de Comunicacions. Amb Colbert ho va aconseguir i a Kimmel se li ha prohibit que entrevisti els polítics que vulgui. Però l'humorista ha estat més hàbil que els censors i fa dies va interviuar una de les estrelles emergents dels candidats demòcrates, el texà James Tallarico. Doncs bé, podeu anar a YouTube i comprovar com l'entrevista ja suma 5 milions de reproduccions i ha aconseguit de pas que Tallarico ja sigui una estrella a nivell nacional.
10: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
11: I sopem a les millors taules del món.
12: En aquesta terra protegim i acollim.
13: Fem barri i fem pinya.
14: I fem i no deixem de fer.
15: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
16: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
17: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
18: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 6:45 del matí.
19: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya es desperta amb la mirada posada a la celebració de la Diada de l'11 de setembre avui a Extremadura.
2: La Generalitat ha descentralitzat per primera vegada aquest acte institucional perquè fins ara sempre s'havia celebrat a Madrid. Coincidint amb el viatge, el president Salvador Illa també reunirà avui amb la presidenta extremenya Maria Guardiola del PP, que governa amb Vox. Amb aquest gest, el govern vol homenatjar les més de 100.000 persones d'aquesta comunitat que van emigrar a Catalunya. La primera parada serà la Zarza, un poblet de Badajoz que s'ha convertit en símbol d'aquella emigració. A la tarda es projectarà el 47.
1: El Tribunal Suprem torna a negar l'amnistia a Carles Puigdemont.
2: Sí, el jutge Llarena ignora la sentència europea i diu que de moment la resolució no l'afecta perquè no va resoldre el cas concret de Puigdemont i els consellers. Sí que acabarà movent fitxa quan el Constitucional avali amnistiar la malversació. Això passarà d'aquí a poques setmanes. Ho deixa entreveure, de fet, en un escrit, i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho celebra.
20: Tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto y, por tanto, la aplicación plena de la ley amnistía es cuestión de tiempo.
1: L'Audiència de Barcelona jutja avui tres comandaments de la Policia Nacional i la gent que l'1 d'octubre del 17 li van buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol.
2: S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La Fiscalia en demana l'absolució. Al judici assisteixen observadors internacionals de les principals organitzacions de drets humans.
1: Aquest matí la Comissió Europea proposarà restringir l'accés dels menors a les xarxes socials a tot el club comunitari.
2: Ho anunciarà la mateixa presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, aprofitant que hi ha el debat sobre l'estat de la Unió a Estrasburg. La restricció anirà en la línia del que ja va presentar un grup d'experts a Brussel·les que va recomanar un veto als menors de 13 anys i una obertura gradual fins als 15. Von der Leyen també tractarà la intel·ligència artificial i la crisi a Ceuta, però espera crítiques a dreta i esquerra a un Parlament Europeu amb rècord de diputats euroescèptics.
1: Els 2.000 moderadors de contingut acomiadats per Meta Barcelona l'any passat demanen en el judici contra la companyia que se'ls torni a admetre.
2: Denuncien que Meta no volia respondre a les reclamacions laborals que els treballadors havien fet per discriminació lingüística i danys a la salut documental i que això va influir en el trasllat de la producció fora de Barcelona. En canvi, Meta defensa que es va acomiadar per raons estrictament organitzatives. L'acusació creu que si la demanda prospera, l'empresa li podrien arribar a costar més de 90 milions d'euros. Enrique Leiva és advocat del sindicat demandant, FIST.
3: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? És l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
2: Meta va actuar a través d'empreses subcontractades i demana la nul·litat del judici.
1: I Donald Trump carrega durament contra el Tribunal Suprem dels Estats Units després que li tombés les restriccions que volia imposar el vot per correu.
2: Una resolució que arriba un mes i mig abans de les eleccions de mig mandat.
1: Washington, Oriol Serra.
21: Donald Trump ha comprovat com una vegada més la justícia nord-americana no s'ha deixat atrapar pels seus tentacles. De fet, 4 dels 6 jutges afins al seu partit se li han girat en contra i amb els seus vots han impedit que el servei postal dels Estats Units pugui bloquejar milions de vots per correu en un país on una tercera part de l'electorat utilitza aquesta modalitat. Des del Partit Demòcrata han advertit que els consta que Trump està desviant esforços de l'FBI en favor del seu relat conspiratori.
22: Una font interna del Departament de Seguretat advertís que el Departament està retirant centenars d'agents federals de les seues funcions per enviar-los a fer tasques inútils i absurdes. L'objectiu és intentar demostrar les tristes feixugues i des de fa temps desmuntades teories conspiratòries electorals de Trump.
21: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 10 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Els tirotejos en foc real han crescut un 45% al primer semestre de l'any. Segons ha avançat BTV, n'hi ha hagut 68, i això són 21 més que el mateix període del 2025. L'epicentre és a Barcelona.
2: I és que pràcticament el 90% dels incidents han passat a Barcelona i la seva àrea metropolitana. De fet, dels 15 homicidis que hi ha hagut a la capital catalana des del gener, 5 s'han produït amb armes de foc. Aquest augment contrasta amb els incidents amb armes blanques, furts i molta reincidència que van a la baixa, tot i que encara falta saber la xifra definitiva de l'estiu. Pel que fa a armes blanques, des del gener a Barcelona hi ha hagut un 20% menys incidents que fa un any i se n'han intervingut 1.700. La radiografia que fan els mesos de juliol i agost és que els furts han baixat un 24% i els delictes associats a la multireincidència un 19%.
1: I un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit crític a Tarragona mentre feia tasques de manteniment en una fossa sèptica.
2: La fossa està situada a la tercera planta de l'aparcament soterrani del mercat central de la ciutat. Segons els bombers, ahir al vespre els operaris treballaven al desguàs on s'havia acumulat monòxid de carboni. El treballador ferit està ingressat a l'Hospital Joan 23. Xavier Ferrés, el cap territorial dels bombers a Tarragona.
23: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals, les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
2: L'aparcament ha quedat tancat perquè els Mossos puguin fer la investigació.
1: I la crònica cultural comencem a Girona.
24: Són les 6 del matí, els carrers no tenen cara.
1: Perquè aquest tema, Enganyar-te, de la cançó La Ludwig Bank, ha guanyat el Premi Cerverí a la millor lletra que organitza Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Enderroc.
25: Es va anunciar ahir durant la gala dels Premis Literaris de Girona, on es van recollir altres premis ja anunciats, com el Prudenci Bertrana per la novel·la Fer cantar els arbres, de Jordi Campo i Boada.
1: Girona, Maria Rovira.
26: L'autor de la lletra premiada, Quim Carandell, agraïa en un vídeo un nou reconeixement per una part molt important, diu, de les cançons.
27: És un reconeixement que no és molt típic en el nostre camp de la música, que es reconeguin les lletres, però sempre intentem donar-los molt valor, cuidar-les i tractar-les bé.
26: També es van recollir la resta de premis ja fets públics, com el Bertrana, per Fer cantar els arbres, de Jordi Campo i Boada, que reivindicava la lentitud d'oficis com el de Lutier.
28: Es farà. Em semblava, volia contraposar aquest ofici tan lent en aquest món contemporani on tot necessita tanta velocitat.
26: Joan Manuel Soldevilla recollia el Premi d'Assaig per Terra de Quixots, Orografia, de Joan Tomàs Martínez Grimal, es va endur el de Poesia i La Fuga, de Laia Aguilar, el de Literatura Juvenil. També es va fer públic l'Aurora Bertrana per una complexa traducció d'Esther Tallada dels Invictes, de William Faulkner. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara anem a Vic.
29: Noi.
25: On avui comença el mercat de música viva, que estarà en marxa fins diumenge amb més de 70 propostes diferents.
1: Marc Ruiz.
0: Ja sorprèn des del títol, Non Concertos, una proposta de la dramaturga Lucia del Greco basada en el disc Una longuíssima ombra d'Andrea Laszlo de Simone, que vol fer pensar en quin lloc té la música en un concert avui dia. Després d'aquest primer impacte hi haurà més de 70 propostes artístiques fins diumenge, més electròniques com Marina Herlop, Vino o Vito Blasu, jazzístiques com Playground, Irene Reig o Àlex Abril, pop com Soc un Bohemio o Ginestà, delicades com Marc Pujol, que estrenarà disc, folk com l'Aranà, música urbana com Caral Laoz, Lia Kali o el Macarrisme de Valle Valle, el rock de Tampere Alboy al Comboi, Mujeres, Remei de Calafresca o Romàntic Dimoni, i grans clàssics com Nacho Vegas i Quimic Portet. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I òpera.

0: El Liceu inaugura temporada el 25 de setembre i ho fa amb una Ida de Verdi totalment renovada i que vol ser un crit contra la guerra.
1: L'artista iraniana Shirin Nejat és la directora d'escena i fa una proposta minimalista que porta a Barcelona després de passar per Salzburg i París. Nejat diu que cada vegada són més insensibles davant l'horror de la guerra i el patiment i ha confessat que per això ha portat aquesta proposta a escena.
2: I don't want to be apologetic.
3: No vull disculpar-me davant d'algú que diu com s'atreveix a portar el dolor, el patiment i els cadàvers a l'escenari. Doncs perquè això està passant i no podem tancar els ulls davant d'aquesta realitat. L'art no és propaganda. És un reflex de la realitat.
2: But art is a reflection of reality.
1: Amb direcció musical d'Antonello Manacorda, el muntatge té un repartiment encapçalat per la soprano russo-austríaca Annette Brecco i la italiana Anna Pirozzi en el paper d'Aida.
0: Passa un minut de 6:45 del matí. Pel que fa al temps, avui tenim alerta per tempestes fortes. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, les tempestes arribaran aquesta tarda, després d'un matí que encara serà càlid. Ara mateix tenim temperatures de 24 graus a Barcelona, 23 a Palamós, 20 graus a Escola, Ribera d'Ebre, i no ha baixat gaire la temperatura a l'interior, amb 18 graus a la Pobla, segur. Avui sí que la baixada de la temperatura la notarem de cara al vespre, nit i durant la tarda, als llocs on hi hagi tempesta, i sobretot també de cara a demà, i amb tempestes fortes que poden caure a les comarques de Girona, a les de Barcelona i al Camp de Tarragona. En tots aquests llocs podem tenir aiguats de més de 40 litres en mitja hora, i atenció, algunes acumulacions que podrien arribar o superar puntualment els 100 litres per metre quadrat al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Compten aquestes zones perquè també els aiguats encara es podrien allargar durant la matinada.
0: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
5: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha retencions a la Ronda de Dalt, al nus de la Trinitat, i a la Litoral, en sentit Llobregat. També a la C58 d'entrada a Barcelona, a la C59 a Mollet del Vallès i a la C17 a Parets del Vallès. Pel que fa al transport públic, atenció als usuaris de l'R2 Sud, la línia del Garraf, perquè hi ha hagut un nou robatori de cable de coure a l'estació de França. Això fa que hi hagi retards. Només circulen dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França, i hi ha parada a totes les estacions. És el sisè robatori de cable de coure en una setmana a la zona de l'estació de França.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge de l'Edmond, de Badalona. Viu al centre i es queixa de la presència de deposicions de gossos a la zona del carrer del Mar i del carrer Canonja Baranera.
8: I jo he pogut constatar com això ha conduït a un estat, doncs, deplorable del terra que trepitgem. Una ciutat com Badalona ja fa temps que ha superat el límit per acollir gossos, doncs, d'una manera sostenible.
7: L'Ajuntament nega que hi hagi un increment de deposicions a la zona on viu l'Edmond i defensa que aquests carrers es netegen cada dia, incloent la neteja manual o la d'aigua a pressió. L'Edmond insisteix, però, que cal actuar davant l'incivisme d'alguns propietaris.
6: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar ahir totes tenyides de vermell, pressionades per l'alça del petroli i les expectatives que avui la Reserva Federal dels Estats Units apugi els tipus d'interès. De la mateixa manera, Wall Street, el Dow Jones i el Nasdaq han tancat amb caigudes d'entre un 0,60 i un 0,80%. Després de les caigudes dels darrers dies, el sector tecnològic agafa una mica d'aire. Les accions d'Nvidia, per exemple, es recuperen i creixen un 1%. Això fa que les borses asiàtiques també operin amb guanys. Aquesta hora el Nikkei de Tòquio guanya un 0,40%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: A Cotet tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
10: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
11: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia. Ara, en futbol femení. Aquesta jornada pot a 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts a les 7 del matí. A aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: Girona, Núria Paraire, bon dia.
13: Bon dia.
0: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
14: Molt bon dia.
0: I des de Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
15: Bon dia.
0: Comencem avui, doncs, al sud del país. Aquest matí estarem atents al que diuen els portaveus de la taula de consens del Delta de l'Ebre. El col·lectiu, que lluita contra la greu regressió costanera que viu la zona, es pronunciarà sobre el projecte del Reial Decret per la gestió de riscos d'inundació, el Ricard.
7: Sí, val a dir que els integrants de la taula de consens del Delta estan preocupats per l'afectació que aquesta normativa pugui tenir en el projecte de protecció d'una zona molt afectada pel canvi climàtic i també la manca de sediments. Precisament avui es tanca el període per presentar al·legacions a aquest projecte del Reial Decret. A l'Ebre no estan d'acord amb els terrenys que l'Estat vol expropiar per frenar els embats del mar durant els temporals i pensen que aquest projecte normatiu pot empitjorar encara més les coses.
0: Parlant de costes i del mar a les comarques gironines, hi ha sorpresa per part dels investigadors del Centre d'Estudis Avançats de Blanes pels bons resultats d'un estudi amb esponges marines, Núria.
16: Doncs sí, han descobert l'eficàcia d'una esponja mediterrània per depurar espais submarins degradats, com els dels ports esportius. És a dir, han vist que les esponges són eficaces per filtrar la contaminació i que l'aigua torni a quedar ben neta. Van triar esponges de 5 espècies diferents, només una va sobreviure en un entorn contaminat, com el del port marina de Palamós, i no només això, sinó que s'hi ha adaptat molt bé. Han vist com a l'entorn de les esponges s'hi han instal·lat colònies de peixos, hi ha estrelles de mar que normalment defugen als espais contaminats i ara doncs esperen aconseguir finançament per poder continuar amb l'estudi.
0: A Barcelona, pendents dels veïns afectats per l'esvoranc del Putxet.
14: Avui faran una roda de premsa per presentar la reclamació jurídica conjunta que estan impulsant tots els afectats per l'esvoranc de la línia L9 del metro. Recordem que encara hi ha diverses famílies que no han pogut tornar a casa 2 mesos i mig després que es generés el forat. Això en un dia en el qual a Barcelona es farà també la presentació de les festes de la Mercè d'enguany, els detalls a les 11, i més tard el Festival de Jazz de Barcelona presentarà l'edició per celebrar el 60è aniversari i més cultura. Francesc, ara a Vic, avui es fa el concert inaugural del Mercat de Música Viva, dirigit per Lucia del Greco. Més tard, Marina Herlop hi presentarà el seu nou espectacle.
0: I més cultura, acabem a la Plana de Lleida. Avui, Júlia, la vista estarà posada en el Castell del Remei.
15: Sí, perquè l'arxiu històric d'este castell, construït al segle XIX, es cedirà a la Generalitat de Catalunya perquè passi a formar part del fons de l'arxiu comarcal del Pla d'Urgell. Avui, este migdia, de fet, s'oficialitzarà la cessió de la documentació i del fons fotogràfic. Recordem que el celler del Castell del Remei és el més antic de Catalunya en l'elaboració de vins de criança, per tant, molt lligat a la història vinícola del país.
0: Doncs així tenim el país quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat.
17: El Barça rep avui el Racing de Santander a partir de 2:15, la prèvia de la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio. Ja a partir de les 8 serà conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. L'Espanyol perd 2-1 contra el Rayo Vallecano i el Real Madrid guanya 2-3 al Camp de l'Elx. Gol al temps afegit del conjunt blanc.
0: Ara, el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
18: Ja hem estrenat la Lliga Catalana i a portes de la Supercopa de Badalona crec que compaginar la banqueta del Barça de bàsquet amb una selecció, Eslovènia en aquest cas, tenint 11 jugadors nous és una temeritat i una falta de respecte al projecte. Construir un equip des de zero requereix lideratge presencial les 24 hores, no un segle i temps parcial a la pretemporada i pendent de si s'acaba escapant a les finestres FIBA. Per crear les estructures de joc i la química del col·lectiu, cada entrenament sense el primer coach és un dia perdut. El Barça no és un banc de proves. L'exigència del Palau demana focus absolut. Delegar la pretemporada o la gestió diària en els assistents és començar la casa per la teulada. Independentment dels resultats, aquesta doble responsabilitat és una taca imperdonable en la planificació esportiva.
0: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
6: Tot és possible un dia de partit.
19: Gol de Rafinha, que no para de fer gol!
6: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 2:15, la TDT del Barça Racing a Catalunya Ràdio.
12: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
13: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
20: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella d'Am, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre les últimes paraules de Feijóo sobre Pedro Sánchez.
21: El líder del PP, Núñez Feijóo, va usar ahir la dada d'audiència de l'Hormiguero, que havia entrevistat al president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, i que va superar l'audiència de l'Intermedio, que entrevistava el president del govern, Pedro Sánchez, per qualificar a este últim de perdedor i assegurar que la gent sap que és un mentider i que per això no el veu. Una mica agafat pels pèls el discurs de Feijóo.
0: I a la recomanació del dia, davant del moviment del Regne Unit per la defensa del dret a l'autodeterminació dels líders de Gal·les, Escòcia i Irlanda del Nord, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie This Town.
22: Del creador de Peaky Blinders ens transporta a la Gran Bretanya dels principis dels anys 80, en plena efervescència política i social durant l'era Thatcher. Ens atrapa amb la història d'uns protagonistes joves que busquen el seu lloc al món i troben en la música la via d'escapament de les tensions i conflictes del carrer, que inclouen també vincles amb l'ira. Una aproximació diferent a aquest període històric on hi ha lloc per l'acció i el drama, però també per l'humor i la tendresa. Amb un bon càsting i una banda sonora destacable, This Town s'ha incorporat recentment a HBO i també la trobareu a Movistar Plus.
0: I ahir què deien els altres, Jovany?
23: Ahir vam sentir com els ànims al programa En Boca de Todos, comandat per Nacho Abad, estan més caldejats que mai. Primer es va enganxar amb el tertulià Ramon Espinar.
24: Que vayas al contenido, que no te metas con los medios. Vete al contenido.
25: Otra interrupción de Antonio. Me meto con quien me da la gana, Nacho. Y decir que el presidente del gobierno...
23: I minuts més tard, Nacho Abad va veure com Pablo Fernández, de Podemos, deixava el programa perquè una tertuliana va insultar les seves companyes de partit.
26: Que Genevieve Larrea, Irene Montero, son unas mamarrachas y tú compartes partido con ellos. Entonces, si nos ponemos a...
27: Espero que rectifiques, porque ese insulto yo no lo permito. Si no rectifiques el insulto, me voy.
23: I alerta, que comença Santa Tecla i al matí de Catalunya Ràdio us vam avisar del perill de les mamadetes.
28: Re, un parell o tres de mamadetes i vaig acabar que encara ho recordava la setmana següent, eh?
29: Sí. Has de ser prudent amb la mamadeta.
23: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Jovany.
30: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Bon dia, Canalies.
1: Bon dia, Soler, què tal?
0: Prou bé. Amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música dels valencians O i aquesta cançó que esteu escoltant, que es diu Avant, i és que tal dia com avui, un 16 de setembre, però de l'any 1998, es va crear l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. La seva funció principal va ser establir normatives oficials i vetllar per l'ús de la llengua valenciana basant-se en la seva tradició. Això sí, tot i que la llei va ser aprovada el 1998, l'Acadèmia no va quedar completament constituïda fins al 23 de juliol de l'any 2001.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Comencem un dia en què, atenció, tornarà a ploure fort. Sobretot a partir d'aquesta tarda, les zones més afectades seran, d'entrada, la Catalunya Central i les comarques de Girona. Més endavant, les tempestes descarregarien el litoral i el prelitoral. Protecció Civil, que ja ha activat en fase d'alerta el pla per possibles inundacions.
1: En aquell episodi últim, doncs, sí que teníem avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs, no. L'avís màxim, de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
0: Així ho deia Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil. De moment, no s'han enviat alertes als telèfons mòbils ni s'ha aplicat tampoc restriccions, tot i que aquest matí es farà també una reunió del Comitè Tècnic de Seguiment per determinar si finalment cal prendre alguna mesura. I a banda d'això, avui la notícia també la tindrem a Europa i a les xarxes socials.
2: This is not about whether children can access social media. It is about whether and when social media can access our children.
0: No es tracta de si els nens poden accedir a les xarxes socials, sinó es tracta de que les xarxes socials s'hi poden accedir als nostres nens. Així ho deia fa unes setmanes la presidenta de la Comissió Europea. Avui Ursula von der Leyen concretarà també aquests plans per regular l'ús de les xarxes per part dels més joves. En concret, proposarà que els menors de 15 anys no puguin obrir comptes a Instagram o a TikTok sense permís dels pares. Ho plantejarà el discurs de l'Estat de la Unió, que és on la presidenta de la Comissió defensa la seva acció de govern davant de tot el Parlament d'Europa. A Estrasburg, Bruno Fortea.
3: Tot a punt perquè arrenqui la cita més esperada de l'any a l'Eurocambra. Von der Leyen hi arriba amb una mesura estrella sota el braç. La idea de restringir l'accés dels menors a les xarxes anirà en línia del que va recomanar un grup d'experts a Brussel·les. Ells van plantejar un veto més estricte per als menors de 13 anys i una obertura gradual de les xarxes per als nens d'entre 13 i 15 anys. En el seu discurs, von der Leyen també tractarà els riscos de la intel·ligència artificial, la desigualtat comercial amb la Xina o la crisi migratòria a Ceuta. El debat sobre l'estat de la Unió és un bon aparador per anunciar noves lleis, però von der Leyen també haurà de lidiar amb crítiques a dreta i esquerra en un Parlament europeu més fragmentat que mai i amb rècord de diputats euroescèptics. Des d'Estrasburg, Bruno Fortea, Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La proposta de la Comissió Europea busca així unificar també les iniciatives engegades a diversos estats europeus. Frederic Vincent, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Des que Austràlia va ser el primer país en prohibir les xarxes als menors de 16 anys, és veritat que diversos governs europeus ja han impulsat iniciatives en aquesta línia. Per exemple, Espanya.
4: Sí, Pedro Sánchez va anunciar al febrer que Espanya seguiria l'exemple d'Austràlia, però des del febrer aquesta anomenada llei per la protecció dels menors en entorns digitals encara s'està tramitant, ni tan sols té data d'aprovació. La norma planteja limitar l'accés dels menors de 16 anys a algunes xarxes i també té altres punts. Per exemple, es vol fer que la manipulació dels algoritmes, la manipulació deliberada, sigui delicte.
0: Dinamarca va ser qui va obrir el debat també a Europa.
4: Aquí la mesura s'adreça a les plataformes que textualment estan associades a riscos documentats com els dissenys addictius i el contingut il·legal o nociu. És un text que va rebre el suport d'una majoria al Parlament danès. Contemplava, això sí, una excepció per als menors de 13 anys. Els pares podien autoritzar l'accés a les xarxes socials en alguns casos.
0: Un altre cas, França.
4: La llei es va aprovar el juliol, aquí es posa el límit als 15 anys, però s'ha hagut de canviar després que el Consell Constitucional el vetés perquè veia una vulneració desproporcionada de la llibertat d'expressió. El nou text es centra en limitar les funcions que poden generar més addicció, com la reproducció automàtica de, vídeos.
0: I una llista que continua.
4: Sí, que és llarga, a més, perquè el Parlament italià també planteja prohibir l'accés als menors de 15 anys. La mesura està estancada pel desembre, les dificultats d'establir un sistema eficaç de verificació de l'edat. A Portugal, el projecte de llei es va aprovar al febrer, s'està tramitant. A Alemanya s'està estudiant, però és un tema que és veritat que divideix el govern de coalició.
0: I per això Europa vol endreçar-ho una mica i marcar també unes línies comunes. En tot cas, no és l'única notícia també relacionada amb les xarxes socials del dia d'avui. Perquè ha començat també a Barcelona el judici de 2.000 moderadors de contingut acomiadats per Meta l'any passat. Demanen que se'ls torni a admetre.
4: Denuncien que Meta, que és l'empresa matriu de Facebook o Instagram, no volia respondre a les reclamacions laborals que els treballadors havien fet per discriminació lingüística i danys a salut mental i que això va influir en el trasllat de la producció fora de Barcelona. Què diu Meta? Doncs que els va fer fora per raons estrictament organitzatives. L'acusació creu que si la demanda prospera, a l'empresa li podria arribar a costar 90 milions d'euros.
0: 90
5: Poden
0: milions d'euros.
5: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? És l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
4: És el que deia Enrique Leiva, advocat del sindicat demandant. Meta va actuar a través d'empreses subcontractades, demana la nul·litat del judici. La part demandant, però, recorda que Comissions Obreres i la UGT, els sindicats van arribar a un acord pels acomiadaments i que també estan demandats per connivència amb Meta.
0: Avui en parlarem de xarxes socials també a la l'Àguara del matí amb Montserrat Nebrera, David Madí, Pere Rossinyol i Eva Pomares. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
7: Avui és dimecres 16 de setembre, el dia comença amb 23 graus a l'Ametlla de Mar, 24 a Badalona, no ha refrescat gaire l'interior, amb 18 graus a Balaguer, 17 a Manresa. Avui es preuen màximes de 25 a 30 graus, potser una mica més altes al sud i a les comarques de Ponent, on hi haurà més estones de sol. En canvi, la resta de Catalunya tindrem tempestes, i tempestes que poden ser violentes a les comarques de Girona, a les de Barcelona i al Camp de Tarragona. Compte el litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona, que és on preveiem els aiguats més forts, que poden arribar fins i tot superar els 100 litres per metre quadrat.
8: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb retencions d'entrada a Barcelona per la C32 Esplugues, per un vehicle avariat, aturades a la C58 a Sant Quirze i Montcada i a les dues rondes de Barcelona, sobretot a la del litoral, des del Nus de la Trinitat fins al Poblenou.
0: Ara són les 7:06 d'un dia en què entrevistarem en aquest programa el president, l'expresident de la Generalitat, José Montilla. Però abans, repassem el que cal saber del dia d'avui, que és 16 de setembre, amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
9: Bon dia.
0: A Extremadura.
10: El president Salvador Illa celebra avui per primer cop la diada de l'11 de setembre a Extremadura. És un acte que fins ara sempre s'havia fet a Madrid. També té agendada una reunió amb la presidenta popular, Maria Guardiola.
11: El govern ha decidit treure l'acte tradicional de Madrid i portar-lo a Extremadura per homenatjar les més de 100.000 persones d'aquesta comunitat que van emigrar a Catalunya el segle passat. La primera parada aquest matí de Salvador Illa serà a la Zarza, un poblet de Badajoz que s'ha convertit en un símbol d'aquella diàspora. A la tarda, el president

0: Ha rebutjat el recurs de Carles Puigdemont en què li reclamava l'amnistia després de les sentències de la justícia europea. Possiblement serà l'últim no de Llarena abans del pronunciament del Constitucional.
1: I per primer cop, Pablo Llarena assumeix que la seva resistència a l'amnistia té els dies comptats, que haurà d'acatar l'aval previsible del Constitucional a favor d'amnistia a la malversació. Llarena ho deixa entreveure en un escrit i ho celebra el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que ho veu a tocar.
2: Tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto y, por tanto, la aplicación plena de la ley de amnistía es cuestión de tiempo.
1: De moment, Llarena diu que l'aval de la justícia europea a l'amnistia no l'afecta perquè no va resoldre el cas concret de Puigdemont i els exconsellers. Sí que ho farà el Constitucional. Des de Madrid, Pol Abrujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I avui tindrem un nou cara a cara.
4: A partir de les 9 seguirem la sessió de control al Congrés. Serà el primer cara a cara entre Sánchez i Feijó després de la desclassificació dels informes policials sobre l'entrada massiva a Ceuta. Això després que aquesta crisi protagonitzés també el ple del Parlament Europeu.
5: We are committed to continue working together on returns of those remaining in Ceuta.
6: El Marroc ha enviat una carta a tots els eurodiputats en què es compromet a readmetre tots els migrants i aprofita per recordar que el govern espanyol no ha trobat proves per incriminar Rabat.
3: Acte de protesta.
7: Encara sobre Ceuta, els jugadors del Real Madrid, Mbappé, Vinícius i Konaté han esquivat aquesta nit tornar a donar suport a la ciutat autònoma.
0: Era l'inici del partit entre l'Elx i el Real Madrid, quan els jugadors saltaven a la gespa. Ho feien els dos equips amb una samarreta d'ànims a Ceuta, però aquests tres jugadors del Real Madrid portaven la samarreta mal posada, expressament perquè no s'hi llegís el missatge. És un gest que ha estat molt comentat i molt criticat a les xarxes socials.
3: Prohibir el burca.
4: Nou intent de l'Ajuntament de Lleida per sancionar l'ús del vel integral als espais públics. El PSC vol aprovar-ho al proper ple, però encara no té suports suficients.
3: Lleida, Júlia Albacar.
8: La paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava fa 15 anys. Tot i que es prohibeix portar la cara tapada en espais públics, es permetran algunes excepcions, com els centres de culte, els moments socialment acceptats i quan s'estigui exercint un dret fonamental. Tot i que en este darrer supòsit, l'alcalde Félix Larrosa confia que es podrà multar.
9: La ordenança així ho diu, però és que també t'he de dir que han parlat amb islamistes, eh? No hi ha cap precepte al Corán que digui que les dones han d'anar tapades. Ni un.
8: Perquè es pugui aprovar el proper ple, el PSC haurà de buscar suports després que ahir en un debat a comissió Junts i Vox s'abstinguessin i el PP i Esquerra hi votessin en contra. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
3: Accident laboral mortal.
6: Un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit crític a Tarragona mentre ahir al vespre feien tasques de manteniment en una fossa sèptica. La fossa està situada a la tercera planta de l'aparcament soterrani del Mercat Central on s'hi havia acumulat monòxid de carboni. Xavier Ferrer és cap dels bombers de Tarragona.
10: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals o les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
3: Robatori de coure.
7: Avui hi ha hagut el sisè robatori de cable de coure en poc més d'una setmana a l'estació de França. Això fa que hi hagi retards i menys trens a l'R2 Sud i també afecta els regionals del Sud. El Ministeri de Transport ja ha adjudicat la instal·lació de càmeres de vigilància a l'estació de França per evitar nous robatoris.
3: Una aire antiguerra.
0: El Liceu inaugurarà temporada el 25 de setembre amb aquesta òpera de Verdi. Hi haurà només 17 funcions fins al 15 d'octubre i al capdavant de la direcció escènica hi haurà l'artista iraniana Shirin Nejat.
11: No vull disculpar-me davant d'algú que diu com s'atreveix a portar el dolor, el patiment i els cadàvers a l'escenari. Doncs perquè això està passant i no podem tancar els ulls davant d'aquesta realitat. L'art no és propaganda. És un reflex de la realitat. But art is a
3: reflection of reality. Doncs relacionat amb el conflicte a l'Orient Mitjà, 38.000 milions de dòlars.
4: És el que, segons el Congrés dels Estats Units, ha costat la guerra contra l'Iran al Departament de Defensa. El càlcul és fins l'1 d'agost. En funció de la intensitat dels atacs, caldrà anar-hi afegint entre 2.000 i 3.000 milions cada mes.
3: Per culpa dels carburants.
6: La guerra explica la pujada del preu dels carburants i el preu de la benzina explica bona part de la inflació del 4% que hem viscut aquest passat mes d'agost. A partir de les 9 parlarem de com ens afectarà la butxaca amb l'economista Santiago Niño Becerra.
3: No funcionen.
7: Us ho avança el matí de Catalunya Ràdio. El 23% dels punts de recàrrega públics a Catalunya estan fora de servei. Són 3.600 dels 15.500 instal·lats, o bé estan avariats, o bé encara no s'han pogut connectar a la xarxa elèctrica. L'Associació d'Usuaris critica que aquest és el principal inconvenient,

0: Amb què es troba en Albert Segarra?
1: Tenim un manteniment insuficient, una baixa disponibilitat. La inversió no acaba amb la inauguració dels punts de recàrrega. És a partir d'aquell moment quan comença la veritable gestió. Un carregador fora de servei és una oportunitat perduda per impulsar la mobilitat elèctrica. Els usuaris necessiten una xarxa fiable, no només extensa.
2: I Premi Nacional de Poesia.
3: Per a l'escriptor mallorquí Sebastià Alsamora, el Ministeri de Cultura ha distingit la seva obra Sala Augusta, seguit de llengua materna. En una entrevista al 3 Catinfo, l'escriptor defensava la llengua en què l'ha escrit.
2: I en esport, Robert Prat, la transmissió més especial.
4: La del Barça Racing de Santander, que farem des de les 8. Aquesta prèvia serà conjunta entre la TDT de Catalunya Ràdio i el que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de la primera transmissió de futbol en català. El partit començarà a 9:45 amb un Hansi Flick que no ha confirmat si farà rotacions.
5: Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
4: L'Espanyol que perd 2-1 contra el Rayo Vallecano i el Madrid guanya 2-3 al Camp de l'Elx amb un gol al temps afegit.
2: Un minut i serà 7:45 del matí. Anem ara al quiosc.
6: Doncs us saludem des del quiosc del costat de la ràdio amb el Calet. Calet, molt bon dia.
7: Molt bon dia a tothom. Bon dia, Ricard. Com esteu?
6: El Calet, avui ha de canviar el temps. Tu ets més d'estiu o d'hivern?
7: Jo sóc més d'hivern. Jo, a l'estiu, no és bon campanyero, perquè jo pateixo molt per l'estiu, i a més, cada vegada ja anem a pitjor per al tema del canvi climàtic, jo prefereixo, la veritat, l'hivern.
6: Doncs avui ja canviarà una mica el temps, diuen, eh?
7: Sí, avui canvia el temps, sembla, i em fa falta ja, per respirar una mica millor.
6: Doncs, Calet, et deixem respirar. Mentrestant, nosaltres us expliquem que les portades d'avui estan centrades sobretot en Ceuta. La Vanguardia explica que Europa aposta per reforçar les fronteres arran de l'assalt de Ceuta i el periòdico que el govern espanyol instal·larà centres permanents per migrants a Ceuta i Melilla. El País també en parla i en portada hi veiem una fotografia que ocupa mitja pàgina. És fosc, és en una platja plena de tendes de campanya i un jove que mira a càmera. El pau de la foto ho diu tot. Últimes nits al trampolín, la platja de la vergonya. Els temes que llegim en les portades d'avui, que el Prat inicia els preparatius per l'ampliació amb 1.700 milions d'euros i que avui s'inaugura l'exposició de Dalí a Casa Amella, al Passeig de Gràcia, una exposició que, per cert, ja us vam poder explicar dilluns en primícia al Matí de Catalunya Ràdio. Acabem al diari Ara amb entrevista reposada al nou jugador del Barça, Karim Adeyemi. El veiem també en portada i diu: som imparables, som molt perillosos, per mi el Barça és el millor equip del món.
8: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
9: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un 7:45. Us informa Marc Curado per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Berga, 19 a Cubelles i 22 a Santa Coloma de Gramenet. Carreteres, Mireia Sala.
10: Retencions per entrar a Barcelona per la C58 i la C33 des del Vallès. I a l'A2, la C32 i la B23 al Baix Llobregat. A la P7 hi ha un vehicle avariat a l'altura de Vilafranca que talla un carril en sentit sud.
9: Atenció a la dada, els tirotejos amb foc han crescut a la demarcació un 45% el primer semestre de l'any. Segons ha avançat BTV, n'hi ha hagut 68, i això són 21 més que en el mateix període de l'any passat.
11: I és que pràcticament el 90% dels incidents de Catalunya han estat a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Dels 15 homicidis que hi ha hagut a la capital des del gener, 5 s'han produït amb armes de foc. Aquest augment contrasta amb els incidents amb armes blanques, furts i multireincidència, que van a la baixa.
12: Pel que fa armes blanques, des del gener a Barcelona hi ha hagut un 20% menys d'incidents que fa un any i seran intervingut 1.700.
9: Més notícies. Al Vallès Oriental, Mollet reclama continuar com a zona tensionada per mantenir el topall dels lloguers.
11: Demanen al govern que revisi els criteris perquè hi ha zones vulnerables a la ciutat.
9: Mollet, Marta Vallès.
13: La regidora d'habitatge de Mollet, Marina Escribano, apunta una possible solució.
14: La possibilitat aquesta que et deia de subàmbits dins del municipi. No podem posar en dubte com s'estan fent els anàlisis, però potser els hem de mirar molt més rigor per no produir, doncs, unes conseqüències negatives cap a la població.
13: Explica que l'anunci de la sortida de la ciutat de la llista de zones de mercat residencial tensionat ha preocupat els veïns. Des de Mollet, Marta Vallès, pel Matí de Catalunya Ràdio.
9: El Bages Sallent ja treballa en l'adequació d'una nova plaça en forma d'amfiteatre.
12: És un espai cèntric al carrer de Molí, prop de l'Ajuntament, que va passar a ser municipal després d'una permuta amb l'Incasol. Ho llegim al Regió 7.
9: I cultura. La Fundació Vilacases reivindica els espais Volart de Barcelona, els pintors Romà Vallès i Josep Maria de Sucre, dos grans renovadors de l'art català de la postguerra, Montse Mas.
15: La mostra sobre Romà Vallès, pioner de l'informalisme, sovint eclipsat per Antoni Tàpies, inclou peces inèdites de la col·lecció de Rafael Tous i està cocomissariada per la seva filla, Bel Vallès.
16: Ell va formar part de tot aquest moment de l'informalisme, com altres artistes, que no ens va dir mai si era competició o no del Tàpies, no, més aviat que compartien.
15: I la retrospectiva més gran fins ara de Josep Maria Sucre, gran retratista de l'angoixa humana, reprodueix el seu paper de poeta, crític i agitador cultural, un artista generós que va morir en la misèria més absoluta. Montse Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
9: I ara, música. Zeina Terra, avui a Barcelona, la cantant palestino-jordana presenta el seu primer àlbum de R&B a la Sala Apolo. Jo serà avui a partir de les 9 del vespre. Ara passen 4 minuts d'un quart de 8. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
8: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
17: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
18: 5, 6, 10, 27 i 42, i els sols, l'1 i el 8.
17: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
19: El Matí de Catalunya Ràdio.
20: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
21: Mm-hmm.
20: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
21: I des de 16.400 euros.
20: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
19: Citroën.
20: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
8: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Ara passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí. Avui és dimecres 16 de setembre del 2026. És un dia que sona així.
8: Els sons del matí.
2: El Tribunal Suprem ignora la sentència de la justícia europea i torna a negar l'amnistia a Carles Puigdemont.
12: Per primer cop, Pablo Llarena assumeix que la seva resistència a l'amnistia té els dies comptats, que haurà d'acatar l'aval previsible del Constitucional a favor d'amnistiar la malversació.
22: S'amplia la zona de facturació de la T1 i renova completament la T2.
23: L'ampliació de pista de l'aeropuerto del Prat és un desideratum.
24: Seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice l'alargamiento de la pista.
25: La idea de restringir l'accés dels menors a les xarxes anirà en línia del que va recomanar un grup d'experts a Brussel·les.
2: L'Ajuntament de Lleida vol sancionar l'ús del vel integral a la ciutat.
12: La paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava fa 15 anys.
2: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Vincle.
0: Lligam emocional, afectiu o de qualsevol altra naturalesa que hi entra dues o més persones. El president de la Generalitat s'emporta enguany la diada de Madrid a Extremadura. Salvador Illa vol posar en valor els vincles entre catalans i extremenys amb un homenatge a Manolo Vital, protagonista de la pel·lícula El 47. I aquí pot pensar que amb aquest trasllat el president Illa també desvincula la diada de Madrid.
2: Buidar.
0: Deixar buit un receptacle, traient-ne allò que conté. A Roger Espanyol, l'1 d'octubre del 17 li van buidar l'ull dret, literalment, amb una pilota de goma. Avui s'asseuran al banc dels acusats 4 agents de la Policia Nacional per respondre per aquella acció. El cas d'Espanyol és l'únic que jutjarà l'actuació policial de l'1 d'octubre.
2: Moderador.
0: En entorns digitals, vigilar xats, fòrums o xarxes socials, esborrar missatges ofensius i fer complir les normes de la comunitat. Just quan aquí queda vist per sentència el judici per l'acomiadament massiu de moderadors en una empresa que treballava per Meta Barcelona, la Comissió Europea es proposa prohibir l'accés als menors de 15 anys a les xarxes socials, que no són ni moderadament aconsellables per als adolescents.
2: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 3.600.
12: Són els carregadors de vehicles elèctrics d'accés públic que no funcionen a Catalunya. Són un 23% dels 15.500 que hi ha instal·lats. És una dada que us avancem avui en aquest programa i que ens facilita l'ENFAC, la patronal de representants dels fabricants de vehicles.
2: 361.074.
12: Són els delictes que s'han registrat a Catalunya entre el gener i l'agost. En són 32.800 delictes
1: menys que en el mateix període de l'any passat, cosa que es tradueix en una reducció del 8,4%. És una taxa de 44 delictes per cada 1.000 habitants.
2: 75.
1: Són els anys que ha estat en actiu el cinema Guiu de la Seu d'Urgell, que ha anunciat que tanca. L'Ajuntament busca fórmules per reobrir-lo. Està negociant amb la propietat per comprar l'immoble i assegurar que la població no quedi sense cine.
2: I ara veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig els jugadors del Madrid, Mbappé, Vinícius i Konaté, en el terreny de joc, amb una samarreta blanca remengada que no deixa acabar de llegir el missatge que hi ha escrit. Sí que hi puc mig llegir, todos somos.
12: És la samarreta amb què els jugadors de l'Elx i el Madrid van saltar al camp per fer un gest de solidaritat amb Ceuta. El missatge hi deia todos somos caballes. Caballes és la forma popular de referir-se als ciutadans de Ceuta. Doncs bé, tots tres jugadors lluïen el missatge, tots els jugadors lluïen el missatge, menys aquests tres que se la van a pujar expressament. El club Llegim el País entén que l'actitud d'aquests tres futbolistes respon a sensibilitats personals que no coincideix amb la posició de la institució. És una imatge que circula per xarxes i els diaris digitals.
2: A la segona imatge hi veig tot d'alumnes d'esquena, amb motxilles escolars, potser hi ha una trentena, i estan en un passadís d'una escola o institut que sembla que estan sortint cap a l'exterior.
12: Sí, és la imatge que ha triat l'Ara per explicar que Espanya és el tercer país de l'OCDE on més es repeteix curs. Detalla que el 22% dels alumnes de 15 anys han repetit. Es basa en dades PISA, que ha analitzat ESADE, ECPOL i Save the Children.
2: I a la tercera imatge hi veig l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, amb el mocador morat de Santa Tecla al coll, parlant davant d'una plaça de la Font plena de gom a gom. Ricard Buigas, què està fent Viñuales?
3: Doncs mira, està tancant l'acte de la Crida, que obre oficialment les festes de Santa Tecla aquí a Tarragona. Viñuales, damunt de l'escenari, agafa els dos micròfons de Flexo amb les mans, enmig dels xiulets d'una part de la plaça. Es dirigeix als ciutadans per demanar que gaudeixin d'unes festes que pertanyen a una multitud i no a un petit grup que el xiula. Bé, com marca la tradició, l'alcalde pronuncia el tradicional Visca Santa Tecla, que precedeix l'encesa dels 11 morters de Santa Tecla i la primera tronada.
4: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
2: Avui a La cara B del temps analitzem, atenció, el canvi de temps d'aquesta tarda i les diferències amb l'episodi que vam tenir fa exactament una setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, el canvi arriba un dimecres, igual que la setmana passada, i en realitat té moltes semblances també amb aquell episodi, eh? Perquè passa un front, amb aire fred en altura, després arriba també, després d'uns dies extremadament càlids, ahir vam tenir 38 i 39 graus al sud de Catalunya, dimarts de la passada setmana veníem de 40 graus a les comarques de Girona, i aquesta setmana sí que el mar no està tan calent, però vaja, segueix a 26-27 graus. I quines són les diferències? Doncs la principal diferència és que les tempestes es preveuen durant la segona meitat del dia, no pas durant el matí. I això farà que tinguem una aportació extra d'energia pel sol i per la calor que haurà fet aquest matí, cosa que és molt rellevant perquè les tempestes més fortes es formaran directament a terra ferma i seran més violentes. Recordem que la setmana passada les tempestes més violentes es van formar sobre el mar.
2: El mar, sí.
5: Exacte. I una altra diferència és que les capes mitjanes de l'atmosfera avui fa menys vent. Per tant, les tempestes que es formin es mouran més a poc i podran deixar més aigua sobre el mateix lloc. Per tant, aquí tenim...
4: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
6: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Ai, dimarts l'Enigmàrius feia la composició trobadoresca que excitava la Turner. I la resposta era sextina. Una sextina és una composició poètica formada per 6 estrofes de 6 versos rimats amb una tornada de 3. I, llegit tot separat, es llegeix sextina. Avui dimecres, un Enigmàrius lingüístic. La llengua ameríndia que apel·la a la família. De 6 lletres. La llengua ameríndia que apel·la a la família. 6 lletres.
6: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula a aquesta hora. Un granger crea un parc temàtic infantil i la seva atracció estrella és un vaixell que recrea l'enfonsament del Titanic. Marc Amorós, bon dia.
26: Bon dia. La notícia mostra la imatge de l'atracció enmig d'una granja. Veiem un vaixell negre amb una franja vermella a la part de sota, una petita franja blanca i també hi veiem la característica barana de la proa del vaixell i les xemeneies icòniques del Titanic. Per si de cas algú encara no lliga caps, el vaixell inclou un rètol gran al seu lateral on hi ha escrit en lletra lletres la paraula Titanic. L'atracció és per nens i els seus tiquets d'accés simulen targetes d'embarcament del vaixell. Un cop a dins, els nens s'asseuen en uns tobogans interiors i quan l'atracció s'activa s'aixeca la part del darrere del vaixell de manera que se simula el seu enfonsament i els nens s'allisquen pel tobogan fins a caure. Ara bé, no cauen dins l'aigua, sinó en un matalàs de seguretat.
2: I això és real o fals?
19: El Matí de Catalunya Ràdio. Ja a la venda, bitllets de Ouigo per viatjar fins a l'agost del 2027 des de 9 euros. I Madrid-Barcelona a partir de 19 euros. Fes la compra fins al 23 de setembre i tingues l'oportunitat de viure una experiència a la residència de les Mujeres Ja No Lloren a Madrid. Consulta les condicions i tarifes a Ouigo.com.
26: Vinga, va, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que un granger crea un parc temàtic infantil i la seva atracció estrella és un vaixell que recrea l'enfonsament del Titanic és una notícia real. Si voleu, la trobareu a la ciutat anglesa de Hitching, a uns 60 quilòmetres de Londres. L'atracció ha provocat les queixes d'algunes persones que la troben de mal gust, sobretot perquè és una atracció per nens. El granger propietari del parc temàtic, en canvi, no ho veu igual. Es defensa dient que cada dia pugen a l'atracció més de 500 persones i que al final només unes quantes han expressat disgust o malestar per la seva existència.
2: Gràcies, Marc.
26: Adéu, bon dia.
2: Hi ha un minut per arribar al punt de 8:15. Sapiguem ara per què avui pot ser un bon dia amb la Nerea Sanfe.
9: Perquè ja no juguem a la petanca, o al parxís, o a les cartes. Bo, potser sí que és jugar, però ha quedat reduït a un públic minoritari, i més bé d'una edat avançada. Avui és un bon dia per recordar tots els jocs tradicionals que jugaven quan érem més xicotets. A casa, al carrer, amb amigues, o amb els iaios i les iaies. M'encantaven. Potser és el ferme major i allò que diuen la nostàlgia. O potser és que era la millor fent trampes al parxís i em crea tendresa a pensar en aquella Nerea de 10 anys.

0: i avui corre pels camps, yeah, yeah, yeah, yeah. Com quan tenia 10 anys, yeah, yeah, yeah.
1: Són 7:45. Avui és dimecres 16 de setembre, ens despertem amb 16 graus ara mateix a Blancafort, 19 a Banyoles i 14 al Parc Natural dels Ports, el dia en què entrevistarem en aquest programa l'expresident José Montilla a 9:45 del matí. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia!
2: Bon dia!
3: Que avui Europa proposarà restringir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. Ho proposarà la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, en el discurs de l'Estat de la Unió.
2: Mentre el president Illa va a Extremadura celebrar-hi per primer cop els actes de la Diada al Congrés a partir de les 9, sessió de control amb cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
3: La crisi a Ceuta ha arribat aquesta nit al futbol. Els jugadors del Madrid, Mbappé, Vinícius i Konaté s'han negat a lluir un missatge d'ànim a la ciutat autònoma, com sí que han fet els seus companys abans del partit d'ahir contra l'Els.
2: L'Ajuntament de Lleida intentarà un altre cop prohibir l'ús del vel integral als espais públics. El PSC vol aprovar-ho al proper ple, però encara no té prou suports.
3: Avui arrenca el judici contra 4 policies per haver buidat un ull a Roger Espanyol durant l'1 d'octubre amb una bala de goma. És l'únic cas de violència policial que no ha estat amnistiat.
2: Un treballador mort i un altre resultat ferit crític mentre feien tasques de manteniment en una fossa sèptica al soterrani del Mercat Central, on s'hi havia acumulat monòxid de carboni.
3: I una dada que us avancem avui al matí de Catalunya Ràdio, el 23% dels punts de recàrrega públics de Catalunya per a cotxes elèctrics estan fora de servei. Alguns estan avariats, però d'altres no han arribat mai a entrar en funcionament.
4: En esports, el Barça rep avui el Racing a 9:15. La prèvia de la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio ja a partir de les 8 serà conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. L'Espanyol perd 2-1 contra el Rayo i el Madrid guanya 2-3 al Camp de Bells amb un gol al temps de descompte.
1: Tot això avui un dia en què, atenció, tornen les tempestes i també possibles aiguats a Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, sí. Tempestes que apareixeran a la tarda a les comarques de Girona, les de Barcelona i també el litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. En tota aquesta zona es poden acumular més de 40 litres en mitja hora. Hi ha probabilitat que arribin els 100 litres en aquests sectors del litoral i prelitoral de Barcelona i del nord de la Costa Daurada. I amb una baixada important de la temperatura que notarem ja aquesta tarda i també de cara a la pròxima matinada.
1: I mobilitat també a aquesta hora amb retards a l'R2 Sud i als regionals del Sud per un nou robatori de coure a l'estació de França. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia, és el 6è robatori de cable de coure a l'estació de França en poc més d'una setmana i això vol dir que avui, un dia més, hi ha retards a l'R2 Sud i també, com deies, als regionals del Sud. A l'R2 Sud s'ha reduït la freqüència de trens. Només en circulen 2 per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França i hi ha parada a totes les estacions. Al marge d'això veiem altres retards a la xarxa ferroviària, com per exemple el tren de l'R16 que està anant de Tortosa cap a Barcelona i que va un quart d'hora tard, o el de l'RL4 que va de Manresa a Lleida i que circula amb una demora de 25 minuts.
1: I a les carreteres els principals problemes els tenim a l'AP7 i a la C58. Mireia Sala.
7: Sí, a l'AP7 hi ha cua de Mollet a Barberà i a la C58 de Terrassa a Sant Quirze i més endavant a l'entrada pel nus de la Trinitat. Problemes també a l'A2, la C32 i la B23 al Baix Llobregat i a les dues rondes de Barcelona.
1: I ho rebatem amb les portades. Marc Jurado.
8: Centrades avui, Ricard, sobretot en Ceuta, Europa aposta per reforçar les fronteres arran de l'assalt. Ho llegim a La Vanguardia. Per la seva banda, el periódico titula que el govern espanyol instal·larà centres permanents per migrants a Ceuta i Melilla. També en portada, el Prat inicia els preparatius per l'ampliació amb 1.700 milions. Ho llegim en diversos diaris. I també veiem Llarena, que rebutja amnistia Puigdemont abans que es pronunciï el TC a explicar el periódico. I acabem amb l'Ara, on llegim que la inflació es dispara a Catalunya un 4%. Aquest diari també ha entrevistat. El veiem en foto de portada. Karim Adeyemi, i el jugador del Barça, diu que són imparables, molt perillosos, el millor equip del món.
1: Avui en parlarem a l'àgora dels diferents temes d'actualitat, també de la inflació, que està disparada un 4% a Catalunya. Ho farem a partir de 9:15 del matí. Avui amb Montserrat Nebrera, David Madí, Pere Rossinyol i Eva Pomares. Quan són les 7:34. I aquesta hora obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
9: Bon dia.
1: Avui articles sobre temes variats com educació, emancipació dels joves o aliança catalana.
9: Sí, La Vanguardia, per exemple, creu que és urgent i necessari un debat educatiu a Catalunya, però adverteix que hi ha el risc que es converteixi en una sèrie interminable de discussions que faci perdre més el temps. També creu que això sí que cal accelerar els terminis per climatitzar els centres educatius. A l'Ara, el filòsof Josep Ramoneda es pregunta si l'obertura del debat educatiu pot ser suficient per rellançar un govern que fins ara, diu, ha tingut un perfil més aviat baix. El periòdico, la periodista Pilar Rahola, condemna l'assetjament violent que assegura que pateix la gent d'Aliança Catalana per part del que anomena grupuscles d'extrema esquerra. També acusa de cínic el president Illa per criticar Aliança quan, diu Rahola, ell mateix es manifestava amb Vox.
1: O sigui que defensa Aliança, Rahola, ara.
9: Com a mínim, critica els que la critiquen.
1: Ja.
9: I el Mundo dedica l'editorial a l'endarreriment de l'edat d'emancipació dels joves, que està ja als 30,2 anys. Denuncia que Espanya porta massa temps tractant aquesta anomalia com si fos inevitable.
1: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Xita Robert.
10: I llegeixo al New York Times que el còmic i locutor nord-americà Ron Bennington, presentador de The Bennington Show, acaba de ser diagnosticat d'un càncer de còlon en fase 4 i que, inspirat per la gran onada de suport dels fans i dels companys còmics, ha convertit els seus tractaments de quimioteràpia en un podcast. Diu el següent: em dedico a fer que la gent pensi en coses tabú. I què hi ha més tabú que la mort? Durant l'estiu, Bennington ha estat transformant la seva habitació a oncologia en l'estudi de podcast més estel·lar de la ciutat de Nova York.
11: 45.712.
12: Em toca?
11: Això és el número de la loteria, ara?
12: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
13: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur, perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
14: Citroën.
13: Condicions a Citroën.es.
15: Ja em veig fent lloc per una catifa del Bazar de Samarcanda. La teva maleta ja està pensant en tot allò que s'ha d'emportar. Nosaltres, en què vagis ben acompanyat. Viatge amb viatgers experts de B-Travel a Uzbekistan 9 dies amb pensió completa i guia acompanyant des de 2.160 euros. B-Travel. Viatja't la vida.
16: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
17: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
18: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
19: Iaia, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
20: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
19: Iaia, no dius pas podem tot?
20: Sí, que puc, sí, sí que puc.
21: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: Benvolgut professional. Sabem que quan el client us demana que hi poseu alguna cosa perquè no hi hagi humitat, vosaltres enteneu perfectament el que necessita. Per això, a Obramat trobareu una àmplia gamma en impermeabilització i aïllaments de les millors marques professionals com Rockwool, Nauf, Chova o Sika, amb estoc sempre disponible i amb els millors preus. 20 anys construint junts. Obramat.
24: La cultura és allò que tu vius. El que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
25: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 7:38, repassem aquesta hora altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui ha hagut de fer marxa enrere?
3: A punt, la televisió valenciana ha retirat el programa en castellà de Telemadrid Sopa de Letres arran del fracàs de l'estrena. L'espai que es va comprar a Telemadrid es va emetre sense cap retoc, tot en castellà, i amb tots els concursants madrilenys. Va tenir 9.000 espectadors i una llau de crítiques. La direcció l'ha tret i argumenta un error de programació al seu lloc i ha posat una sèrie. Ho he vist a VilaWeb.
1: Quin altre ús han vist que té la llana de les ovelles?
2: Salvar les glaceres. Suïssa ha aprovat aquest estiu una alternativa a les lones de plàstic que passa per mantes fabricades amb llana d'ovella suïssa. Han cobert la glacera Sanfleron, el glacier 3000, amb aquestes mantes per comprovar què passava i han vist que són més eficaces, més eficients per aturar el gel de gel. L'experiment forma part del projecte Keep It Cool del Centre d'Investigació de la Universitat de Lausana. Ho llegim a La Vanguardia.
1: Sempre quedarà Wallapop.
3: Uns altres van robar una bicicleta valorada en 3.400 euros i el seu propietari, un veí de Maçanet de la Selva, la va trobar l'endemà a la venda a Wallapop per 1.200. L'anunci estava publicat des d'un perfil que situava la venda a Tordera, però poc temps després la publicació va desaparèixer de la plataforma i ja no va poder seguir-li el fil. Els Mossos mantenen oberta la investigació. Ho llegim al Diari de Girona.
1: I avui, atenció, 16 de setembre comença oficialment el compte enrere per...

0: Perquè falta poc per Nadal, Freddy. Si la ràdio parlés.
1: Doncs falten exactament 100 dies per Nadal. De fet, Vigo ja fa setmanes que col·loca milions de llums LED a Nova York. Ja han posat a la venda les entrades per la pista de gel de Rock

0: I a aquesta hora us expliquem també els destacats de l'Internacional d'Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
1: El Guardian destaca en portada que cada dia 1.500 persones deixen la feina per cuidar un familiar. El diari cita nous estudis que calculen en 1 milió les persones que han hagut de deixar de treballar per fer-se càrrec d'una persona gran o malalta. A Alemanya, el Süddeutsche Zeitung recull que el canceller Friedrich Merz promet un alleujament dels preus del combustible poc abans de les eleccions estatals d'aquest cap de setmana, on podria tornar a guanyar l'extrema dreta. El Wall Street Journal recull la crida que el Pentàgon ha fet a càrrecs militars perquè assisteixin el discurs que farà el secretari de Defensa Pete Hegseth a finals de mes. Només els prims i els que estiguin en millors condicions físiques. En un concret, en un comunicat intern que cita el diari, s'ha enviat a les tropes demanant que només assisteixin al discurs els que compleixin els requisits de relació entre el perímetre de la cintura i l'alçada, que superin una prova física i que mostrin una imatge i un uniforme impecables. La premsa argentina, com el Clarín o la Nación, recullen que Messi tindrà el seu comiat a la selecció. Destaquen tots dos diaris que Scaloni ha convocat l'exjugador del Barça per l'amistós previst pel 6 d'octubre.
2: I avui la premsa econòmica se centra en l'encariment dels preus. Expansió escriu que la borrasca inflacionària arrasa, no només s'expandeix. Assegura que l'alça de l'IPC de l'agost preludia majors crescudes a curt i mitjà termini. L'Economista preveu que les pensions pugin un 3,5% el 2027, lligat a l'alça de l'IPC, cosa que comportarà una despesa pública de 8.000 milions en aquestes prestacions. Alguns economistes alerten a 5 dies que el petroli podria escalar les pròximes setmanes fins als $150 al barril, i llegim al periòdico que el centre comercial Diagonal Mar de Barcelona està en venda. El propietari, el banc alemany Deutsche Bank, busca comprador una dècada després d'adquirir-lo per 493 milions d'euros.
0: 7:42 i a la premsa esportiva, Robert Prat, destaquem la victòria in extremis al temps afegit del Madrid de Mourinho.
3: Un Madrid que guanya i guanya 2-3 al Camp de l'Elx. El descompte, passi el que passi, el Madrid sempre acaba guanyant, això sí, a la seva manera. La Vanguardia diu que els de Mourinho s'adormen a ells i que suspenen en actitud, només salvats per la botzina. El periódico parla d'un Madrid que fa el gandul i que voreja un altre fiasc, fent una segona part que fa llàstima. El País parla d'un Madrid que es va desconnectar, pel marc que el Madrid va evitar in extremis aquesta relliscada. I el diari es diu que el gol d'Espí, ja al descompte, va ser un salvavides pel conjunt blanc. Oh, yeah.

0: Doncs el Madrid, que sempre acaba guanyant, el descompte sí que l'Esport avisa que les sensacions al Madrid van tornar a ser molt dolentes abans de jugar contra l'Atlètic de Madrid. Pel Mundo Deportivo, el nou davanter del Madrid, Carlos Espí, va ser un espidifent per José Mourinho, que va salvar els mobles i va evitar una crisi. I l'Esportiu diu que és estimulant el Barça Racing d'aquesta nit. El Barça pot superar el rècord de victòries en una arrencada de competició en un dia en què a Catalunya Ràdio farem una transmissió molt especial, una prèvia conjunta amb Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de transmissions en català.
1: Ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara sí!
2: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalias i Gerard Jubany. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Això perquè multen un nord-americà per arribar a l'aeroport de Seattle amb gairebé 9 quilos d'embotit de Mercadona sense declarar.
4: Sí, portava un bon arsenal a la maleta, carn de porc, principalment embotits, comercialitzats això per Mercadona, salxitxes de cèrvol, xoriços, sobrassada, fuet, llom, de tot. Un cop inspeccionat i amb tots els productes requisats va arribar l'hora de pagar la multa, $500. Ho hem llegit al Mundo.
2: El truc d'Inés García, nòvia de Lamine Yamal, per resoldre els seus problemes de son. Diu, em poso el perfum per dormir tranquil·la.
5: Llegim a 20 minuts que ho ha explicat a través de les seves xarxes socials. La creadora de contingut ha dit als seus seguidors que té problemes per conciliar el son i que ha trobat la solució per dormir tranquil·la. Posar-se el perfum del seu nòvio per fer olor d'ell. García ha acabat el vídeo dient, a dormir con los angelitos y a ver fotitos de mis perros.
2: I Rosa Peral es gradua en dret a la presó i vol representar-se a si mateixa com a advocada?
4: Nació Digital explica que un cop graduada, Peral vol col·legiar-se i substituir la seva lletrada, que va renunciar al cas. Ara, però, li tocaria cursar un màster d'advocacia perquè no es pot representar ella mateixa quan hi ha un cert grau d'implicació en un cas. Tot i això, no podrà actuar de lletrada fins a 10 anys després del final de la seva condemna.
2: I què fan avui, Canalias?
5: Avui hi ha dues actrius que fan anys, Rosy de Palma, que en fa 62, també suma un any més l'actriu Assumpta Serna, en fa 69, i també felicitem Samantha Villar, la periodista, que avui en fa 51.
2: Molts petons des d'aquí, el Santoral.
5: Avui és Sant Corneli, Sant Cebrià, Sant Abundi i Sant Abundanci. Abundància, abundància.
2: És molt abundant avui el Santoral.
5: Sí, noi.
2: Acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
6: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
7: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
8: 16 de setembre de 1996, 1 milió de catalans tornaven aquell dia a les classes. Però la notícia era que per primera vegada els nens i nenes de 12 anys anirien a l'institut al primer curs de la nova ESO. El BUP passava a la història. I avui fa 30 anys TV3 estrenava programació. Mikimoto hi tenia un late show diari, Solvència Contrastada. I Andreu Buenafuente la nit del dijous presentava el Sense Títol 2. L'Espanya de Degoll de Gom omplia el dilluns i el Força Barça de l'Arús anava divendres a la nit. El 96 el TNB Espre el conduïen Carles Franzino i Àngels Barceló i el TN a migdia Fina Brunet i Josep Puigbó. Acabo amb Justo Molinero, que ara fa 30 anys organitzava a Can Zam una mega ballada de sardanes. El periòdico parlava de nou rècord Guinness amb 180.000 persones ballant la Santa Espina, entre les quals l'alcaldessa de Santa Coloma, Manuela de Madre, i l'esposa del president de la Generalitat, Marta Ferrusola.
9: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
10: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
11: Catalunya Ràdio.
2: 7:47. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. La Comissió Europea proposarà avui prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys.
12: La presidenta de l'executiu comunitari ho anunciarà en el seu discurs a l'Eurocambra que inaugura el curs polític europeu.
2: El govern celebra avui la diada de l'11 de setembre a Extremadura.
13: I farà l'acte institucional que fins ara sempre havia fet a Madrid i es reunirà amb la seva homòloga Salvador Illa, Maria Guardiola, del PP.
2: La crisi a Ceuta ha arribat aquesta nit al futbol.
12: Els jugadors del Madrid, Mbappé, Vinícius i Konaté s'han negat a lluir un missatge d'ànim a la ciutat autònoma Coloma, com sí que han fet els seus companys abans del partit contra l'Elx. Avui a les 9, sessió de control al Congrés, amb cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
2: L'Audiència de Barcelona jutja 4 agents de la Policia Nacional per l'impacte d'una bala de goma que l'1 d'octubre del 17 va buidar un ull a Roger Espanyol.
13: S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La Fiscalia en demana l'absolució. Al judici assisteixen observadors internacionals.
2: El magistrat del Suprem, Pablo Llarena, rebutja aplicar ja l'amnistia a Carles Puigdemont.
12: Espera que es pronunciï el Constitucional. Això passarà d'aquí poques setmanes. Ho deixa entreveure en un escrit i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho celebra.
3: Tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto y, por tanto, la aplicación plena de la ley de amnistía es cuestión de tiempo.
2: I el govern espanyol aprova el pla d'inversions d'Aena per l'ampliació del Prat.
13: Destinarà 1.700 milions al Prat, no recull l'allargament de la tercera pista ni la terminal satèl·lit, però sí els recursos per redactar el projecte i reservar terrenys per les mesures ambientals.
2: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Un de cada quatre carregadors elèctrics públics de Catalunya no funcionen.
12: En concret, dels 15.500 carregadors municipals que hi ha instal·lats arreu del territori, 3.600 estan fora de servei. Són dades de la patronal ANFAC, Albert Segarra, president de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics.
14: La inversió no acaba amb la inauguració dels punts de recàrrega. És a partir d'aquell moment quan comença la veritable gestió. Un carregador fora de servei és una oportunitat perduda per impulsar la mobilitat elèctrica.
2: I avui a 11:15 sabrem quina és, atenció, la pel·lícula definitiva per representar Espanya als Oscars.
13: Les candidates són La bola negra, de Los Cabis, i El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, i Los domingos, de l'Adua Ruiz de Azúa.
2: Aquests són els titulars del dia. Fem un cop d'ull de què més estarem pendents aquest matí a tot el país. Fem una ronda de connexions a aquesta hora. Comencem per Lleida. Estela Bussoms, bon dia.
15: Què tal, bon dia.
2: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
16: Hola, bon dia.
2: Des de Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
17: Hola, bon dia.
2: I a Girona saludem Fèlix Martí. Bon dia, Fèlix.
18: Bon dia.
2: A Lleida, avui hem sabut que s'ha detingut un fisioterapeuta acusat d'agressió sexual, Estela.
15: Sí, ho confirmen els Mossos, té 30 anys i l'han detingut en concret a Juncosa, a les Garrigues. En concret, està acusat de fer tocaments a 3 dones i també d'un delicte d'assetjament. De moment, són les 3 denúncies que s'han rebut, però no es descarta que se'n puguin rebre més. D'altra banda, els bombers continuen treballant per extingir l'incendi que va començar ahir a la tarda al voltant del Farràs, al Segrià. Ara, a les 8, dos helicòpters se sumaran a la desena de dotacions terrestres que hi ha desplegades. El foc està estabilitzat, això sí, des de les 11 de la nit, i ha cremat unes 90 hectàrees. I encara un últim apunt. Avui la patronal Pimec presenta els resultats d'una enquesta sobre l'impacte que pot tenir en el comerç local de Lleida el nou centre comercial de Torresalses que s'està construint als afores de la ciutat i que seria el primer, serà el primer que tindrà la ciutat.
2: Això a Lleida, més successos, perquè ara a Tarragona els Mossos investiguen l'incident que ahir al vespre va causar la mort d'un treballador i un altre que va quedar ferit mentre feien tasques de manteniment en una fossa sèptica del Mercat Central de Tarragona, Clara.
16: Sí, els fets van passar a la tercera planta de l'aparcament soterrani d'aquest equipament. Segons els bombers, els operaris treballaven al desguàs on s'hi va acumular monòxid de carboni i tots dos van quedar inconscients. Durant l'emergència, el mercat va ser evacuat, però avui obriran els seus horaris habituals. Pel que fa a l'aparcament, quedarà tancat al públic fins a 9 avís. En cultura, s'hi curt el Festival de curtmetratges sobre salut mental de Tarragona i Reus selecciona 25 treballs en la seva 11a edició, que se celebrarà entre el 3 i l'11 d'octubre. Els seus responsables creuen que els films recullen maneres de com reconnectar emocions en temps d'intel·ligència artificial.
2: I a Barcelona, Marc, avui seran també notícia els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet.
17: Sí, faran, Ricard, una roda de premsa per presentar la reclamació jurídica conjunta que estan impulsant tots els afectats per l'esvoranc de la línia L9 del metro. I és que ja fa 2 mesos i mig que alguns afectats no poden viure a casa seva. Això en un dia en el qual a Barcelona es farà també la presentació de les festes de la Mercè d'enguany, els detalls a les 11 i més tard el Festival de Jazz de Barcelona presentarà l'edició per celebrar el 60è aniversari. I més cultura ara a Vic. Avui es fa el concert inaugural del Mercat de Música Viva, dirigit per Lucia del Greco, i més tard Marina Herlo, per la Santiemi, presentarà el seu nou espectacle.
2: I acabem també a les comarques gironines, perquè hi ha sorpresa per part dels investigadors del Centre d'Estudis Avançats de Blanes pels bons resultats d'un estudi amb esponges marines, Fèlix.
19: Sí, ens han dit que són resultats extraordinaris. Han descobert l'eficàcia d'una petita esponja mediterrània per depurar espais marins que estiguin degradats, com per exemple els ports esportius. Les esponges filtren grans volums d'aigua eliminen bacteris i virus i reciclen nutrients. Doncs bé, en aquest experiment van triar esponges de 5 espècies diferents. Només una ha sobreviscut en un entorn contaminat com el port marina de Palamós, el port esportiu. I no només això, sinó que s'hi ha adaptat molt bé i s'ha clonat amb nous exemplars. Han vist com a l'entorn d'aquestes esponges s'hi han instal·lat, per exemple, colònies de peixos o fins i tot estrelles de mar que normalment defugen els espais bruts. Per tant, aquest treball obre les portes per fer servir aquests nous sistemes de restauració ecològica en aquests espais marins que estiguin molt bruts.
2: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Que tingueu molt bon dia.
13: Bon dia.
2: Adéu.
13: Bon
18: dia. Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: I si ara heu de sortir de casa, sapiguem quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, l'atenció estarà posada a la tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
20: Bon dia, sí, tarda, vespre i nit, perquè durant tot aquest període les tempestes poden ser fortes, fins i tot entrada a la matinada en alguns trams de la costa. Aquesta tarda es començaran a formar les comarques de Girona, a les de Barcelona, Pirineu, també especialment entre el litoral i prelitoral que hi ha entre Barcelona i Tarragona, entre la ciutat de Barcelona i Tarragona, aquí és on podem tenir els aiguats més forts, que avisen el Servei Meteorològic de Catalunya que poden arribar als 90 litres per metre quadrat en 3 hores. I a més, tot plegat anirà acompanyat d'una baixada important de la temperatura.
2: I pel que fa al trànsit, problemes per un accident ara mateix a la Ronda Litoral. Mireia Sala.
21: Doncs sí, l'accident talla dos carrils a l'altura de Sant Adrià en sentit Llobregat i hi ha cua des del nus de la Trinitat. Problemes també a l'entrada a Barcelona per la C-58 i la C-33, a l'AP-7 a Barberà i a la B-23, de Molins a Esplugues, a l'A-2 a Sant Vicenç dels Horts i a la C-32 a Viladecans.
22: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
23: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
24: Després d'anys de saturació digital, els consumidors busquen experiències més reals i connectades amb el món físic. Segons Radar 26, publicació impulsada pel Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya, el màrqueting Figital, que fusiona entorns físics i digitals, es consolida com una de les tendències clau. En aquest escenari, els professionals del màrqueting han de conèixer els nous comportaments de consum i adaptar-se a formats que combinen tecnologia, proximitat i connexió real.
23: T'apassionen l'estratègia, l'anàlisi i la innovació? Els graus en màrqueting de la Universitat CEU Abat Oliva et formen en màrqueting digital, noves tendències i nous models de negoci i t'ofereixen dobles graus amb direcció d'empreses o publicitat. Canvia el teu present, crea el teu futur.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
2: 5 minuts seran les 8 del matí i ara aquesta hora és moment de repassar el preu de les coses. Avui, quant costa un tall de cabells, Lara García?
25: El preu d'un tall de cabells canvia dràsticament en funció de si és per un home o per una dona. Moltes vegades el preu d'un tall per una dona dobla el preu d'un tall masculí, independentment si la clienta porta els cabells llargs o curts. És el cas, per exemple, de la perruqueria Ràfols, al barri de Sants de Barcelona.
26: Aquí el tall de dona val 43,50 i el d'home 20 euros.
25: El tall de dones normalment són més cars perquè inclouen el pentinat. Al municipi de Sant Padó, al Bages, a la perruqueria Mònica Colors, el tall també tenen preus diferents en funció del gènere, però el decalatge no és tan gran com a Barcelona.
27: Els talls d'home valen 15 euros i amb una dona rentar i pentinar i tallar són 28,50.
25: I a la perruqueria Claris de Premià de Mar, el tall d'home no arriba als 20 euros i el de dona s'acosta als 50.
28: I el preu de rentar i tallar home són 17,90 i el preu de rentar i tallar de dona ronda els 45 euros.
2: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui, dimecres, què costa, atenció, un barracó? Ot Serra, bon dia.
29: Bon dia. Quan es fan obres en algun edifici i queda inhabilitat, a vegades es necessiten espais alternatius per continuar prestant el servei. Sovint s'opta per mòduls prefabricats, els anomenats barracons. El Centre d'Atenció Primària de Vallcarca, a Barcelona, aquest any va caldre llogar-ne un i es va optar per una empresa de Navarra. El seu preu és de 2.436 euros.
2: 7:57. Elisenda Pineda, bon dia.
0: Bon dia.
2: Com estàs?
0: Molt bé, mira, reixida.
2: Reixida i concentrada amb les xarxes. Quin és el vídeo viral d'avui?
0: Doncs mira, un vídeo del que no s'han escapat ningú. L'ha vist fins i tot l'última panerola del metro de Barcelona. És un aplec festiu de joves catòlics, segurament família, entre ells, que després d'haver ingerit manta quantitat d'esprit de vi, treuen una guitarra i es posen a cantar en una terrassa de Casa Bona. Atenció a la peça musical. No.

0: miqueta d'espant, eh?
1: Sí.
0: És un vídeo amb moltes capes. Ricard, hi ha el de la guitarra, la senyora que pica de mans, un senyor que fa un esgarip digne de Palau Sant Jordi, l'acabem de sentir, mentre fuma tabac de liar, perquè és estrany. Sent família de casa bona, el tabac de liar no hi té cabuda. Però bé, tots ells van amb polo Ralph Lauren, pantaló camel, nàutica sense mitjó, que és una cosa imperdonable.
1: M'agrada molt, això.
0: M'agrada molt. Sí, exacte. Sí, sí. Doncs atenció, perquè el vídeo s'ha fet tan viral que els protagonistes han hagut de respondre als haters amb una altra cançó. Hem entrat dins d'una espiral musical d'on no en podrem sortir mai més. Ja ho veus, Ricard. I és que a veces se me olvida que no estàs a mi alcance.
1: Ja, Elisenda, una abraçada. Gràcies.
0: Adéu.

I aquesta hora cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. I avui, que és 16 de setembre, la dedicarem a tots aquells que feu autèntiques pluges d'idees i exercicis d'enginyeria financera per arribar a final de mes. Aquells que aneu al supermercat o a la benzinera i penseu que tot això s'us farà una muntanya. Sou els herois del dia a dia.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 8. I el primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Equip viari, endavant.
2: Un accident a la ronda del litoral talla dos carrils a l'altura de Sant Adrià del Besòs en sentit Llobregat i a cua des del nus de la Trinitat. Problemes també a l'entrada a Barcelona per la C58 i la C33, a l'AP7 a Barberà i a la B23 de Molins Esplugues, l'A2 a Sant Vicenç dels Horts i la C32 a Viladecans. Pel que fa al transport públic, hi ha retards a la línia R2 sud de Rodalies per un robatori de cable a l'estació de França. Només circulen dos trens per hora i sentit amb parada a totes les estacions.
1: L'Audiència de Barcelona jutja avui tres comandaments de la policia espanyola i la gent de l'1 d'octubre del 2017 que va buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol. S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La fiscalia en demana l'absolució. Un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit crític al mercat de Tarragona mentre feien tasques de manteniment en una fossa sèptica. Segons els bombers, els operaris treballaven al desguàs, on s'havia acumulat monòxid de carboni. El treballador ferit està ingressat a l'Hospital Joan 23 i els Mossos d'Esquadra estan investigant els fets. Brussel·les vol posar límits a les xarxes socials per als menors de 15 anys. També es vol obligar les plataformes a verificar l'edat i eliminar mecanismes dissenyats per generar addicció. La proposta la presentarà avui la mateixa presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, aprofitant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea. El president Salvador Illa celebra avui la Diada Nacional de Catalunya a Extremadura i farà l'acte institucional que fins ara sempre s'havia celebrat a Madrid. Coincidint amb el viatge, Illa també es reunirà avui amb la presidenta extremenya Maria Guardiola del Partit Popular. El 23% dels punts de recàrrega d'accés públic de Catalunya no funcionen. Són dades de la patronal de fabricants de vehicles que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Es tracta de punts que estan avariats o bé que encara no s'han pogut connectar a la xarxa. Activada l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses a partir d'aquesta tarda, d'entrada Protecció Civil no l'equipara a la situació de la setmana passada, però aquest matí una nova reunió del comitè tècnic haurà de determinar si cal activar alguna mena de restricció. I avui comença el Mercat de Música Viva de Vic, que fins diumenge desplegarà més de 70 propostes artístiques. El concert inaugural serà el Non Concerto, dirigit per la dramaturga Lucia De Greco i basat en el disc Una longuíssima ombra de l'italià Andrea Lazzo de Simone. Aquests dies també actuaran Nacho Vegas, Quimi Portet, Mujeres o Escuno Bohemio.
3: Esports.
4: El Barça rep aquest vespre al Camp Nou el Racing de Santander amb l'objectiu de sumar 3 punts més i continuar invicta al capdavant de la classificació. Hansi Flick no ha aclarit si farà o no rotacions a l'11 inicial. Ahir, derrota de l'Espanyol davant el Rayo per 2-1 després d'una molt mala primera part dels de Manolo González, que al descans ja perdien per 2-0. A la segona part, Roberto, que ja suma 6 gols, va escurçar distàncies. I el Madrid guanya novament el temps afegit, aquest cop al camp de l'Elx, per 2-3. Els blancs dominaven per 0-2. L'Elx va aconseguir empatar el partit, però un gol de Carlos Espí, al 91, dona la victòria als de Mourinho.
1: I el temps, un matí tranquil en general, amb alguns primers ruixats al migdia a les comarques de Barcelona i Girona. Entre la tarda i la nit, atenció, pluges intenses, amb més de 40 litres en 30 minuts, de caràcter torrencial, a comarques de Girona, Catalunya, Central Barcelona i nord de Tarragona. Tot plegat amb un descens de la temperatura.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Adjudicades les obres de la nova passarel·la que connectarà l'Skatepark i l'Avinguda del Canal Olímpic, l'àrea metropolitana de Barcelona ha aprovat l'adjudicació dels treballs d'una infraestructura que tindrà 200 metres quadrats de superfície i que millorarà la mobilitat i la seguretat a la zona. Oferirà, a més, una connexió més directa i accessible entre ambdós punts. Avui dimecres a la biblioteca a les 6 de la tarda l'hora del medi ambient a càrrec de l'associació Cetàcia i amb la col·laboració de la regidoria de medi ambient. Es tracta d'una activitat adreçada a infants a partir de 6 anys on aprendrem què són els cetacis, les espècies que podem trobar al Mediterrani català i com els estudia la nostra entitat a grans trets. També hi ha una petita part pràctica amb un joc. I la platja de Castelldefels acull dissabte la gran festa de comiat de l'estiu. En un escenari a la sorra, a l'alçada del pàrquing del carrer Mèxic, amb actuacions musicals i un espectacle de drons.
0: Castelldefels avui.
2: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

Molt bon dia, què tal esteu? Ja són les 8 i 6 minuts del matí. Comencem després d'aquest primer butlletí informatiu amb els titulars i l'agenda destacada de la ciutat. Encetem aquest nou Castelldefels Desperta, aquest programa d'actualitat comentada, on us acompanyarem en directe des de Ràdio Castelldefels fins les 10 del matí d'aquest dimecres, 16 de setembre. Anava a dir dimarts, però no, per sort estem a dimecres. Avui és dia del mercat ambulant, el nostre mercadillo. La setmana passada recordem que es va anul·lar per aquesta alerta que teníem activada de pluges intenses i, de fet, aprofito per fer recordatori i mencionar que aquest vespre tornem a tenir alerta per pluges intenses. Aquesta alerta començarà a les 8 del vespre i s'allargarà fins a les 2 de la matinada. Aquí és on està previst el període de més intensitat. Serà d'aquí uns 40 minuts que connectarem amb Protecció Civil perquè ens doni els detalls d'aquesta alerta que s'ha activat a la ciutat. Però abans d'arribar aquí, en uns minuts farem la nostra connexió diària, la crònica amb el Servei Català de Trànsit, per veure com es troba la mobilitat en aquest moment, a les principals vies de sortida i accessos a Castelldefels. I després ens visitarà el monitor de l'àrea de gent gran,

ens visitarà per explicar-nos totes les novetats literàries i també d'altres... Sempre ho acabo dient tot, no? Que també tenen, més enllà de llibres, també podem trobar música, podem trobar pel·lícules, podem trobar jocs de taula. De tot això ens parlarà en aquesta secció, de les novetats que han arribat a les col·leccions de la biblioteca aquest mes de setembre, així també com de recomanacions setmanals cada vegada que ens visiten, que, per cert, ho estic donant per fet, però avui és el dia que torna aquesta secció després de l'aturada estival. La tinc molt present a la Míriam perquè fa poc vam parlar amb ella del tancament de la Biblioplatja, el servei que ofereixen els mesos d'estiu. Un tancament que va obtenir molt bons números també aquest estiu en quantitat de persones que van visitar la Biblioplatja, que van aprofitar a estar en un entorn tan meravellós com és el nostre litoral i doncs, compartir una estona de lectura o una estona amb jocs de taula, aprofitar tota la selecció d'activitats que oferien, i la gran activitat que en destacava la Míriam va ser l'observació de l'eclipsi solar de l'agost. I llavors avui a 9:45 del matí serà quan ja recuperem aquesta secció de la biblioteca i on farem aquest repàs tant a les novetats com a les recomanacions, com parlarem també de la setmana del llibre en català que comença aquest divendres fins al 27 de setembre, és a dir, fins al diumenge de la setmana vinent tindrem en marxa aquesta 44a setmana del llibre en català, que, a més, l'edició d'enguany és la més gran de la seva història i se celebrarà al passeig de Lluís Companys a Barcelona. I des de la biblioteca s'hi han sumat aquesta celebració. De fet, si us apropeu a l'equipament, veureu els cartells que han penjat dins de la biblioteca i han fet una selecció de llibres. Tot això ens ho explicarà ja més en detall la Míriam i ens farà recordatori de les activitats que hem de tenir al radar, de les que requereixen inscripció prèvia. Així que si us interessa, si voleu participar en aquest espai cultural de la ciutat, a 9:45 és la vostra cita. I com sempre, entremig de totes aquestes entrevistes, anirem fent repàs a les notícies destacades d'aquesta jornada. Per part nostra, ahir a l'informatiu, la notícia destacada que ens compartia el company responsable de la redacció i producció de l'informatiu, el Xavi Martín, ens encetava l'informatiu de dimarts 15 de setembre amb una prèvia de la Junta Local de Seguretat d'aquest dijous 17 de setembre, és a dir, demà es presentaran ja els resultats registrats en matèria de seguretat aquest estiu. D'aquesta junta, d'aquesta explicació prèvia sobre les dades que presentaran i una explicació també sobre aquest òrgan col·legiat de coordinació en matèria de seguretat. Escoltarem més detalls per part del regidor d'Interior i Governació, el tinent d'alcaldia d'Interior i Governació, David Soler. A més, ahir era notícia destacada a la pàgina web de l'Ajuntament per part dels companys de comunicació de l'Ajuntament de Castelldefels, destacaven l'adjudicació de les obres de la nova passarel·la que connectarà l'skatepark i l'avinguda del Canal Olímpic. Sobre obres, precisament ahir teníem també una entrevista aquí al Desperta amb el tècnic de Via Pública, Mariano Scalcione, que ens explicava els detalls de dues obres, perquè, i ho comentàvem d'aquesta manera, gairebé semblava un relleu, perquè el dilluns 14 de setembre van acabar les obres del pas inferior de l'estació Castelldefels Centre, unes obres històricament ja molt demanades. Vam parlar amb el Mariano que aquest pas inferior es va construir el 1987 i ja requeria d'unes millores en l'àmbit de seguretat, en accessibilitat, i per fi ja són una realitat des d'aquest passat dilluns. I el relleu arribava al passeig del Brollador, on començaven també el dilluns unes obres de condicionament d'aquest espai. I ens explicava el tècnic de Via Pública que aquest primer començarien amb el passeig del Brollador, el començaven aquest passat dilluns, la previsió és que les obres durin un mes i mig i una vegada acabin el passeig del Brollador serà el torn de començar amb el passeig dels Pins.

0: I com tenim en marxa moltes obres a la ciutat, ahir també vam aprofitar per parlar amb el cap de mobilitat de l'Ajuntament, Òscar Herrero, sobre totes les afectacions en termes de mobilitat, de desplaçament de vehicles, talls de carrer, que hem de tenir en compte a causa d'aquestes diverses obres. Important també en aquest sentit que ens explicava que el diumenge tindrem la pedalada i la festa de la bici a la nostra ciutat. Amb sortida, estic dient el diumenge, amb sortida a les 10 del matí des de la plaça de l'Església, l'arribada aproximada és a 11:45 al parc de la Muntanyeta. Per tant, aquesta horeta i mitja que estaran les bicicletes fent recorregut per la nostra ciutat, hi haurà una sèrie de talls dinàmics, és a dir, que no es tallaran des de les 10 fins les 11:30 X carrers, sinó que aniran segons el ritme de les persones participants a la bicicletada, a la pedalada. I ahir també era notícia que s'incorporaven 9 persones a diferents llocs de treball de l'Ajuntament dins del programa Treball i Formació. Són unes contractacions, són uns plans d'ocupació de persones en situacions d'atur i tenen una durada de 12 mesos. La Mapi Clemente, de Promoció Econòmica i Foment, era qui ens donava tots els detalls d'aquest programa, que ofereix a més també una formació complementària. Ens detallava que es tracta d'una formació de 60 hores en el paquet Office. I ahir dimarts començaven les inscripcions als centres cívics. També vam aprofitar per fer un recordatori amb la coordinadora d'activitats del Centre Cívic de Vista Alegre i de l'Espai del Mar sobre tota aquesta programació que ofereixen, unes activitats molt diverses amb mirada tant a públic adult, públic infantil, activitats que es poden compartir, activitats que poden ser intergeneracionals, potser. Des d'ahir a les 10 del matí que estan obertes aquestes inscripcions, aquests formularis que trobareu bé buscant la notícia concreta a la pàgina web castelldefels.org, o el que podeu fer també, si entreu a la pàgina principal de l'Ajuntament, aneu a Serveis, aquí obrireu el desplegable, trobareu Participació Ciutadana, i aquí dins veureu que hi ha una pestanya que posa Centres Cívics. I ja no té més pèrdua perquè arribeu a l'Espai Municipal del Mar i al Centre Cívic Vista Alegre i dins de cadascun d'aquests espais trobareu el formulari concret per poder demanar la vostra preinscripció a les activitats que més us interessin, la vostra o la dels vostres fills, filles. Enguany, a més, la programació ens arribava amb la novetat que s'ha apostat per fer un fulletó que ens ofereixi tota la programació dels dos centres alhora, el mateix fulletó, i d'aquesta manera sigui més fàcil. També el que volem fomentar és que més persones s'apropin a l'Espai del Mar. Quan vam estar parlant amb la Neus, el Centre Cívic Vista Alegre ja té un públic que el coneix, les activitats van arribant, però a l'Espai del Mar encara hi ha més opcions per participar a tot el que ens proposen, així que quan li doneu un cop d'ull, No dubteu a inscriure-us també en aquest altre espai i donar-li una oportunitat. Més encara perquè aquí sí que fan activitats també els dissabtes i, si ho pensem bé, l'Espai del Mar, un equipament amb vistes a la platja de Castelldefels, és un gran lloc on realitzar una activitat al matí de dissabte i després ja fer dia per aquesta zona. Què us sembla? I acabem també fent un repàs als esports. Si no ens vau escoltar el dilluns i dimarts, que ja vam comentar també aquests temes amb el periodista Cristian Cano, que és el responsable del programa Dilluns Esportiu, que ja sabeu que va encetar la seva nova temporada aquest passat vespre de dilluns, i que podeu recuperar també, si voleu escoltar el seu programa, el podeu recuperar a radiocastelldefels.org sota demanda. I ens feia una crònica sobre com ha començat l'activitat dels clubs esportius de Castelldefels aquesta nova temporada 2026-2027, que està començant progressivament. Ja el passat cap de setmana es van disputar alguns partits i el Cristian ens destacava que era una activitat regular, ja que els sèniors femení i masculí del Castelldefels Hockey Club van començar la Lliga amb victòries fora de casa, tots dos per 0 gols a 1, però en canvi, per la seva altra banda, els sèniors femení i masculí del Club Bàsquet Castelldefels van perdre els seus partits, estem parlant de Lliga i Lliga Catalana respectivament, en el cas del sènior femení per 61 a 66 i en el masculí per 79 a 75. En tots dos casos van estar ben a tocar de les victòries, però malauradament aquí hem de parlar de derrotes. I a més, en l'àmbit de l'esport, i aquí aprofito per fer també un repàs a l'agenda, perquè ens arriba aquest divendres la cerimònia de lliurament dels premis de la 26a edició de la Nit de l'Esport. Serà el poliesportiu de Can Roca, amb la novetat de la categoria de millors esportistes masculí i femení majors de 45 anys. I era aquest mateix dilluns quan s'anunciaven els finalistes d'aquestes categories que formen part de la Nit de l'Esport. I com deia, dins de l'agenda tenim aquest divendres el lliurament dels Premis de la Nit de l'Esport, això al Pavelló Can Roca. El dissabte tenim la festa fi de temporada d'estiu a les 8 del vespre al carrer 366 a La Sorra, ja situem-nos davant del pàrquing carrer Mèxic. El mateix dissabte també, això al matí, aquí m'he colat en l'ordre, eh? Primer pensaríem, el matí de dissabte tenim la trobada, la jornada de convivència i participació ciutadana al nou parc infantil de la plaça Catalunya, això serà de 10 a 2 del migdia, una jornada organitzada per l'Associació de Veïns Centre Castelldefels. L'activitat consisteix en un matí obert a la ciutadania amb un petit mercat d'artesania, d'artesans i artesanes locals, amb activitats infantils, un vermut popular i un espai de trobada entre veïns i veïnes per fomentar l'ús comunitari del nou parc i la dinamització d'aquesta plaça. Després d'aquest matí de dissabte ja sí que arribem a la festa fi de temporada d'estiu a la nostra platja, com us deia, a partir de les 8 del vespre, amb música, amb animació, amb un espectacle de drons. I diumenge és la pedalada i festa de la bici, que ja us explicava, comença amb sortida a les 10 des de la plaça de l'Església. I amb això arriba el moment de conèixer com és ara mateix l'estat de la mobilitat a les principals vies de sortida i accessos a Castelldefels. Per tenir aquesta informació, connectem ara de seguida amb el Servei Català de Trànsit, amb qui fem, ja sabeu, de dilluns a divendres aquest servei, aquesta crònica. Amb això donem el tret de sortida al Castelldefels Desperta d'avui.
1: Castelldefels Desperta.

0: Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Bon dia, Eduard Sánchez.
1: Hola, molt bon dia. Doncs a aquesta hora tenim encara trànsit lent i aturades a les vies principals que connecten amb la capital catalana, sobretot en el cas de l'autopista C32, la zona de Viladecans, amb lentitud i en retencions, ben bé un parell de quilòmetres. Més endavant, els vehicles es tornen a aturar a la zona de Sant Boi i també del Prat de Llobregat. Seguint per aquesta via, si entreu a la ronda de dalt de Barcelona, també trobareu trànsit lent amb aturades entre Cornellà i Diagonal, en aquesta ronda i en sentit Trinitat. En el cas de la ronda litoral, també un tram destacable avui de lentitud i de retencions des de Zona Franca fins pràcticament la Barceloneta. En el cas de l'autovia C31, l'autovia de Castelldefels, aquí tenim circulació molt lenta, el tram principal del Prat de Llobregat, també d'entrada a Barcelona. I en el cas de l'autovia 2, circulació lenta amb retencions a partir de Pallejà, el tram de Sant Vicenç dels Horts i també de Cornellà en sentit Barcelona. És tot, molt bon dia.
0: Perfecte, Eduard, moltes gràcies i molt bon dia.

0: Castelldefels Desperta.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
0: Castelldefels Desperta.
5: I després de conèixer l'estat de la mobilitat, ara connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya per obtenir la previsió per a aquesta jornada, que, a més, recordem, ens arriba marcada amb una alerta a partir de les 8 del vespre. Connectem amb el Servei Meteorològic. Gràcies, bon dia.
6: Bon dia, avui esperem un canvi de temps que ja començarem a notar durant el matí, d'augment poca cosa, però ja els núvols començant a aparèixer en zones del sector central del litoral, poden també aparèixer ja al matí alguns primers ruixats en aquest sector, però el gros, el més important, arribarà de cara a la tarda, especialment a partir de migdia ja les nuvolades creixeran no només en aquests sectors del litoral i del prelitoral central, sinó també cap a tota la zona del nord-est, Pirineu, Prepirineu, i esperem xàfecs en totes aquestes zones. Poden ser intensos, acompanyats de tempesta, localment de calamarsa, especialment a punts de l'interior del quadrant nord-est, Catalunya central, posteriorment també cap al sector del litoral, prelitoral central, i cap a la nit també esperem que puguin arribar d'intensos cap a la zona de nou de les comarques del litoral de Barcelona i nord de Tarragona. Per tant, atenció, perquè seran locals, però allà on calguin podrien arribar a descarregar amb intensitat. Hi ha avisos des del Servei Meteorològic de Catalunya per la possibilitat que de forma puntual puguin deixar més de 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i en 3 hores puguin arribar a deixar més de 60 litres per metre quadrat, fins i tot en algunes comarques del litoral central, nord del Camp de Tarragona, podríem parlar que al final del dia de la possibilitat petita, però existeix que de forma puntual deixin més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Per tant, atenció, perquè és una situació no de pluja general abundant, però sí localment poden descarregar amb intensitat i, com dèiem, amb tempesta, i no descartaríem, especialment al final del dia, a comarques del litoral, algun fenomen de temps violent. Tot això amb un descens de la temperatura que serà evident a migdia i de cara també les pròximes jornades. És tot de moment, ho deixem aquí.

0: Castelldefels Desperta.
1: Parlem ara de les activitats adreçades a la gent gran de Castelldefels, en concret de tota la programació que ens ofereixen dins de salut i diversió, una proposta que combina activitat física, salut i també un espai de trobada i relació entre la gent gran de la nostra ciutat. Per conèixer millor el programa, avui ens acompanya l'Efrem Huasqué, monitor de l'àrea de gent gran. Molt bon dia i gràcies per estar aquí.
2: Molt bon dia. Aquí estem.
1: Doncs com ha encetat aquesta setmana, que justament el dilluns començàveu amb el procés de renovació de les places dins del programa Salut i Diversió?
2: Correcte. Començàvem el que són les renovacions, que la gent que ja havia estat inscrita en el nostre programa confirmés que continuava, i un cop que acabem amb les renovacions ja començarem amb la gent nova a incorporar-la als diferents grups i això. Sí que he de dir que tenim obert un període d'inscripcions ara que està obert, però és per inscriure's a la llista d'espera, perquè així ja anem incorporant la gent en els llocs que quedin lliures dels diferents grups.
1: Ara que menciones llista d'espera, precisament el dilluns ens visitava el regidor de Gent Gran, Nico Cerpa, i ens destacava que l'any passat el programa va arribar a més de 500 persones, en concret 525 persones es van beneficiar de tot el que ofereix aquesta proposta Salut i Diversió, tot i que també es va generar una llista d'espera. Des de la teva experiència com a monitor, què creus que explica aquesta participació tan alta en aquest programa? Què ens aporta? Què aporta a la gent gran a Salut i Diversió?
2: És que cada cop tenim gent més gran i bueno, gent que és molt activa, gent que, pues, que li agrada caminar, li agrada fer gimnàsia, que no vol quedar-se a casa, sinó que vol sortir i fer activitat. Llavors, que hi hagi una activitat tan oberta amb tantes activitats a Castelldefels i que sigui per la població de Castelldefels fa que molta gent gran pues, vulgui incorporar-se en aquesta activitat i poder participar de la nostra experiència i del tot el que fem des de l'àrea de gent gran, tant jo com la Sílvia com l'Albert, que fem quantitat d'activitats que durant l'any estem preparant.
1: Uh-huh. El programa, quin és l'objectiu del programa? Busca treballar la salut des d'una perspectiva integral?
2: Correcte. El programa el que vol és que, bueno, que la gent no sigui molt activa, que facin exercici i que no perdin la seva forma física. Sobretot és un tema de no perdre la forma física, que tinguin una vida saludable. Sí que controlem els hàbits saludables, fem controls, ja portem un parell d'anys que estem fent controls tant de pes com de freqüència cardíaca, que això ens ha permès adonant-se, doncs, per exemple, l'any passat, de dues persones que tenien problemes cardíacs i que no ho sabien, que realment ells no sabien que tenien aquest tipus de problema i els vam derivar al CAP i sí, estan en vigilància, però bueno, bé, i estan regulats i segueixen amb la nostra activitat. Però això ens permet molt adonar-nos doncs, de diferents tipus de gent que tenim. Sí que és veritat que com que la gent cada cop envelleix més, doncs, hem d'ampliar places amb grups de mobilitat reduïda, diguéssim, són grups que nosaltres anomenem de mobilitat reduïda, però per nosaltres és la gent que no pot fer, diguéssim, la classe normal. És gent doncs, que igual ve amb el taca-taca, gent que té problemes i ve amb un bastó, però que sí que poden fer activitats física i mantindre la seva vida saludable.
1: Ens posaves aquest exemple tan interessant de detecció precoç en l'àmbit concret de salut física amb la freqüència cardíaca, per exemple, aquestes dues persones que vau aconseguir fer aquesta detecció i ara ja tenen un seguiment amb el CAP de la ciutat, però també entenc que abordeu el benestar emocional, també la salut mental de la nostra gent gran amb la solitud no desitjada, per exemple.
2: Correcte. És un programa que el que permet és que socialitzin amb altra gent de la seva mateixa edat o de les franges d'edat que comprenen salut i diversió.
1: A partir de quina edat es pot apuntar la gent gran a aquestes activitats?
2: A partir de 60 fins que puguin.
1: Fins que el cos aguanti.
2: Fins que el cos aguanti, això està molt clar, que fins que el cos aguanti.
1: I ara que diem d'aquesta manera, no? Així divertida, fins que el cos aguanti, també em pregunto si les activitats que oferiu, estaves precisament comentant, cada vegada les persones arribem a més edat, a Castelldefels també hi ha una població envellida, en certs, i sobretot en, específicament en certs barris també podem trobar més persones grans. Com adapteu les activitats? Perquè realment, dins de la franja tan variada que us pot arribar, perquè no és el mateix una persona de 60 a pocs anys, que si us arriba una persona amb 80 anys.
2: Correcte. Adaptem molt l'activitat segons el tipus de persona. Sí que és veritat que nosaltres tenim una base, però sempre els diem que si no poden arribar a aquesta base, doncs que poden adaptar-ho. Nosaltres normalment el que són les classes nostres doncs anem adaptant segons el grup que veiem. Si veiem doncs, que una persona en aquell grup no encaixa gaire, doncs intentem readequar-la perquè pugui encabir doncs, o en un altre grup o fins i tot adaptar-li l'activitat perquè pugui seguir la classe amb normalitat.
1: I en concret, ens pots posar exemples de quines activitats concretes teniu per a aquesta nova programació de tardor? Si teniu també previst alguna passejada, alguna activitat... Perquè deies que hi ha una mica de tot, hi ha activitats
2: Correcte.
1: En grups i també coses més puntuals.
2: Correcte, seguirem amb les activitats que ja ens funcionaven, com som l'aeròbic, les sardanes... Seguirem fent caminades pel poble, seguirem descobrint parts del poble... Seguirem amb el programa Caminem cap al cent de la Diputació de Barcelona, la qual és un programa que fem marxa nòrdica amb altres pobles i ells venen aquí al nostre poble i nosaltres anem al seu poble. Aquest seguirem mantenint-lo i seguirem bueno, amb les activitats que ja fèiem normalment, com són manteniment físic, sortim a caminar, les sardanes que veia ja dit, l'aeròbic... I seguirem, bueno, tot tipus d'activitat que seguirem fent, la petanca que la seguirem mantenint, jocs de taula que també vam incorporar-ho l'any passat i està funcionant, perquè molta d'aquesta gent al començar a treballar molt aviat va perdre el que és el... Ens vam adonar que havia perdut el poder jugar a jocs de taula. Una cosa tan bàsica com que tots tenim en ment, doncs hi ha molta gent gran que no ha pogut perquè començava a treballar molt d'hora i llavors ja no podien jugar.
1: I dins de tota aquesta programació hem de pensar que les activitats les oferiu a diferents centres també, a diferents espais, no només al centre cívic Frederic Mompou.
2: Correcte, ara mateix tenim oberts tres centres, el Frederic Mompou, en el qual tenim 10 grups, el centre esportiu municipal de Can Roca, que tenim 6 grups, i dos grups al Centre Cívic de Vistalegre.
1: I en cadascun d'aquests espais... Com decidiu? Com repartiu en cadascun d'aquests espais les activitats que es realitzen? Entenc que el gruix més fort està al Frederic Mompou.
2: Bueno, realment les activitats es fan totes... En tots els centres fem les mateixes activitats, intentem. Sí que és veritat que igual al Centre Cívic Vistalegre és una mica més difícil, ja que són 2 dies de la setmana i el grup és diferent... Però els grups que, per exemple, fan 2 dies de la setmana, com és Frederic Mompou i Can Roca, que són dos centres, però les activitats són les mateixes. Hem de dir que les coses que es fan a Frederic Mompou es fan a Can Roca. Sí que el monitor és diferent, perquè a Frederic Mompou són 2 monitors i a Can Roca hi ha un monitor, però les activitats són les mateixes. O sigui, l'aeròbic, les sardanes, ho fan conjuntament Frederic Mompou i Can Roca... Sortir a caminar normalment és conjunt, sí que a vegades també al mateix centre doncs, Frederic Mompou decideix oi, doncs avui anirem a pujar al castell, o Can Roca decideix no, avui sortirem a caminar que anirem fins al pícnic de Can Roca. Doncs això ho decideix una mica el monitor, però sí que les activitats han de ser les mateixes i hem de mantenir... les mateixes activitats a la majoria de centres.
1: I també a l'àrea de gent gran és important la col·laboració amb entitats de la ciutat. També tenir un seguit de programació d'activitats que venen per part seva.
2: Correcte. Per part de les associacions de gent gran també fan moltes activitats I també ens ajudem, com no, amb les activitats, qualsevol problema que tenen, doncs nosaltres estem allà per poder-los ajudar.
1: I com dèiem, l'any passat més de 500 persones es van beneficiar del programa Salut i Diversió, i també ens destacava el regidor Nico Cerpa, el regidor de Gent Gran, que hi ha moltes persones que repeteixen any rere any. De fet, Efrem, justament al començament de l'entrevista ens deies que ara esteu en el procés de renovació, a veure quines persones tornen. Quins són els comentaris més habituals entre les persones participants al programa Salut i Diversió?
2: La veritat és que ens hem adonat amb tots els anys que portem fent aquest programa que la gent continua perquè és un programa que els agrada molt, és un programa que el porten molt adherit a ells mateixos i normalment, clar, com fan amics, doncs continuen any rere any. Ens costa molt que algú es doni de baixa o no vulgui continuar.
1: Un clar indicador d'èxit.
2: Cada any és més, hi ha més altes que baixes. Llavors és molt difícil i la llista d'espera cada any és més àmplia. Sí que l'any passat la vam reduir molt amb la incorporació de tres grups nous a Can Roca, que això va fer baixar molt la llista d'espera, però tornem a tindre molta llista d'espera. Aquest any, per lo que fa a les inscripcions fins ara, jo ara venia del centre i hi ha unes 40 persones en llista d'espera ja incorporades, comptant les que l'any passat no van entrar, que ja estan incorporades en aquesta llista d'espera. O sigui, que ja ens anem a les 100 persones, perquè l'any passat teníem unes 70 a la llista d'espera, que segueixen en aquesta llista d'espera, i 40 més que ens estan incorporant, i ens anem als 110 persones que estan molt interessades en entrar a Salut i Diversió, de les quals les 110 segur que no podem donar cabuda en aquests...
1: Sí, és un nombre considerable de persones que estan esperant la seva plaça. Sí que, Efrem, ens comentaves també que aquesta llista d'espera es manté activa. Per tant, clar, ja sumeu de l'any passat aquestes 70 persones, des de dilluns esteu fent les renovacions, des de dilluns s'estan aprovant persones per la llista d'espera, però si algú ens escolta i vol igualment quedar també en llista d'espera, es pot apropar al llarg del curs.
2: I tant, es pot apropar durant el curs del Frederic Mompou, demana inscriure's a la llista d'espera, li demanaran un horari aproximat que li vagi bé i amb aquest horari veurem si té cabuda o no té cabuda o li oferirem un altre horari.
1: Quan parlem de la llista d'espera, és només de totes les activitats que oferiu al programa Salut i Diversió dels equipaments municipals? Vull dir, quan parlàvem de les entitats també, de les dues associacions...
2: No, la llista d'espera és de Salut i Diversió, és del programa Salut i Diversió que portem des de l'àrea de Gent Gran, des de l'Ajuntament. Tot el que són les pròpies activitats que porten les entitats, l'Associació de Gent Gran i l'Associació Rafael Casanovas, això ho porten ells, llavors ells es creen la seva llista d'espera amb les seves activitats. Sí que és veritat que ara han començat les inscripcions de l'Associació Gent Gran i la setmana que ve comencen les inscripcions del Rafael Casanovas.
1: Perfecte. Volia fer un punt positiu per veure si amb les entitats sí que hi ha aquesta oportunitat de que les persones grans de la nostra ciutat puguin fer, mentre estan en llista d'espera, doncs mentre estan que puguin gaudir d'aquestes altres activitats.
2: Moltes ho fan, moltes poden gaudir de les activitats que ofereix les associacions, que si no fos per això estaríem molt parats realment. Les associacions també ens donen molta vida a que la gent que no pot encabir-se en el nostre programa potser s'encabeix en el seu.
1: A més, estic recordant que la temporada passada, també parlant amb la vostra àrea, amb Gent Gran, amb altres companys i companyes, també em destacaven que per part de les entitats hi ha algunes apostes així bastant divertides. Se'm va quedar molt el taller de Bollywood. Això em va semblar molt curiós.
2: Correcte, el taller de... Sí, sí. Ofereixen sobretot més l'Associació Rafael Casanovas és qui ofereix activitats més dinàmiques, que ofereix batuca, ofereix Bollywood... Sí que l'associació Gent Gran està més vinculada a idiomes, a informàtica... O sigui que sí que és veritat que entre elles s'han posat com d'acord en que un ofereix unes activitats més dinàmiques, l'altre ofereix unes activitats una mica més d'idiomes, més tecnològiques...
1: I es complementen perfectament.
2: Està molt bé perquè així no fan la mateixa activitat. Les dues sessions.
1: Mm-hmm. Doncs amb això arribem ja a la darrera pregunta, perquè justament abans de començar l'entrevista, Efrem, em comentaves que a finals de mes teniu previst un acte de presentació de tot aquest programa.
2: Correcte. Els dies 28 i 29 de setembre farem l'acte de presentació tant al Frederic Mompou com al Centre Esportiu Municipal de Can Roca. Allà és on presentarem el que és el programa d'aquest any de Salut i Diversió, explicarem les novetats que hi haurà i tot com portarem a terme aquest any tot el programa de Salut i Diversió.
1: Perfecte. Efrem Guasqué, monitor del programa Salut i Diversió, moltes gràcies per aquesta estona, per explicar-nos totes les activitats que oferiu des de l'àrea de gent gran dins del programa Salut i Diversió, i també per aprofitar i parlar de les entitats, que en una altra ocasió també donarem cabuda a elles perquè ens expliquin més en detall aquestes inscripcions que arriben ben aviat, com ens estaves comentant. Gràcies i molt bon dia.
2: Moltes gràcies.
0: Castelldefels desperta.
3: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine, i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.

0: Castelldefels Desperta.
1: I ara és moment de connectar amb Protecció Civil de Castelldefels perquè tot just ahir al vespre ens arribava aquesta activació del PAM Inuncat en fase d'alerta davant la previsió d'una pluja intensa a partir d'aquest vespre. Per obtenir tots els detalls tenim per telèfon al tècnic de Protecció Civil Castelldefels, Joan Álvarez. Molt bon dia, Joan, com estàs?
2: Hola, molt bon dia.
1: Doncs explica'ns els detalls d'aquesta alerta perquè comença aquest vespre de dimecres 16 de setembre a les 8 concretament, fins a les 2 de la matinada. És una primera franja on tenim a més dues intensitats diferenciades i dos riscos diferents de pluges.
2: Sí, bé, ens arriba un front de la zona de l'Atlàntic, de la zona de Cantàbria. I bueno, sí que és veritat que la principal avís de perill és en aquesta franja de les 8 del vespre i les 2 del matí. Si bé també pot començar a ploure a partir del migdia, però s'espera més intensitat a partir de la franja que hem comentat. I l'episodi s'allargaria doncs, fins a la matinada, fins a les 8 del matí del proper dijous. No? El que comentes dels avisos de perill, sí, tenim dos avisos per intensitat, un que és a curt termini, que és de la intensitat de pluja en 30 minuts, que estem en un 4 de 6, que això vol dir que es podrien superar amb possibilitats baixes els 40 mil·límetres a mitja hora. I per un altre costat tenim el de intensitat a mig termini, que és a 3 hores, està en 4 de 6 i podríem superar amb probabilitats baixes els 90 mil·límetres en 3 hores.
1: Uh-huh. I a continuació, Joan, començaria una altra franja, que en aquest cas estem parlant de 2 de la matinada fins a les 8 del matí de demà dijous 17 de setembre, on aquí la intensitat ja és baixa.
2: Sí, és ja a partir de les 2 del matí fins a les 8 del matí. S'espera que les precipitacions puguin continuar, però amb una intensitat menor. En aquest cas, el nivell de perill és 2 de sobre 6, que bueno, seria amb també possibilitats baixes, però a curt termini és a dir 30 minuts, però en un llindar menor, és a dir, poder superar els 20 mil·límetres en aquesta mitja hora.
1: Uh-huh. I en quin objectiu ens arriba aquesta alerta des de Protecció Civil Castelldefels? Quines mesures operatives s'activen una vegada que la comuniqueu, Joan?
2: Bueno, al final l'objectiu que tenim és la prevenció, això és el més important i que ens agafi a tothom preparats tant a les municipals de l'any econòmic com a la ciutadania. Som conscients que la meteorologia no és una ciència exacta, per tant, els riscos es diuen, uns altres són una mica menors, com va passar la setmana passada, i bueno, però davant d'això no podem fer res, podem només estar previnguts i actuar en conseqüència. Des de l'Ajuntament, doncs, principalment intensifiquem les mesures de netejar embornals, de revisar els punts crítics, com poden ser els passos soterrats, per exemple, i quan arribi l'episodi està, diguéssim, atents a qualsevol incidència que es pugui produir.
1: Mm-hmm. Dins d'aquesta anticipació, coordinació entre els serveis també que realitzeu des de Protecció Civil, a més, també ens arriben una sèrie de consells d'autoprotecció dins del Pla d'Actuació Municipal de la nostra ciutat.
2: Sí, una mica el que es ve repetint sempre durant aquest episodi, però bueno, que es repeteixi i sigui repetitiu no vol dir que no sigui important. Al final, bueno, si estem a l'exterior, doncs molt important no apropar-se a rieres o barrancs perquè es poden produir crescudes importants en poc marge de temps i que es poden agafar en una situació molt complexa. També conduir precaució, a minorar la marxa i després també si som a casa, doncs tancar bé les finestres per evitar que entri aigua, no baixar soterranys ja si estan en i més important que en cas d'emergència hi ha que trucar al 112 al final.
1: Perfecte. Joan Álvarez, tècnic de Protecció Civil de Castelldefels, moltes gràcies per oferir-nos aquesta informació detallada sobre l'alerta que comença a partir de les 8 del vespre d'avui. Des de Ràdio Castelldefels seguirem pendents i qualsevol actualització oferirem micròfons. Gràcies i molt bon dia.
2: Gràcies, bon dia.
0: Castelldefels Desperta.

0: És moment ara de parlar d'una altra notícia relacionada amb la seguretat de la ciutat. En aquest cas concret parlem de la Junta Local de Seguretat, que tindrà lloc demà dijous 17 de setembre, on es presentaran els resultats registrats en matèria de seguretat aquest estiu a la nostra ciutat. Aquest òrgan col·legiat de coordinació en matèria de seguretat el formen representants de la policia local, els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i també la Guàrdia Civil, així com la màxima representació municipal encapçalat per l'alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes. Ahir ens visitava als estudis de Ràdio Castelldefels el tinent d'Alcaldia d'Interior i Governació, David Soler. Escoltem la seva explicació sobre aquest òrgan col·legiat que es reuneix demà mateix.
1: Fem balanç de lo que portem d'any i sobretot després de l'època d'estiu, que és on tenim més requeriments i més complicacions a la nostra ciutat, més a més perquè tenim, doncs, com ja deia, més de 2 milions de persones que venen a gaudir del nostre municipi. I la veritat és que crec que la valoració serà força positiva. A més, en un moment en el que el nombre de delictes puja a tot arreu, on tenim dades dramàtiques a altres municipis i a altres municipis no gaire llunyans al nostre, en el qual, doncs, els delictes s'estan multiplicant de forma exponencial, i Castelldefels en els últims 4 anys ha aconseguit reduir any rere any els delictes a la ciutat de Castelldefels. I estem amb unes dades policials realment molt, molt bones.
0: El govern municipal subratlla que la disminució dels delictes no és una opinió ni una sensació, sinó que respon a xifres reals, així ho manifesta Soler.
1: No és que cregui que hi hagin menys delictes, és que hi han menys delictes. I això és una dada, doncs, molt, molt contrastada, no? Vam començar la legislatura el primer any amb una reducció aproximada, no vull equivocar-me de les dades, però crec que va ser del 3,6%, doncs, menys de delictes el primer any. El segon any ja vam passar un 6,7. El tercer any més d'un 8%, doncs, de reducció de delictes. I en aquests moments estarem, doncs, entorn a un 1 o un 0,5% menys de delictes en aquest últim període, en el qual, doncs, ja és una dada molt positiva amb un entorn molt, molt, molt complicat i on creixen tots els delictes a tots els municipis. Per tant, doncs, jo crec que si fem un acumulat de la reducció de delictes, doncs, que portem en aquests últims 4 anys, la xifra, la veritat, jo crec que no l'havíem vist mai a Castelldefels. Per tant, estem amb dades policials, doncs, molt interessants, molt satisfactòries, i esperem i confiem en poder-les mantenir durant molt de temps.
0: Segons explicava el tinent d'alcaldia, David Soler, hi ha diversos motius que condueixen a aquesta millora dels resultats en matèria de seguretat ciutadana els darrers 4 anys. Ens mentava, entre ells, per exemple, David Soler, l'increment d'efectius i els recursos que s'estan destinant a la policia local. Recordem que en aquesta legislatura els àmbits que sempre han estat prioritaris per l'equip de govern són la neteja, per una banda, i la seguretat, per l'altra.
1: D'un conjunt de factors, i sobretot la presència policial i l'increment del nombre d'agents de policia local a Castelldefels. Nosaltres, quan ja estàvem a l'oposició, manifestàvem, doncs, que teníem una plantilla de la policia local escassa, que necessitava ampliació, que a més, per una qüestió generacional, necessitava incorporar, doncs, sàvia nova, que digo jo, i a partir d'aquí, doncs, hem fet aquest procés. I aquest procés ha costat molts diners, ha costat molts esforços i també, doncs, ha aconseguit, doncs, que tinguem una plantilla de la policia local molt més jove, doncs, també amb més dinamisme i sobretot que acumula l'experiència d'aquestes persones que porten tants anys treballant i que s'han pogut dedicar a planificar, a gestionar la prevenció i a intentar mirar com podíem reduir els delictes a Castelldefels, i ho hem aconseguit.
0: L'última reunió de la Junta Local de Seguretat va ser precisament fa 5 mesos, al mes d'abril. En aquell moment, el que es va presentar és un descens general, també, en el nombre de delictes penals, d'un 6,1% en el període comprès entre març de 2025 i febrer de 2026. En concret, estàvem parlant de 3.708 infraccions penals i que es van reduir a 3.480, aproximadament, més de 200, unes 250 infraccions penals de reducció, aquest 6,1% de reducció del nombre de delictes penals. Pel que fa a les tipologies delictives, els robatoris amb força van baixar un 12,7%, als domicilis un 23,6% i a les empreses el descens arribava al 75%. serà aquest dijous 17 de setembre quan es presentaran les noves dades en una nova Junta Local de Seguretat. La presidirà l'alcalde Manuel Reyes i tindrà lloc al Saló de Plens de l'Ajuntament, on es reunirà aquest òrgan col·legiat de coordinació amb els representants de Policia Local de Castelldefels, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i la Guàrdia Civil.
2: Castelldefels Desperta.

0: Estem arribant al final d'aquesta primera hora del programa, on hem complert excel·lentment la programació que us avançava al principi. Tot just quan hem començat, repassàvem de manera general tots els titulars que cal conèixer de la ciutat en aquest dimecres 16 de setembre. Us destacava que la notícia titular d'ahir a l'informatiu de Ràdio Castelldefels era la Junta Local de Seguretat, que ja acabem de fer en detall aquesta notícia, portant-vos la prèvia d'aquesta trobada que es realitzarà demà, aquesta reunió de coordinació demà al Saló de Plens al llarg del matí. I ara arribem al moment de destacar també el tema del dia que ens arribava ahir a la pàgina web de l'Ajuntament. En aquest cas, la notícia destacada tenia a veure amb les àrees de ciutat i territori i obres, i parlem de l'adjudicació d'unes obres de la nova passarel·la que connectarà l'skatepark i l'avinguda del Canal Olímpic. Sobre l'skatepark ja havíem parlat també aquests dies anteriors dels avenços que s'estan produint i com s'està ja la recta final. Ens detallava el cap de la secció d'esports, Albert García, que ja s'ha assolit més d'un 80% de realització d'aquestes feines. De fet, ara ja estaven amb la fonamentació. El que veiem prèviament era gairebé com un esquelet, i ara ja amb la fonamentació del ciment ja es pot començar a veure com quedarà tot plegat. De fet, també a xarxes veureu un vídeo de com estan avançant aquestes feines. Sempre trobareu més informació tant al perfil oficial de Ràdio Castelldefels com al perfil oficial de l'Ajuntament. I ara ens arriba aquesta notícia d'aquesta passarel·la. L'skatepark és a punt de finalitzar i el que ens queda també esperar és aquesta nova passarel·la que ens permetrà la connexió d'aquest equipament que serà de referència no només a Castelldefels, sinó també a Catalunya i a nivell estatal, així ens ho explicaven des de l'Ajuntament, i ens connectarà l'skatepark amb l'avinguda del Canal Olímpic. Serà una connexió més directa i accessible entre els dos punts. Aquesta infraestructura està a càrrec de l'àrea metropolitana de Barcelona, el responsable és l'AMB, i ens tindrà una superfície de 200 metres quadrats. A més, millorarà la mobilitat i la seguretat de la zona. Aquesta adjudicació ens l'expliquen en detall a la notícia publicada a la pàgina web de l'Ajuntament, a castelldefels.org. Trobareu en concret l'empresa que ha estat adjudicada amb aquest projecte de millora d'accés amb rampa fins al pont de l'Avinguda Canal Olímpic. L'import també concret, que supera els 800.000 euros, amb IVA inclòs, i el termini d'execució d'un total de 7 mesos sobre aquesta infraestructura més directa, segura i accessible. I amb això arribem al final d'aquesta primera hora, on també hem parlat de l'àrea de gent gran amb una primera entrevista, i a continuació la segona entrevista ha estat amb Protecció Civil per l'alerta, que arriba a partir de les 8 del vespre d'avui, amb aquest període més intens fins a les 2 de la matinada.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
2: En punt les 9 del matí. L'Audiència de Barcelona jutja avui tres comandaments de la policia espanyola i la gent que l'1 d'octubre del 2017 va buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol. S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La Fiscalia en demana l'absolució. Els Mossos investiguen l'accident mortal que ahir al vespre hi va haver al pàrquing del Mercat Central de Tarragona. Un altre treballador està en estat crític. Segons els bombers, els operaris treballaven a la fossa sèptica, on s'havia acumulat monòxid de carboni. Aquest matí, el mercat ha obert amb normalitat. Brussel·les vol posar límits a les xarxes socials pels menors de 15 anys. També es vol obligar les plataformes a verificar l'edat i eliminar mecanismes dissenyats per generar addicció. La proposta la presentarà avui la mateixa presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, aprofitant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea. El president Salvador Illa celebra avui la Diada Nacional de Catalunya Extremadura i farà l'acte institucional que fins ara sempre s'havia celebrat a Madrid. Coincidint amb el viatge, Illa també es reunirà avui amb la presidenta extremenya, a Maria Guardiola, del Partit Popular. El 23% dels punts de recàrrega d'accés públic de Catalunya no funcionen. Són dades de la patronal de fabricants de vehicles que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Es tracta de punts que estan averiats o bé encara no s'han pogut connectar a la xarxa. Activada l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses a partir d'aquesta tarda. D'entrada, Protecció Civil no l'equiparà a la situació de la setmana passada, però aquest matí una nova reunió del comitè tècnic haurà de determinar si cal activar alguna mena de restricció. Avui comença el mercat de música viva de Vic, que fins diumenge desplegarà més de 70 propostes artístiques. El concert inaugural serà el Non Concerto, dirigit per la dramaturga Lucía del Greco. Marxem cap al Congrés dels Diputats. Comença el cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez a la sessió de control.
3: Gràcies, presidenta. Senyor Sánchez.

I seguim aquí al Castelldefels Desperta en directe fins a les 10 del matí. Amb el company Gerard Carreras al control tècnic i jo mateixa, Estefania González, oferim-vos tota la informació que cal conèixer de la nostra ciutat aquí en directe, com dèiem, i amb tot l'important que hem de conèixer de tant de notícies com d'agenda que podem apuntar ja al nostre calendari per no perdre'ns cap detall d'allò que ens ofereix la ciutat en tots els àmbits, àmbit esportiu, àmbit cultural, o si ben divers tot. A la primera hora, de fet, hem parlat de les activitats que ens ofereix el programa Salut i Diversió. Ho hem fet amb la Frem Huasque, monitor de l'àrea de gent gran, que ens explicava que el dilluns van començar amb les renovacions de les places que hi ha dins del programa Salut i Diversió. Ens destacava que la temporada passada, el curs anterior, se'n van beneficiar d'aquest programa de salut integral adreçat a persones majors de 60 anys. Es van beneficiar més de 500 persones, en concret 525, tot i que van quedar persones en llista d'espera, i aquesta setmana estan fent les renovacions i estan també apuntant a persones que estiguin interessades a cada llista d'espera. Però també ens destacava que gràcies a dues entitats locals adreçades a la gent gran es poden oferir més activitats. En aquest cas, també ben aviat, en els propers dies, s'obriran les inscripcions per les activitats que ofereixen l'Associació de Gent Gran de Castelldefels i l'Associació Rafael Casanovas. I aquí, a més, interessant tenir en compte que, per una banda, l'Associació Rafael Casanovas ofereix activitats més de moviment, més físiques, per exemple, de ball, al Bollywood, amb batucades, amb diferents propostes animades, i de manera complementària l'Associació de Gent Gran de Castelldefels el que ofereix a aquest sector de la població de la nostra ciutat són activitats més mentals, activitats també de jocs de taula, de memòria, així que ben complementades. I si no esteu apuntats, apuntades al programa Salut i Diversió i no us toca aquesta renovació, sinó que esteu en llista d'espera o us voleu apuntar i quedar en aquesta llista d'espera per si hi ha sort, el que sí que podeu fer és apropar-vos a les entitats també. Això ens ho comentava l'Efrem Gosquen en aquesta primera hora, i aprofitarem també en els propers dies per parlar amb aquestes dues entitats que ens concretin exactament en quin dia comencen les inscripcions i com us podeu apuntar si us interessa. I l'altra entrevista que teníem en aquesta primera hora ha estat amb el tècnic de Protecció Civil, Joan Álvarez, per conèixer els detalls d'aquesta nova alerta que ens ha arribat, alerta per pluges intenses. Una alerta, una situació de perill que començarà a partir de les 8 del vespre fins a les 2 de la matinada, quan es situa aquesta major intensitat de pluja prevista, i després de 2 de la matinada a 8 del matí, ja de demà dijous 17 de setembre, la intensitat i probabilitats són baixes. Com sempre, ens ha recordat des de Protecció Civil, ens han recordat les actuacions preventives que estan duent a terme ja els serveis municipals i els consells d'autoprotecció per a la ciutadania, que justament Joan Álvarez també comentava i ens posava en aquest context que tots i totes vam viure la setmana passada aquesta altra alerta que finalment, i per sort, no va arribar a materialitzar-se tal com apuntaven totes les previsions, sinó que va haver aquest canvi que va fer que la tempesta que ens estava arribant, una part es quedés al mar i només arribés una petita part aquí a la nostra ciutat. Aquest canvi va ser el que va propiciar que no es produïssin majors incidències. De fet, recordem que només la incidència destacada va ser una branca caiguda amb una actuació per part de policia local de tallar el carrer corresponent i bombers de retirar aquesta branca. I en aquest context ens recordava Protecció Civil que, tot i que venim justament de fa una setmana d'aquest esdeveniment, avui ens arriba una nova alerta a partir de les 8 del vespre, i sempre hem de tenir en compte aquests consells d'autoprotecció per si de cas, si hi ha un canvi, sempre serà a millor. Si hi ha un camí, no arriba, vull dir. I amb això hem completat la primera hora, a més també de la crònica amb el Servei Català de Trànsit, amb el Servei de Meteorologia de Catalunya. El repàs també ens ha donat temps a fer un repàs a les notícies destacades tant de l'informatiu de Ràdio Castelldefels, la notícia principal d'ahir. Hem parlat d'aquesta Junta Local de Seguretat que celebrarà el matí de demà al Saló de Plens amb

0: I l'altra notícia que també us hem destacat a la primera hora ha estat sobre les obres, en concret l'adjudicació, la fase en la que estem ara és l'adjudicació de la nova passarel·la que connectarà l'skatepark i l'avinguda del Canal Olímpic. Aquestes obres, recordem, que són responsabilitat de l'àrea metropolitana de Barcelona. Els treballs tenen un termini d'execució total de 7 mesos amb aquest finançament de l'AMB, que es fa càrrec del total de l'import dels treballs d'uns 850.000 euros. Aquesta futura nova passarel·la de vianants permetrà una connexió més directa, més segura i accessible entre l'skatepark i el pont de l'avinguda del Canal Olímpic. Amb aquestes feines, amb aquesta actuació, es reforçarà la continuïtat dels itineraris de les persones vianants i es millorarà la integració dels diferents espais urbans. Estem parlant d'una passarel·la que tindrà una superfície de 200 metres quadrats i que incluirà també escales i rampa per fer aquest espai, aquesta passarel·la accessible. A més, aquesta estructura està prevista per reconstruir-se al costat de les vies del tren i per aquest motiu el perímetre comptarà amb tots els requeriments que especifiqui l'ens gestor ferroviari, estem parlant d'ADIF. I amb aquest repàs a tot el que ja hem comentat a la primera hora, si us interessa recuperar, si us heu perdut alguna part de la primera hora del matinal de Ràdio Castelldefels, ja la podeu recuperar, podeu accedir a radiocastelldefels.org i aquí trobareu aquesta primera hora i podreu cercar el moment concret que voleu escoltar per conèixer tots els detalls, per exemple el que dèiem d'aquest programa Salut i Diversió o de l'alerta de Protecció Civil, a més de la resta de notícies que anàvem comentant. Amb aquest repàs en detall, ja passem a la segona hora. Us recordo que estarem aquí en directe fins les 10 del matí. A 9:45 ens toca la secció amb la biblioteca. Ens visitarà la directora d'aquest equipament, Míriam Huguet. Ens portarà novetats en les col·leccions de les biblioteques. Ens recordarà també les activitats, l'agenda que tenen prevista, perquè tot just el seu horari habitual, les seves activitats, la seva programació habitual, tornava ja a posar-se tot en marxa aquest passat dilluns i avui ens destacarà aquestes activitats també perquè coneguem si cal fer inscripció prèvia, si no, i tenir una mirada tant a activitats d'adults com a activitats adreçades al públic infantil o a públic familiar per compartir aquestes estones amb els nostres infants. I a més, aquesta secció d'avui ens arriba marcada en la prèvia a la 44a setmana del llibre en català. Començarà aquest divendres 18 de setembre fins al 27 de setembre. Una edició que enguany és la més gran de la seva història. La celebració de la trobada com a tal, que inaugura la temporada literària de casa nostra, serà al Passeig de Lluís Companys a Barcelona. I ens aglutinarà el món del llibre al voltant de casetes i escenaris desplegats en aquest passeig, aquesta gran cita de les lletres en català que ens arriba amb el lema de molt per veure, molt per llegir. Això serà a partir del divendres 18 fins al 27 de setembre, però des de la biblioteca, això ens ho explicarà més en detall la directora Míriam Huguet, han col·locat uns cartells i han preparat també una selecció de llibres per animar-nos a tothom a agafar en préstec algun llibre en català i fomentar la lectura. I amb això encetem i passem ara de nou a fer un repàs a més notícies que hem de tenir al nostre radar informatiu de Castelldefels. Vinga, va, continuem.
1: Castelldefels desperta.

0: Aquest passat dilluns, 14 de setembre, començaven les obres de condicionament del passeig del Brollador. Els treballs consisteixen principalment en la renovació de l'asfalt de la calçada, renovar completament en tot el tram, i del paviment de les voreres, només en els trams en què es troba en mal estat. Òscar Herrero és tècnic municipal de mobilitat i ens explica les afectacions.
1: Tot el carrer Brollador

0: pues que estará ahora tallat al trànsit. Mentre duren les obres, doncs ja s'ha tallat. Doncs la gent, doncs, el millor que agafava els veïns sí que podran passar, o des de l'Avinguda Villamar, o entrant des de l'Avinguda Pins, val? Aquí podran accedir, però només els veïns que tenen aquí un gual. Val? Si no, la resta de gent, doncs el carrer estarà tallat per això, per motiu de les obres, perquè clar, és una urbanització tant de la calçada com de les voreres i es necessita ocupar tot l'ample, no, del carrer.
1: També des de dilluns s'han començat uns talls nocturns a l'avinguda de la Pineda, concretament al pas inferior en aquesta avinguda, on s'estan col·locant murs per contrarrestar el soroll del pas dels trens.
0: Aquest és un tall important perquè, bueno, es talla tant per a vehicles com per a vianants, i sempre els vehicles, no, un desviament és més fàcil, no, perquè vas en cotxe i és més còmode, per dir-ho d'alguna manera. En canvi, també s'ha fet aquí els vianants. Doncs, clar, la volta, la gent que vingui aquí per la nit, pues sí que la volta és més llarga, no? Si vas caminant i has d'anar al pas inferior de l'estació per poder esquivar aquest tall, no? Estan fent les pantalles, bueno, això suposo que els companys ho han explicat, les pantalles acústiques s'estan instal·lant i, clar, com hi ha un risc de caiguda, hi ha maquinària pesada aquí, pues, per seguretat es talla tant als vianants com als vehicles.
1: I pel que fa a les obres que s'estan fent actualment al carrer Barcelona dins d'aquest projecte de reurbanització, que continuen els talls al sentit muntanya entre Pitort i Marisol.
0: Les obres estan avançant segons el previst. Pues ara hem tingut, no, com tothom, el panorama estiuet, no, de vacances, també tothom marxa de vacances, ja hem estat un parell de setmanes aturades, però ja tornen a estar en marxa, van segons terminis i continua tallat el que és el sentit cap al centre, no? Des de Pitor, carrer Barcelona, de Pitor fins a Marisol no es pot anar cap al sentit muntanya. El sentit mar sí que està obert en tot el llarg del carrer Barcelona, però entre Pitor i el carrer Marisol el sentit muntanya està tallat al trànsit.
1: Afectacions al trànsit per obres a diferents punts. Aquests dies hem parlat del passeig del Brollador, també a l'avinguda de la Pineda de nit i al carrer Barcelona. A més, quan fèiem aquesta conversa, quan teníem aquesta entrevista amb el cap de mobilitat, Òscar Herrero, el cap de mobilitat de l'Ajuntament, també ens avançava en termes d'agenda que aquest diumenge arriba la pedalada a la ciutat amb sortida a les 10 del matí de la plaça de l'Església i arribada prevista al voltant de 11:45 del migdia al Parc de la Muntanyeta, on continuarà aquesta pedalada ja amb la gran festa de la bicicleta. I ens explicava que, òbviament, dins d'aquest recorregut per la nostra ciutat, un recorregut total d'aproximadament 8,5 quilòmetres, entre ja sumant anada i tornada, doncs òbviament aquest recorregut per carrers de Castelldefels implicarà una sèrie de talls. En aquest cas ens explicava que són talls dinàmics i que aniran fluctuant segons com sigui el ritme de les persones participants en aquesta pedalada, que a més l'any passat hi van participar més de 800 persones, així que a veure aquest diumenge quantes persones tant de Castelldefels com de voltants animen a apropar-se amb les seves bicicletes i a participar en aquesta gran festa de la mobilitat sostenible.
2: Castelldefels desperta.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
2: Castelldefels desperta.

0: i passem de les obres, de les afectacions de mobilitat en, també per aquestes mateixes obres i amb la mirada a l'agenda i aquest pas de la pedalada el diumenge, passem ara a, a un altre sector, a una altra àrea de l'Ajuntament. En concret parlem de promoció econòmica i foment de l'ocupació. I ho fem perquè ahir es van incorporar a diferents llocs de treball de l'Ajuntament. 9 persones van arribar en el marc del programa Treball i Formació amb un tipus de contractació que es diu plans d'ocupació. Aquestes contractacions són de persones en situació d'atur, una situació de llarga durada. I la contractació com a tal per part de l'Ajuntament és amb una durada de 12 mesos. Ahir ens donava els detalls aquí a Ràdio Castelldefels la Mapi Clemente. Ella és la cap de la unitat d'orientació i formació de l'Ajuntament.
1: Avui comencen a treballar dintre dels programes que tenim de foment d'ocupació, doncs comencen a treballar 9 persones dintre del programa Treball i Formació. El Treball i Formació és un programa que contempla la contractació de persones durant 12 mesos que s'integren i treballen a l'Ajuntament en diferents llocs de feina. Dels llocs que tenim, dels 9 llocs de treball que comencen avui, són 8 són auxiliars administratius i tenim un auxiliar de serveis que estarà a les escoles de Castelldefels. Els auxiliars administratius estan en diferents departaments de l'Ajuntament i donaran suport durant aquests 12 mesos als departaments i ells aprofitaran doncs, per millorar el seu currículum, per aprendre coses noves, per conèixer l'administració.
0: I a més de treballar, de millorar el seu currículum, no només en l'ocupació que desenvoluparan al llarg d'aquest any, també el programa els ofereix una formació en diferents aspectes relacionats amb la recerca de feina. És un aspecte complementari per millorar les seves possibilitats una vegada acabi aquest pla d'ocupació d'un any de durada.
1: En aquest programa en concret que han començat avui, tindran una formació de 60 hores del paquet Office, que és per millorar les competències informàtiques, com a formació del programa. El programa és Treball i Formació, per tant, és un contracte de treball i una formació. Però després tot l'acompanyament nosaltres ho treballem des de sessions grupals, on juntem a les persones que estan en aquest programa. També va molt, molt bé crear dinàmiques on es coneguin, perquè després aquest networking va bé, després es donen suport entre ells per la recerca de feina, estan en situacions semblants, algunes molt diferents, però per altra banda molt semblant perquè estan buscant feina, i a través de sessions grupals doncs, es treballen moltes coses a l'objectiu laboral, a la seva seguretat en si mateixos a l'hora de la recerca de feina, es fan sessions de currículum, sessions d'entrevista, com preparar una entrevista, i després, de forma paral·lela, es fan entrevistes individuals per tractar la situació personal de cadascú d'ells, de la situació més individual, que no es tractarà en grup per fer l'acompanyament. L'acompanyament contempla la integració en el lloc de feina, que tinguin una bona integració, que les funcions encomanades les puguin desenvolupar, que tinguin les competències transversals adients també, doncs treball en equip, totes aquestes coses, i també es treballa la recerca de feina posterior.
0: Les persones que van optar a formar part d'aquest programa de treball i formació i no van aconseguir una plaça resten ara a la borsa de treball i les poden trucar en qualsevol moment. I a més, pel que fa a la previsió de 2027, el 5 d'octubre s'obrirà el període de presentació de sol·licituds de cara a pròximes contractacions de plans d'ocupació de l'any vinent.
1: O sigui, la gent que queda en llista d'espera, que queda en el procés, queden en el mateix procés fins al mes de desembre de l'any en curs. I llavors, totes les places que surtin durant l'any es poden trucar a les persones. Estan allà encara operatives per poder-les trucar. Per altra banda, les persones que ara estan sentint això i que diuen, jo vull presentar-me. Doncs nosaltres, tots els anys, Durant el mes d'octubre és quan s'obre el termini per sol·licitar participar en plan d'ocupació. És a dir, que està en un moment perfecte, perquè ara nosaltres. El 5 d'octubre s'obriran les sol·licituds per participar en els plans d'ocupació. Això sí, seran de cara al 2027. Llavors, es faran, hauran de presentar, si estan interessats, el que han de fer és venir a la Guaita, o per la web, buscar tota la informació o trucar-nos i nosaltres els donarem el link, si ho volen fer online, si ho volen fer presencialment, els explicarem com fer-ho, però han de fer la sol·licitud i llavors es fa tot el procés perquè de cara al desembre ja surten les llistes amb puntuació. I llavors aquestes persones són les que estaran en llistes en les borses de treball durant tot l'any 2027.
2: Castelldefels desperta.

0: I ara la previsió del temps amb la nostra connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
1: Bon dia, avui esperem un canvi de temps que ja començarem a notar durant el matí, de moment poca cosa, però ja els núvols començaran a aparèixer en zones del sector central del litoral, poden també aparèixer ja al matí alguns primers ruixats en aquest sector, però el gros, el més important, arribarà de cara a la tarda, especialment a partir de migdia ja les nuvolades creixeran no només en aquests sectors del litoral i del prelitoral central, sinó també cap a tota la zona del nord-est, Pirineu, Prepirineu, i esperem xàfecs en totes aquestes zones. Poden ser intensos, acompanyats de tempesta, localment de calamarsa, especialment a punts de l'interior del quadrant nord-est, Catalunya central, posteriorment també cap al sector del litoral, prelitoral central, i cap a la nit també esperem que puguin arribar d'intensos cap a la zona de nou de les comarques del litoral de Barcelona i nord de Tarragona. Per tant, atenció, perquè seran locals, però allà on calguin podrien arribar a descarregar amb intensitat. Hi ha avisos des del Servei Meteorològic de Catalunya per la possibilitat que de forma puntual puguin deixar més de 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i en 3 hores puguin arribar a deixar més de 60 litres per metre quadrat, fins i tot en algunes comarques del litoral central, nord del Camp de Tarragona, podríem parlar cap al final del dia de la possibilitat petita, però existeix que de forma puntual deixin més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Per tant, atenció, perquè és una situació no de pluja general abundant, però sí localment poden descarregar amb intensitat i, com dèiem, amb tempesta, i no descartaríem, especialment al final del dia, a comarques del litoral, algun fenomen de temps violent. Tot això amb un descens de la temperatura que serà evident a migdia i de cara també les pròximes jornades. És tot de moment, ho deixem aquí.

0: I continuem ara parlant d'inscripcions, en aquest cas a les activitats de la nova programació de tardor dels centres cívics. En concret parlem del Centre Cívic de Vista Alegre i de l'equipament a l'Espai del Mar. Vam parlar el dilluns amb la Neus Fernández, coordinadora d'activitats d'aquests dos espais de la ciutat, i ens explicava, ens feia una prèvia sobre la programació que està per arribar, a més de destacar-nos que les inscripcions ja començaven ahir. El tret de sortida va ser a les 10 del matí. Us recordo, crec que ho he explicat també a la primera hora, però torno a fer, vinga, anem a fer junts i juntes el recorregut. Per trobar aquest formulari, teniu dues opcions, perquè podeu adreçar-vos a l'apartat web de castelldefels.org, a l'apartat que tenen de notícies, i aquí buscar la notícia concreta de programació d'activitats del Centre Cívic Vista Alegre i de l'Espai del Mar, i dins de la notícia trobareu els enllaços directes als formularis de cadascun dels equipaments, o bé el que podeu fer és un altre recorregut alternatiu i podeu anar dins de la mateixa portada web, però a la part superior trobareu serveis, aquí tindreu el desplegable on aprofitareu per anar a Participació Ciutadana, i dins de Participació Ciutadana estan els centres cívics, trobareu els dos equipaments, i dins de cadascun dels equipaments, per exemple, si entro a Centre Cívic Vista Alegre, veuré que hi ha la inscripció als cursos, tallers i activitats. I aquí ja no hi ha més pèrdua, perquè trobareu tot el desglossament de tallers que s'ofereixen dins dels quatre blocs en el que ens arriben enguany tota aquesta programació. I de tot això, d'aquests grans blocs, dels tallers que ens ofereix aquests equipaments de participació ciutadana, parlàvem el dilluns amb la Neus Fernández, coordinadora d'activitats.
1: Obrim les inscripcions tant de manera virtual com de manera presencial. Les persones que interessades es poden acostar tant a l'Espai del Mar com al Centre Cívic Vista Alegre, que els dinamitzadors els atendran, i podem fer les inscripcions també en presencial si ens costa una mica el tema virtual. Les places s'omplen per la inscripció. Nosaltres anem, com la pàgina web ens diu quina hora exactament és la inscripció, i les posem totes per ordre, i els 15-20 20-30 primers que hi ha, depèn del taller, doncs són els que entren.
0: I entre les novetats, destaquem, per exemple, una d'innovadora, que és un escape room a l'Espai del Mar, un escape room que es realitzarà els divendres del mes d'octubre. A partir del dia 10 d'octubre tindrem 3 divendres on ens podrem apropar aquest equipament al litoral de casa nostra, a l'Espai del Mar, on podrem fer un escape room que, com ens explicarà ara la Neus Fernández, han plantejat amb un objectiu molt clar.
1: Teníem ganes de ser creatius una mica, i amb els dinamitzadors, amb el dinamitzador de l'Espai del Mar, hem creat un escape room dins de l'Espai del Mar. No? Ja passarà un misteri, hi ha alguna cosa que hem de descobrir, i la idea és que l'objectiu final és que les persones coneguin l'Espai del Mar, el que s'hi fa, el que passa, com és, perquè la gent, com està, també està a platja, la gent no acaba d'ubicar on està o no sap exactament el que fem, no? És una manera de conèixer l'equipament, el personal i el que s'hi realitza. I doncs passarà alguna cosa, hi ha algú que ha desaparegut i hem de descobrir on està aquesta persona i per què exactament l'ha desaparegut.

0: Castelldefels Desperta. Biblioteca de butxaca.
1: Després d'aquesta petita pausa musical, ja tenim aquí als estudis de Ràdio Castelldefels asseguda amb nosaltres a la Míriam Huguet, directora de l'equipament, la biblioteca. Molt bon dia, com estàs?
2: Bon dia.
1: Benvinguda. Després de l'aturada estival també que fèiem d'aquesta secció, avui ja torna la secció de Biblioteca de Butxaca.
2: Exacte, torna a la biblioteca.
1: I torna, com sempre, comencem parlant de recomanacions. Què ens recomaneu aquesta setmana pel públic adult?
2: Doncs mira, sí, ahir, 15 de setembre, vam sortir les novetats de coneixements i bueno, hi ha una pila de llibres, de recomanacions. Els llibres de coneixements, com ja sabeu, són els llibres que són més temàtics, no? Que parlen, doncs, tenim els de filosofia, psicologia, religió, llengües, medicina, cuina, vida sana, no? I jo avui he triat dues recomanacions de les que han sortit. La primera que us volia recomanar es diu Viu la teva creativitat, és de la Vilma Montoliu i ens parla de que tots tenim aquesta part de creativitat, que la creativitat ens pot ajudar a moltes coses, tots tenim aquell talent, no? I bueno, jo crec que està molt bé, no? Ens parla que és un artista, com ens hem de sentir artistes, les diferents mirades artístiques, no? I un llibre, doncs, això, que ens farà sentir artistes a tots, no? I això ens pot despertar el talent que portem a dins. Després, l'altra recomanació que he portat avui és un llibre que es diu Salt del laberíntoc, de l'autor Antonio Domingo Soto, que em fa especial il·lusió que hagi sortit aquest mes i poder-lo recomanar perquè és un autor local. L'Antonio és d'aquí de Castelldefels i és psicòleg i ha tret aquest llibre, que la veritat és que ha tingut molt, molt d'èxit, i és, no?, una guia psicològica com per sortir d'aquests pensaments obsessius, el TOC, el trastorn obsessiu-compulsiu, no? Ha sigut, no?, sempre un tema recurrent i que a vegades ha estat mal entès o mal diagnosticat, i bueno, doncs ell ens fa unes recomanacions per sortir d'aquest laberint o d'aquesta ansietat o d'aquest trastorn, no tenir com eines per conèixer o per sortir d'ell, no? És un llibre amb bastantes eines pràctiques que, a més, properament, ara no recordo, disculpeu, el presentarà més aquí a la biblioteca també i bueno, també és una bona recomanació de les novetats de coneixements d'aquest mes.
1: Jo ja estava també en paral·lel, Míriam, apuntant-me que és un autor local i dic, des de Ràdio Castelldefels n'hem de fer una entrevista.
2: Sí, i tant, estarà encantat.
1: Estarem pendents d'aquesta presentació del llibre i, com comentaves, també mencionaves Vida Sana, aquests dos llibres també dins del benestar emocional, de la salut mental.
2: Sí, tens raó.
1: Que entren dins d'aquesta col·lecció, que és el punt fort de la nostra biblioteca.
2: Sí.
1: Entra una mica així també, no? Pensant en la creativitat com un element de benestar emocional.
2: Sí.
1: I aquest altre també, m'ha semblat molt curiós el nom també que tenia, de Sal del laberíntoc. Està ben triat.
2: Sí, la veritat
1: I
2: és que sí.
1: Amb això passem, aquestes eren les dues recomanacions que ens has seleccionat i que ens has presentat entorn a l'àmbit d'adult, i ara passem a la recomanacions pel públic infantil que has triat en aquesta ocasió, Míriam.
2: Bueno, aquestes eren les recomanacions de destacar alguns llibres dels que ens sortim les novetats de coneixements. Després, a més, la biblioteca tenim el document de la setmana, que triem un document i cada setmana tenim una recomanació d'adult i una recomanació infantil. Llavors, aquesta setmana, el llibre de la setmana infantil és un llibre que es diu Mesuramania, que parla de les mesures, no? I com entenem les mesures. No només el sistema mètric o les mesures del temps, sinó que ens fa descobrir, no?, altres mesures, com es mesura el pes digital, com es mesura la llum, el color. És un llibre molt complet on ens parla absolutament de com es mesura tot, també amb un punt històric, no?, la longitud, doncs com es mesurava antigament, i també d'una manera molt, molt propera pels nens i amb unes il·lustracions. En aquest cas, l'autor és en Kiko, Kiko Sánchez, que és l'autor tant el que ha escrit com el que ha fet les il·lustracions, i és molt interessant i està molt ben explicat amb unes il·lustracions que crec que poden agradar molt als més petits i als no tan petits, eh? Sempre les recomanacions de coneixements, jo sempre dic que sí, que en principi no, estan com dirigides o adaptades perquè els nens els sigui més fàcil, però a vegades els adults també ens van molt bé que ens ho expliquin així, no? Això, té totes les principals mesures del món, amb curiositats, amb mesures que no coneixem, molt xulo, molt xulo, us el recomano. el Mesuromania, el llibre d'aquesta setmana infantil.
1: Que curiós el nom, perquè recordo també, Míriam, que m'havies explicat que, no sé si és aquest mes, que teniu una activitat que era Amazonomania o alguna cosa així, em sona molt,
2: sí,
1: veritat?
2: Sí, el documental del mes.
1: El documental del mes,
2: en aquest cas per adults. Sí, es diu Amazonomania i, bueno, parla una mica de l'Amazona.
1: I amb això continuem amb la segona proposta per públic infantil.
2: Sí. No, en aquest cas és d'adults.
1: Un altre d'adults, ara
2: sí,
1: ja.
2: Sí. Perquè al llibre de la setmana sempre fem una recomanació per adults i una recomanació infantil. La infantil és la que us he comentat i la recomanació d'adults per aquesta setmana és un llibre de coneixements, perquè just han sortit també les novetats de coneixements, i és un llibre que es diu El gos mestís i és una guia il·lustrada per identificar les races del teu gos. No? Tenim els gossos mestissos, no? Que se suposa que no són d'una raça pura, són de... pues, bueno, aquest llibre ofereix d'una manera amena i molt visual, amb unes il·lustracions molt boniques també, que ha fet Gosby, per identificar les races, no?, de les quals pot venir el teu gos, no?, basant-se en trets físics, en comportament, no?, pots aprendre quines són les característiques úniques del teu gos per saber doncs, bueno, d'on pot venir, de quines races, quins encreuaments, no?, pues el gos, com un homenatge als gossos que no tenen raça i a la bellesa, no?, també d'aquesta diversitat canina. Està molt bé, jo crec que és molt interessant, no teníem res en aquest sentit, no? Sempre som com de races o de gossos més genèrics i aquest doncs, que parli del gos mestís doncs, és la recomanació d'aquesta setmana.
1: Uh-huh. I més aquí a Castelldefels, que tenim molts gossos des de l'Ajuntament, sí. A més s'han estat col·locant
2: tant,
1: més canins per aquest mateix motiu.
2: Sí, a més els pot ajudar a entendre, no? Perquè a més veus, pues, és mestís, però de quina raça, o pues, té aquesta raça, pues, mira, és que és d'aquesta raça més aquesta, llavors pot tenir aquest comportament, no? Entendre també millor el teu gos.
1: Mm-hmm. Molt bé, molt interessant aquesta altra novetat que trobarem a la biblioteca, en aquest cas destacada, perquè a més venies també amb aquesta exhibició, amb aquest document que acompanya quan trieu material i el poseu també
2: perquè
1: les persones...
2: Sí, expliquem una miqueta, per si algú, ja que el recomanem, per què el recomanem, no? Doncs al costat hi ha com el cartell, que també ho posem a la web i a xarxes, diem, doncs recomanem aquest perquè aquest, això, l'altre, que la gent tingui una mica d'informació també.
1: Mm-hmm. Ara que menciona les xarxes, el vostre perfil oficial és VIP Castell de Fels,
2: sí,
1: no?
2: A Instagram, sí.
1: Perfecte.
2: Sí.
1: I amb això arribem a la part on et pregunto, que és que habitualment, gairebé totes les setmanes, teniu que amb motiu d'alguna commemoració o alguna celebració concreta, també prepareu un extra, una exposició o algun tipus d'activitats que vagi entorn a aquesta commemoració. En aquest cas, hem de parlar de la 44a setmana del llibre en català, que començarà el seu tret de sortida, serà aquest divendres 18 de setembre, s'allargarà fins al 27 de setembre, i com a prèvia, vosaltres ja us tenim més que preparats i preparades a la biblioteca.
2: Sí. Nosaltres ja fa uns anys que col·laborem amb la Setmana del Llibre en Català, no? Des de les biblioteques intentem ser punts de difusió perquè ens sembla una festa molt interessant i per poder arribar a tothom. I llavors nosaltres preparem les biblioteques, preparem aparadors, no? Tenim com un repte, que és cada biblioteca ha de preparar un aparador per donar-ho a conèixer. Llavors pues, la meva companya Iolanda, que és la que s'encarrega, no?, de pensar aquestes idees en col·laboració de la resta de l'equip, doncs han fet aquesta proposta d'enguany que hem utilitzat com els cartells, no?, que han decidit aquest any per la Setmana del Llibre en Català, que són com persones amb molts ulls, no?, suposo que per estar molt atents o per poder llegir molt, que a tots ens agradaria potser tenir més ulls per poder llegir més, tenir més temps i més capacitat per llegir. I a partir d'aquí doncs, s'ha fet una selecció de llibres en català, molts d'ells que estaran presents també a la Setmana del Llibre en Català. Les biblioteques assistirem el 22 al matí, és el Dia de les Biblioteques, diguéssim, allà a la Setmana del Llibre en Català, i bueno, allà estarem també.
1: Molt bé. I estava pensant, Míriam, tu t'imagines? Havia vist el cartell i havia vist, crec que són com quatre ulls.
2: Sí,
1: tu t'imagines,
2: sí,
1: amb cadascun dels ulls agafar un llibre diferent?
2: Ostres, imagina't. No, ens tornaríem locos,
1: complicat,
2: potser, però...
1: Complicat, bueno. Però el somni de molts i moltes, sí, apassionats de la lectura.
2: Sí. A més, després fan premis, o sigui, les diferents biblioteques com competim una miqueta també amb l'aparador.
1: Ah,
2: llavors,
1: bé.
2: No sé, de moment no ens han dit
1: això...
2: res, no sé si hem guanyat o no... algun premi.
1: Ah, estarem pendents. Això ho sabreu el mateix,
2: sí,
1: dimarts 22 de setembre?
2: Potser sí.
1: Doncs estarem en contacte,
2: sí,
1: Míriam,
2: sí,
1: a veure com,
2: sí,
1: va aquesta jornada.
2: No hem guanyat cap any, eh? No, no sé jo.
1: Bueno, però mai se sap. Tu què em posta? Aprofitem,
2: sí,
1: a veure si hi ha sort.
2: Sí.
1: Doncs amb això arribem ja a la darrera pregunta, que és el moment de parlar de l'agenda d'activitats que,
2: sí,
1: ens destaques de la biblioteca aquests dies. Doncs
2: pues mira, com ja sabeu, ja han sortit les activitats de setembre. Estem a punt de publicar les d'octubre. La setmana que ve ja tindreu tota la informació de les activitats del mes d'octubre. Però com estem a setembre, aquesta setmana us convido, pel que fa a activitats d'adults, a que ens acompanyeu al Club de Cinema. Iniciem de nou al Club de Cinema demà, dijous, 17 de setembre, a 7:15, comentarem la pel·lícula El Guateque, de Blake Edwards. En aquest cas, una pel·lícula, no?, per comentar les pel·lícules d'humor, que sembla que siguin com un gènere menys o que no siguin importants, doncs a partir de la pel·lícula del Guateque, que tothom qui vulgui pot haver vist o no, la comentarem amb el Pep Prieto, el nostre crític de cinema de referència, i us convido perquè és una oportunitat per parlar de cinema i compartir-ho amb la resta de gent que hi participa.
1: Molt bé, aquesta és la que ens destaques per demà dijous a la tarda, en concret a 7:15 de la tarda, començarà aquest Club de Cinema. Per aquesta setmana o per la següent, hi ha alguna altra activitat que ens destaquis?
2: Doncs sí, m'agradaria destacar el divendres 25 de setembre a 7:00 PM. Ens fa molta il·lusió poder participar en aquest projecte. És un projecte que es diu Música a Fons, de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, on podrem oferir un concert que crec que pot agradar molt, sobre música tradicional llatina a càrrec de Luna Orleans. Aquest projecte musical sorgeix de la necessitat de narrar històries i expressar idees a través de la música, no? La creadora, la Luna Orleans, té influències de jazz, de música llatina i de pop, que fusiona tots aquests estils per crear aquest projecte únic i sorprenent que creiem que us pot agradar molt, perquè la proposta submergeix en diferents gèneres, diferents cultures, i bueno, la veritat és que no para de formar-se, i la Luna ha participat en diferents festivals, en diferents actuacions, també fins i tot en televisió, o sigui que us convido a que ens acompanyeu el divendres 25 de setembre a 7:00 PM en aquest concert.
1: Perfecte, Míriam. En aquest cas, cal fer inscripció prèvia?
2: Sí, recomanem inscripció prèvia per nosaltres tenir una mica de previsió de la gent que serem i poder-ho tenir tot preparat correctament.
1: I ens avançaves que ja tenim a tocar també aquesta programació d'octubre. Mm. En quin dia, sempre feu el mateix dia la publicació d'activitats i després les inscripcions?
2: Habitualment és el 21 de cada mes. Habitualment, sí que ho en diumenge o en dissabte o depèn com, llavors ho movem al 22 o 23, depèn. Però en principi seria el 21 de cada mes, i en el moment que les publiquem també s'obren les inscripcions en el mateix moment.
1: En
2: sí.
1: Paral·lel, perfecte. Sí. Doncs la setmana vinent estarem pendents d'aquestes novetats que publiqueu per l'octubre, i amb això tanquem aquesta... Ui, m'estic avançant, tinc senyals, algú m'està dient que falta alguna coseta. Míriam, què m'he saltat, perdona.
2: Sí, perdona, no, m'agradaria també destacar alguna activitat infantil.
1: Ostres, és veritat, m'he quedat només amb el públic adult. Sí, endavant, sí. Públic
2: Mira,
1: infantil.
2: Mira, per les activitats infantils, convidar a tots els infants de Castelldefels, que hem tornat amb els 15 minuts comptats. Els 15 minuts comptats és una activitat diària que fem a la sala infantil, on expliquem contes a càrrec del personal de la biblioteca, i ja hem començat, o sigui, que ens agradaria molt que comenceu a agafar l'hàbit cada tarda. Són 15 minutets, a 6:15 PM, doncs teniu 15 minutets per acompanyar-nos. Després, també volia destacar els ratolins de biblioteca, també aquesta setmana, el dissabte, ja tornen els ratolins de biblioteca, que és l'hora del conte pels més petits. Són els contes per infants de 0 a 3 anys, i aquesta setmana, el dissabte, a 11:15 AM, comptarem amb la Mont Mas, que és una narradora oral magnífica, on ens explicarà el seu conte de Cabres Cabretes. Us la recomano molt. I per últim, també convidar-vos, perdoneu, el dimarts 29 de setembre, encara falta una miqueta, però és un taller que hem fet altres vegades i ha funcionat molt bé, i creiem que és molt interessant que pugueu participar, que es diu El ratolí Pérez i la màgia de les dents. Aquest taller el podem oferir gràcies a la col·laboració de la Imma Santana, que és la higienista dental d'atenció primària del CASAP Can Bou, i a més amb la Lola Conde, que és una tallerista. Llavors aquest taller té una part d'explicar com són les dents, com surten les dents, com ens hem de raspallar les dents, no? Sobretot d'higiene dental per part de la higienista de Can Bou, però després també fem un taller molt xulo amb la Lola Conde, que preparem la nostra porta pel ratolí Pérez. Llavors, és per infants de 5 a 8 anys, que és quan comencen a caure les dents i tot això, i el recomanem molt el dimarts 29 a 6:00 PM també.
1: Estava pensant ara que aquest va en la línia de quan ens ofereixes també recomanacions de, per exemple, avui portaves un llibre amb il·lustracions per públic infantil, sí. I deies que potser pels adults també anava bé. No et diré jo, sí, que això de la higiene dental per adults...
2: Sí, no, tens raó, la veritat ho hem plantejat amb la Imma i amb la Lola, ho estem mirant de poder fer el mateix en versió per adults, que hi hagi aquesta part teòrica, per adults i després pues, una petita part pràctica de preparar alguna coseta. Sí, sí, sí, sí.
1: Jo faria aquesta porta encantada també, de ja, la porta també és veritat.
2: Però bueno, sí, sí, propostes com més per adults, sí, sí, estem en ello, a veure si surt.
1: Molt bé, doncs ara ja sí que tanquem aquesta secció de Biblioteca de Butxaca, on Míriam Huguet, directora de la biblioteca d'aquest equipament municipal, ens has ofert una gran varietat tant de propostes de lectura com d'informació sobre aquesta setmana del llibre en català, més amb una exposició que ja teniu d'una gran selecció de llibres que podem triar i remenar, a veure quin ens agrada més i quin ens llegim amb cadascun dels quatre ulls que ens proposa sí, el cartell.
2: Exacte.
1: I a més aquesta agenda, aquest repàs a l'agenda i activitats destacades per públic adult i també per públic infantil i familiar. Moltes gràcies, Míriam.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Vinga,
2: bon dia.
1: Fins la propera. Molt
2: adéu,
1: bon dia.
2: Gràcies.
0: Biblioteca de Butxaca.

0: Castelldefels Desperta.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
4: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
5: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
6: Amics de Radio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.
0: Castelldefels Desperta. El marcador local.
7: Aprofitem aquests darrers minuts d'aquest Castelldefels Desperta, el matinal de Ràdio Castelldefels, que us portem de 8 a 10 del matí, de dilluns a divendres, i aprofitem aquests darrers minuts per recordar la crònica dels esports del passat cap de setmana i recordar-vos també que tot just al vespre de dilluns va començar l'emissió del programa Dilluns Esportiu, aquí en directe a Ràdio Castelldefels, i ara ja també podeu recuperar el programa a través de radiocastelldefels.org. La crònica esportiva del passat cap de setmana ens la portava el periodista conductor d'aquest espai, Cristian Cano.
8: La temporada que arriba amb bastant activitat, la veritat, amb bastants partits que hem tingut aquest passat cap de setmana. Hem tingut ja els primers partits oficials, on els equips locals doncs, començaven a jugar la seva lliga en particular, i també amistosos de pretemporada, ja que encara doncs, en diferents esports encara els equips, els jugadors necessiten més activitat física, no?, per dir-ho d'alguna manera, per estar preparats per aquesta temporada 2026-2027. Pel que fa a partits oficials, cal dir que l'hoquei herba i el bàsquet han sigut els grans protagonistes, i també cal dir que hem tingut una de cal i una d'arena, perquè el bàsquet ha anat malament aquest cap de setmana, mentre l'hoquei herba ha tingut una sèrie de resultats molt positius.
7: És que a més, molt curiós, perquè per una banda el Castelldefels Hockey Club, tant el sènior femení com el masculí, són els que començaven la lliga amb victòries fora de casa, tots dos per 0-1 a favor, i per la seva altra banda, i malauradament, el Club Bàsquet Castelldefels, tant el sènior femení com el sènior masculí, perdien els seus partits de lliga i lliga catalana respectivament. En aquest cas, per uns resultats que fa pena d'escoltar, perquè van estar gairebé tocant aquesta victòria d'inici de lliga i lliga catalana. Per una banda, el sènior femení del Club Bàsquet Castelldefels quedava amb un 61-66 i el sènior masculí amb un 79-75. Tots els detalls d'aquestes jornades del passat cap de setmana els ha abordat el periodista conductor de Dilluns Esportiu, Cristian Cano, un espai que es pot recuperar a la carta a radiocastelldefels.org i que tindrem de nou a la graella de Ràdio Castelldefels al pròxim dilluns.
9: Dilluns Esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
10: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
9: Dilluns Esportiu.
0: Castelldefels Desperta.
7: I ens toca acomiadar-nos fins demà, que tornarem a estar aquí de 8 a 10 del matí en directe en aquest matinal de Ràdio Castelldefels, el Castelldefels Desperta. Un programa d'actualitat comentada, amb entrevistes, amb cròniques del que està succeint en aquell mateix moment a la nostra ciutat. Al llarg de les dues horetes d'avui hem encetat, com fem cada dia, amb un butlletí específic de titulars destacats d'aquesta jornada, un repàs a l'agenda també de les activitats que tenim al llarg d'aquesta tarda de dimecres 16 de setembre a Castelldefels. Hem fet les cròniques amb el Servei Català de Trànsit, amb el Servei de Meteorologia de Catalunya, i en aquesta línia, des de la previsió meteorològica, ens arriba una alerta activada per Protecció Civil Castelldefels a partir de les 8 del vespre d'avui, i hem pogut parlar també amb el tècnic d'aquesta àrea, aquest servei municipal. Hem parlat amb el Joan Álvarez, que ens ha donat els detalls d'aquesta alerta activada. Si us heu perdut aquesta entrevista, la podeu recuperar ja a radiocastelldefels.org o bé també a través de les nostres xarxes. Al perfil oficial de Ràdio Castelldefels trobareu una story compartida amb l'Ajuntament de Castelldefels, on trobareu tota la informació. La resta d'entrevistes hem parlat del programa Salut i Diversió adreçat a persones majors de 60 anys de la nostra ciutat, que tenen, ja torna a l'octubre el seu programa d'activitats, tenen en marxa les renovacions de places i si us interessa inscriure-us ho podeu fer, però a la llista d'espera. També hem destacat les activitats que aviat tindran inscripció per part de les entitats, l'Associació de Gent Gran de Castelldefels i l'Associació Rafael Casanovas. I en aquesta segona hora, a més de fer tot un repàs a les notícies destacades, hem tingut la secció específica de la biblioteca amb les novetats, recomanacions, amb tota l'agenda també del que està per arribar d'activitats en aquest equipament. Amb això ens acomiadem demà més i encara millor si és possible. Molt bon dia!
11: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
12: Bon dia, són les 10. Ursula von der Leyen aposta per alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial més avançada per motius de seguretat, però sense renunciar a la cursa tecnològica global. En el seu discurs sobre l'estat de la Unió, la presidenta de la Comissió Europea també proposarà límits a les xarxes socials per als menors de 15 anys. L'Audiència de Barcelona jutja avui tres comandaments de la policia espanyola i la gent de la que l'1 d'octubre del 2017 va buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol. S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La fiscalia en demana l'absolució. Els Mossos d'Esquadra investiguen l'accident mortal que ahir al vespre hi va haver al pàrquing del Mercat Central de Tarragona. Un altre treballador en estat crític. Segons els bombers, els operaris treballaven a la fossa sèptica on s'havien acumulat monòxid de carboni. Aquest matí el mercat ha obert amb normalitat. El president Salvador Illa celebra avui la Diada Nacional de Catalunya a Extremadura i farà l'acte institucional que fins ara sempre s'havia celebrat a Madrid. Coincidint amb el viatge, Illa també reunirà avui amb la presidenta extremenya Maria Guardiola del Partit Popular. El 23% dels punts de recàrrega d'accés públic de Catalunya no funcionen. Són dades de la patronal de fabricants de vehicles que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Es tracta de punts que estan avariats o bé que encara no s'han pogut connectar a la xarxa. Activada l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses a partir d'aquesta tarda. D'entrada, Protecció Civil no l'equipara a la situació de la setmana passada, però aquest matí una nova reunió del comitè tècnic haurà de determinar si cal activar alguna mena de restricció. La gala de lliurament dels Premis Literaris de Girona es converteix en una reivindicació a la llengua i premia el tema Enganyar-te de Ludwig van amb el Premi Cerveria a la millor lletra de cançó en català. A la gala també es va lliurar els premis ja anunciats com el Bertrana de novel·la Per fer cantar els arbres de Jordi Campó i Boada.
13: Esports.
14: El Barça rep aquest vespre al Camp Nou el Racing de Santander amb l'objectiu de sumar 3 punts més i continuar invicta al capdavant de la classificació. Hansi Flick no ha aclarit si farà o no rotacions a l'11 inicial. Ahir, derrota de l'Espanyol davant el Rayo per 2-1, després d'una molt mala primera part dels de Manolo González, que al descans ja perdien per 2-0. A la segona, Roberto, que ja suma 6 gols, va escurçar distàncies. I el Madrid guanya novament el temps afegit, aquest cop al camp de l'Elx per 2-3. Els blancs dominaven per 0-2. L'Elx va aconseguir empatar el partit, però un gol de Espí al 91 dona la victòria als de Mourinho.
12: Canvi de temps entre la tarda i la nit en algunes comarques. Atenció, pluges intenses a més de 40 litres en 30 minuts de caràcter torrencial a comarques de Girona, Catalunya Central, Barcelona i nord de Tarragona. Tot plegat amb un descens de la temperatura.
15: Castelldefels avui.
7: Bon dia, és moment de repassar els titulars destacats d'aquesta hora a la ciutat. Alerta per risc d'inundacions a Castelldefels aquesta nit i matinada de dijous 17 de setembre. El Servei Municipal de Protecció Civil de Castelldefels ha activat el PAM Inuncat en fase d'alerta. Parlem de PLAM Inuncat, Pla d'Actuació Municipal per Inundacions, davant aquesta previsió de pluja intensa. L'episodi es preveu que comenci a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres i finalitzi a les 8 del matí de dijous 17 de setembre. La Junta Local de Seguretat arriba aquest dijous 17 de setembre al Saló de Plens de l'Ajuntament, sota la presidència de l'alcalde Manuel Reyes, amb els representants de la policia local, els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. En aquest òrgan col·legiat de coordinació en matèria de seguretat es presentaran els resultats registrats en aquesta matèria al llarg d'aquests mesos d'estiu a la ciutat. I acabem amb la mirada a les obres que han d'arribar a la ciutat, ja que des de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'AMB, s'ha aprovat l'adjudicació de la nova passarel·la que connectarà l'skatepark i l'avinguda del Canal Olímpic. L'import d'adjudicació és d'uns 850.000 euros. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una nova hora amb més notícies al butlletí Castelldefels avui. Fins ara!
15: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
16: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
17: Castelldefels, així som.

0: Telefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels, així som. Doncs tindrem avui a l'espai Castelldefels Coffee, l'espai de tertúlia política, la presència de Sílvia López, la portaveu d'aquesta formació a l'Ajuntament de Castelldefels. El darrer trimestre de l'any continuen les activitats després de les

0: Rendell. I amb el Leo Piqué, sotinspector de la policia local, de les incidències i les darreres campanyes que han setat aquest cos policial. Comencem, welcome.
1: Castelldefels, així som.

0: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
1: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
2: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
3: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

Los aniversarios del 2026. El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.

0: Castelldefels Coffee.
1: Doncs a la tornada de vacances torna aquest espai que se li fa els cofí, aquest espai de tertúlia política, i en aquest cas, com cada dimecres, tenim aquí a Movem en Comú Podem, i avui ens acompanya la portaveu d'aquesta formació a l'Ajuntament de Castelldefels, Sílvia López. Què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Espero que hagi anat bé les vacances.
2: Molt bé, la veritat. He pogut descansar.
1: Doncs aquí van passar coses també aquests mesos d'estiu. Entre d'altres, el passat dijous vostès proposaven una concentració al voltant de la problemàtica que s'està patint a Ceuta.
2: Sí, exacte. Nosaltres vam veure la convocatòria convocada per l'Ajuntament de Castelldefels, per la qual nosaltres doncs, no hi estàvem d'acord, perquè sabem que aquesta convocatòria es va fer d'una forma que nosaltres no compartim, que és que bueno, des de la Federació de Municipis, la presidenta, que és del Partit Popular, doncs, va fer ús de la seva posició com a presidenta i va convocar només amb l'acord del Partit Popular, és a dir, sense comptar amb l'acord de la resta de partits que governen els ajuntaments i les províncies. I llavors, bueno, és una pràctica que nosaltres considerem que no és democràtica i pensem que no podia ser. I no només això, sinó que, a més, donat el discurs que han tingut partits de dreta i extrema dreta, com el Partit Popular o Vox, doncs pensàvem que nosaltres no podíem compartir aquesta convocatòria, tot i que sí que compartíem, diguem, el títol d'aquesta convocatòria, d'aquesta concentració, que era solidaritat i suport a Ceuta. Per tant, el que vam decidir és fer una convocatòria al marge d'aquesta convocatòria que convocava l'Ajuntament i demanar doncs, a les persones de Castelldefels que fossin partidàries doncs, que el nostre país ha de complir amb els drets humans, que ha d'assistir i atendre les persones que van creuar els dies 30 i 31 de juliol les fronteres de Espanya i ha de veure doncs, quines són les que es troben en una situació que hagin de demanar asil, que siguin refugiades, doncs això s'ha de contemplar individualment i el que no podem fer és seguir diguem, la proposta que fa el Partit Popular o Vox, que és, bueno, no ho tenim massa clar, però sembla ser que sigui doncs, cremar les tendes de campanya que aquesta pobra gent s'havia fet per intentar sobreviure o intentar que l'ajuda humanitària no els hi arribés, o no sé si d'una altra forma pues era també tirar-los al mar, perquè sembla que és l'única proposta que tenien. Per tant, nosaltres, com no estàvem d'acord amb aquesta manera de fer i aquesta resposta, aquesta crisi absoluta, que és impossible que la ciutat de Ceuta assumeixi i resolgui sola, doncs nosaltres dèiem, sí, hem d'assistir i hem de donar tot el suport a la ciutat de Ceuta, d'aquesta forma doncs, repartint els migrants per la península i poder fer una resposta a la situació que tingui en compte els drets humans, per suposat, com a primera opció. I, per tant, per això nosaltres doncs, vam decidir fer aquesta convocatòria el 3 de setembre, que jo crec que bueno, va anar bé. Crec que ens vam trobar moltes persones que el que volíem expressar era això. Suport a Ceuta, òbviament, però sense perdre de vista que els drets humans són una línia vermella que no podem traspassar.
1: En aquest sentit, també han criticat l'acció o la no acció del govern central en aquesta crisi.
2: Sí, sí, sí, i tant. Nosaltres també no vam tenir tampoc cap problema en dir que creiem que s'ha arribat tard, o sigui que no va ser la resposta que es va oferir en el seu moment, els dies 30, 31 i els posteriors, no va ser la que a nosaltres ens agradaria. Creiem que s'hauria d'haver actuat de forma més ràpida. És cert que era l'agost, aquest país a l'agost doncs es paralitza, però de totes formes els serveis públics han d'estar atents perquè si es donen crisis d'aquesta magnitud, doncs el país ha de poder respondre. I creiem que no, el govern no va estar a l'alçada, no se'ns cauen els anells per dir això d'un govern del que participem, però de totes formes, de cap manera, la resposta dels partits de dretes i de la ultradreta és la que nosaltres volíem que quedés com a única expressió que es fes a Castelldefels.
1: Va haver també la sensació de que Europa ens va deixar sols davant d'aquesta crisi.
2: Sí, jo també ho crec, això, que és possible. Al final, la frontera sud de Ceuta és la d'Espanya, però sobretot també és la d'Europa, i sabem que al final la crisi aquesta i la raó per la qual aquestes persones creuen aquesta frontera és perquè la diferència de renda que hi ha entre un lloc i un altre, entre Marroc i Espanya o Europa, és la frontera amb més disparitat, amb més diferència de renda. Per tant, voler criminalitzar a una persona per voler creuar una frontera per intentar que la seva vida sigui millor, que la vida de la seva família sigui millor, crec que és de no tenir ni una mica d'acord. I per això nosaltres estem, bueno, per això vam voler fer aquesta concentració i també reivindicar que Europa també hauria d'haver assumit la seva part de responsabilitat, que encara hi és a temps, i també nosaltres no ho deixem de dir, però bueno, esperem que aparegui aviat.
1: Doncs aquesta situació es va produir, com deia vostè, aquest estiu, i també lligat amb l'estiu, l'època on ens visiten massivament més turistes, vostè demanen que aquest turisme sigui sostenible, sigui adequat.
2: Exacte, sí, nosaltres sabem. Tinc
1: unes dimensions
2: clar,
1: adequades també.
2: De forma sostenible, no? Nosaltres sabem que Castelldefels, doncs, és una ciutat turística, que sabem que té la platja, té un munt d'atractius, que la gent, doncs, a l'estiu sobretot vol venir a passar estones amb nosaltres, que està fantàstic, i no només a l'estiu, passen molts altres moments. De fet, tenim dades i que ens diuen que hi ha entre 6 i 7 milions de persones que venen, que ens visiten durant tot l'any, cosa que, òbviament, doncs, tensiona la nostra ciutat, tensiona els nostres carrers, els nostres serveis públics, la recollida de residus, totes aquestes qüestions, i també sabem que afecten, òbviament, al mercat d'habitatge, i per aquesta raó, doncs, nosaltres som una de les ciutats de Catalunya i d'Espanya amb l'accés, amb els preus del lloguer i de la compra i la venda més alt de tot el país. Per tant, nosaltres el que estem demanant des de fa molt de temps és al govern un pla de turisme sostenible que avaluï quins són els impactes reals que tot aquest turisme que trobem a la ciutat, doncs, que afecta els nostres veïns i veïnes, i veure quines són les polítiques que al final, doncs, des del municipi es poden dur a terme perquè això no afecti o no impacti de forma tan greu a la vida dels veïns i veïnes. Una de les coses que nosaltres veiem que està impactant més, ja fa molts i molts plens que ho diem, és això, com deia, no?, el preu de l'habitatge. I el que està passant a Castelldefels també és que s'estan duent a terme últimament unes accions, i és que s'estan donant llicències a molts apart-hotels perquè ensorrin vivendes unifamiliars i creïn i construeixin apart-hotels. Cosa que a nosaltres, doncs, ens fa por, perquè tota aquesta vinguda massiva de turisme ja sabem com acaba, perquè tenim municipis com Lloret, tenim municipis com Salou que han viscut aquesta realitat i que es troben en situacions molt tenses a l'estiu. Per tant, nosaltres el que volem és... No sabem quina és la realitat actual, no sabem quins són els números, però necessitem aquest pla de turisme sostenible perquè avaluï, faci una diagnosi i detecti si és necessari, doncs, aturar aquestes llicències en aquest moment i fer un pla per veure de quina forma podem assumir aquest turisme, que assumim que l'hem de poder treure, però de forma sostenible i que no tingui un impacte negatiu a la vida de les nostres veïnes.
1: Doncs, encara parlant de turisme, molts turistes es desplacen quan visiten un altre país en avió, i justament el proper 20 de setembre hi ha convocada una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
2: Sí, exacte. Jo crec que això és un tema que va venint, ens va visitant de quan en quan, i crec que és molt important que no deixem de reivindicar que aquesta ampliació de l'aeroport del Prat és una bogeria i no ens cal que la fem. Primer de tot, perquè al final estem rebent aquest any, crec que era un volum de 70 milions de persones a l'aeroport del Prat, que creiem que és un volum impressionant que no som capaces, ni Barcelona com a ciutat, ni les ciutats de l'entorn, d'assumir de forma sostenible, com dèiem, i no és necessària aquesta ampliació. Però després, per altres qüestions, com per exemple la qüestió mediambiental, estem veient que des de a l'última ampliació, als anys 2000, es van pactar unes compensacions perquè, òbviament, s'afectava a territoris naturalitzats, que no s'han fet encara, que 20 anys després, 25 anys després, no s'han compensat encara, i per això també és per lo que nosaltres diem, no és possible compensar aquestes grans ampliacions, aquestes grans infraestructures que tenim al nostre país. Per això nosaltres doncs, volem convocar el diumenge 20 de setembre a les 12 al Passeig de Gràcia a Aragó, perquè creiem que és imprescindible que el govern de la Generalitat tingui molt clar que aquesta ampliació no es pot dur a terme per moltíssims motius i creiem que és, infal·lible que ho tinguin en compte.
1: I si la manifestació, aquesta concentració, no arriba enlloc, vostès tenen pensat d'alguna manera anar als tribunals a defensar que no s'ampliï l'aeroport?
2: Bueno, és una visió que no hem treballat, és una línia de treball que no tenim contemplada ara mateix, però perquè bàsicament és que el projecte no està iniciat. Ara mateix no tenim sobre la taula cap projecte redactat que digui que l'aeroport s'ha d'ampliar, com s'ha d'ampliar, quina és la forma per fer-ho, ni res. Sabem que hi ha la voluntat, sabem que existeix aquesta voluntat, però no hi ha res escrit. Per tant, és que això al final és una qüestió que s'ha de dirimir a Europa. I de moment no tenim cap informació que digui que Europa està d'acord amb aquesta ampliació, perquè al final també hi ha una altra cosa que crec que hem de tenir en compte, i és que la mateixa normativa europea que té protegit aquella zona com a xarxa Natura 2000 no pot ser que digui, que assumeixi que l'aeroport ha de ser ampliat en aquest territori, perquè ja està protegida per la seva pròpia normativa. Per tant, el que nosaltres estem dient és que el govern de la Generalitat, el president Illa, ha de deixar de tenir aquesta idea sobre la taula, l'ha d'apartar, perquè a més és que tenim altres solucions en aquesta problemàtica que diuen que tenim. Per exemple, a Catalunya tenim dos aeroports més, que són Reus, que és Girona, inclús Lleida, que podrien servir per, en el cas d'haver d'assumir altres avions, no crec que de turistes, però altres avions que serveixin per tenir millors connexions comercials puguin arribar en aquests aeroports que estan infrautilitzats i que després, doncs, mitjançant vies de trens, mitjançant altres infraestructures, puguem gaudir les persones d'aquí d'un país millor connectat. Amb transports sostenibles, com és el tren o altres. Per tant, nosaltres seguim dient i estem segurs que hem de dir que no a l'ampliació de l'aeroport del Prat, perquè no respon a cap problema i, òbviament, no és cap solució.
1: Doncs, parlant de mobilitat sostenible, vostès presenten una moció en aquest sentit en el ple de setembre.
2: Sí, estem treballant una moció que volem que se centri en el transport, en la mobilitat sostenible i segura, sobretot. Perquè nosaltres estem veient, i fa molt de temps que estem impulsant mesures i mocions i concentracions i donant suport a plataformes i entitats que així ho defensen a la nostra ciutat, perquè, per exemple, tenim una xarxa de carrils bici que el govern no para de dir que l'ha ampliat, però creiem que no l'està ampliant de forma segura, perquè el que fan és fer-lo compartit amb la circulació de cotxes, cosa que nosaltres pensem que és com no fer res, perquè al final les famílies, les persones grans o qualsevol persona que tingui cura i que vulgui tenir una mobilitat segura, doncs no farà, no compartirà la seva ruta amb cotxes, perquè posa en greu perill la seva seguretat. Però és que crec que hi ha una cosa que al final és clara, i és que Castelldefels cada cop són més persones, cada cop estem assumint més habitants, i això cada cop ho haurem de gestionar de millor forma. És a dir, hem de tenir un espai pels cotxes, un espai pels vianants i un altre espai per les bicicletes. Aquest estiu també vam patir un greu accident que va costar la vida a un noi de la nostra ciutat. Per aquest motiu, perquè al final sabem que no tenim uns espais ben definits per on han de circular cada tipus de vehicle, i pensem que això no només ens ajuda i ens protegeix de cara a la nostra salut, pues, per la contaminació, per com cuidem els nostres espais, sinó també pues, al final podem trobar-nos en situacions molt greus com la d'aquest estiu, i per això creiem que és important, doncs, que en aquest ple ho tornem a portar a debat.
1: Tot i així, fa uns mesos també es va fer una campanya per una mica regular els vehicles de mobilitat personal o l'ús dels patinets.
2: Sí,
1: aquí a Castelldefels.
2: Sí, sí, està clar. Òbviament, doncs com dèiem, no? Cada vegada són més persones, cada vegada és més complexa la mobilitat de la nostra ciutat, i el civisme és el que hem de remarcar i el que hem de reclamar per sobre de tot. És cert que moltes vegades ens passa, no? que els patinets són utilitzats de forma que no... Bueno, de forma que pot semblar insegura, doncs, pels vianants, però és que jo crec que això que estem plantejant nosaltres, de tenir carrils segregats i vies segures per tothom, és perfectament adient amb aquesta campanya. A més, que també hi ha una qüestió que nosaltres tampoc estem de tot d'acord, perquè òbviament tothom s'ha de portar de forma cívica, però el que no hem de perdre de focus és que els cotxes, els vehicles de motor, són els més perillosos. Sempre. I sempre sembla que quedin fora del focus, sembla que quedin que no, com si no estiguessin, no? Han de ser protegits. I nosaltres creiem que no, que efectivament els més vulnerables, és a dir, les persones que van caminant, les persones que van en bicicleta o les persones que van en patinet, han de tenir més protecció i més seguretat per la seva circulació, perquè els cotxes, doncs, són més perillosos per ells i per elles.
1: Doncs aquesta moció sobre mobilitat sostenible segura es presentaran al ple de la setmana vinent, no? El ple de divendres, el ple de setembre, i vostès volien referir també a un altre ple on es van prendre de forma unànim un acord sobre el fotògraf Ramon Josa, tristament desaparegut.
2: Efectivament, fa uns mesos van presentar i es va dur a votació, i tothom, tots els partits polítics, hi vam estar d'acord en fer, degut, doncs, bueno, una mica a la seva defunció, doncs, un espai on poguéssim recordar-lo, on poguéssim recordar la seva feina, tot el que ens va generar com a identitat de Castelldefels, i no sabem res. Vam dir que volíem fer un espai museïtzat, volíem tenir un concurs de fotografia en el que tingués el seu nom. Bueno, vam arribar a una sèrie d'acords, que ja dic, tots els partits hi vam estar d'acord, inclús també els partits de govern, i a dia d'avui, doncs, no tenim notícies, no tenim cap informació sobre si estan tirant endavant, doncs, aquestes iniciatives, si ho portaran a terme o no, i per tant també volíem utilitzar, doncs, aquest altaveu que tenim a la ràdio per intentar, doncs, reclamar-lo i demanar-los que duin a terme, doncs, els acords que van adoptar.
1: I el proper 19 de setembre té lloc una festa a la platja que tancarà de manera simbòlica la temporada d'estiu.
2: Sí.
1: Com valoraria aquesta temporada a Castelldefels?
2: Bueno, jo crec que aquesta temporada, com sempre, ha sigut una bona temporada per l'oci, per la restauració, pels restaurants, pels hotels. Cada cop, cada any, tenim més i més persones que venen a visitar-nos, tant durant el dia com també durant les nits. El que no sé si estem tenint en compte de tot és les persones, les persones que vivim aquí a Castelldefels, no? Nosaltres estàvem acostumats a que, bueno, pues teníem les nostres festes majors, teníem les nostres festes a la platja, els nostres concerts, els nostres espais d'oci, que són fonamentals, molt importants per la vida. Però el que ens hem trobat aquest estiu és que tots aquests espais estaven absolutament massificats. Sembla ser que es fan més, que l'objectiu no és tant, doncs, dinamitzar culturalment la nostra ciutat, que estem absolutament d'acord i en aquesta via, o oferir entreteniment, sinó oferir-nos com a centre de festes i de trobada de tota la comarca o de fins i tot més enllà, no? I nosaltres el que sí que volem demanar, com fa temps i com dèiem abans, és: estem d'acord en fer un ús de la nostra ciutat, doncs, turístic, que faci festa, però ha de ser sostenible. Ha de tenir en compte que si no tenim espais on la nostra gent pugui aparcar al carrer, a la platja, per exemple, doncs igual hem de tenir altres vies, com nosaltres ja vam proposar, de posar autobusos llançadera que vagin a aparcaments massius i que d'aquesta forma doncs, la gent pugui accedir de forma millor. O a lo millor és que no cal fer aquest tipus de festes tan grans. No? Jo crec que, com dèiem abans, crec que el govern ha de replantejar i fer un pla de turisme que sigui sostenible per la vida aquí a Castelldefels també.
1: Doncs estem parlant de coses que han passat aquest estiu, de les que passaran al mes de setembre. També van celebrar aquí la Diada, el passat 11 de setembre.
2: Sí. Sí, sí, com sempre la Diada Nacional aquí a la nostra ciutat doncs és ben celebrada. Van fer l'ofrena a la Senyera, totes, bueno, cada vegada jo crec que hi ha més entitats de la ciutat que participen, amb l'Agrupació de Cultura Popular com a protagonista, al final doncs, fent aquest ball de bastons i aquesta plantada del Pilar. Jo crec que és molt important que sempre reivindiquem doncs, que Castelldefels és aquesta ciutat mestissa que ha estat construïda per persones migrants de tota Espanya i de tot el món en els últims anys també, i que totes aquestes persones se sentin involucrades a la vida de la nostra ciutat és molt important. I jo crec que d'aquesta forma és com es va construir, no?, l'un sol poble de Catalunya fa molts anys, i és el que hem de seguir reivindicant tant a Catalunya com a Castelldefels.
1: I al mes d'octubre, precisament quan està previst que s'inauguri el tercer ambulatori de la ciutat, hi ha una petició per part del Departament de Salut de la Generalitat, que és el que realitza aquesta apertura, hi ha previst també una vaga indefinida de metges a Espanya.
2: Sí, sí, sí, ja sabem que ara mateix tenim una situació complicada amb la situació laboral, diguem, d'aquests metges i la posició del Ministeri i el nou estatut que volen tirar endavant, però al final jo crec que aterrant aquí a Castelldefels, que també hem tingut molta moguda amb l'obertura d'aquest tercer cap a la nostra ciutat, la delimitació de quins són els barris, no? les àrees bàsiques de salut, que són les que determinen doncs, qui haurà d'anar a cada centre de salut, al Castell, a Can Bou o al nou obert a la Muntanyeta, doncs nosaltres des de fa molt de temps el que estem reivindicant és que hi hagi oficines d'atenció a la ciutadania que informin bé, que tothom tingui coneixement de quin és el nou cap en el cas que li toqui canviar d'establiment, o de quina forma han de fer ells el canvi perquè puguin quedar-se en el seu cap, amb el seu metge, en el cas que ho desitgin, perquè això també és una nova fórmula que vol implantar el departament aquí a Castelldefels, una prova pilot, i és que això, o sigui, que tu puguis canviar de cap en el cas de que el teu metge es mogui de cap i vulguis seguir-lo, diguem d'alguna forma, o que tu et puguis quedar al teu cap amb el metge, tot i que tu per carrer, diguem, et tocaria un altre. Bueno, nosaltres creiem això, que l'assistència mèdica és molt important, i la confiança que estableix el professional amb el pacient doncs, és molt important. Per tant, també això ho volíem posar en valor. Una altra cosa que també ens genera una mica de dubtes i que també ho vam comentar a l'últim ple de juliol és de quina forma pretenen que el recinte que està al voltant del nou cap, del cap de la Muntanyeta, pugui assumir les persones que arribaran, perquè clar, és un pol, diguem, amb molt equipament públic. Està el SEM Can Roca, està l'Escola Bressol, està al costat l'Escola Can Roca i l'Escola Torre Barona, està també ara el CAP o la pista de Can Roca. Per tant, hi haurà molta circulació en aquest espai i creiem que no està ben dissenyat o ben solucionat la mobilitat de la zona, perquè ara pues, han posat també zona verda perquè i els veïns de la zona s'estan queixant. Bueno, creiem que no està ben solucionat, han de fer un pla de mobilitat específic per a aquella zona que no en tenim de moment, i esperem que el facin quan abans, perquè nosaltres ja fa molts mesos que l'estem demanant i això no en tenim notícies, vaja.
1: Alguna cosa més a destacar, senyora López?
2: Jo crec que ja ho tindríem.
1: Molt bé. Moltíssimes gràcies, Sílvia López, portaveu de Moviment Comú Podem a l'Ajuntament de Castelldefels. Que vagi molt bé.
2: Gràcies.
1: Bon dia.
0: Castelldefels Coffee. Indianapolis.
3: el programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.
4: Todos los viernes a las 10 de la noche.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 11 del matí. Brussel·les diu que cap menor de 13 anys podrà tenir xarxes socials a la Unió Europea. A més, en el discurs sobre l'estat de la Unió, la presidenta de la Comissió proposa que dels 13 als 15 anys els comptes només puguin ser creats i supervisats pels pares. Sobre immigració, von der Leyen estén la mà a Ceuta, que considera la frontera d'Europa. Veus importants del sector de la intel·ligència artificial admeten que la por de la gent envers aquesta tecnologia està justificada i proposen una supervisió per generar confiança i seguretat. En un fòrum a Washington, figures polítiques contraposades coincideixen a demanar un control d'aquesta indústria. En marxa l'audiència de Barcelona, el judici a tres comandaments de la policia espanyola i la gent que l'1 d'octubre del 2017 va buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol. S'enfrenten a penes de 13 anys de presó cadascun. La fiscalia, mentrestant, en demana l'absolució. Salvador Illa celebra avui la Diada Nacional de Catalunya a Extremadura i farà l'acte institucional que fins ara sempre s'havia fet a Madrid. Coincidint amb el viatge, Illa també es reunirà amb la presidenta extremenya Maria Guardiola del Partit Popular. La pel·lícula La bola negra del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà a Espanya la pròxima gala dels Premis Òscar. Després de triomfar a Cannes, el nou film dels Javis intentarà optar la nominació a millor pel·lícula internacional. El conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, anuncia al Parlament que el govern crearà 2.300 noves places de residència a Catalunya, la meitat de les quals per persones grans. La mesura suposarà una inversió de més de 21 milions i mig d'euros aquest any i de 133 milions l'any que ve. Les execucions hipotecàries, els processos oberts contra persones amb problemes per pagar la hipoteca, s'han disparat un 30% en l'últim any. En total, s'han obert un miler d'expedients que en alguns casos acabaran amb la pèrdua del pis. És la xifra més alta de l'última dècada. El centre comercial Diagonal Mar de Barcelona està en venda. La propietat Deutsche Bank busca comprador per un preu superior als 500 milions d'euros. Diagonal Mar és el centre comercial més gran de Catalunya, amb més de 300.000 metres quadrats construïts i prop de 5.000 places d'aparcament. I l'obra dels pintors Roma Vallès i Josep Maria de Sucre, dos grans renovadors de l'art català de la postguerra, protagonitzen dues exposicions simultànies als espais Volart de Barcelona de la Fundació Vilacases. Es podran veure fins al mes de gener.
2: Esports.
1: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça rep aquest vespre al Camp Nou el Racing de Santander amb l'objectiu de sumar 3 punts més i continuar invicte al capdavant de la classificació. Hansi Flick no ha aclarit si farà unes rotacions a l'11 inicial. Ahir, derrota de l'Espanyol davant el Rayo per 2-1 després d'una molt mala primera part dels de Manolo González, que al descans ja perdien per 2-0. A la segona, Roberto, que ja suma 6 gols, va escurçar distàncies. El Madrid guanya novament el temps afegit, aquest cop al camp de l'Elx per 2-3. Els blancs dominaven per 0-2. L'Elx va aconseguir empatar el partit, però un gol de Carlos Espí al minut 91 dona la victòria als de Mourinho.
1: Canvi de temps entre la tarda i la nit en algunes comarques. Atenció, pluges intenses amb més de 40 mil·límetres en 30 minuts de caràcter torrencial a comarques de Girona, Catalunya Central, Barcelona i nord de Tarragona. Tot plegat amb un descens de la temperatura.
4: Castelldefels avui.

0: Bon dia, repassa les notícies locals d'actualitat, ara al butlletí informatiu de Ràdio Castelldefels. L'1 d'octubre entraran en vigor nous canvis en el Reglament General de Circulació. A més, a motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat, des de Policia Local, aquests dies posen el focus en alguns dels canvis, en concret sobre les bicicletes, que incorporarà el Reglament General de Circulació a partir del proper 1 d'octubre. El casc passarà a ser obligatori per a totes les persones que circulin en bicicleta per vies interurbanes. S'eliminen les excepcions. També destaquen més seguretat en els avançaments. Quan un vehicle avanci una bicicleta haurà de mantenir una distància mínima d'1,5 metres. Si hi ha més d'un carril per sentit, serà obligatori canviar completament de carril. I també ens destaquen com a norma general que les bicicletes podran circular pel centre del carril a les vies urbanes. Amb aquesta crida a la seguretat i en el marc d'aquesta Setmana Europea de la Mobilitat, fan el recordatori des de les xarxes oficials de Policia Local de Castelldefels. I en marxa la segona edició de l'ONA Acceleradora Startup Castelldefels, la iniciativa d'impuls del talent emprenedor de la ciutat, després de l'èxit que va aconseguir a la primera edició, s'ha presentat al matí d'ahir a l'edifici Lògic. L'acte va comptar també amb la conferència Emprendre per què o per a què, a càrrec de l'empresari Quino Fernández. I des de l'àrea de neteja, amb l'objectiu de millorar l'ús de les papereres compactadores solars, ahir van reubicar-ne dues en punts amb una elevada afluència de persones. Aquestes dues s'han col·locat ara a l'Avinguda de la Constitució, al carrer de l'Església Missac Peral, i la segona a l'Avinguda de la Pineda, amb Molinot, a la plaça Joan 23, a la cantonada de la mini deixalleria. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora a la ciutat. Tornem en una hora amb més notícies. Fins ara!
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som!

0: Aquest divendres comencen les activitats de nou a l'Espai Montserrat Roig. Ja sabeu que és el centre on es desenvolupen les activitats que s'organitzen des de l'àrea de polítiques d'igualtat. Parlem del que està previst per aquest darrer trimestre de l'any amb la Mireia Martínez, tècnica de polítiques d'igualtat. Molt bon dia, Mireia.
1: Molt bon dia, Anna.
0: Doncs comencen les activitats, com dèiem, aquest divendres.
1: Exacte. Exacte, hem estat preparant tota la programació d'activitats d'aquest darrer trimestre de l'any, intentant oferir activitats que són de l'interès de les dones, que ens han anat manifestant al llarg de les anteriors activitats que van fer i els informes que ens fan d'avaluació i ens proposen també temàtiques d'interès. Doncs amb aquestes idees i propostes, doncs hem configurat el que és la programació d'activitats del darrer trimestre, que com sempre està organitzada per una part les tertúlies que fa la nostra psicòloga, que és la Carolina, que és la psicòloga del CIAT, i ella mateixa fa una tertúlia mensual que amb temàtiques doncs, que ella també detecta que poden ser d'interès també, no?, de les dones. Aleshores comencem la primera tertúlia és el 30 de setembre, que es titula No tot el que penso és veritat. Després fa una altra tertúlia el dia 21 d'octubre que es diu L'amistat en la vida adulta, la importància dels llaços i del suport dels amics, no?, també quan ens fem grans. Després el novembre, que és el dia 18 de novembre, la importància de sentir-se lliure en una relació. I el 16 de desembre, que és la darrera, es diu Desembre, el que m'emporto i el que deixo enrere, com per fer una miqueta tancament d'aquest any. Totes les tertúlies són en dimecres per la tarda de 5 a 6 de la tarda. I bueno, totes les activitats que us comentaré les duem a terme, com bé ha comentat l'Anna, a l'Espai Montserrat Roig. A part de les tertúlies, t'explico una miqueta les diferents...
0: Sí.
1: Iniciatives. No? Començarem, que és la primera activitat és aquest divendres. És un taller de dansa alliberadora i expressió emocional. És un taller que consta de 4 sessions d'una hora i mitja. És moviment, música, creació col·lectiva per expressar emocions, alliberar tensions i enfortir l'autoestima, que és molt important. Aleshores, comencem el dia 18, que és aquest divendres, i són diferents divendres, el 18 de setembre, el 25 de setembre i el 2 i el 9 d'octubre. O sigui que són 4 sessions. Després duem a terme, que ja ho vam fer farà 2 anys i va tenir com molt bona rebuda i veiem que és algo que és important anar repetint cada X temps. No? També són 4 sessions i és un espai d'acompanyament d'emprenedoria per a dones. No? És un espai on proporcionen com eines per desenvolupar projectes transformadors, temes d'economia feminista, sostenibilitat social, gestió econòmica, i és una miqueta dirigit a dones emprenedores o que vulguin emprendre o que siguin d'entitats que volen replantejar una miqueta la seva estratègia, buscar aliances, i bueno, consta de 4 sessions, de 9 i mitja a 12 i mitja i comencem el 23 d'octubre i acabem el 13 de novembre. Aleshores, doncs, realment doncs, ens coordinem amb promoció econòmica també perquè ells facin difusió a totes les dones que ells ja...

0: han treballat amb ells des del Servei d'Emprenedoria i l'altra vegada la veritat és que va tenir molt bona rebuda. Aquest espai d'emprenedoria el dirigeix la cooperativa La Ciutat Invisible i la veritat és que treballen molt bé. Després, a l'octubre també, al novembre, disculpa, el dia 10 de novembre fem un taller que es diu Habitar el meu cos, que el dirigeix Candela Acció Comunitària i Feminista. És un espai com de reflexió col·lectiva sobre els mandats estètics, l'edatisme, el racisme i altres formes de violència simbòlica i estructural que travessen els nostres cossos. I em sembla que pot ser un taller com molt interessant per dones i noies de totes les edats, realment, no? Tota la part aquesta com de la pressió estètica, no? que patim avui en dia, sobretot les dones. I aquest taller va vinculat a una exposició que tindrem a l'Espai Montserrat Roig des del 2 de novembre fins al 13 de novembre, que es diu Habitar el meu cos. Aleshores, vinculat al taller, doncs, tenim aquesta exposició, que és d'entrada lliure, que és de la Diputació de Barcelona. Aleshores, que si no poden venir al taller, doncs tenen molts dies com per també poder venir a l'exposició. No és necessari fer les dues coses si no els hi encaixa. No?
1: Parlem una mica més d'aquesta exposició. Quins són els seus continguts, Mireia?
0: Doncs l'exposició precisament treballa sobretot el que és la pressió estètica, no? Sobretot a aquestes formes com de que condicionen la manera de fer, d'expressar-nos, de vestir-nos, no? I les dones, i que creiem que és important fer una reflexió col·lectiva al respecte, no? I no només tota aquesta violència simbòlica que travessen els nostres cossos, sinó també vinculats a l'edat, al racisme, no? Una miqueta treballar tots aquests aspectes i com ens condicionen en el nostre dia a dia, i que sobretot per les noies adolescents i joves, doncs, amb tota la part també de xarxes socials i tots els inputs que reben dia a dia, doncs és com importantíssim aturar-nos i parlar-ne.
1: Molt bé. Doncs una exposició que es podrà visitar durant aquests dies també a l'Espai Montserrat Roig.
0: Exacte.
1: Al vestíbul.
0: Exacte. Després, de cara al novembre, que el 5 de novembre és el Dia Internacional de les Persones Cuidadores, hem volgut també programar un parell d'activitats que tinguin a veure amb tota aquesta sobrecàrrega que tenen les dones que som cuidadores com dels petits, dels grans, no? Una miqueta a aquest rol de cures i tot el que comporta. Aleshores, hem organitzat una que és com l'impacte físic que tenen aquestes tasques de cura i quines estratègies podem fer servir per prevenir lesions d'esquena, espatlles i cervicals, que el du a terme el Marc, que és el fisioterapeuta de Can Bou.
1: Sí.
0: I aquesta activitat es durà a terme el dia 13 de novembre, de 10 a 11 i mitja. I després, doncs, treballar des de la vessant més de l'impacte emocional de les cures, no? Perquè ens afecta, i dones cuidadores, no? Que potser estan fent-se càrrec de pares o mares grans amb tot el que comporta, ja no només és l'impacte físic, sinó també l'impacte emocional. No? I no només quan cuides a persones grans, també quan tens criatures petites i tota la sobrecàrrega que tenim també a nivell mental, no? les dones que són mares. Aleshores, hi ha com l'impacte emocional de les cures. Treballem aquest taller amb l'Esther Margarit, que és psicòloga i infermera, també de Can Bou, i és com un espai per identificar les situacions de sobrecàrrega i esgotament i estratègies i eines d'autocura que ens poden ajudar. Aquest taller el duem a terme el 4 de desembre, ja arribant al darrer mes de l'any, de 10 a 11 i mitja, i a continuació també guiat per l'Esther hi ha una sessió de relaxació per afavorir també el descans, el benestar i posar en pràctica una miqueta aquestes eines d'autocura que l'Esther ens haurà explicat anteriorment. Aleshores, el mateix dia 4, doncs, les dones que tinguin disponibilitat, doncs, poden venir a fer les dues activitats. I després també sabeu que intentem també des de Polítiques d'Igualtat, a part del CIAT, tenim el punt SAI pel col·lectiu LGTBI, i aleshores intentem incorporar cada trimestre també alguna acció relacionada. Aleshores tindrem també una exposició que està impulsada per un fotògraf que es diu Aitor Fernández i una periodista que es diu Verónica Taranilla, que l'exposició es diu Tenien por però calia sortir. I és un recorregut per la història i la memòria del moviment LGTBI a Catalunya a través de testimonis, experiències i fets rellevants en la defensa dels drets i les llibertats. Aleshores, tothom que vulgui, és una, evidentment com l'altra exposició, és una entrada lliure i la tindreu a l'Espai Montserrat Roig entre el 1 d'octubre i el 28 d'octubre per poder-la venir a visitar. I una miqueta és, bueno, tot això, totes aquestes propostes són les que oferim de forma evidentment gratuïta. Sí que és veritat que hi ha places limitades, aleshores, excepte les exposicions que en són d'entrada i accés lliure i són diversos dies, pels de més tallers hi ha places limitades i cal una inscripció prèvia. Aleshores, per fer aquesta inscripció tenen com diferents opcions a través del web. A la part de polítiques d'igualtat hi ha l'accés a fer la inscripció de les activitats i, si no, doncs ens poden trucar a l'Espai Montserrat Roig, que el telèfon és el 667-871-709 i des d'allà doncs, la nostra administrativa, que és la Isabel, us atendrà i us indicarà com poder fer la inscripció. Si hi ha alguna dona gran que no sap com fer-la, li tramitem directament nosaltres la inscripció a les activitats, tant de via telefònica com poden venir a l'Espai Montserrat Roig, que estem al carrer Església 117, als Baixos, i allà directament doncs, els hi gestionarem la inscripció perquè ningú es quedi sense poder venir a l'activitat.
1: Com deies, tot i que les activitats són d'accés gratuït, sí que demaneu, perquè les places són limitades, que aquella persona que no vingui a la sessió on s'hagi inscrit, que ho comuniqui.
0: Sobretot això, no? Ho indiquem sempre perquè a vegades passa, no? Quan hi ha activitats gratuïtes, a vegades tens el risc aquest ja que la gent s'anima, s'inscriu i després, pel que sigui, no pot venir. Sempre agraïm moltíssim que ens avisin, perquè hi ha dones en llista d'espera. Aleshores, si tu t'has inscrit en una activitat, no, és també una qüestió de responsabilitat el fet d'avisar, encara que sigui el mateix dia, si tens qualsevol incidència de que no podràs venir, perquè nosaltres sempre fem l'intent doncs, que alguna altra dona ocupi i aprofiti aquest espai.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Míriam Martínez, per informar-nos de aquestes activitats que comencen aquest proper divendres i s'allargaran tot el darrer trimestre de l'any a l'Espai Montserrat Roig, activitats adreçades a les dones del municipi. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé, bon dia.
0: Bon dia.
2: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

0: Catch the Lefels, I see some.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
0: Castelldefels, així som.

Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels. Són les 12.

0: Roger Espanyol, el jove que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma l'1 d'octubre del 2017, atribueix el tret d'una policia nacional a la represàlia per una disputa que va tenir poc abans amb uns agents. Espanyol ha admès que va participar en el llançament de tanques contra els policies. Ho ha dit en el començament del judici que es fa aquest matí contra 4 agents. Brussel·les proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials. Per als menors de 15 planteja un ús amb limitacions de temps i sota control parental. I davant de l'Eurocambra, Estrasburg, von der Leyen han denunciat l'addicció que generen les grans plataformes. Sobre immigració, ha estès la mà a Ceuta, que considera la frontera d'Europa. Activada l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses a partir d'aquesta tarda. D'entrada, Protecció Civil no l'equipara a la situació de la setmana passada, però aquest matí una nova reunió del comitè tècnic haurà de determinar si cal activar alguna mena de restricció. S'esfondra un edifici de 6 plantes en mal estat a Gaza i almenys 20 morts i una 60 de desapareguts. L'ONU calcula que els atacs d'Israel dels últims anys han destruït o malmès un 90% dels habitatges a la franja. El conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, anuncia al Parlament que el govern crearà 2.300 noves places de residència a Catalunya, la meitat de les quals per a persones grans. La mesura suposarà una inversió de més de 21 milions i mig d'euros d'aquest any i 133 milions l'any que ve. Les execucions hipotecàries als processos oberts contra persones amb problemes per pagar la hipoteca s'han disparat a un 30% en l'últim any. En total s'han obert un miler d'expedients que, en alguns casos, acabaran amb la pèrdua del pis. És la xifra més alta dels últims 10 anys. I la pel·lícula La bola negra, del duet de realització Javier Calvo i Javier Ambrosi, és la candidata espanyola per optar als Oscars. Després de triomfar a Cannes, el nou film dels Javis intentarà optar la nominació a millor pel·lícula internacional.
1: Esports.
2: El Barça rep el Racing de Santander aquest vespre al Camp Nou amb l'objectiu de sumar el 6è triomf consecutiu a la Lliga. La transmissió d'aquest partit començarà a les 8 en una edició especial de la TDT de Catalunya Ràdio, que en farà la prèvia conjunta amb el Ket i Jugues Barça de Ràdio Barcelona per commemorar els 50 anys de les transmissions de futbol en català. L'Espanyol ocupa provisionalment la 8a plaça de primera, tot i perdre ahir per 2-1 contra el Rayo. També ahir, Elx 2, Madrid 3, amb un gol dels blancs al temps afegit. I en vol el CAC 7 Granollers rep aquest vespre a partir de 8:45 al Morvedre, en partit de la tercera jornada de la Lliga Femenina.
0: I atenció a les pluges intenses, com dèiem, amb més de 40 litres en 30 minuts de caràcter torrencial a comarques de Girona, Catalunya Central, Barcelona i Costa Daurada. Començant pel nord-est a primera hora de la tarda. Arribarà a la conurbació de Barcelona i Costa Daurada entre la tarda i la nit, tot plegat amb un descens de la temperatura força evident entre la nit i demà al matí.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig del punt del migdia. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de la una. Bon dia.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I anem a l'audiència de...

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. El Servei Municipal de Protecció Civil de Castelldefels ha activat una alerta per risc d'inundacions al nostre municipi aquesta nit i matinada. La ciutat té activa el PAN Inuncat en fase d'alerta davant la previsió de pluja intensa. Aquest episodi es preveu que comenci a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres i s'allargui fins a les 8 del matí de dijous 17 de setembre. El proper 26 de setembre, la plaça de l'Església es convertirà en el punt de trobada del teixit associatiu local amb la celebració de la primera trobada d'entitats, Fent Poble, una iniciativa que vol posar en valor la vida associativa de la ciutat, on prop de 40 associacions donaran a conèixer els seus projectes i activitats en una jornada que s'allargarà al llarg de tot el dia de diumenge 26 de setembre. I aquest dissabte, 19 de setembre, jornada de convivència i participació ciutadana al nou parc infantil de la plaça Catalunya, una jornada organitzada per l'Associació de Veïns Centre de Castelldefels. L'activitat, amb el nom Un Matí al Centre, consistirà en un matí obert a la ciutadania, amb un petit mercat d'artesanes i artesans locals, activitats infantils, un vermut popular i també un espai de trobada entre veïnat per fomentar l'ús comunitari d'aquest nou parc infantil i la dinamització de la plaça. I fins aquí el repàs informatiu als titulars d'aquesta hora. En una nova hora és el torn de l'informatiu local amb més notícies en detall de Castelldefels. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som!

0: Aquest tema que estem escoltant forma part del disc Hora Suprema, que ha produït, que és original l'Arnau Franz, que, si recordeu, era una persona, un professional graduat en l'ESCAC, l'Escola de Cinema de Catalunya, que ens comentava des de Madrid, on va anar a fer un màster de l'actualitat allà cinematogràfica, rodatges i tot allò vinculat amb el cinema. I el que ara tenim aquí ja a Barcelona, parlant d'una qüestió molt diferent, una altra de les seves aptituds, els seus hobbies, com és la música. Arnau, què tal? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Anna, com estàs?
0: Com estem? Ja aquí radicat a Barcelona, no?
1: Sí, sí, sí, no, molt bé, molt bé.
0: Escolta'm, parlem abans del disc d'un curtmetratge que has fet també, no? Tinc entès.
1: Sí, correcte. Sí, pel final del màster vaig fer el meu curtmetratge, que es titula Entre bastidors i reminiscències, i la veritat és que ha anat molt bé. Ens han escollit a diversos festivals, a Nova York, a un festival menor a Cannes, a Tòquio, també a Barcelona, o sigui, estem supercontents.
0: I s'ha pogut visionar aquest curtmetratge. Aquí a Barcelona on el podem veure?
1: Bé, encara hem de veure, perquè fins que no tanquem com la fase de distribució, no el podem com publicar per tothom. Mm. Es va veure a un festival que es diu Barcif, on vam guanyar el premi a millor actor i millor actriu, cosa que això ja va ser com el pic, en el sentit de guanyar un premi i a la nostra ciutat, no? Va ser com bastant bonic. I bé, quan ja tanquem aquesta fase de distribució, ja ho posarem al YouTube mateix perquè pugui veure tothom.
0: Molt bé. Doncs tu tens una altra faceta com a home de música i acaba de sortir al mercat Hora Suprema. Estem escoltant un tema. Explica'ns una mica aquesta incursió teva a la música, que jo sé que fas des d'hi ha un temps.
1: Sí, bé, vaig començar fa ja uns anys. Vaig començar a fer les primeres coses durant el confinament. Va ser com un moment on veia referents que ho feien molt des de casa, molt handmade, i allà vaig veure com referents tan propers que vaig dir, doncs mira, és un món que sempre m'ha interessat, al final els meus pares sobretot són com superfans de la música en general i he amat moltíssim d'això, i sense saber tocar ningú instrument vaig començar com a fer les meves coses i això ha derivat en fer un projecte més gran. Sobretot que es va veure com potenciat amb la meva estada a Madrid, ja que era a l'escola que vaig anar, a l'escola TAI, era una escola on també tenia la seva disciplina de música. Ja vaig poder conèixer molta gent, que es van començar a sumar al meu projecte, i el fruit de tot, de crear amb aquests amics, que ara també són professionals, ha acabat sent Hora Suprema.
0: Doncs explica'm una mica com són aquestes cançons i quins són els reptes als quals t'has enfrontat com a productor, en aquest cas.
1: Bé, després de la meva estada a Madrid i durant ella, vaig fer com un canvi de xip totalment perquè sabia que ara volia cantar tot íntegrament en català, ja que al final era una mica, doncs, és el meu idioma principal, és amb el que penso tot, i és una mica irònic que estant a Madrid és quan hagi fet aquest canvi, però bé.
0: Sí.
1: Llavors, doncs, sabia que gràcies a aquella gent que havia conegut i tal, ja volia fer com un projecte més gran, ja això d'un EP de diverses cançons, i vam començar com a pensar un univers al voltant. Nosaltres, el EP al final tracta bastant sobre el que seria la mort, són diverses cares d'ella, el que et pot portar al patir, a sentir com està a prop de la mort o el dol d'algú, de que ja no hi és, ja sigui que perquè ha mort o perquè ja no està a la teva vida per algun problema. Llavors, doncs, volíem un algo central que ens ajudés com a conduir per aquestes visions de la mort, i el que vam fer va ser rescatar la llegenda

0: del comte Arnau. A part de que compartim nom, és aquest cavaller que és castigat per Déu a vagar eternament per la Terra, com un ànim en pena. Llavors, ens interessa molt aquesta idea d'una persona que no pot morir, no? I tothom al seu voltant acaba morint i ell ha de seguir aquí eternament perquè ha estat castigat. Una mica també la història de Dràcula, no?
1: Sí.
0: I llavors, doncs, aquesta és l'estètica que hem d'adoptar i sempre ens hem mogut una mica així pel to medieval, per això la primera cançó, de fet, es diu Requiem, que és, al final és és la cançó fúnebre per excel·lència, on es toquen els funerals de tota la vida. I ho rescatem així, jo vaig, a tots els videoclips, que és on es veu més aquesta estètica, vaig vestit de cavaller i tot al final hem connectat els quatre temes de manera que sigui una història. Però, un va ser un tema que jo vaig escriure fa molts anys, la primera cançó en català que vaig escriure, que es diu Tramuntana, i llavors jo vam sumar els altres tres ja ideant-ho allà a Madrid. I al final també ha sigut com, a part de buscar aquest univers, d'implementar ja la meva llengua i parlar com amb el cor, realment, també s'hi va sumar el fet de que aquest ha sigut el primer projecte que jo he produït com íntegrament. Després, gent, òbviament, ho ha retocat i ho ha fet perquè sonés tot perfectament, sobretot la Noa i el Víctor, que són dos companys d'allà a Madrid que m'han ajudat moltíssim. Però al final, aquest procés autodidacte que he tingut jo amb la música, al final ha culminat en aquest EP i la veritat és que estic com super, super content.
1: Estava pensant ara, quan estaves parlant de l'àlbum i aquesta idea que uneix les quatre cançons, en què és un àlbum conceptual com es feia als anys 70. Estava pensant en els Pink Floyd, per exemple.
0: Ostres, això és un elogi. No, però sí, totalment. O sigui, al final, jo una cosa que sempre he pensat moltíssim, que jo crec que amb la música actual, tampoc és per fer una crítica, però crec que s'ha perdut una mica, és que volia fer, o quan faci algun àlbum ja més extens, vull que sigui realment un àlbum, que siguin cançons que estan connectades, que et parlen de la mateixa cosa, però és un viatge, certament. No volia com juntar singles. Juntar singles com en un mateix àlbum i que realment fossin potser hits, però no tinguessin com aquesta idea. Llavors, ens movem una mica això, cançons que pot escoltar tothom, per a l'hora que tinguin com aquest trasfons, aquesta idea d'una història, no? També.
1: Molt bé, doncs tu has composat la lletra, la música i també cantes aquestes cançons, Arnau?
0: Sí, correcte.
1: Tu eres el responsable de tot.
0: Sí. La veritat és que ha sigut una mica això. O sigui, jo m'ho he fet, però tot i que jo estic com aquestes parts, sempre s'ha de dir que sense l'ajuda de la gent també que em rodeja seria impossible. Al final, jo m'he nutrit molt i he après moltíssim de la gent que després m'ha estat ajudant, sobretot això, com he dit abans, el Noé i el Víctor, que també després em van ajudar amb la mescla, amb la producció també em van ajudar una mica al final doncs, a quadrar certes coses, perquè al final ells sí que són com músics, que han estudiat música, que toquen molts instruments. Llavors, sempre al final necessites aquesta mínima ajuda perquè al final el soni tot bé i gràcies a ells també jo és com he après més.
1: I tens pensat presentar-lo en directe?
0: La veritat és que m'encantaria. O sigui, a Madrid vaig tenir la sort de, ja sigui dos concursos de músics emergents, poder demostrar com la meva proposta en directe. I la veritat és que és una cosa que agraeixo moltíssim. O sigui, al final, si faig música, sí que m'agrada molt com el que és estar a l'estudi i idear i produir i tal, però el que m'agrada més, clarament, és com presentar-me a l'escenari. Ja ara que ja és setembre, ja he tornat tot a casa i tal, sí que estem mirant a Barcelona poder-lo presentar algun dia, perquè és el que al final que gaudeixo més, que la gent ho gaudeixi, que la gent ho balli, que la gent ho senti, i això és el que m'omple més.
1: Doncs, Anna, ja ens avisaràs per ser amb tu quan presentis aquest disc en directe, que imagino que de tota la part del procés, tot i que tot és emocionant, aquesta ho és molt, perquè tindràs el feedback o el retorn o la resposta de la gent que et vingui a veure en directe del disc.
0: Sí, totalment, totalment. Jo la primera vegada que em vaig pujar a un directe, a part d'estar molt nerviós, però al final m'ho vaig gaudir moltíssim, és fort com estar allà i sentir gent que canta la teva cançó. O sigui, és un xoc de veure com, ostres, se la saben.
1: Sí. Que bé.
0: Totalment.
1: Doncs quedem a l'espera, Arnau. Moltíssim èxit. Perfecte. Amb aquesta faceta teva com a productor, cantant, compositor de cançons en aquesta faceta musical i, evidentment, sort també amb el curtmetratge i el seu camí que ja està donant els seus fruits. Esperem veure-ho aviat.
0: Sí, correcte. Moltíssimes gràcies, sí, ja us diré.
1: Molt bé, que vagi molt bé, Arnau, que tinguis bon dia.
0: Una abraçada.
1: Igualment, adéu.
0: Igualment,
1: adéu.
0: Que vagi molt bé.
1: Doncs un altre dels temes que ens presentava l'Arnau Franz d'aquest disc que acaba de treure Aura Suprema, Aurora.

0: Castelldefels, així som.
1: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
0: Castelldefels, així som.

0: Doncs el moment, en aquest moment parlem amb el Leo Piqué, sotinspector de la policia local de Castelldefels, de diferents incidències relacionades amb la seguretat. Molt bon dia, Leo.
1: Bon dia, Anna.
0: Poques incidències, no?, en aquest sentit d'aquests últims dies.
1: Doncs una bona notícia de que les incidències que tenim no són greus, són incidències més o menys que de poca rellevància, tot i que el que ens agradaria és que no n'hi hagués cap. Però ara mateix, per sort, no tenim que parlar de coses greus.
0: Molt bé. Sí que tornem, hem de tornar a parlar de les estafes per internet, doncs que de fons que evidentment no són reals, de telefonia o mateix del banc, que ens truquen o ens diuen de pulsar un link i després això és una estafa, no és veritat. No són ni la banca ni les companyies de serveis les que estan posant-nos en contacte amb nosaltres.
1: Doncs totalment d'acord, Anna. Nosaltres, mira, avui podem aprofitar una mica per alertar la ciutadania d'aquest modus de delinqüencial, del tipus delinqüencial que és l'estafa, que està tenint un increment molt important. Nosaltres molt aviat farem ja la Junta Local de Seguretat i traurem les dades de Castelldefels, i és un clàssic que podem mantenir la delinqüència clàssica, per sort, mantenim, baixem les dades, baixem l'estadística, és a dir, que anem en el bon sentit, però que ara sempre l'excepció la tenim amb aquest tipus delictiu. I aquest tipus delictiu passa per la prevenció i la prevenció passa per la informació. Per què? Perquè és un tipus projectiu en el qual podem caure ara mateix i no tenim cap previsió de que ningú ens estigui seguint, ningú sigui sospitós i tanquem la casa, la porta de casa perfectament i per on entra, no? Bueno, el tema és el de sempre. Hem de desconfiar de qualsevol dada que ens demanin per telèfon, i encara que sigui un tema recurrent i de volta és lo mismo, però és que és lo mismo. És que la gent segueix picant. I aleshores tenim l'obligació de recordar el que passa, perquè nosaltres trobem molta gent que ens arriba ja a la policia a presentar denúncies i, hòstia, però com ho ha hecho esto, no? Pues tenim l'obligació d'explicar a la ciutadania el que passa i el que no té que fer. Sobretot desconfiar de qualsevol cosa que sigui telefònica o de mails, també, i fins i tot whatsapps. Són estafes molt elaborades. Ja vam parlar fa que va ser l'any passat de que últimament quan s'adrecen a nosaltres, quan es truquen per telèfon, el número de telèfon que ens surt és el número de l'entitat, no? Suposem que és molt habitual, per exemple, mira, que jo estava el dissabte, estava caminant i a una persona que venia amb mi doncs li va sonar el telèfon concretament va ser de Santander, no? Aleshores era una estafa. Estàvem en una situació, un escenari d'un grup de gent caminant, fent una excursió, i en aquest sentit, doncs, bueno, la persona que li va arribar va desconfiar. Però ha estat molt fàcil, perquè la trucada li alertava de que s'havia fet un moviment de 11.000 euros en su cuenta i que se detectava com una alerta, no? I per a frenar este moviment havia que pulsar un 1 o un no sé què li enviava, no? Aleshores, ha estat molt fàcil, aquesta persona sí que va estar àgil, va estar, hòstia, és total, i no te s'ocurre, no?
0: Va desconfiar, clar.
1: Totalment, però aquesta molt fàcil, hòstia, que me quieren quitar, i pulses i ja estàs mort, no? En aquest sentit, ja t'han fet una transferència. És a dir, qualsevol cosa que fem amb el telèfon, qualsevol moviment, qualsevol acceptació, pensada, amb el cap serè i sempre desconfiant. És una pena que tinguem que dir a la gent sempre que estigui desconfiant, però és la realitat que tenim, Anna. M'agradaria poder dir que no, que quan tens una trucada doncs és gent que vol parlar amb tu o gent que t'avisa, però malauradament les dades que tenim des de la policia local i així també ho conforma Mossos és que quasi tot aquest tipus delictiu està augmentant enormement i solem ser molt vulnerables a aquests delictes i podem caure molt, molt fàcilment. La qual cosa, el resum és alerta màxima, qualsevol trucada, qualsevol mail, qualsevol recepció que tinguem al nostre dispositiu, desconfiança i no confirmar res sense validar-ho molt, molt i molt.
0: Tot i que les companyies de servei, sobretot, estan posant mitjans per evitar aquestes estafes.
1: Sí, aquest és un debat que per això també aprofitem una mica, no? Avui els teus micròfons, perquè segurament que molts oients han escoltat a mitjans de comunicació que companyies importants de telefonia ja s'han posat les piles i faran un filtratge per evitar que aquest tipus de phishing, no? Que diem en l'àmbit policial, aquest envia molts a veure qui pica, doncs se queden limitats i no puguin arribar al seu destinatari. Per això és una notícia que ha sortit a la premsa, no es podem refiar. Perquè qui ens diu que... Vull dir, en el sentit que la gent no té que baixar la guàrdia, aquesta és la reflexió, que la gent, la ciutadania, tenim que continuar igual o més, perquè el moment que hi ha companyies telefòniques o companyies de serveis de telefonia o d'internet que ens estan dient que ja han col·locat els seus filtratges o les seves eines per tal de que això no ens arribi potencialment al ciutadà, ningú s'ho pot assegurar. I a la millor poden filtrar una quantitat, un 50, un 80, un 90, però pot quedar un 10% que pot arribar i aquest pot ser el que es pot prendre a nosaltres l'estafa, el que pot actuar a nosaltres. O sigui, una vegada més, lamentablement, desconfiar.
0: Doncs anem a parlar d'un servei que també fa la policia local de Castelldefels i és crear un dispositiu, sobretot, previst per evitar robatoris a gent gran quan s'aproxima el dia de cobrament de la seva pensió.
1: Sí, la policia local de Castelldefels, a més de ciutadania, veu les patrulles, es veu els col·legis, es veu doncs, fent controls i demés. Hi ha una sèrie de serveis que estem desenvolupant i crec que també és bo que la ciutadania tingui constància del que fem, que és prevenció pura i dura. Prevenció aquí, als grups més vulnerables. En aquest cas estaríem parlant sobretot de persones ja d'una edat, no? Persones ja majors, persones jubilades, que el que fan és doncs, el dia 25 concretament és el dia de cobro, no? de pensiones i de pagues i demás, i doncs, bueno, una cultura instaurada, no? Els nostres pares, els nostres familiars, d'anar el dia 25 al banc a veure si ja ha llegat la paga i tal, i traure calés, no? Traure una quantitat important, no? Perquè ells encara funcionen molt amb calés, les targes es fan una mica de por, desconfia una mica, i el que fan és treure molt, 700, 800 o tota la paga, 900, no? Sí. Moltes vegades, i aquí el que fan
0: és
1: un costum, sí, és, i després es compten, bueno, és una cosa cultural, crec jo, no? Perquè nosaltres parlem amb ells i ens ho expliquen, però és que no és el mismo, no és el mismo si no veu dinerico. Aleshores, el que fem és un dispositiu a totes les zones on hi ha bancs, guàrdies de paisà, per això vull una mica fer un reconeixement des d'aquí als companys que se dediquen a aquest tipus de feina, que la ciutadania moltes vegades no se n'adona, però resultats són evidents, i el que fem és rondes de paisà estàtiques, on estan els bancs, i mirar i observar fins a veure moviments estranys, no? Quan veiem comportaments de persones estranyes que entren, surten del banc, que segueixen a una persona gran, no? que se fixen molt i demés, el que fem és identificar-lo i intentar aixecar aquest perill. Per la qual cosa, estem orgullosos perquè aquest tipus delictiu ha baixat enormement, també, vull dir, no vull dir que no pugui passar, perquè passa, però el que és evident és que aquells dies de cobro, 25, 26, 27, nosaltres incrementem a tot el que són les zones on hi ha una densitat de bancs important, estaríem parlant de la plaça Església, la Caputxeta, Manuel Girona, Joan 23, allà muntem els dispositius i de tant en tant doncs, surten a efecte perquè acabem amb alguna detenció.
0: A veure, com a recomanacions, vosaltres el que dieu a la gent gran, no?, és que tracti de no treure aquesta gran quantitat de diners en efectiu i que normalment els robatoris no es produeixen en l'entitat bancària, sinó que, com dius, segueixen aquesta persona fins a un altre lloc on finalment doncs, li poden treure els diners, oi?
1: Sí, és que el problema d'aquest tipus delictiu ja no és sols el prendre els calés, sinó el risc d'agressió que n'hi ha, no? Que en alguns casos ens hem trobat amb situacions d'agressions greus a persones. De vegades no intencionades, però sí secundàriament com empentes, no? I la persona pot caure, se pot trencar un braç, se pot donar un cop al cap. És a dir, com actuen? Doncs quasi sempre és el mateix. N'hi ha una persona que està... Avui els bancs són molt descarall, no? Vull dir, si vas a fer alguna... ja és complicat que t'atenguin, no? Però si t'atenen, vull dir, allà tothom s'assabenta de tot, no? Si algú té hipoteca o si tens deutes o si treus calés, perquè no hi ha cap finestreta, no hi ha res, estem tots allà junts i el que està darrere està parlant. El que fan és col·loquen a cada banc a una persona fora de cap sospita per fer un seguiment i aquestes persones, solen ser moltes vegades dones també, insisteixo, fora de cap sospita, estan observant els moviments que hi ha dins. I quan ve una persona vulnerable, una persona gran, una persona amb una discapacitat, una persona que sigui una possible víctima, se fixen molt i molt amb el moviment que fan i quan treuen calés, pues, bueno, detecten a veure on s'esposen, pues, el bolsillo derecho, el pantaló lateral, la butxaca, la camisa, molta vegada la butxaca, la camisa, vull dir, un lloc senzillíssim, no?
0: Sí.
1: I després el que fan aquestes persones és passen per telèfon a una altra persona, a una altra del clan, de la banda, que el que fa és seguir aquest que ha assenyalat el primer, no? Ha assenyalat a una persona, pues eso, con una camisa blanca, d'uns 80 anys, lleva un un bastó i tal. La segona el segueix i de vegades ho fan a través de lo que és la manxa, no? S'ha manxat, se foten damunt, intenten, si no se n'adona, sense força, però moltes vegades la persona, la víctima, se n'adona, intenta resistir-se i aquí és on hi ha un cert risc d'alguna empenta, algun cop, algun tipus de maltractament, que això és el que més ens preocupa. I fins que li prenen les cales, no? A vegades ho solen fer molt als portals. Els portals on entra la víctima, perquè és un lloc discret, no? El portal és difícil que baixi algú i ho pugui veure, encara que la persona griti a la via pública, busquen, a la millor, ens hem trobat casos de persones que els han tret escales pel matí i els han tret a cap de 3 i 4 hores. Està fent un seguiment fins que han trobat, aquesta persona ha portat escala a sobre, fins que han trobat un lloc adient per poder actuar sense cap tipus de perill per ells.
0: Hi ha també un altre modus operandi que no agredeixen a la persona, però que al final la roben, com a les adreçades o... Oi, per exemple?
1: Sí, aquest és un altre tipus també de robatori, de furt robatori, quasi sempre sense força, estem parlant de furt, però són les carinyoses que diem, no? Quan també busquen una víctima vulnerable, que tingui certa ostentositat, que porti un rellotge d'or, que porti algun penjoll interessant, alguna cadena d'or o aparència d'or, el que fan és que sempre per alguna noia o per un vehicle baixa una noia jove i se li abraça de forma molt efusiva, la persona se queda impactada, no? Perquè al principi no sap ni qui és.
0: No t'ho esperes, clar.
1: No t'ho esperes, oi, qui és, doncs igual és familiar o tal, i quan se n'adona moltes vegades li pispa i ni se n'adonen que s'han pispat la cadeneta o el rellotge, i d'altres vegades quan la persona sí que se n'adona i reacciona doncs actuen amb violència, que això ja insisteixo, una vegada més és preocupant, sobretot ja quan són la víctima no és una persona tan vulnerable, una persona jove per exemple que et porta un rellotge d'or estrangers, no? Els relojeros que diuen que actuen molt a Barcelona, aquí també i aquí sí que hi hauria certa violència, però ells intenten quasi sempre buscar víctimes molt vulnerables que tinguin certa ostentositat i que el botí pugui ser com a mínim interessant.
0: Molt bé, deixem aquí perquè ja ens acomiadem. Moltíssimes gràcies, Leo Piqué, sotinspector de la policia local de Castelldefels, i ens tornem a veure si aixupem l'agenda la propera setmana.
1: I tant que sí, i tant de bo la propera setmana que tinguem que parlar. Bueno, vull aprofitar per dir que el dissabte hi ha la festa de cloenda d'estiu, tindrà lloc allà al carrer Mèxic, com l'hem passat, hi ha actuació. Primer hi ha una exhibició de drons molt, molt, molt xula, i ja està.
0: Molt bé. Gràcies, Leo. Nosaltres ens acomiadem amb els salutacions de Gerard Carreras i Anna López. La notícia és el dia en uns minuts a la mà de Xavi Martín. Fins demà.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Ràdio Castelldefels.org.

L'informatiu de Ràdio Castelldefels. Us donem la benvinguda a una nova edició de l'informatiu de Ràdio Castelldefels, la que correspon aquest dimecres 16 de setembre. Per començar, els titulars de la jornada. Alerta per risc d'inundacions a Castelldefels. Aquesta nit i matinada s'activa el pla Inuncat en fase d'alerta donada la previsió de pluja intensa. L'episodi podria començar, atenció, al migdia i acabar a les 8 del matí de dijous. S'incorporen a la flota de vehicles de neteja urbana 7 nous camions de recollida d'escombraries. Paral·lelament, l'Ajuntament projecta un nou pla de neteja dels carrers amb aigua a pressió. La intenció és que arribi a tots els barris de la ciutat. La plataforma Zeroport ha convocat per aquest diumenge dia 20 una manifestació a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Tot i que no figura entre les entitats que integren aquesta plataforma, Movem Castelldefels ha donat suport a la mobilització. L'aplicació La meva salut incorpora canvis per facilitar l'accés als serveis sanitaris, però les noves funcions poden complicar l'accés a les persones que no estan avesades a la tecnologia. Els ambulatoris ofereixen ajuda. Castelldefels se suma aquest diumenge a la Setmana Europea de la Mobilitat. La ciutat viurà una nova edició de la Pedalada Popular i de la Festa de la Bicicleta. La pedalada sortirà a les 10 del matí de la plaça de l'Església. El director de cinema Javier Ruiz Caldera, veí de Castelldefels, presenta aquests dies la seva nova pel·lícula, 5 minutos más, al Festival de Sant Sebastià i competeix a la secció oficial i opta, per tant, a obtenir la Conxa d'Or. Ja estan obertes les inscripcions per a les activitats de salut i diversió adreçades a les persones grans. Els primers dies s'han reservat a les persones que ja hi van participar l'any passat i que han volgut repetir. Gerard Carreras és el control tècnic. Ana López i Estefania González han fet tasques de producció. Us parla Xavi Martín. Comencem.

0: Alerta per risc d'inundacions a Castelldefels aquesta nit i matinada. S'activa el pla InunCat en fase d'alerta donada la previsió de pluja intensa. És un episodi que es preveu pugui començar aquest mateix migdia i allargar-se fins a les 8 del matí de dijous, dia 17. Joan Álvarez és tècnic municipal de Protecció Civil.
1: Bé, ens arriba un front de la zona de l'Atlàntic, de la zona de Cantàbria. Sí que és veritat que la principal avís de perill és en aquesta franja de les 8 i les 8 del vespre i les 2 del matí. Si bé també pot començar a ploure a partir del migdia, però s'espera més intensitat a partir de la franja que hem comentat. I l'episodi s'allargaria doncs, fins a la matinada, fins a les 8 del matí del proper dijous, no?
0: La previsió meteorològica ha portat Protecció Civil de l'Ajuntament a activar dues alertes diferents.
1: Tenim dos avisos per intensitat, un que és a curt termini, que és de la intensitat de pluja en 30 minuts, que estem en un 4 de 6, que això vol dir que es podrien superar amb possibilitats baixes els 40 mil·límetres a mitja hora. I per un altre costat tenim el de intensitat a mig termini, que és a 3 hores, està en 4 de 6 i podríem superar amb probabilitats baixes els 90 mil·límetres a aquestes 3 hores. Si és ja a partir de les 2 del matí fins a les 8 del matí, s'espera que les precipitacions puguin continuar, però amb una intensitat menor. En aquest cas, el nivell de perill és 2 sobre 6, que bueno, seria amb també possibilitats baixes, però a curt termini és a dir 30 minuts, però en un llindar menor, és a dir, de poder superar els 20 mil·límetres en aquesta mitja hora.
0: Són declaracions de Joan Álvarez al programa Castelldefels Desperta amb Estefania González. En aquell moment, a primera hora del matí, l'alerta era diferent a com és ara. Atenció, perquè les últimes informacions indiquen que la pluja podria ja fer acte de presència aquesta tarda. Amb les alertes a la població, que darrerament, des de la dana que va afectar València, ara fa 2 anys, s'han fet molt més freqüents, Protecció Civil té com a objectiu conscienciar sobre la importància de la prevenció.
1: Bueno, al final l'objectiu que tenim és la prevenció, això és el més important i que ens agafi a tothom preparats tant a les principals de l'Ajuntament com a la ciutadania. Som conscients que la meteorologia no és una ciència exacta i però davant d'això no podem fer res, podem només estar previnguts i actuar en conseqüència. Des de l'Ajuntament doncs, principalment intensifiquem les mesures de netejar embornals, de revisar els punts crítics, com poden ser els passos soterrats, per exemple, i quan arribi l'episodi està, atents a qualsevol incidència que es pugui produir.
0: I aquesta que sentirem és la previsió del temps que ofereix el Servei Meteorològic de Catalunya per aquest dimecres 17 de setembre.
2: Bon dia, avui esperem un canvi de temps que ja començarem a notar durant el matí, però el gros, el més important, arribarà de cara a la tarda. Especialment a partir de migdia ja les nuvolades creixeran no només en aquests sectors del litoral i del prelitoral central, sinó també cap a tota la zona del nord-est, Pirineu, Prepirineu, i esperem xàfecs en totes aquestes zones. Poden ser intensos, acompanyats de tempesta, localment de calamars, especialment a punts de l'interior del quadrant nord-est, Catalunya central, posteriorment també cap al sector del litoral, prelitoral central i cap a la nit també esperem que puguin arribar d'intensos cap a la zona de nou de les comarques del litoral de Barcelona i nord de Tarragona. Per tant, atenció, perquè seran locals, però allà on calguin podrien arribar a descarregar amb intensitat. Hi ha avisos des del Servei Meteorològic de Catalunya per la possibilitat que de forma puntual puguin deixar més de 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i en 3 hores puguin arribar a deixar més de 60 litres per metre quadrat, fins i tot en algunes comarques del litoral central, nord del Camp de Tarragona, podríem parlar cap al final del dia de la possibilitat petita, però existeix que de forma puntual deixin més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Per tant, atenció, perquè és una situació no de pluja general abundant, però sí localment poden descarregar amb intensitat i, com dèiem, amb tempesta, i no descartaríem, especialment al final del dia, a comarques del litoral, algun fenomen de temps violent. Tot això amb un descens de la temperatura que serà evident a migdia i de cara també les pròximes jornades.
0: S'incorporen aquests dies a la flota de vehicles de neteja urbana 7 nous camions de recollida d'escombraries. Paral·lelament, l'Ajuntament projecta un nou pla de neteja dels carrers amb aigua a pressió. La intenció és que arribi a tots els barris de la ciutat. Anem a pams. Pel que fa als vehicles, el tinent d'alcaldia de neteja urbana, David Soler, fa recompte. El mandat, diu, es tancarà amb 14 nous camions de recollida de residus i 3 noves baldejadores.
3: Entre la setmana passada i aquesta setmana ja estan arribant doncs, 7-9 camions de recollida d'escombraries i, per tant, acabem doncs, i culminem doncs, aquest procés de transformació completa de tota la flota de neteja dels carrers de la ciutat, no només de neteja, sinó també de recollida de residus. S'han incorporat doncs, 14 nous camions de recollida de residus, d'aquests ISI, dels camions grans que veiem recollint els contenidors. A més, tenim un camió específic per netejar doncs, els contenidors per dins i per fora, que es netegen completament i que surt cada dia. A més, hem renovat totes les doncs, equips d'hidroneteja de contenidors i també de carrers i hem incorporat 3 noves baldejadores, una d'elles que arriba doncs, també aquesta setmana i que tenim doncs, ja complet aquest nou equip de 3 noves baldejadores.
0: Explica el tinent d'alcaldia que el municipi treballa per posar en marxa un nou pla de neteja dels carrers amb aigua a pressió.
3: I, a més, doncs, començarem a veure doncs, més freqüència de neteja amb aigua a pressió als carrers de la ciutat. S'ha dissenyat doncs, un nou pla que intentarà arribar a tots els barris de Castelldefels i que, tant d'horari diurn com també en les zones doncs, on hi ha menys afectacions per soroll, doncs, també faran alguns trams en horari nocturn. I la veritat és que estem doncs, treballant per intentar doncs, acabar aquest procés que també doncs, vam intentar iniciar a l'inici de la legislatura, que és transformar Castelldefels perquè sigui una ciutat doncs, guapa i neta, com és el nou eslògan doncs, de l'empresa municipal de neteja. I crec que ho estem aconseguint.
0: El govern municipal entén que la preocupació ciutadana per la neteja s'ha moderat gràcies a les inversions escomeses aquests darrers anys. David Soler.
3: Encara que quedi molt per fer, encara que Castelldefels doncs, tingui punts que encara hem d'intensificar la neteja i que, evidentment, doncs, hem d'anar acompanyat de campanyes de civisme perquè la gent doncs, emburti menys i, sobretot, faci molt, molt millor ús dels elements per generar residus i per doncs, dipositar-los, però crec que estem aconseguint un canvi de tendència important a Castelldefels. No? I jo crec que ara ja no és la principal preocupació de la ciutat, com va ser quan vam arribar doncs, al govern municipal, sinó que ara, realment, quan tu surts al carrer i et pares amb la gent ja comença doncs, a reconèixer que hi ha una millora substancial en la neteja dels carrers de la ciutat. I, per tant, doncs, això és un esforç doncs, que agraïm.
0: El tinent d'alcaldia ha reconegut, amb les paraules que sentirem, la professionalitat dels treballadors que cada dia miren de mantenir nets els espais públics.
3: Evidentment, doncs, té molt a veure també amb la gran professionalitat de tots els treballadors de l'empresa de neteja que cada dia surten al carrer i que van sortint amb unes eines doncs, que potser no eren les millors per poder fer la seva feina i ara que tenim doncs, una flota completament renovada i tota la maquinària és nova, doncs jo crec que la feina s'està fent molt més a gust, amb molta més professionalitat i, a més, amb molta més eficiència. I, per tant, doncs, jo crec que això doncs, fa guanyar Castelldefels.
0: La plataforma Zero Port ha convocat per aquest diumenge, dia 20 de setembre, una manifestació a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Sota el lema No a l'ampliació, ni ara ni mai, la convocatòria compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius socials, veïnals, sindicals i ambientals. Pel que fa als suports

0: a l'aeroport del Prat, que creiem que és un volum impressionant que no són capaces ni Barcelona com a ciutat ni les ciutats de l'entorn d'assumir de forma sostenible, com dèiem, i no és necessària aquesta ampliació. Però després, per altres qüestions, com per exemple la qüestió mediambiental, el diumenge 20 de setembre a les 12 al Passeig de Gràcia a Aragó, perquè creiem que és imprescindible que el govern de la Generalitat tingui molt clar que aquesta ampliació no es pot dur a terme.
1: La mobilització a Barcelona començarà a les 12 del migdia, diumenge, al Passeig de Gràcia amb Aragó, i acabarà a la plaça de Sant Jaume. L'aplicació La meva salut incorpora canvis que busquen facilitar l'accés de la ciutadania als serveis sanitaris i a la seva informació mèdica. Són canvis en l'accés, però, que poden complicar l'ús a les persones que no estiguin avesades a la tecnologia. Els ambulatoris estan oferint ajuda. L'objectiu d'aquests canvis és, segons l'administració, fer més senzill l'ús d'aquesta eina informàtica que permet consultar informació clínica, gestionar cites i fer tràmits amb el sistema de salut. Jordi Gascón és tècnic referent d'atenció a l'usuari al CASAP Can Bou.
2: Doncs canvia que a partir de molt aviat començaran progressivament a anar canviant l'accés de les persones a La meva salut, els usuaris, amb contrasenya. Fins ara es pot accedir amb contrasenya, es pot accedir amb certificat digital i amb el DNI electrònic i amb l'IDCAT. Doncs es anirà bloquejant l'accés amb contrasenya a poc a poc. La raó per la que es fa és perquè hi ha hagut un munt d'atacs cibernètics, ciberatacs, contra la meva salut, i en La meva salut hi ha informació molt sensible. Llavors la Generalitat ha decidit bloquejar-ho, CatSalut ha decidit bloquejar-ho de forma molt més segura. Per tant, amb aquests sistemes d'accés, la identificació serà molt més segura del que és fins ara.
1: Les persones que tinguin cap incidència amb l'ús de l'aplicació o la manera d'accedir-hi es poden adreçar als ambulatoris per demanar ajuda.
2: Bé, nosaltres donem suport a totes les persones que tinguin problemes o incidències amb La meva salut. Contínuament venen al mostrador a explicar-nos, doncs, m'ha caducat la contrasenya, no puc accedir, qualsevol incidència que tenen amb La meva salut, per suposat, les atenem al mostrador o per telèfon, i això no canviarà, continuarem ajudant-los amb aquesta tasca. És un procés molt senzill. Bàsicament es recomana donar-se d'alta de l'IDCAT mòbil, que és un procés molt senzill, es pot fer per la web de la Generalitat, es pot anar a una oficina d'atenció al ciutadà, que l'ajudaran, i també es pot demanar pel 112 si és necessari, però nosaltres estem totalment disposats a la unitat d'atenció a l'usuari a ajudar-los a aconseguir aquest certificat. I una vegada es té, és que és molt segur i a més és molt fàcil. Simplement entres a l'IDCAT, crec que se't posa el DNI, i llavors t'envia un missatge al mòbil i ja entres a l'aplicació de La meva salut en tota normalitat.
1: Els canvis en l'accés es poden consultar a la mateixa aplicació La meva salut, també als canals d'informació del sistema públic de salut. I en cas de dubte, ja ho hem sentit, els usuaris també ens podem adreçar a l'ambulatori. Així som a l'equador de l'informatiu de Ràdio Castelldefels d'aquest dimecres 16 de setembre. Hem obert mirant al cel perquè hi ha alerta de protecció civil per probabilitat de pluges intenses que, segons les previsions, podrien començar aquest mateix migdia i durar tota la matinada. Això sí, amb efectes molt locals, molt localitzats. A la segona part de l'informatiu d'avui agafarem la bicicleta perquè Castelldefels es prepara per a la pedalada popular i la festa de la bicicleta que se celebren aquest diumenge. Castelldefels se suma aquest diumenge a la Setmana Europea de la Mobilitat. La ciutat viurà una nova edició de la pedalada popular i la festa de la bicicleta. Pel que fa a la pedalada, sortirà a les 10 del matí des de la plaça de l'Església. La festa de la bici es farà a partir de 11:45 al Parc de la Muntanyeta amb botifarrada popular gratuïta per a les persones que hi participin. Estefania González ha entrevistat Òscar Herrero. Ell és tècnic municipal de mobilitat.
3: Parlem ara de la pedalada que ens arriba aquest diumenge. Quin és el recorregut i les afectacions que hem d'esperar?
4: Sí, és com normalment el recorregut és molt paregut al de l'any passat, És aquest diumenge, sortirem a les 10 des de la plaça de

0: de la iglesia, es un tal, son tal dinamis, que es decir, bueno, entonces no hay un tal previ ni, ¿vale? Lo que es fa es cuando arriba la pedalada, tot el grup, està ja en aquest moment el trànsit i quan passa es torna a obrir. Val? Doncs és molt ràpid, no? Potser, en el moment que més gent hi ha, potser un vehicle pot estar aturat entre uns 10 minuts, això seria el més, lo que pot ser més llarg, però bueno, en principi és això, és molt dinàmic. No? Conforme passa tot el grup, pues, es torna a obrir el trànsit. I per això, alguna persona que tingui preparada que ha de sortir en aquestes hores, perquè més o menys el que fem és sortir a les 10 de la plaça de l'Església i arribem sobre les 11:30 al Parc de la Muntanyeta, pues el recorregut que seria, ho explico així en breu, sortim d'aquí de la plaça de l'Església a les 10, anem cap al doctor Ferran Pineda, després per Molinot, Avinguda Ciutat de Màlaga, sentit mar, fins a Pitor, i de Pitor, Avinguda de la Platja, fins a la rotonda de la plaça de l'Ancla, i d'aquí tot el passeig marítim fins al carrer 22. Tornem pel passeig marítim cap al carrer 11, i d'aquí carrer 11, Pineda, que agafem ja tota cap al centre, i Fleming fins a la plaça de la Muntanyeta, fins al parc de la Muntanyeta, ¿vale? Que seria el recorregut que fem. Intentem encapsular, no? La gent que no s'allargui molt, però clar, hem de tenir en compte que com també van més petits, pues, bueno, se va allargant i de vegades quan des que passa el primer fins que passa l'últim, pues, bueno, hi ha punts que sí que hi ha una distància important, considerable, i el trànsit estarà aturat pues, una estoneta. Intentem aturar, no? Per això, el que diem, no? La policia intenta encapsular perquè tot el grup vagi el màxim agrupat possible, no? I l'afectació sigui menor. I després també comentem que hi ha algun tram que, per exemple, algun tram del passeig marítim o de carrer Pitor, que sí que el sentit contrari on anem està obert al trànsit, pues, si alguna persona ha de circular per aquí, pues, que vagi amb molt de compte, no? Perquè aniran moltes bicicletes, anem petits, i bueno, s'ha de respectar i hem de conviure aquí entre tots. I gaudir d'aquest dia, no? Que al final és el que intentem, un dia que sigui festiu, no? I per fomentar la mobilitat en bicicleta i mobilitat sostenible.
1: Una jornada festiva en la que també haurem de recordar una sèrie de normes de seguretat.
0: Sí, efectivament. Com comentava, com hi ha algun tram, la majoria dels trams sí que passen les bicicletes i no hi ha trànsit, però sí que hi ha un parell de trams, no? Al carrer Pitor i un tramet del passeig marítim, que hi ha trànsit obert en sentit contrari. Pues aquí la gent ha d'intentar, pues això, els que van en bicicleta, pues respectar el carril per on circulen, i la gent que vingui en cotxe, pues que vagi a una velocitat molt, molt reduïda. També la gent participant, hem de tenir en compte que els menors de 16 anys han d'anar amb casc i que no estan permesos les bicicletes aquestes d'equilibri, no? Que no tenen pedals, perquè clar, això endarreria molt i també és perillós perquè va molta gent i un nen molt petit amb una bicicleta d'aquestes pues, pot caure o pot fer caure alguna persona. Tampoc estan permeses les mascotes, no? Per lo mateix, perquè al final poden provocar alguna caiguda. I bàsicament és això, val? Respectar les normes, les indicacions de les persones que estan a l'organització, dels agents de policia.
1: I Òscar, tens el total de quilòmetres que es faran en aquest recorregut que ens has explicat de la pedalada?
0: Sí, aproximadament són uns 8,5. Val? Fem un primer tram d'anada, que diem, fins al passeig marítim, allà ens agrupem i és on es dona el tíquet per a la posterior botifarrada i el sorteig que es fa al Parc de la Muntanyeta, perquè després a les 11:30 al Parc de la Muntanyeta es fa la festa de la bici, i allà tenim una botifarrada gratuïta pels participants. Pues a mitjà del recorregut, allà al passeig marítim es dona el tíquet i a més allà es dona un avituallament, es dona una aigua per a la gent que arriba allà i després d'allà pues, tornem la volta, no? cap al centre i també, pues, més o menys en la mitat, no? 4 quilòmetres, 200 metres fins a arribar i un altre 4 quilòmetres per tornar.
1: Pel que ens comentes, no cal fer cap inscripció, no? O sigui, simplement apropar-nos, participar i si arribem a aquesta part de la meitat del circuit serà quan ens donin ja el tíquet i d'aquesta manera també podreu comptabilitzar quantes persones hi han participat.
0: Efectivament, això és. Quan arribem no cal inscripció prèvia, la gent s'agrupa aquí a la plaça de l'Església, no? I anem fent el recorregut fins al passeig marítim i és allà on ja es formen unes files, no? Posem unes tanques allà, la gent comença a passar, donem l'aigua i el tíquet. I els tíquets, com estan numerats, pues, així saben també la participació que tenim. I després també això, aquest número també serveix per al sorteig, no? Que es fa posterior, allà a la plaça de la Muntanyeta. Sí, no cal inscripció en aquesta. La que sí que cal inscripció és la que fem la setmana vinent. Per això ja, si vos parlem un altre dia, no? La bicicletada, que és la que fem conjuntament amb 12 municipis del Baix Llobregat, i aquesta sí que cal inscripció prèvia. Tot i que es pot fer al mateix punt de sortida, que és a la plaça Colón, a les 9:15, pues, a l'agència arriba a les 9, i si no, per la pàgina web de la bicicletada, allà, aquí es pot fer la inscripció, que és millor, no? Perquè si no, ja facilita també la feina als organitzadors.
2: Ah. Entrem al terreny de la cultura. El director de cinema Javier Ruiz Caldera, veí de Castelldefels, presenta aquests dies la seva nova pel·lícula, Cinco Minutos de Más, al Festival de Sant Sebastià. El film competeix a la secció oficial del certamen. Això vol dir que podria obtenir la Conxa d'Or. La pel·lícula la protagonitzen Javier Cámara, Berto Romero i Belén Cuesta. Ana López ha entrevistat el director de cinema Javier Ruiz Caldera.
3: Pues con nosotros Javier Ruiz Caldera, que está de actualidad. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos?
4: Pues de momento bien. A ver, este sábado que pasamos la película en San Sebastián, estaré un poco más nervioso, pero ahora bien, ahora bien.
3: Muy bien. Expliquemos un poco la sinopsis de la película. ¿De qué va?
4: Bueno, Cinco Minutos Más es una película que va de una pareja que está en crisis y decide ir a un retiro a la montaña, recomendado por su terapeuta de pareja, ¿no? Para ver si pueden arreglar ese matrimonio. Y una vez allí empiezan a pasar cosas muy raras, muy misteriosas, y descubren que sus actos tienen consecuencias. Y de momento creo que es mejor no contar nada más, porque Cinco Minutos Más es una película. Se estrenará en salas en enero que viene, aún queda un poquito. Ajá. Hasta enero vamos a ir presentándola por festivales, pero creo que es mejor no saber mucho más de la historia.
3: Mm. Ahora me comentabas que después de San Sebastián te esperan destinos internacionales y también para acabar en el Festival de Cine de Sitges, donde se va a presentar la película también. ¿Cómo se realizan, ahora hablo del backstage, las presentaciones en los circuitos internacionales? ¿Cambia mucho?
4: Bueno, he tenido la suerte de con películas anteriores ir acompañándola por festivales internacionales por el mundo y es algo muy bonito porque ves cómo gente reacciona de diferentes países reacciona al humor, ¿no? Que he hecho mucha comedia yo. También es muy bonito, pues, secuencias que yo he rodado aquí por el Baix Llobregat, de repente verlas en recuerdo, por ejemplo, en Seattle con Anacleto, Agente Secreto, que ganó premio a mejor director, que cosa que recuerdo con mucha emoción. Y bueno, funciona que te la van pidiendo, un festival llama a otro, por ejemplo, ahora con Cinco Minutos Más que vamos a ir al Festival de San Sebastián, que es uno de los festivales más importantes del mundo, ¿no? Pues a partir de ahí otros festivales se interesan por la película, la piden verla para ver si la seleccionan y hace un efecto llamada que hace que tú en la medida de lo posible pues la presentas, te la seleccionan y si te la seleccionan pues te invitan a ir para presentarla y luego por si hay algún debate y ahora siempre hay una presentación y hay preguntas y respuestas y la verdad es que es muy bonito ver esto, como te cuento, de ver la gente en los países cómo ríe, cómo se emociona con las películas, es emocionante.
3: Pues oye, Javier, que tengas muchísima suerte con este proyecto, con los que vengan y evidentemente en San Sebastián, primero de todo, la sección oficial, sí. que ganes Buah. Cosas.
4: Con estar ahí ya es un premio. ¿Eh? Sí, y esto se suele decir mucho, pero en este caso es verdad, nunca ninguna de mis películas, si llevo 9, ha conseguido estar en la selección oficial de San Sebastián. Esto ya ha sido un bombazo. Pero bueno, es verdad, una vez estás, si te cae algo, vamos a celebrarlo sí. Igual.
3: Oye, y suerte también cuando se presente la película, Cinco Minutos Más en el resto de festivales internacionales a donde vas a ir en unos meses de locura, vaya.
4: Sí, va a ser divertido. El que toca más cerca de aquí es el Festival de Sitges, que si estáis pendientes en octubre, sí. Aún no se sabe el día exacto. Pero ahí estaremos. Y quien quiera verla, ahí está. No diría que esté invitado, pero no puedo invitarle personalmente. Pero comprar una entrada, le invito a comprar la entrada.
3: Muy bien, ahí estará. Pues muchísimas gracias, Javier, por visitarnos. Volvemos a vernos si tú puedes el mes de diciembre o de enero, cuando se estrene Cinco Minutos Más,
4: claro,
3: a los cines.
4: Sí. Muchas gracias.
3: A ti, hasta luego.
2: Cinco Minutos Más és la nova pel·lícula de Javier Ruiz Caldera que es presenta al Festival de Sant Sebastià aquest cap de setmana i competirà per obtenir la Conxa d'Or. És una pel·lícula que arriba després de títols d'aquest director com ara Anacleto, Agente Secreto, Tres Bodes de Mas, alguns dels exteriors de la qual es van gravar a Castelldefels, Super López o la darrera, fins ara, la triomfant Wolfgang. Amb el cinema hem arribat al final de l'informatiu d'aquest dimecres 16 de setembre. Encara ens queda un minut. L'aprofitarem per repassar els titulars. Alerta per risc d'inundacions a Castelldefels aquesta nit i matinades. Activa el pla Inuncat en fase d'alerta, donada la previsió de pluja intensa. És un episodi que preveu fenòmens locals que podrien ser intensos i que podrien començar ja mateix aquest migdia, al migdia d'aquest dimecres, i acabar a les 8 del matí de dijous, dia 17. S'incorporen a la flota de vehicles de neteja urbana 7 nous camions de recollida d'escombraries. Paral·lelament, l'Ajuntament projecta un nou pla de neteja dels carrers amb aigua a pressió. La intenció és que arribi a tots els barris de la ciutat. L'aplicació La meva salut incorpora canvis per facilitar l'accés als serveis sanitaris en línia, però les noves funcions poden complicar l'accés a les persones que no estan avesades a la tecnologia. Els ambulatoris, com ara el Casap Can Bou, ofereixen ajuda. Castelldefels se suma aquest diumenge a la Setmana Europea de la Mobilitat. S'hi viurà una nova edició de la Pedalada Popular i de la Festa de la Bicicleta. La pedalada sortirà a les 10 del matí des de la plaça de l'Església. I el director de cinema, Javier Ruiz Caldera, veí de Castelldefels, presenta aquest cap de setmana la seva nova pel·lícula 5 minutos de más al Festival de Cinema de Sant Sebastià i competirà a la secció oficial i, per tant, podria obtenir la Conxa d'Or. Gerard Carreras ha estat el control tècnic. Ana López i Estefania González han fet tasques de producció. Us ha parlat Xavi Martín. En nom de tots, gràcies per seguir l'actualitat de Castelldefels amb nosaltres. Tornem demà. Adéu-siau.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Radio Castelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.

0: a fons.
1: Ja es coneixen les persones i els equips finalistes dels premis de la 26a Nit de l'Esport. Fa molts dies que en parlem a Ràdio Castelldefels, perquè la cerimònia de lliurament té lloc aquest mateix divendres, dia 18, al Poliesportiu de Can Roca. Amb algunes novetats, també repassarem la llista de les persones i els clubs candidats. Ho farem amb el cap d'esports, Albert García Deu, cap d'esports de l'Ajuntament. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Xavier.
1: La cerimònia 18, el dia 18, divendres, al Poliesportiu de Can Roca.
2: Sí, senyor. A les 20 hores iniciarem el que serà la 26a nit de l'esport de Castelldefels, amb un lloc que ja és l'habitual de les darreres edicions, al pavelló de Can Roca. I bé, molt, molt engrescats, com sempre, no? Amb tot el procés previ, amb la votació popular i per triar els finalistes i la posterior votació de les entitats per triar el guanyador. I bé, expectants, preveiem una assistència d'aproximadament de 600 persones i amb ganes que arribi el moment.
1: Fem un repàs a aquest sistema de votació popular. Ens ho pots explicar de nou, Albert? Perquè d'entrada, per triar 3 candidats per cada categoria, després la repassarem, hi ha vot popular, però també hi ha valoració d'un equip tècnic, un jurat.
2: Sí, sí, sí. Mira, el procés inicia amb les candidatures, que aquí les entitats esportives de la ciutat poden presentar una candidatura per categoria. Aquestes categories, amb el que seria amb l'apartat individual, tenim el que li diem el vot popular. Amb la gent que participarà d'aquestes categories fem un media day per elaborar unes imatges, un petit vídeo, unes fotos, que després les promocionem i muntem la pàgina on la gent pot votar amb un dels candidats de cadascuna de les categories. I el més votat passa a ser un dels finalistes. La resta, els altres finalistes, el tria un comitè de gent al voltant de l'esport, amb periodistes, tècnics d'esports de l'Ajuntament i un representant de la vota de Castelldefels. Aquí ja tenim els 3 finalistes i llavors cada entitat esportiva de la ciutat té un vot. Elaborem un full de votacions i cada entitat esportiva pot votar en cadascuna de les categories quin és per ell el millor equip o el millor esportista o el millor tècnic o entrenador d'aquesta edició i així triem el guanyador.
1: I no es filtra mai el nom? Cap nom s'ha filtrat mai?
2: Doncs segurament alguna vegada s'ha filtrat a algun nom, fins i tot perquè alguna vegada tenim problemes amb localitzar el guanyador i ens explica que té un compromís no sé on i d'alguna manera li hem de dir bueno, és que aquí també tindràs un compromís.
1: Hauries de venir, no? Hauries
2: exactament, de venir. Exactament, sí, sí, sí. Alguna vegada ens ha passat.
1: Hi ha novetats en aquesta en la maquinària, no? En el mecanisme d'aquesta edició. Hi ha la novetat d'una categoria de millors esportistes masculí i femení majors de 45 anys que se'n diu màster.
2: Sí, sí, bueno, depèn de la disciplina i de més, té diferents nomenclatures, però jo crec que amb el de màster més o menys ens entenem que estem parlant d'esportistes d'una certa edat i això respon a una necessitat que ja fa algunes edicions que anem tenint i és que optaven a millor esportista, de més de 18 anys, doncs gent que tenim a la ciutat fent esport, fins i tot el darrer que recordo és un tenista del Gimeno de 81 anys, no? I semblava una mica complicat fer competir amb la mateixa categoria gent de 18, 19, 20 amb gent de més de 60 o de 70 anys, no? I com que certament hi havia moltes candidatures d'aquestes edats, ens vam decidir per crear amb el que seria a nivell individual el millor esportista màster, tant masculí com femení.
1: Uh-huh. Repassant la llista, una llista llarga, d'entrada, el que pot cridar l'atenció a les persones que no estiguin molt avesades a seguir l'actualitat esportiva, la diversitat, no només de clubs, sinó també de disciplines.
2: Sí, sí, sí, perquè estem molt acostumats a les tradicionals, el futbol, el bàsquet i l'handbol, però a la ciutat tenim un ampli ventall d'esportistes que participen diferents disciplines, des del triatlón fins a... Hem incorporat també el canicross, temes vinculats amb la nàutica, el motociclisme... Sí, sí, hi ha una gran diversitat.
1: Per tant, la nit de l'esport fa també aquesta funció de donar visibilitat.
2: Sí, sí, sí. Bé, de fet, és una cosa que ho diem habitualment, no? Aquí, a la nit de l'esport, premiarem als que més han destacat per resultats, però una mica aquest esdeveniment busca ser un reconeixement a tot el sector de l'esport de la ciutat. Esportistes i tècnics, però també aquelles persones vinculades a les entitats que treballen en el dia a dia perquè el material estigui bé, perquè la pista estigui bé, perquè puguem tenir el desplaçament com toca quan anem a jugar fora. Sí, és un reconeixement a tot el sector de l'esport de la ciutat.
1: Deia que repassaríem, si més no, de manera general, les candidatures i parlant d'aquesta diversitat, doncs ja si fem un cop d'ull per començar, trenquem una mica l'ordre, comencem per aquestes categories. Màster, per exemple, l'apartat de millor esportista màster femenina, és a dir, esportista més gran de 45 anys, tenim tennis taula, atletisme i handbol.
2: Sí, el tennis taula la veritat és que ja és una realitat a la ciutat des de fa uns quants anys. Una entitat que va començar de manera molt discreta i que ha aconseguit gran resultat, i fins i tot avui tenim dues entitats a la ciutat que promocionen el tennis de taula. L'handbol és un clàssic a la nostra ciutat. I la tercera candidata que tu comentaves, no recordo ara mateix la disciplina...
1: El d'atletisme, el Club Barcelona
2: Atletisme. Sí, sí, senyor. El running de fons, sobretot, de gent que comença d'una manera més amateur, però que acaba tenint grans resultats.
1: Que constin els noms, Natàlia Prosbirnina, del Club de Tenis Taula, Florinela Xifort, del Club Barcelona Atletisme, i Nati, Álvarez de l'handbol esportiu Castelldefels. Totes tres opten a la millor esportista femenina màster, més gran de 45 anys. I pel que fa als homes, tenim com a candidats Ignacio García de Prado, del Club Atletisme Sedentaris.cat, i Carlos Navalló, de l'handbol esportiu Castelldefels.
2: Bueno, aquí una mica es veu el ventall que tu comentaves, sí. No? Perquè tenim un esportista que representa una disciplina molt de la ciutat, i una entitat molt de la ciutat, l'esportiu Castelldefels d'handbol, però tenim un corrector dels sedentaris, una entitat molt activa, però amb una especialitat que és el canicross, és a dir, tu corres amb el teu gos. Una persona de la ciutat, a més que treballa molt per l'esport de la ciutat, col·labora amb l'Ajuntament en diferents esdeveniments, que està obtenint molts bons resultats amb el tema del canicross, i que fins i tot aconseguir que impulsem aquest any passat i tornarà a ser una realitat ara abans de Nadal, una cursa de canicross a la ciutat.
1: Se m'estava acudint ara quan parlaves de tot això, Albert, que amb la teva llarga ja missió com enllaç de l'Ajuntament amb tot el món de l'esport a Castelldefels de molts anys, m'imagino que algun matí arribar a l'oficina i que et digui, mira, ara ha sortit una disciplina que és, no ho sé, qualsevol cosa, i és nova i hem de veure com ens relacionem, no? Tot això.
2: Sí, sí, sí. Sí, el món de l'esport és molt dinàmic, diria jo, i fins i tot amb les disciplines, doncs, algunes vinculades a l'aigua, que sí que el kitesurf no és una cosa tan nova, però per exemple, el propi kitesurf ha anat evolucionant amb el que segurament tothom ha vist a la tele, amb aquests velers que porten un foll i que s'eleven. Doncs la gent amb el kitesurf fa el mateix. Tenim una zona de kitesurf que abans, per obrir-la, necessitava una intensitat de vent important, i ara amb poc vent, amb el que seria l'evolució del material i aquestes noves disciplines, al voltant del wind, no sé si ho heu vist, que porten com unes ales als braços i de més. Doncs,
1: que amb poc vent ja poden moure's.
2: Ja naveguen. I tot vinculat també a el que seria les activitats rítmiques, el ball i demés, doncs des de l'aparició del Zumba no fa massa anys, el jiu-jitsu també, que tenim una entitat molt important a la ciutat que patrocina aquest art marcial que busca la defensa personal. Sí, la veritat és que difícilment passa un any sense que tinguem algun tipus de sorpresa com en aquest sentit, Xavi.
1: També hi ha els clàssics, els grans esports de Castelldefels, handbol, hoquei, futbol, piragüisme. Per exemple, si fem el repàs, continuem amb aquest repàs, parlem dels candidats a millor equip masculí sènior, és a dir, de més de 18 anys, i trobem aquestes disciplines. Trobem l'hoquei, piragüisme, handbol.
2: Sí, sí. En el que seria l'esport d'equip, jo et diria que som una mica més clàssics, per així dir-ho. I el bàsquet femení, que ha destacat per fer, porta ja un parell de temporades quedant primer i ascendint de categoria. Aquest any en fase d'ascens a la divisió a Liga Femenina 2. Bueno, ens van quedar a la fase d'ascens, però ja és un granit arribar fins aquí. El hockey, que també és un clàssic de la nostra ciutat, i bé, tindrà l'equip femení a divisió d'honor A i l'equip masculí a divisió d'honor B, però que ha jugat també la fase d'ascens, cada vegada tenim millors resultats amb el tema del vòlei, el futbol també, sobretot en categories formatives, futbol i futbol sala. En el que sigui esport d'equips, jo et diria que som una mica més clàssics.
1: Pel que fa, per exemple, el femení sènior, millor equip femení sènior, el més gran de 18 anys, i tenim, com deien, el club bàsquet, que té el sènior femení, el club esportiu Gran Via Mar, l'equip de pàdel femení, i l'equip Xelito sènior femení de l'handbol, l'esportiu Castelldefels. És a dir, que l'esport femení d'equip també continua, doncs això, amb aquests grans clàssics.
2: Sí, i jo et diria també que som una potència amb el tema pàdel, no? Perquè és difícil que en les darreres edicions de la nit de l'esport no tinguem resultats, alguns equips amb resultats, i també a nivell individual, amb grans resultats a nivell català, a nivell estatal i fins i tot a nivell europeu amb aquesta disciplina, que jo crec que sí, som una potència.
1: Pel que fa a les categories formatives, femení, infantils, cadets i juvenils. A l'apartat femení tenim l'equip cadet femení del futbol sala Castelldefels, l'equip infantil femení sub-15 del Beach Club Esportiu el Pèndol Voleibum i l'equip infantil A, el Club Jove Voleibol Castelldefels. És a dir, que hi ha esports d'aire lliure, el voleibum, a la platja, el voleiplatja, de pavelló.
2: Sí, aquí hem fet el futbol sala, que és un clàssic, que també ha tingut equips a divisió d'honor i que fa una gran tasca amb equips formatius i cada temporada hi ha algun que assoleix resultats importants. I el tema vòlei, que tenim una gran tradició amb el tema vòlei-platja, i érem una mica una excepció a la comarca perquè no teníem el vòlei indoor, el vòlei de pista, des de fa 3 anys crec que farà ara, hi ha una entitat treballant molt bé i està començant a aconseguir resultats.
1: Això pel que feia als equips de categories formatives femenins, i entre els masculins hi ha futbol, la Unió Esportiva Castelldefels, que té entre els candidats el juvenil A, hi ha també voleibum, que també hi té un cadet masculí, i un sub-15, que milita a segona divisió, de la Unió Esportiva Vista Alegre.
2: Sí, aquí tenim el futbol sala, el juvenil, el futbol al camp, perdó, a la Unió Esportiva Castelldefels, que ha assolit l'ascens a el que seria just per sota de la divisió d'honor, entre tant els grans clubs de primera divisió, però que és una categoria molt complicada. El vòlei platja també destacant en aquest sentit. I, amb jugadors a seleccions catalanes i campionats d'Espanya, i el Vista Alegre amb un equip específic sub-15 que també ha aconseguit ser primer de la seva categoria amb uns resultats estupendos.
1: Això pel que fa als clubs o als equips, fa uns dies visitaves aquests estudis i ens parlaves dels projectes que té l'Ajuntament i subratllaves que una de les ales, diguéssim, si podem dir així, és atendre a les entitats, no? o procurar-ho. També el regidor Nico Cerpa també en parlava fa pocs dies, no? De quina manera. I m'imagino que a la nit de l'esport deu haver allò converses de passadissos, no? De dir com podem aconseguir més hores o com estan les relacions amb les entitats ara mateix, en termes generals.
2: Sí. Jo crec que les entitats són un actiu importantíssim a la ciutat, tant a nivell social, perquè ens ajuden a generar aquesta xarxa de ciutat, Però, clar, són un dels grans impulsors de lo que seria tota l'activitat física i l'esport. Estem parlant de que mouen més de 6.000 llicències entre totes les entitats, cada vegada amb gent més formada i més professional, amb estructures més consolidades, cada vegada oferim millors serveis i cada vegada volem donar, sobretot als pares i a les mares, en categories formatives, doncs un producte vinculat a l'esport de molta qualitat, i això fa que ens exigeixi molt a nosaltres, amb molta exigència. I clar, la principal col·laboració de l'Ajuntament és facilitar l'espai per poder fer esport. La demanda que tenim actualment supera amb molt la que ens hi cap a les instal·lacions únicament esportives, no? Per això direm d'instal·lacions escolars, i d'aquesta manera, amb un reglament que tenim per repartir les pistes, bueno, jo crec que aconseguim donar eines perquè totes puguin treballar. Jo vull destacar aquest any, més que aquest any, aquests dos últims anys, la paciència de les entitats de pista, perquè igual que quan fas obres a casa, tens inconvenients, generes pols, has de marxar fins i tot alguns dies de casa, doncs el fet que estiguem renovant la pista de Can Roca i també que haguem canviat el que eren les pistes exteriors de Can Vinader per fer el nou equipament també cobert, doncs la veritat és que ha provocat que tinc que estar encara més apretades, amb uns horaris que no serien els que els hi acaben d'encaixar, però bueno, ho han entès molt bé, hem tingut una relació bona amb elles per poder encabir-ho tot, i bueno, jo personalment els vull agrair la seva predisposició, perquè a nivell tècnic ens han facilitat molt, molt la tasca, i ara en propers mesos bon, veurem els resultats. No? Primer la pista de Can Roca, que si tot va bé abans de Nadal ja estarà, i després el pavió de Can Vinader, que serà després de Nadal.
1: La nit de l'esport també és un bon marc, m'imagino, doncs això, no? per subratllar i retre homenatge a les entitats.
2: Sí, perquè principalment busca això, no? Hi ha tres finalistes per categoria i dels tres guanyarà un. Aquests sortiran la seva foto, aquests s'emportaran el reconeixement, però l'esdeveniment és agrair tota aquesta feina que fan, especialment les entitats i també altres àmbits de la ciutat al voltant de l'activitat física, l'esport, sobretot per generar ciutat i per generar salut, que un altre dia, si vols, ja en parlarem, dels programes que tenim vinculats a l'esport i la salut el que seria l'àrea d'esports.
1: Uh-huh. No deixarem acabar el programa abans de fer un repàs que ens hi hem posat a tota la llista. Pel que fa al millor esportista masculí, de més gran, de 18 anys, hi ha Trialcín, hi ha Wake i hi ha també Handbol.
2: Sí. Bueno, aquí incidim amb el que comentàvem, no? Aquesta varietat d'esports que tenim a la ciutat i aquests esports, diguéssim, més nous o més actuals, no? El Trialcín, que no és la primera vegada que tenim algú vinculat a aquesta disciplina que participa, no tenim entitat a la ciutat, però en aquest cas el Carles López és un ciutadà de Castelldefels, encara que estigui participant per una altra entitat. El Wake doncs ja porta uns quants anys que genera campions a la ciutat. Ara reconeixerem aquí al Tiago, però tenim ara no ens sortirà el nom, una noia que havíem premiat aquí i que va tornar a ser campiona del món fa molt poc, una disciplina molt nova, tenint l'avantatge de tenir a la ciutat una instal·lació de les millors del sud d'Europa per practicar totes les disciplines vinculades al cable. I el tercer finalista, bueno, doncs una entitat més tradicional, no? Torna a ser l'Handbol, que aquest any va presentar moltes candidatures amb resultats importants, i tenim aquesta combinació, no? De disciplines noves i disciplines més tradicionals.
1: I entre la millor, les candidates a millor esportista femenina, més gran de 18 anys, hi trobem tennis, handbol i bàsquet.
2: Sí, el tennis Jimeno, amb l'Alba Vázquez, el tennis també, abans et parlava del pàdel, però el Jimeno també fa una gran tasca i aconsegueixen resultats molt, molt importants, en aquest cas a nivell estatal, però hi ha hagut anys que fins i tot a nivell europeu. a l'Esportiu Castelldefels, que porta ja uns anys amb una nova junta directiva i està ja impulsant molt la millora tècnica i la veritat és que es nota a l'hora dels resultats. I després el Joventut Castelldefels, que jo crec que s'estrena amb la vessant femenina, perquè és una entitat que durant uns anys va tenir mixta i ara no fa massa anys que ha començat a apostar també pel femení i també està fent una gran tasca.
1: Em deies que són els mateixos clubs qui presenten candidatura, no? És a dir, que ells mateixos trien la seva jugadora, en aquest cas, que pot obtenir un reconeixement.
2: Sí. Màximum per entitat, diguéssim que no... La competència entre ells l'han de fer abans i després és aquesta comissió la que determina quins són els tres finalistes que passen a la final.
1: A les categories formatives, infantil, cadet i juvenil, entre els nois hi ha Toni Ribas, del Club Nàutic Garraf, Marco Moreno i Izan Vargas, de Castelldefels Outdoor. I pel que fa a l'esportista femení de categories formatives, infantil, cadet i juvenil, hi ha Omnia El Mahmou, del Club Tenis Taula, Laia Calvo, de la Unió Esportiva Castelldefels, i Ariadna Tejero, del Club de Piragüisme. També molt diversificat.
2: Sí, el piragüisme... sempre col·loca algú a les finals de entre els finalistes, la vela també, en aquest cas a un esportista de Castelldefels que practica el nàutic, doncs també es cola amb força, i Alizan és un esportista que jo crec que combina les proves de resistència amb la boxa i també està obtenint molt bons resultats tant amb una disciplina com en l'altra. I en categoria femenina, el que parlàvem, no? L'explosió del tenis taula a la ciutat, a l'Esportiu Castelldefels, amb la Laia Calvó, que l'Esportiu comença a ser una de les entitats de referència dintre del futbol català amb l'apartat femení, i la piragüista, com sempre, el piragüisme molt present en aquestes nits de l'esport.
1: També els tècnics, dèiem abans que són reconeguts, per exemple, en la categoria de millor tècnic o entrenador masculí, i trobem també hoquei, handbol i futbol.
2: Sí, a l'hoquei, el Miqui Delas, perquè la temporada del masculí és excepcional, arribant... pujant de categoria i participant amb la fase d'ascens. El Marc Vizcarri, que és un esportista ja amb molta tradició dintre de l'entitat, ara amb la faceta d'entrenador, fent una feina increïble. I l'Àlex Tieza, doncs una mica és el tècnic que ha conduït al juvenil de la Unió Esportiva Castelldefels a participar a la màxima lliga. La màxima lliga seria la nacional amb els equips amb els grans equips, Barça, Madrid, però just per sota. És un hita importantíssim. I en la categoria femenina tenim unes tècniques superdestacades. En aquest cas, la Mònica Lázaro del bàsquet. Jo no vull equivocar-me, però crec que són tres ascensos de categoria seguits, i aquesta participació va faltar una mica de sort per pujar a la Liga Femenina, II. La Nerea al futbol sala, també aconseguint que el seu equip puxi a la primera categoria. I una altra vegada l'Esportiu Castelldefels amb l'Anna Grau, que ja et deia que Castelldefels està fent una tasca molt important, sobretot amb la promoció, en les categories de promoció.
1: Tenim un minut, Albert, acabarem amb l'esport adaptat, és la categoria 13. I participen, o hi ha dos candidats en aquesta ocasió, no, un únic candidat.
2: Un únic candidat, sí. Aquest és un premi directe a un corredor que fa una mica de tot, perquè fa distàncies llargues, fa pista, fa tot tipus de distàncies de l'atletisme. Un corredor, diguéssim, que el seu hàndicap no és un hàndicap de naixement, sinó que és un problema sobreviscut, al qual ell ha afrontat d'una manera molt, molt positiva, i jo crec que és especialment destacable perquè ens parla de les bondats de l'esport, no? Com l'esport pot ajudar a la superació, com pot ajudar a recuperar-se, i no només a recuperar-se, sinó a convertir-se en un esportista, jo diria que d'èlit, en aquest cas.
1: Són les persones i els equips finalistes dels Premis de la 26a Nit de l'Esport. La cerimònia és aquest divendres, dia 18. L'hem repassat amb el cap d'esports de l'Ajuntament de Castelldefels, Albert García Edo. Gràcies, Albert.
2: Gràcies, i ens veiem el divendres a la tarda.
1: La Nit de l'Esport, avui, a fons.
0: A fons. Són les dues. Ràdio Castelldefels. Únic judici per la violència policial de l'1 d'octubre, el del cas Roger Espanyol. Bon dia, són les dues.
3: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Aquest matí ha arrencat a l'Audiència de Barcelona el judici contra els quatre policies nacionals, tres comandaments i un escopeter, acusats d'haver buidat un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre de l'any 2017. Joan Bota.
4: És una causa inèdita, l'únic amb policies espanyols asseguts al banc dels acusats per les càrregues amb què van intentar aturar el referèndum d'autodeterminació. La resta o es van arxivar o van quedar no res després amb la llei d'amnistia.
0: Barcelona, Miquel Jarque.
5: En el judici, Roger Espanyol ha actuat com a testimoni, atribueix el tret d'un policia nacional d'una pilota de goma que li va buidar l'ull a una represàlia per una disputa que va tenir lloc abans de la càrrega policial, en una càrrega on ell va ser colpejat per una porra i la gent de la policia nacional la va perdre.
6: Pel que havia passat just abans amb el tema de la porra i el cop que vaig rebre i que havia perdut la porra i que havia intentat impedir-la, jo ho entenc com una represàlia cap a aquesta acció.
0: Mentrestant, Europa proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials, limitar-ne l'ús dels que tenen entre 13 i 15 anys i obligar les plataformes a fer-ne un disseny segur fins als 18.
4: Ho ha defensat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, en un discurs sobre l'estat de la Unió, en què també ha proposat crear un Consell de Seguretat Europeu i que el Canadà sigui estat associat a Europa.
0: A Estrasburg, Bruno Fortea.
7: Si la proposta tira endavant, el Canadà serà el màxim aliat geopolític de la Unió Europea. Se li atorgarà un estatus únic que ara mateix no té cap altre país. Pel que fa a les xarxes socials, von der Leyen presenta demà mateix la llei que restringirà l'accés als menors i, per solucionar la crisi de Ceuta, ha anunciat un nou reglament per agilitzar encara més l'expulsió de migrants quan hi hagi una emergència.
0: I de tornada aquí a Catalunya, us ho avança a Catalunya Ràdio. Vigilants privats de DIF i els Mossos d'Esquadra reforçaran a partir d'aquesta mateixa nit, amb patrulles a les vies, als entorns de l'estació de França de Barcelona, on hi ha hagut 6 robatoris de coure en els últims 10 dies.
4: I l'última, aquesta mateixa nit, ha afectat la senyalització automàtica i ha provocat retards i supressió de trens a tota la línia del Garraf.
0: Mentrestant, el president Salvador Illa reivindica el nou finançament a Extremadura, governada pel Partit Popular i per Vox, avui que el govern hi trasllada allà els actes de la Diada que habitualment s'havien fet a Madrid. Enviat especial a Extremadura, Albert Prat.
8: A aquesta hora, Salvador Illa segueix reunit a la seu de la Junta d'Extremadura amb la presidenta Maria Guardiola. Illa ha entrat amb la intenció de defensar que el nou finançament és solidari amb totes les comunitats en un nou intent per fer canviar d'opinió els barons del PP que mantenen el seu veto a la reforma.
9: La proposta que fem nosaltres no perjudica ningú i que guanyarien credibilitat aquells que critiquen el model si fessin una proposta alternativa que fins a data d'avui no he vist.
0: I en temps de cultura, la bola negra dels Javis representarà Espanya a la pròxima edició dels Oscars. Madrid, Dani Sainz de Aja.
10: La bola negra s'ha imposat al Ser Querido i a Los Domingos, però encara haurà de passar el filtre de l'Acadèmia de Hollywood. De moment, esta història, que entrellaça memòria i alliberament sexual, està tenint molt bona acollida entre el públic de Toronto, on ha arrencat la seva gira nord-americana.
0: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
11: Bon dia.
0: El Barça juga avui a 2:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander.
11: Un partit que podreu seguir, com sempre, a la TDT i que avui tindrà una edició especial amb una prèvia conjunta amb el que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions de futbol en català. Al Madrid, polèmica perquè Mbappé i Vinícius no van mostrar la samarreta abans del partit de suport a Ceuta i derrota ahir de l'Espanyol 2-1 amb el Rayo Vallecano.
0: Sapiguem com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
12: Hola, bon dia. Doncs dues incidències al transport públic. Retards de l'R2 Sud de Rodalies i regionals del Corredor Sud, R13, 14, 15, R16 i R17, a causa de diverses incidències, entre les quals, com comentàveu, una de provocada per un robatori de cable a l'estació de França. També retards a l'R11 per una incidència de gestió operativa. A les carreteres, poques complicacions, només algunes retencions a les rondes de Barcelona i també l'N420 a les Borges del Camp a causa d'obres.
0: I ens falta el temps.
13: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: I avui és especialment interessant perquè, Francesc Mauri, bon dia.
14: Bon dia.
0: Aquesta tarda tindrem pluges.
14: Doncs sí, ja hi comença a haver alguns primers ruixats, coses modestes, això sí, que arriben al Pirineu Occidental, una zona de ruixats també cap a l'Ebre, bàsicament ara mateix cap al Golf de Sant Jordi, i els ruixats que aniran agafant empenta a mesura que avanci la tarda al nord-est, bàsicament des del Pirineu Oriental i cap al litoral i prelitoral barceloní, conurbació barcelonina fins aquest vespre, nit i matinada, i s'hi afegirà mitja tarda, vespre i nit la Costa Daurada. En totes aquestes zones s'ha vist taronja de Meteocat, aiguats que podrien ser d'intensitat torrencial, per tant, superar els 40 litres en 30 minuts, i sempre, sempre, sempre amb extremada irregularitat. Això vol dir que en alguns indrets pot ploure moltíssim i a pocs quilòmetres, o més ben dit, metres, gairebé no caure ni gota. I atenció al descens de temperatura de luxe aquesta matinada i demà.
0: Molt bé, doncs haurem d'estar molt pendents de les pluges, les precipitacions i, com sempre diem, molta precaució en els desplaçaments. Gràcies, Francesc, bon dia.
14: Bon dia.
13: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Continua a aquesta hora la primera jornada del judici per la violència policial de l'1 d'octubre. Es fa contra els 4 policies nacionals, 3 comandaments i un escopeter, acusats d'haver buidat un ull a Roger Espanyol el dia del referèndum per la independència. Espanyol ha declarat davant del tribunal que el van ferir com a represàlia d'un enfrontament previ. Els policies s'enfronten a penes que poden anar de 13 anys de presó cadascun. La fiscalia en demana, en canvi, l'absolució. Anem a l'Audiència de Barcelona, on es fa aquest judici. Miquel Jarque, bon dia.
15: Hola, molt bon dia. Òscar, sí, aquí continuen declarant testimonis de l'acusació. En la declaració d'Espanyol, la primera del matí, ell ha admès que va participar en el llançament de tanques contra furgonetes policials, però atribueix el tret d'un policia nacional a una represàlia per una disputa que va tenir lloc amb uns agents en una càrrega on va ser colpejat amb una porra que l'agent de la Policia Nacional va perdre.
16: Jo crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
15: Tots els testimonis de l'acusació que van veure les càrregues amb pilotes de goma expliquen que va ser a poca distància i totalment desproporcionada. L'acusació en el judici haurà d'acreditar quina distància es va fer el tret que va deixar sec d'un ull Roger Espanyol. Avui hi ha previst que declarin una quinzena de testimonis. Demà serà el dia dels pèrits. El judici acabarà l'1 d'octubre.
0: Doncs abans d'arrencar el judici, l'activista Roger Espanyol ha rebut el suport de diverses entitats, com ara l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium, Irídia, de Defensa dels Drets Humans, i de l'associació Stop Bales de Goma, que lluita per prohibir l'ús d'aquests projectils. El judici també està sent seguit per una missió d'observació d'independent integrada per diferents organitzacions com ara Amnistia Internacional. Palau de Justícia, Marta Corbalán.
17: Roger Espanyol ha arribat a les 9 del matí a l'Audiència de Barcelona, on l'esperaven una trentena de persones amb pancartes i crits de suport. Aquest és l'únic cas que serà jutjat per les càrregues policials de l'1 d'octubre. La resta de policies investigats van ser amnistiats. La llei, però, no preveu l'amnistia per als 4 agents que a partir d'avui s'asseuen al banc dels acusats perquè no empara lesions de gravetat com la pèrdua d'un ull. Irídia, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana, que exerceixen d'acusació popular en el judici, confien que aquest cas serveixi d'acte de reparació i justícia per a totes les persones que van patir les càrregues de l'1 d'octubre i esperen que acabi amb una sentència condemnatòria. Sentim la directora d'Irídia, Anaïs Franquesa, el president d'Òmnium, Xavier Antic, i el de l'Assemblea, Josep Vila.
18: És un judici històric perquè es faci justícia pel Roger, però també perquè s'estableixin els límits de què pot fer o no la policia en context de protesta.
19: Avui portem al banc dels acusats un escopeter i tres comandaments de la policia espanyola, però en realitat portem a judici tota la violència policial de l'1 d'octubre.
20: Un únic judici, que això sol ja explica el nivell de poca democràcia i de poca justícia que hi ha a l'estat espanyol.
17: El judici ha arrencat avui i acabarà casualment el pròxim 1 d'octubre, coincidint amb el 9è aniversari del referèndum.
0: Passant 10 minuts de les dues, Brussel·les proposa prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys i posar límits als que tenen entre 13 i 15 anys. Davant de l'Eurocambra, a Estrasburg, Ursula von der Leyen ha criticat l'addicció que generen les grans plataformes. Sobre seguretat, ha proposat la creació d'una nova aliança de la Unió Europea amb el Regne Unit, amb Ucraïna i amb el Canadà, a qui proposa que es converteixi en el primer estat associat al bloc comunitari. Anem a Estrasburg. Bruno Fortea, bon dia.
21: Hola, bon dia, Òscar.
0: Anem a pams, Bruno, perquè han dit moltes coses, Ursula von der Leyen. Sobre la prohibició de xarxes socials, Brussel·les presenta demà mateix una llei per fer-ho possible.
21: Sí, una llei que, segons von der Leyen, imposarà límits a les grans tecnològiques.
22: Les plataformes hauran de demostrar que són segures, perquè no es tracta que els nostres menors accedeixin a les xarxes socials. Es tracta de quan i com permetem que les xarxes socials accedeixin als menors. Europa té el poder d'actuar. Som nosaltres qui decidim les nostres regles, no les grans tecnològiques.
21: I vol que els menors de 13 anys quedin exclosos de les xarxes i que entre els 13 i 15 anys només hi puguin accedir sota control parental, amb límits de temps i funcions limitades a les aplicacions.
0: Però com deia en Bruno, a banda de les xarxes socials, l'altre gran protagonista és avui el Canadà, a qui Brussel·les pretén acostar a la Unió Europea. I com vol fer-ho?
21: Fent que el Canadà sigui el primer estat associat de la Unió Europea. No entraria dins del club comunitari, però sí que en seria el màxim aliat geopolític, just ara que el Canadà manté una guerra comercial i aranzelària amb Donald Trump.
22: Aquesta és una aliança que no va contra ningú altre. Va a favor de la nostra força comuna. Volem portar la relació amb el Canadà al nivell més alt possible.
21: Von der Leyen també vol crear un Consell de Seguretat per coordinar millor la defensa d'Europa i altres aliats. No hi ha esmentat, però, el nom dels Estats Units.
0: I en aquest discurs també s'ha colat la crisi de Ceuta. Aquí, Brussel·les, Bruno, ha tornat a defensar un enduriment de la política migratòria.
21: Sí, von der Leyen, de fet, ha anunciat un nou reglament per agilitzar encara més l'expulsió dels migrants quan hi hagi crisis com la de Ceuta, amb fluxos migratoris que són orquestrats o utilitzats, diu, per atacar Europa.
22: Totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees. Per tant, vull adreçar-me directament al poble d'Espanya. La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa, i Europa serà allà per vosaltres.
21: Von der Leyen també s'ha mostrat a favor d'alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
0: Bé, doncs, d'entre totes les coses que ha dit Ursula von der Leyen, ha entrat en aquest debat sobre el futur tecnològic. I en això és especialment significatiu el fre i l'alerta que sorgeix des del mateix sector. Cada vegada més veus admeten la necessitat d'un control a la intel·ligència artificial, una revisió exterior.

0: pot deixar el sector en mans només dels oligarques. Washington, Oriol Serra.
1: Bon dia. La Pro-Human Assembly, o Assemblea Prohumana, un fòrum de debat sobre els perills i avantatges de la intel·ligència artificial, ha reunit veus tan dispars com són les del senador demòcrata Bernie Sanders, situat a l'ala més esquerra del partit, i l'exassessor de Donald Trump, el fonamentalista maga Steve Bannon. Curiosament, tots dos s'han mostrat d'acord a l'hora de manifestar la seva preocupació pel fet que la IA estigui concentrada en les mans de quatre multimilionaris del sector tecnològic, i tots dos són partidaris de posar fre al desenvolupament de la superintel·ligència. Els temors de l'un i de l'altre, això sí, es concreten segons la ideologia de cadascun. Sanders ha enviat aquest missatge a Musk, Zuckerberg, Gates i Amodei, entre d'altres.
2: Si creieu en la democràcia, si creieu que la gent ha de tenir el dret a determinar el seu futur, deixeu d'abocar centenars de milions de dòlars als superpacs, els quals intenten derrotar membres del Congrés i candidats que estan lluitant per aconseguir salvaguardes serioses sobre la IA. Prou d'hipocresia.
1: Bernie Sanders també ha demanat al president Donald Trump que treballi per arribar a un acord amb la Xina quan la setmana que ve rebi el president Xi Jinping a Washington. En canvi, Steve Bannon s'ha mostrat contrari a formar aliances amb la Xina per qüestions de seguretat.
3: Hauríem de posar en quarantena avui mateix qualsevol aspecte de l'ecosistema de la intel·ligència artificial perquè quedi fora de l'abast del Partit Comunista Xinès.
1: Curiosament, tant Bannon com Sanders han comparat els perills inherents que comporta la cursa per dominar la intel·ligència artificial amb els que durant la Guerra Freda va suposar tenir armament nuclear.
0: Tornem a Catalunya, ens ho explicava el Francesc Mauri quan començàvem aquest Catalunya migdia. Som davant d'un nou episodi de tempestes que poden provocar aiguats a diversos punts del país, sobretot al litoral i al prelitoral, entre el Camp de Tarragona i Barcelona, i també a l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona. Els meteoròlegs, ens ho deia en Mauri, preveuen pluges torrencials amb acumulacions que poden arribar als 100 litres d'aigua per metre quadrat, sobretot a la tarda, al vespre i durant les primeres hores de la nit. Però, de moment, no hi ha previst activar cap restricció i tampoc enviar cap SLR. Unitat mòbil al Departament d'Interior. José Antonio Rodríguez i Toni Fortesa.
4: Protecció Civil manté l'avís de nivell taronja i de moment no preveu enviar cap S-alert perquè no s'arriba al llindar necessari. Tot i això, demana limitar els desplaçaments, estar atents a les prediccions i extremar la precaució davant aquest episodi de pluges. Joan Ramon Cabello, subdirector de Prevenció de Protecció Civil, assegura que mantindran el dispositiu de seguiment per si calgués enviar un avís en algun moment.
5: Si en un moment determinat doncs, tenim una observació de que se superen aquests llindars o tenim una situació meteorològica o una situació d'inundacions en un indret determinat que fa que se pugui donar una situació de perill per la ciutadania, doncs nosaltres, evidentment, a reacció doncs, enviaríem aquest missatge per les persones que us puguin veure afectades.
4: Cada vegada es fa més difícil precisar les prediccions i localitzar exactament on descarregaran les tempestes. Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, assegura, però, que en el que sí està clar és en la temporalitat del fenomen.
6: Estem davant d'una situació que està acotada en el temps, que començarà doncs, a partir d'ara al migdia i durarà fins les primeres hores de la següent matinada i esperem doncs, que aquests xàfecs locals de distribució bastant irregular puguin donar lloc doncs, a aquests aiguats que puguin superar tant el llindar de 40 mil·límetres en 30 minuts com el de 90 mil·límetres en 3 hores.
4: Les tempestes poden ser torrencials, sobretot entre la tarda i el vespre i durant les primeres hores de la nit. Les zones amb més risc són el litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i Barcelona i també punts de l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona.
0: Passant 2 minuts d'un 2:45 de la tarda, reforça la seguretat de l'estació de França de Barcelona per evitar més robatoris de cable de coure. De fet, avui hi ha hagut el 6è robatori en només 10 dies. Agents de seguretat privada començaran a patrullar a partir d'aquesta mateixa nit per les vies i també es reforçarà la vigilància als accessos per part dels Mossos, segons que ha pogut saber 3Cat Info de fonts ferroviàries i relacionades amb la seguretat. Joan Garcia, bon dia.
7: Hola, Òscar.
0: Primer, per què hi ha tants robatoris precisament a l'estació de França?
7: En general hi ha tants robatoris perquè el preu del coure s'ha doblat des de mitjans del 2022 per la guerra d'Ucraïna. I en el cas de l'estació de França en concret, perquè el tancament de l'espai comprès entre el final de la marquesina i el començament del túnel és molt deficient. Ara es reforçarà. Altres punts on s'actuarà, perquè quan hi ha robatoris afecten molt la circulació de Rodalia, són Montcada Bifurcació, Bellvitge, Sagrera, Granollers, Sant Vicenç de Castellet i la zona entre Montblanc i Vinaixa.
0: I això com afecta?

0: respecte als usuaris quan es roba coure de l'estació de França?
1: Quan es roba cable de coure, no pot funcionar la senyalització automàtica i la circulació s'ha d'alentir. En el cas de l'R2 Sud i els regionals del Garraf, que són els trens que comencen o acaben a l'estació de França, s'eliminen els trens de Vilanova i els de Sant Vicenç de Calders paren a totes les estacions, però només en poden passar dos cada hora i en cada sentit. David Cortés, de Dignitat a les Vies, ha explicat aquesta emissora els efectes que això té, sobretot de Vilanova cap avall.
2: Però de Vilanova cap a Sant Vicenç, trobem que tenim una freqüència normal de dia a dia de mitja hora i quan hi ha aquests robatoris de cobre hem estat fins a dues hores sense servei en aquestes estacions, perquè els trens, com van amb tant de retard, es cancel·len i avui, quan hem sent llevat ja del matí, ja directament hem optat per agafar l'autobús que anava de gom a gom.
1: Aquest matí ha anat la policia científica, demà es reuniran govern, rodalies, Adif i Mossos. Una proposta que hi haurà sobre la taula serà canviar el coure per alumini. Aquesta setmana s'ha adjudicat també la instal·lació de càmeres de seguretat a l'estació de França a l'empresa Indra, per valor d'€1.200.000. Això sí, el termini que marca el contracte per instal·lar-les és d'un any.
0: Més coses. Les execucions hipotecàries, que són els processos que s'han obert contra persones amb problemes per poder pagar la seva hipoteca, s'han disparat un 30% en l'últim any. S'han obert un miler d'expedients que, en alguns casos, acabaran amb la pèrdua del pis. És la xifra més alta dels últims 10 anys, quan, atenció, la majoria de les persones en aquesta situació tenia problemes de salut mental, Sara Riera.
3: Tornem a nivells del 2016, en execucions hipotecàries, i l'estrès crònic que provoquen aquests procediments es torna a generalitzar. Els preus de l'habitatge, la inflació, la pèrdua de poder adquisitiu i els tipus d'interès són un caldo de cultiu potentíssim que aquest últim any han tornat a deixar un miler de persones a l'abisme. Delia Serare, portaveu de la PA.
4: Y quizás ahora pues nos vemos con esa variante, ¿no?, peor, que es la subida de la vivienda, ¿no? En la crisis, precisamente los fondos de inversión y los bancos pues no quieren llegar a negociaciones con las familias, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás lo que más les interesa es echar a una familia y quedarse pues con la vivienda, ¿no?
3: Són famílies senceres amb crisis d'ansietat brutals, diu Serare. Carme Borrell, que en l'última dècada ha estat també la gerent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio que la política d'habitatge necessita incorporar ja la perspectiva de salut pública.
5: Perquè a vegades el que s'acaba fent és medicalitzant a les persones, no? Bueno, com que té un problema de salut mental, doncs li dono un tractament. Que està bé, si no hi ha més remei, però cal entendre les arrels d'on ve tot això. Perquè si no entenem les arrels, al final costarà molt avançar.
3: Doncs bé, en aquestes arrels hi ha la lògica de mercat amb què funciona l'habitatge a casa nostra.
0: El president Salvador Illa és avui a Extremadura, on aquest any per primera vegada el govern hi celebra els actes de la Diada, que fins ara havia fet sempre a Madrid. Des d'allà ha reivindicat la migració extremenya i ha defensat cara a cara el nou finançament autonòmic amb la presidenta de la comunitat, la popular Maria Guardiola. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat, bon dia.
6: Què tal? Bon dia. Sí, a aquesta hora estem pendents de saber com ha anat aquesta reunió entre Salvador Illa i Maria Guardiola, la primera presidenta autonòmica del PP que baixa cal veto a Vox per governar plegats a la Junta d'Extremadura. Abans d'entrar, Illa ha avançat que el finançament autonòmic seria un dels temes que posaria damunt la taula.
7: La proposta que fem nosaltres no perjudica ningú i que, naturalment, sempre hi ha recorreguts de millora que estem disposats a explorar. I, a més, guanyarien credibilitat aquells que critiquen el model si fessin una proposta alternativa que fins a data d'avui no he vist.
6: El govern ha triat Extremadura per homenatjar totes aquelles famílies que van marxar d'aquí durant el segle passat.
8: La zarza entre los años 60 y 80 perdió un tercio de nuestra población. Se fue fuera de España o a otras comunidades autónomas, pero la gran mayoría de zarceños y zarceñas que emigraron a Catalunya.
6: Per això, la primera visita del president acompanyat del seu alcalde ha sigut en aquest poble de 3.000 habitants que ja s'ha convertit en un símbol d'aquell èxode.
7: Molts catalans són d'origen extremeny i gràcies a ells, al seu treball, a les seves forces, a les seves aportacions, doncs Catalunya és avui el que és.
6: I l'acte central de la Diada d'aquest vespre es farà aquí, a la capital, amb la projecció de la pel·lícula El 47, per reivindicar els orígens extremenys del seu protagonista, Manuel Vital, que es va convertir en un líder veïnal del barri de Torre Baró de Barcelona.
0: Per cert, l'expresident de la Generalitat, José Montilla, avisa que la capacitat d'acollir immigrants a Catalunya no és infinita. Montilla creu que les solucions miraculoses que promet l'extrema dreta són una farsa i una mentida. L'expresident ho ha dit avui en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
9: Hem de fer-lo de manera ordenada. La capacitat d'acollida d'una societat no és infinita. Això s'ha de dir també. O sigui, no, aquí no, que vingui tothom que vulgui i tal. No, tothom que vulgui no. Perquè, a més, després, Direm que hi ha gent que no té habitatge, que no està ben escolaritzada, que s'ha de cobrir necessitats bàsiques. Drets sí, però deures també. I això val per tothom, per als immigrants també, i per als d'aquí també.
0: Per cert, sobre la immigració, la Fiscalia de Ceuta demana aclarir el paper del delegat del govern espanyol i si va fallar o no a l'hora de prevenir l'entrada el dia 30 de juliol. La crisi a Ceuta ha estat munició entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez a la sessió de control que s'ha fet avui al Congrés. S'han culpat mútuament de cronificar el problema. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
10: Bon dia. Acusacions creuades i poques solucions conjuntes és el que ha deixat el cara a cara entre Sánchez i Feijóo. A dins de l'hemicicle, el líder del PP ha demanat a Sánchez més mans per accelerar el registre de migrants i també que agafi el guant al Marroc, que ha dit que obrirà les portes a tots els ciutadans que retorni a Espanya. El president espanyol li ha recordat que les deportacions massives no són legals.
11: Deje de minimizar la crisis, deje de encubrir a los responsables. Esto se tiene que resolver inmediatamente.
12: Ustedes lo único que hacen es poner palos en la rueda para resolver el problema.
10: Ja fora el passadís, en un gest molt poc habitual, Sánchez s'aturava per dir això.
13: Presidente, ¿cómo explican que haya mil menores en las calles de Ceuta todavía?
12: Eso a vivas, pregúntale.
10: I és que la Moncloa recorda que la tutela dels menors depèn del govern de Ceuta i va tard dir una declaració frívola i responsable a ulls del PP. Però no tot ha estat Ceuta. Des de Junts han demanat a Sánchez més mesures per a les classes mitjanes i l'han acusat de l'auge de l'extrema dreta.
14: Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta.
10: Sánchez ha evitat la confrontació i ha estès la mà a negociar just avui que comencen oficialment les negociacions pels pressupostos, reunió del ministre d'Hisenda amb el soci de govern Sumar. Després vindrà una ronda de partits. La Moncloa no té els vots, però manté que els presentarà a la tardor.
0: D'aquí a 5 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida novetats en la lluita contra l'Alzheimer.
15: Catalunya migdia.
16: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
17: I supem a les millors taules del món.
18: En aquesta terra protegim i acollim.
19: Fem barri i fem pinya.
20: I fem. I no deixem de ser.
21: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
22: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
23: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
24: Professionals. Sou els que convertiu les cases en llars i les obres en confort. A Obramat us acompanyem amb solucions completes, marques líders al millor preu i assessorament professional. 20 anys construint junts. Obramat.
25: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
26: La IA és bona?
27: A quina edat puc tenir mòbil?
28: Com sé si una notícia és veritat?
29: Cada dia et fas més preguntes. I cada pregunta n'obre una altra.
30: I això per què passa?
31: I a qui m'he de creure?
32: I què puc fer jo?
29: Per això fem l'Infocà.
33: Per trobar respostes a les preguntes que t'importen...
29: Ben explicades.
34: Perquè fent preguntes és com es comença a entendre el món.
35: Infocà, de dilluns a dijous al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
0: Catalunya migdia. 3 minuts i seran 2:15. La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí un o dos anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i per tots els tipus de malalts. Des de la Fundació demanen, però, complicitat de tota la societat i, sobretot, de les administracions per acompanyar la cura i la integració als pacients amb Alzheimer, Mònica Mas.
3: Actualment existeixen dos tractaments dirigits a l'acumulació de la proteïna beta-amiloide que, en certs subtipus d'Alzheimer, arriben a frenar fins un 30% la progressió de la malaltia, però són per poc pacients. La bona notícia és que hi ha en marxa molts assajos a nivell internacional que aviat han de donar fruits. Concretament, hi ha 192 assajos clínics que estudien 158 molècules per poder frenar la malaltia en estadis inicials i que serveixen per tots els tipus de malalts d'Alzheimer. El doctor Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall, creu que en un màxim de dos anys ja es veuran els primers resultats.
36: Poc a poc anirem acumulant fàrmacs eficaços i poc a poc serem fàrmacs que es podran administrar a tothom que els necessiti. No només a una sèrie petita de persones que tinguin unes condicions molt concretes, tant genètiques com de neuroimatge. La situació és realment esperançadora.
3: També insisteix que s'han identificat fins a 14 factors de prevenció per la salut cerebral que ajuden a evitar la malaltia i que les administracions haurien de promoure entre la població. Estem parlant de millorar la dieta, estudiar, fer exercici físic, socialitzar i tractar la sordesa, entre molts altres.
0: I el govern català crearà 2.300 noves places de residències aquest any a Catalunya, la meitat de les quals per persones grans. Ho ha anunciat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, al Parlament, on també ha avançat que el mes que ve començaran a gestionar les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital i faran realitat així el traspàs de competències d'aquesta prestació fins ara estatal, Marriera.
3: A la seva primera compareixença davant la Comissió de Drets Socials com a conseller, Romero ha explicat que enguany invertiran 21 milions i mig d'euros i l'any que ve 133 milions més per crear noves places residencials. D'aquesta manera, diu, s'hauran obert en dos anys unes 6.000 places compromeses en l'acord d'investidura.
1: Les properes setmanes traurem una convocatòria de provisió de places residencials per a concertar 2.300 places més arreu de Catalunya. Prop de la meitat aniran destinades a places per a residències de gent gran i la resta permetran també reforçar l'atenció en centres de dia, l'atenció a persones amb discapacitat i amb problemes de salut mental, així com l'atenció precoç.
3: Pel que fa a l'ingrés mínim vital, assegura que és un primer pas de traspàs i que l'any que ve la Generalitat ja assumirà plenament la gestió i ha demanat als diputats que accelerin els tràmits de la reforma de la renda garantida per millorar la coordinació entre totes dues prestacions. L'oposició li ha demanat més esforços en matèria de dependència, actualitzar la cartera de serveis socials i que es creïn places residencials públiques i no de gestió delegada.
0: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. Tornem a la informació internacional perquè les hostilitats entre l'Aràbia Saudita i els Houthis del Iemen fan créixer la tensió a la zona, Albert.
2: Els rebels diuen que han abatut un caça saudita en una zona petroliera al centre-est del país i acusen Riad d'haver dut a terme centenars d'atacs aeris els últims dies. El govern saudita no ha confirmat la notícia, però sí que ha denunciat la presència d'un dron a la ciutat santa de la Meca. Les defenses l'han abatut abans que entrés a l'espai aeri restringit i el govern ha anunciat operacions de represàlia contra aquesta milícia Houthi. Els Houthis neguen tenir-hi cap responsabilitat. Ara bé, les operacions dels últims dies han causat danys en infraestructures petrolieres saudites i han contribuït a bloquejar l'exportació de cru. Des del 2015, l'Aràbia Saudita dona suport al govern iemenita internacionalment reconegut, però no han aconseguit frenar els avenços insurgents.
0: Aquesta incertesa fa un mal favor a l'economia, que depèn del petroli de l'Aràbia Saudita. El preu està als nivells més alts dels últims mesos. Avui, als $107 per barril, però encara lluny del que pronostiquen algunes estimacions, que el situen per sobre dels $150, Núria Har.
3: El segon exportador mundial de petroli havia trobat al Mar Roig una sortida alternativa a Hormuz, però ara els Houthis controlen la costa saudita i els atacs dels rebels li han fet tancar l'oleoducte amb què transportava 7 milions de barrils diaris de l'est a l'oest del país. L'investigador del Centre de Recerca en Economia Internacional, Giacomo Ponzetto, professor també a la Pompeu i a la Barcelona School of Economics, explica a Catalunya Ràdio que el marge s'acaba d'aquí 7 dies.
4: Els preus han pujat, però han pujat a uns $110 perquè tothom espera que en una setmana l'oleoducte tornarà a funcionar.
3: Però ningú sap quan tornarà a funcionar la infraestructura i això complica molt l'escenari. Les previsions del Bank of America calculen que el preu del barril pot superar els $150.
4: No em sorprendria gens ni mica. Em sembla una estimació perfectament natural.
3: L'encariment del petroli està disparant la inflació i per controlar-ho el Banc Central Europeu ja va pujar els tipus d'interès la setmana passada. Avui li toca decidir-ho a la Reserva Federal dels Estats Units. Seria la primera pujada del preu del diner en 3 anys en contra de la voluntat de Donald Trump.
0: I una cosa més abans de la publicitat, perquè la Bressola, la xarxa d'escoles immersives en català de la Catalunya Nord, compleix 50 anys. Va obrir les portes un dia com avui del 1976, amb 7 alumnes. Ara n'hi estudien un miler repartits en 7 escoles i en 2 centres de secundària. Coincidint amb aquesta data, avui es fa un acte de celebració al Palau dels Reis de Mallorca. Perpinyà, Laura Bertran.
5: El 16 de setembre va ser el primer dia de classe oficial l'any 1976, amb només 7 alumnes entre els els quals la Mireia Falqués.
6: Érem molt sovint a fora, a les vinyes, a fer passejades, a veure la naturalesa. I sobretot, quan vaig entrar a l'escola francesa, que me vaig adonar del que havia deixat enrere.
5: Al llarg dels anys, el que va començar com una escola bressol s'ha ampliat a una escola primària primer i secundària després, amb alumnes de fins a 14 anys. El projecte següent serà de tancar el cicle per arribar fins al batxillerat. L'any passat, però, la Junta va fer front a una crisi financera. Guillem Nivell Bet és el president de la Bressola.
7: La situació econòmica està estabilitzada. Jo diria que la Bressola ha sortit reforçada d'aquesta crisi, perquè la situació econòmica està molt dolenta, però això ens ha permès ens a trobar en una situació crítica de fer un treball de fons sobre el nostre model econòmic.
5: Coincidint amb l'efemèride dels 50 anys, la Bressola celebrarà un acte al Palau dels Reis de Mallorca aquesta tarda en presència del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.
0: Passant 4 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida a la cultura.
8: Catalunya migdia.
9: Ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny. Cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat. Passa i passarà a Barcelona. BTV. A peu de carrer.
10: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
11: Ei, mama, què tal?
12: Ja heu tornat a començar el programa normal?
11: Què vols dir normal?
12: Bueno, que això d'avui no es va repetir, no?
11: Ah,
12: que
11: no.
12: S'han passat tot l'estiu repetint programes. És que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
11: Mama,
12: quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
11: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
12: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
11: Ah, sí? En Joel Díaz està...
12: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
11: Ah, no? Què vols dir, que és massa alt?
10: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
13: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
0: Catalunya migdia. Passant 5 minuts a 2:15... La pel·lícula La bola negra, del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi, els Javis, representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. Després de triomfar a Cannes, l'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis sobre Lorca perquè opti a la nominació a millor pel·lícula internacional. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
14: Bon dia. Les altres candidates eren Los Domingos i El ser querido, però La bola negra partia com a favorita després d'endur-se el premi a millor direcció a Cannes. Ja amb la mirada posada als Oscars, la pel·lícula de Javier Calvo i Javier Ambrosi ha començat la seva gira nord-americana a Toronto. Des d'allà els Javis han explicat la bona rebuda que ha tingut esta història que entrellaça memòria i alliberament sexual amb la figura del poeta Federico García Lorca.
15: Y gente que no sabe ni una palabra español está sentada, se queda a los Q&As, aplaude, la vuelve a ver. O sea, realmente conectan de una manera muy especial.
16: Visualmente les gusta muchísimo, pero la emoción es lo que más les conecta mucho con la emoción. Nos vienen en lágrimas, muy emocionados.
14: Ara, La bola negra haurà de seguir els passos que va fer Sirat l'any passat, superar dos filtres més de l'Acadèmia de Hollywood per ser una de les 5 nominades a l'Oscar a millor pel·lícula internacional.
0: I ara, música. Noi, cosa sappiamo di noi, cosa ci illumina. Perquè avui comença el Mercat de Música Viva de Vic, més d'una setantena d'actuacions que ompliran de música la capital d'Osona fins diumenge, en una fira que, a més de ser un aparador, també vol provocar la reflexió sobre la música. Marc Ruiz.
17: El concert inaugural és ja una provocació en aquest sentit. Es titula Non Concerto i és una proposta de la dramaturga Lucia del Greco. Playground, la banda del trompetista de Stay Homes i Buos Claustronic, és una de les primeres sorpreses del dia. És un projecte que li dona molta llibertat creativa, com reconeix Catalunya Ràdio.
18: Qualsevol cosa que escoltis, si tu dius, va, però si jo tinc un projecte... que som quatre vents i tota una banda i és així com instrumental, hip-hopero, mig electrònic, tot ho pots adaptar a aquest format i és increïble.
17: Demà també és un dia de contrastos amb la presentació del nou disc de Marc Pujol, el jazz d'Irene Reig Quartet, la màgia de Maro Freitas i Momi Maiga i la festa del saxofonista i compositor de la Ludwig Band, Lluqui Valverde. Divendres, el protagonista és Nacho Vegas, gran lletrista amb el magnetisme d'un poeta maleït. Arrencaran els concerts a la plaça Major de Vic amb artistes com Dan Peralbo i El Comboi, Mamaduixa i Lia Cali. Dissabte hi torna el jazz amb Àlex Abril, l'electrònica amb Vito Blaso, la música urbana amb Caral Laoz, el pop de Ginestà, el foc electrònic de Bayuca i el macarrisme de Baia Baia. El Mercat de Música Viva de Vic tancarà diumenge amb el concert de clausura de Quimi Portet a la plaça Major.
0: I els barcelonins es preparen per la seva festa major. Todos los raros fuimos al concierto del gran tele. Dos espectacles de gran format, Emergency Exit, de la Fura dels Baus, i El Fil Vermell, de Barcelona a Xangai, amb 750 drons, són dues de les propostes més destacades de les festes de la Mercè de Barcelona, que se celebraran del 23 al 27 de setembre a Nascura.
19: En total, hi podrem veure 55 actuacions de cultura popular, 180 funcions d'arts al carrer i 109 concerts, d'entre els quals destaca l'últim concert de Love of Lesbian, que s'acomiaden dels escenaris. Serà el dia 26 a la platja de Bogatell. Emergència Èxit és una proposta escènica de gran format de la Fura dels Baus en col·laboració amb Eisberg i Satori. Es podrà veure el dia 24 al Moll de la Fusta. Anna Lleó, cap del Departament de Festes, Tradicions i Festivals de l'ICUP, explica que és una experiència immersiva que situa l'espectador al centre.
20: I al final també a través de l'espectacle es vol donar un missatge que creiem necessari, que és aquest missatge que té a veure amb aquest món en transformació, amb el col·lapse marcat per aquesta clara reflexió mediambiental amb aquest push que anomenen Peace on Earth o Peace with Earth.
19: El mateix dia, en aquest cas a la platja de l'Espigó, es podrà veure l'espectacle El Fil Vermell, de Barcelona a Xangai. 750 drons intentaran convertir el cel de Barcelona en el punt de trobada entre Orient i Occident, i és que aquest any Xangai és la ciutat convidada de la Mercè. El festival Mercè Arts de Carrer estrena el nou Parc de les Glòries amb propostes més familiars, i el Parc Güell, que celebra el centenari, s'hi podrà veure el de Costumari, que és un espectacle singular de dansa i música popular. I per acabar, el Piro Musical es trasllada de Maria Cristina a la platja del Bogatell, es farà el dia 27, amb la llista musical del líder d'Oques Grasses, Josep Montero.
0: I abans dels esports, una polèmica. Quatre artistes han deixat la gira nord-americana d'aquest que sentim, Ed Sheeran, Loop Tour, en solidaritat amb el raper Macklemore, apartat del cartell per fer costat a Palestina. Entre els qui han plegat hi ha la banda irlandesa Beoga, que acompanyava Sheeran com a grup de suport des de fa més d'una dècada, Claudio Roses.
21: Són quatre els artistes que fan un pas enrere. Phineas, germà i col·laborador de Billie Eilish, la banda danesa Lucas Graham, l'irlandès Aaron Rowe i el grup també irlandès Beoga. Tots quatre mostren solidaritat amb Macklemore, expulsat de la gira per haver cridat Free Palestine dalt de l'escenari. Phineas argumenta que ningú pot silenciar un artista que dona veu als oprimits. Roe i Beoga, en canvi, recorden la història colonitzada d'Irlanda per justificar el seu suport a la causa palestina. La polèmica va esclatar dilluns, quan el raper va exculpar Ed Sheeran i va assenyalar com a responsable el promotor de la gira, Robert Kraft, propietari dels New England Patriots. Sheeran ha afirmat que evita posicionar-se en política perquè el seu públic inclou molts joves i infants que no busquen discursos polítics als concerts.
0: Catalunya migdia. Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
22: Bona tarda.
0: Molt centrats en el partit del Barça aquesta nit al Camp Nou.
22: Els blaugranes que segueixen defensant el lideratge de la Lliga i avui ho faran davant el Racing de Santander.

0: Aquest Barça Racing de Santander que juga a partir de 2:15 del vespre al Camp Nou. Podria ser un partit on Flick apostés per rotacions i gestionar minuts de la plantilla. Això ho sabrem de seguida. Abans, però, a aquesta hora s'està celebrant el dinar de directiva, Ramon Salmurri.
1: Sí, en presència del president Joan Laporta, que no ha volgut parlar, atendre els mitjans de comunicació. Sí que ho ha fet, en canvi, el vicepresident primer, vicepresident esportiu, Rafael Juste, quan se li ha preguntat per la demanda de Lamine Yamal sobre la pilota d'or. Juste celebra que Lamin es presenti com a candidat i reclami la pelota d'or.
2: Me gusta mucho, esto quiere decir que él se siente con la comprometido con él mismo, comprometido con lo que está dando al mundo, que es muchísimo. Vuelvo a repetir, un jugador de 19 años y porque realmente él sabe que se lo merece. Y esto demuestra parte de su personalidad, que por su edad es muy acentuada. Por lo tanto, deseo que lo gane.
0: Doncs una veu més de forma oficial que surt del club demanant i defensant que aquesta pilota d'or l'ha de guanyar Lamine i en aquest cas a més també doncs, donant suport i defensant doncs, les declaracions que va fer Lamine dient que era un dels millors jugadors del món actualment. Ara dèiem d'aquest partit que potser s'espera que pugui fer rotacions Flick, aquesta prèvia del partit per on passa Salmo, perquè tenim la convocatòria però sense gaires novetats.
1: Sí, sense novetats, tots els disponibles a les ordres de Hansi Flick, l'única que de la convocatòria és Brian Fariñas, que ja va ser a la graderia del Ciutat de València en el partit contra el Llevant. Avui tampoc ha entrat a la llista de convocats. La resta, tots els disponibles per un Hansi Flick que, tu deies, Laia, hi pot haver rotacions. Cal tenir en compte dues coses. La primera, que al Barça li queden dos partits aquesta setmana, avui dimecres contra el Racing de Santander i dissabte el Pizjuán contra el Sevilla. Després ve aquesta mega aturada de seleccions, dues setmanes i mitja, amb viatges molt complicats per alguns dels futbolistes internacionals del Barça. Això què vol dir? Que Flick hauria de dosificar, i tenint en compte que avui és a casa contra el Racing de Santander, un equip recent ascendit, doncs home, seria un partit propici. També et dic que escoltant ahir Hansi Flick, a mi no em va fer gens la sensació que avui et trobis rotacions majúscules. No dic que no hi hagi descans per algun futbolista, però que vaja, que pel cap de Hansi Flick a hores d'ara no passa gaire rotacions. I un partit també marcat per la pluja, perquè està previst que aquesta tarda Barcelona caigui un bon aiguat també a l'hora del partit. De moment, molta calor i amenaça de núvol, però de moment ni una gota d'aigua.
0: Doncs veurem aquestes previsions a l'hora del partit, 9:15, que si finalment hi ha molta pluja o no, l'últim partit del Camp Nou amb el Feyenoord, ja vam patir aigua a l'estadi del Barça. A veure què passa aquesta nit, aquesta transmissió del Barça Racing, que començarà a les 8 en una edició especial de la TDT, perquè es farà una prèvia del partit, conjunta amb el Que t'hi jugues Barça, de Ràdio Barcelona, i tot plegat per commemorar els 50 anys de les transmissions de futbol en català. Però seguim parlant del Barça. Hamza, Salmu, renovat fins al 2030.
1: Sí, ahir es va celebrar l'acte de renovació del seu contracte fins al 2030, un futbolista amb una situació molt particular, perquè d'entrada estem parlant d'un jove talent del futbol egipci que ja va ser internacional al Mundial, que té en edat juvenil, té tot just 18 anys, i que aquest inici de temporada ha estat marcat, un, pel seu rendiment a la pretemporada, va ser el màxim golejador de l'equip, però que a l'inici del campionat de Lliga ha tingut ben poca presència tant amb el primer equip com el filial. Només ha jugat 4 minuts Hamza Abdelkarim. Hi ha una corrent d'opinió que diu que això és una estratègia del Barça per no exposar el jugador abans que no renovés el seu contracte, tenint en compte que tenia una clàusula de rescisió de només 15 milions d'euros. Ara ha pujat fins als 150 milions d'euros. Ara, de moment, Hamza Abdelkarim no està preocupat per aquesta poca presència que ha tingut i aquests pocs minuts que ha tingut, 4, aquesta temporada a les ordres de Hansi Flick.
3: I think it's anyone's dream to stay with the club, renew with the club, represent the club.
4: És el somni de qualsevol quedar-se al Barça, renovar i representar el club. Pel que fa als minuts, crec que tots sabem que és decisió de l'entrenador i s'ha de respectar. He de veure en què necessito treballar i evolucionar i en què puc millorar. I pel que fa als minuts, sé del cert que arribaran. Només es tracta d'estar preparat perquè, quan arribin, els pugui aprofitar al màxim.
3: Being ready so that when they come you can make the most of them.
0: I aquest dissabte el club celebra l'assemblea de compromissaris, una assemblea molt centrada en aspectes econòmics, que es trobaran els socis compromissaris que hi vagin.
1: Doncs, bàsicament, els números que ja es van presentar la darrera setmana de l'Assemblea de Socis Compromissaris i, sobretot, l'aprovació d'aquest bonus, d'aquest crèdit que el Barça ha de demanar als socis compromissaris de 300 milions d'euros. Recordem que, en aquesta ocasió, el Barça junta dues assemblees. En una, l'ordinària i l'extraordinària, on hi ha d'haver també la ratificació dels nous membres de la Junta, que serà dissabte, que començarà al matí i que acabarà ben tard al vespre. Veurem si acaba coincidint o no, amb el partit que el conjunt blaugrana juga al Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla, assemblea que novament serà en format híbrid.
0: Doncs abans de deixar l'òrbita a Barça, les últimes hores hem sabut que Leo Messi tindrà un últim comiat amb la selecció argentina. Ja sabem la data, dirà adeu Messi a la seva selecció amb un partit amistós el 6 d'octubre a l'Estadi Monumental de Buenos Aires i serà contra la selecció africana de Benín. Lliga, a banda d'aquest Barça-Racing d'aquesta nit al Camp Nou, avui a primera tenim tres partits més. Destaca el de l'Atlètic de Madrid, que no vol perdre pistonada a la part alta de la classificació. Marcos García.
5: A les 7, Atlètic de Madrid, Osasuna, els matalassers cinquens de primera, tenen 10 punts, tenen les baixes destacades de Julián i també de Barrios. El tècnic Simeone demana marge per fer que millori aquest nou Atlètic de Madrid.
6: Este año se fueron 7 chicos y vinieron 5 y creo que tenemos, si no me equivoco, casi 4 o 5 canteranos. Tenemos un equipo competitivo que iremos seguramente mejorando jugando, que estamos en construcción con futbolistas que nos pueden ayudar, pero que necesitamos ese tiempo que en el fútbol no existe.
5: També a les 7, enfrontament per places europees entre el Deportivo de la Coruña i el Sevilla. Veurem si Aubameyang, que suma un gol per partit, segueix en ratxa al Depor, i a 8:45, a banda del partit del Barça, llevant Athletic Club 14è contra 9è.
0: I del partit, dels partits que es van jugar ahir, ara parlarem de la polèmica del Madrid, però abans la derrota de l'Espanyol. Va perdre a Leganés davant el Rayo Vallecano, tot i el gol de Roberto, Sergi Andreu.
7: Sí, una primera part molt, molt dolenta. De fet, va ser el pitjor partit de la temporada de l'Espanyol. Especialment els primers 45 minuts, plens d'imprecisions dels jugadors, pèrdues al mig del camp, l'equip no va xutar entre els tres pals, 30% només de possessió de pilota i, per si fos poc, dos gols en contra abans de la primera mitja hora de joc d'Álvaro García i de l'ex blanc i blau Adrià Pedrosa. Primera part per oblidar, a la sala de premsa el tècnic Manolo González va confessar que si hagués pogut al descans hauria canviat els 11 jugadors.
8: No ha sortit bé, òbviament, i a partir d'aquí doncs, hem anat a remolc, però ja sabem com va tot, que ara és culpa d'Ignacio, perquè a part la segona part de l'equip ha sigut molt bona, però clar, al final dona igual que juguis, si quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, a part de l'entrenador, està clar, però són 11 jugadors i no 3 només.
7: No van ser 11, van ser 3 els canvis que Manolo va fer al descans. Van entrar Expósito, Brian Zaragoza i Marcos Fernández i la cara de l'equip va canviar, el guió va capgirar com un mitjó. De seguida va arribar el gol de Roberto, que escurçava diferències. 6è gol de Roberto ja, segon millor registre a aquestes alçades en els últims 70 anys en la història de l'Espanyol, només superats pel 7 gol de Marañón de la temporada 79-80. Aquest gol va donar confiança a l'Espanyol, que en va tenir algun altre per empatar, però mica en mica l'equip es va anar diluint al llarg de la segona part del partit. Després vam sentir també Brian Zaragoza, que va reconèixer que encara no es troba al 100% de la seva millor versió.
9: No, el Brian Zaragoza que podemos ver no lo está haciendo y aún te queda un poco para verlo. Yo ahora mismo me cuesta, vengo de estar mucho tiempo parado, he estado 3 meses sin competir y creo que aún me cuesta un poco. Creo que cuando esté el Brian que quiero ver, te darás cuenta y sabrás que estoy, ¿vale?
7: El partit va acabar amb l'expulsió d'Omar El Hilali, que es perdrà el proper partit de Lliga, que serà aquest divendres contra l'Elx a Cornellà del Prat a partir de les 9.
0: I també hi ha horaris de l'Espanyol Atlètic de Madrid, que jugarà dissabte, 17 d'octubre a les 2 del migdia, i més tard, a 6:45, jugarà el Betis-Barça. Parlem d'aquest partit del Real Madrid que es va jugar ahir al camp de l'Elx. El Madrid va guanyar els 3 punts, però han quedat força esquitxats per una polèmica de caire polític amb Mbappé, Vinícius i Konaté, com a protagonistes, Marcos.
5: L'equip de Mourinho va ser molt superior a la primera part, es va relaxar després i l'Elx va empatar a la segona. El Madrid va mirar de tornar al partit. De fet, Mourinho va fer entrar pràcticament d'una tacada Endrick i Espí en atac. El gol de la victòria el va fer justament Espí al minut 91 de partit. Mourinho tirava d'ironia a la roda de premsa.
10: La cosa buena después es que en la dificultad, en la presión de perder puntos, el equipo reacciona y gana. Que después al final es lo más importante. Cosa buena también es que los partidos de Real Madrid, que nadie se aburre, porque son muy divertidos.
5: De les reaccions al vestidor blanc, ens quedem amb un post a Instagram de Vinícius. Diu, els gols tornaran, jo no em puc fallar tantes.
0: Justament, Vinícius, el que dèiem, un dels protagonistes de la cara B d'aquest partit.
5: Sí, com deies, a Madrid han generat molt de soroll una situació de la prèvia del partit. El Madrid va sortir al camp, com també ho va fer l'Elx, amb una samarreta amb el missatge Tots som cavalles, todos som cavalles, que és com es coneix als habitants de Ceuta. Aquesta samarreta la van rebre els jugadors del Madrid poc abans del partit, tot just al final de l'escalfament, sense temps per valorar. Mbappé, Vinícius i Konaté no volien mostrar aquest missatge i van optar per no portar-la desplegada. A la premsa de Madrid no ha agradat gens la posició d'aquests tres futbolistes per una acció que és de l'Associació Valenciana d'Empresaris i que es va veure a proposta de l'Elx amb el vistiplau de la Lliga. Javier Tebas, el president de la Liga, diu que li sembla malament l'actitud d'aquests tres futbolistes i explica per què.
11: Los actos cuando afectan a temas personales o a conceptos ideológicos personales no... Nosotros ni los autorizamos, pero es que esto no era un acto de ningún tipo, ni de tema de organización política, y menos del Real Madrid.
5: De fet, aquesta mateixa samarreta la va lluir Abde amb els seus companys del Betis abans del partit entre el Villarreal i el Betis. Aquesta acció ha suposat moltes crítiques a Abde a les xarxes, que fins i tot posen en dubte si ha de seguir jugant amb el Marroc. Abde ha hagut de piular les seves xarxes dient que el gest no volia tenir cap missatge polític, menys cap menyspreu cap al Marroc, per tant, se sent del Marroc, que aquesta era una acció de suport cap a la població de Ceuta, independent de quina és la seva nacionalitat. Abde insisteix que és important les seves arrels per ell i que sent un gran amor pel seu país.
0: Doncs ara sentíem Teva sobre la polèmica de la samarreta en suport als habitants de Ceuta, però el president de la Lliga també s'ha mullat sobre un altre punt de conflicte entre l'estat espanyol i el Marroc.
5: Doncs sí, és el Mundial i a on es jugarà la final del Mundial. Diu el president de la Lliga que la final del Mundial de l'any 2030 jugarà al Marroc si no hi ha un daltabaix i que Espanya hauria de repensar el seu paper a la candidatura per acollir el Mundial.
11: Lo que hay que pensar es que yo voy más y Infantino sigue. A ver qué hacemos. Yo no espero ni a la final del Mundial. A ver qué será. Habría que... por lo menos hay que repensar la situación nuestra con el Mundial. Pero yo lo tengo claro. No sé si salir siendo, pero repensar todo lo que estamos haciendo en el Mundial, sí. Si sigue Infantino, las posibilidades de que España tenga la final son ínfimas o cero.
5: Ja sabeu, el Mundial de l'any 2030 jugarà entre Espanya, el Marroc i Portugal.
0: Dos apunts més a futbol. El València estrena entrenador, tot i que interí, Òscar Sánchez, i l'estrena va anar de la mà del primer triomf valencianista aquesta temporada, David Ubach.
12: Que va fer una aquesta dita d'entrenador nou, victòria garantida. Això com més estava contra les cordes al València, amb un sol punt sumat dels 15 possibles fins ahir, i aleshores es van dur una victòria, això sí, ben ajustada per la mínima al camp de l'Alavés, 1-0-1 amb gol de Luis Rioja al minut 78, que rebaixa la temperatura de l'entorn de Mestalla. Han acabat, Òscar Sánchez mateix, aquest tècnic interí dels valencians, admetia la urgència del triomf.
13: La gente del Valencia, el aficionado, los jugadores venían de estar en una situación de sufrir semana tras semana y es lógico y normal que esa pasión, esa ilusión, y se ve un poco refrendada en el resultado, pues que la disfruten todos. Esto continúa, son tres puntos, pero es un paso importante.
0: I avui es juguen els primers partits de l'Europa League.
12: Pel que fa a la seva fase a Lliga, destaquem el que enfrontarà el Celta a 6:45 al camp de l'Omonia de Nicòsia. A la mateixa hora hi haurà l'Ararat d'Armènia, Esparta de Praga, els armenis disputant per primera vegada una fase Lliga de la Lliga Europa, i destaquem també ja a 9:00 el duel de campions d'Europa entre el Milan i el Benfica.
0: Cinc minuts i 3:00 PM, ara farem una pausa i després...
14: El Barça i el Montpellier siguin...
0: El Barça d'en Volca recupera l'Eix Gómez per afrontar el repte de més entitat a la Champions.
15: Catalunya migdia. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
16: oferint el concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
17: Entrades a auditori.cat.
18: 205 cavalls i només 4,3 litres?
19: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
20: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
21: Com et dius?
22: Ferran Adrià.
21: Quina és la teva experiència com a cuiner?
22: Has estat a alguna escola?
21: Has tingut algun mestre?
22: Això és una altra lliga.
21: Això són dos estrelles Michelin.
23: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
24: Estàs posant a tots al límit.
25: Prendreu tots mal.
23: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
26: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
27: Ens ocupem a les millors taules del món.
28: En aquesta terra protegim i acollim.
29: Fem barri i fem pinya.
30: I fem, i no deixem de fer.
31: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
32: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
33: Generalitat de Catalunya.
34: El govern de tothom.
35: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
36: Catalunya Ràdio.
35: Som 3CAT.
36: Som 3CAT.
0: Doncs el Barça en vol que viatja aquesta tarda cap a Montpellier per jugar-hi demà a partit de la segona jornada de la Champions, David.
12: I ho farà amb la novetat d'Aleix Gómez, que després d'uns partits de baixa per una lesió a l'espatlla es reincorpora a l'equip de cara a afrontar demà a Montpellier. La cita, sens dubte, més complicada per als de Carlos Ortega en aquesta primera ronda de la Champions, que enguany ha estrenat format. Això a la Champions masculina, un Montpellier-Barça que serà demà a 3:15. Avui també en vol tindrem el partit de la tercera jornada de la Lliga Femenina del Granollers, que rep el Morvedre valencià, d'entrada amb la baixa ja de llarga durada per una lesió greu al genoll de Martina Capdevila. Aquest Granollers Morvedre serà a 9:15.
0: I avui marxen cap al Canadà alguns dels 7 ciclistes catalans que a partir de diumenge competiran al Mundial de Carretera de Montreal. És el cas de Paula Blasi i també de Mireia Benito, Isaac Vilalta.
4: Doncs sí, de fet, han sortit de Barcelona aquest mateix migdia. Són de les primeres en viatjar, ja que diumenge totes dues disputaran la contrarrellotge individual, la primera prova d'un Mundial que s'allargarà fins al diumenge 27 de setembre. Hi participaran 7 catalans, repartits en diferents categories, i amb Paula Blasi com a candidata a l'or mundial a la prova en ruta. A Ràdio Volta, ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio, conversa llarga amb Mireia Benito.
37: El tenir a la Paula amb el nivell que està demostrant tenir, crec que ens marca una mica de diferència, no?, respecte a les altres temporades, on evidentment sí que podíem estar lluitant per aquestes medalles amb la Mavi Garcia. Sent la Paula una corredora tan explosiva en un circuit que bàsicament es marcarà per l'explosivitat de cadascú, és supermotivador. Per què no? Per què no somiar amb emportar-nos un títol mundial?
4: A Ràdio Volta també anàlisi d'aquest Mundial que s'acosta i de la Vuelta, tot amb el Joan Antoni Fletxa. Per cert, més ciclisme. Avui s'ha fet oficial el fitxatge de Marc Brustenga pel Caja Rural.
0: I un altre punt, Paula Blasi, que marxa al Mundial amb el seu futur ja tancat, segons acaba de dir a TV3.
38: Tinc bones notícies i, en teoria, tot està tancat abans del Mundial. Et diria que ahir ja ho vaig tancar tot, llavors només és qüestió de dies de fer-ho oficial ja.
0: Doncs bé, serà el Movistar o bé el Lidl Trek. Alguna cosa més, David?
12: Doncs en motor, el pilot català Maverick Viñales no té ara mateix lloc garantit a la graella de MotoGP de cara al 2027, tal com ja va avançar aquesta emissora, Catalunya Ràdio, i és que l'equip KTM Tech 3 del Mundial de MotoGP ha confirmat avui mateix l'arribada de l'australià Senna Ajus, de 20 anys, de cara ja a aquesta temporada vinent, en el lloc precisament del pilot de Roses. Ajus és ara mateix pilot de Moto2 i ocupa la quarta posició a la general del Mundial.
0: Fins aquí el repàs d'actualitat esportiva. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
39: Són les 3.
40: Catalunya Migdia.
39: Fa una hora hem començat a Catalunya Migdia connectant amb l'Audiència de Barcelona, on avui ha arrencat el primer i, de moment, únic judici per violència policial de l'1 d'octubre. Roger Espanyol, a qui van buidar un ull amb una bala de goma, ha atribuït el tret a una acció intencionada de la Policia Nacional com a represàlia per un enfrontament anterior. També hem passat per Estrasburg. Allà la Comissió Europea ha proposat prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys, limitar-lo molt, fins als 15 anys, i permetre'l, però en un entorn controlat i segur, fins als 18. I també us hem avançat que vigilants privats de DIF i dels Mossos d'Esquadra reforçaran a partir d'aquesta mateixa nit els entorns de l'estació de França de Barcelona, després que s'hi hagi robat coure 6 vegades en només els últims 10 dies. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Mitjana. Què més podem afegir-hi, Joan Bota?
1: Doncs que la defensa de Carles Puigdemont ha aprofitat l'escrit d'ahir del jutge Pablo Llarena per reclamar al Tribunal de Comptes que apliqui d'una vegada a l'expresident l'amnistia comptable que el Suprem encara es resisteix a concedir-li penalment. A l'escrit, Llarena diu que no se sent vinculat pel Tribunal Europeu de Justícia, però assumeix que ha caigut un dels dos arguments del Suprem per no aplicar-li l'amnistia perquè no van quedar afectats els interessos financers de la Unió Europea. Però, justament, aquest era l'argument que encara esgrimeix, de fet, el Tribunal de Comptes per no amnistiar els encausats. L'advocat Gonzalo Boye, doncs, creu que sí que li ha d'aplicar l'amnistia comptable. Són declaracions a TV3.
2: Deberían de aplicarla ya con prisa y corriendo porque la señora consejera debería ser consciente de lo que dice el auto. El auto dice que no hay margen y ella sabrá si quiere crearse su propio margen o acatar lo que está diciendo el Tribunal Supremo por boca de un juez de lo penal, ¿no?
1: Per cert, que el Tribunal Constitucional ja ha convocat formalment el ple de la setmana vinent, on tractarà el primer dels recursos d'empara, que és el de Jordi Turull, i que podria desbloquejar l'amnistia també per Puigdemont i Comín. I acaba d'acabar-se fa uns minuts la reunió de Salvador Illa amb la presidenta d'Extremadura, Maria Guardiola, a la seu de la Junta. Illa és a Extremadura de viatge oficial, on avui la Generalitat celebra els actes institucionals de la Diada. Tenim un enviat especial a Mèrida, és l'Albert Prat. Sabem de què hem parlat, Albert?
3: Doncs no hi havia un ordre del dia establert, però tal com ha avançat Salvador Illa abans d'entrar, sí, la reforma del finançament autonòmic s'ha colat en aquesta reunió. Ara bé, la Generalitat evita anar tan enllà per evitar un pols amb el govern de PP i Vox, i en un primer comunicat després de la trobada es limita a dir que ha sigut una reunió cordial, institucional, on tots dos han defensat les seves prioritats i el president ha reivindicat els vincles històrics entre Catalunya i Extremadura.
1: De tornada a Catalunya us expliquem que han detingut un altre entrenador de bàsquet del Joventut de Badalona per un cas d'assetjament sexual a menors. L'arrest s'ha fet el mateix dia que el d'un altre tècnic del club, que alhora era mestre, en aquest cas, del Col·legi Badalonès, per uns fets d'una tipologia molt similar. Fonts coneixedores del cas asseguren que els dos fets no tenen però cap vinculació entre si. Segons el mitjà Metròpoli Abierta, el segon entrenador feia poc que formava part de l'organigrama del Joventut. I Unió de Pagesos porta als tribunals el projecte de la variant d'Olot i les preses. Ens ho amplia des de Girona, en Pau Bartolí.
5: Bona tarda. El sindicat considera que el projecte incompleix la llei d'espais agraris i demana que se suspenguin cautelarment els treballs d'execució. Moisès Mont, coordinador d'Unió de Pagesos a la Garrotxa.
6: El jutge entengui el per què demanem que es pari aquest projecte i que no es pugui arribar a començar sense que realment se'ns demostri si les afectacions que creiem que hi pot haver tant en sòl agrari com en l'aqüífer com en altres temes, doncs quedin resolts.
5: Diuen que la nova infraestructura afectarà 100 hectàrees i 40 famílies pageses de la Vall d'en Bas.

0: HD.
1: Tot és possible un dia de partit.
2: Gol de Rafinha, que no para de fer gol.
1: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 8:45, la TDT del Barça Racing a Catalunya Ràdio.
3: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
4: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
5: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.

0: Passen 6 minuts de les 3 de la tarda, des d'ara fins a les 4, amb Alícia Puig, experta en polítiques urbanes. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: El Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliba Seu. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: I el Bernat Surroca, cap de política del Nació. Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Tot bé?
1: Tot molt bé.
3: Tot bé.
0: Carai.
2: Jo avui començo...
0: Ah, anava a dir, tu no has contestat.
2: Avui començo classes, amb la qual cosa, escolta, estic entusiasmat.
0: Molt bé, no sé si els alumnes estan preparats per retrobar-se amb tu.
2: No, són de primer, amb la qual
0: cosa... Ah, debuten,
2: es troben amb tothom, pobra gent.
0: Ai, exacte, pobra gent. Va, anem a fora, el primer tema. Que ja sabeu que els dimecres ens el presenta o ens el proposa el Santi Villas. Santi, bona tarda.
4: Hola, què tal? Que em sentiu bé?
0: Perfecte, escolta'm.
4: Bueno, avui, és que t'ho juro, Alícia, Bernat... Calla, que ara també m'he apuntat. Joan. Bueno, és que avui no em coneixeríeu, m'he fet notes i tot, eh?
0: Carai,
4: o sigui, vaig amb un boli,
0: molt bé,
4: un foli, que m'he pres notes, que no m'heu vist en la vostra vida,
0: no,
4: a mi,
0: no,
4: amb un foli a la mà.
0: Sí?
4: Pues no ho sé, a veure com em surt avui. És que vaig millorant, des que està el Bernat, jo vaig a pensar com que ella decidi al final si cobro o no.
0: A més, encara no li poses cara. Perquè
4: no,
0: la setmana passada que vas
4: dia,
0: venir...
4: Bernat, clar, vaig anar l'altre dia a veure't. I va, i em posen al Mallol Roger, que el coneixia.
0: Clar.
3: Doncs, home, hauràs de tornar a venir, no sé, cada 15 dies.
4: Hauré de tornar a venir.
2: Jo, com que no vens, ja no em convida ningú al cafè aquí al costat, i la veritat és que m'estic empobrint.
4: Pues és veritat, pues escolta, no serà per pijetes allà a la Farga. Les pijetes tu et posa't a la barra, que segur, hola, caballero, igual algú et convida.
0: Hola, caballero, li mirarà. Hola, caballero.
4: Home, clar, hola, caballero. Les pijetes aquest tampoc et pensis que ha gastat molt, eh? Aquelles fan un mini croissant, mini, perquè ja són 2 euros i pico, i una coseta molt petita. Jo, quan arriba, em foto un brioix de pam, eh? Vull dir que jo aquí no gasto.
0: Home, no.
4: Escolta'm una cosa,
0: què?
4: Bernat, una pregunta.
3: Ah, digue'm.
4: Li pots preguntar al guapet si ens troba a faltar? Si està millor al matí de Catalunya Ràdio amb els que li hagi tocat?
3: Jo estic convençut que et troba a faltar singularment
4: a tu. Però que t'ho digui amb confiança, no per quedar bé. Tu, a veure, tu no li preguntis com per fer-ho públic. Tu, pues això que aneu a pixar allà al món, com es diu, el diari d'ells?
0: El Nació.
4: El Nació. I aneu a pixar, per exemple, que esteu allà un al costat de l'altre, allà que hi ha la intimitat, o a buscar el cafè. Pues allà li pregunto, escolta, tu allà, jo estic molt bé i tal, tu, com estàs?
0: De fer una nota a peu de pàgina, el guapet és Oriol Marc, que era tertulià de Catalunya Migdia, i que ara està al matí de Catalunya Ràdio, i que el Santi ha rebatejat com el guapet.
2: Ara em tindràs gelos, Santi, però que sàpigues que jo amb ella em guassapejo,
1: Ostres.
4: Bueno, això em sembla bé. Això em sembla bé. Tu saps com està, si està content, si voldria tornar...
3: Està
4: jo crec
3: content,
4: que aquí li podríem tornar a obrir les portes, eh? Parlo jo amb John i canviem.
3: No, està content, us troba a faltar i... M'ha parlat molt bé de tots vosaltres i de la tertúlia dels dimecres, per
0: molt
3: tant.
0: Bé, molt bé,
1: molt bé.
0: Està ben ensenyat, el Bernat està ben ensenyat. L'Oriol li devia dir, no et fotis amb embolics, tu digues a tot que sí, fes-li cas al Santi i tira,
4: exacte,
0: i endavant, tu.
4: Exacte,
0: ja
4: està. Exacte. No, bueno, escolta, bueno, però jo crec que tu vas bé, eh? Jo l'altre dia vaig notar que ja...
3: Bueno, mica en mica. I a nivell,
4: bueno. Escolta, vull dir-te que hi ha altres diaris d'aquestos que no són gaire parladors, la gent que va, tu, amb vosaltres tres, almenys. Menys el vostre jefe, que és més tímid, saps què vull dir?
0: Que el Ferran Casas, no.
1: El Ferran és gaire tímid.
0: No, el Ferran, a vegades, ve els dijous i haig d'anar fent el gest així de tallar, perquè no hi ha manera, el pobre...
4: Però el Ferran és respectuós, vull dir, entra quan ha d'entrar, entra a Toriles.
0: No sé si Marc Molins i Lourdes Ciuró, que comparteixen tertúlia amb ell, és allò de... Bueno, prou, Ferran, deixa'm
4: bueno,
0: pues
4: també
0: estona
4: us dic una
0: altres.
4: Cosa. Això m'ho havia inventat per fer una mica de tema, però bueno, és que m'ho tireu tot.
0: Clar,
4: vull dir, això m'ho havia inventat,
0: malament.
4: Jo què sé.
0: Tot malament.
4: Vull dir, bueno... A veure, el meu tema...
0: A veure, això, si has pres notes i amb paper i tot...
4: No?
0: I, a més, amb documents sonors, és a dir, ens has demanat, doncs,
4: molt
0: bé. Sí,
4: saps què passa? Que l'altre dia, com que me va sortir més o menys bé, vaig estar content, llàstima, Bernat, que no ens vas escoltar, he pensat que he de seguir l'estratègia de Mediaset. Que a Mediaset li va haver Horizonte, Horizonte tots els dies, hasta les 12 de la nit. Que a mi em va haver lo de Ceuta, tornem-hi.
0: Molt bé, o sigui, tornes a fer Ceuta, eh?
4: He tornat a fer talls de coses que us haureu perdut sobre Ceuta, de tota la informació que surt, que jo crec que són interessants i que ja, fins i tot, perquè no sigui tot tant d'això, tenen un puntet de reflexió. Vull dir, perquè, clar...
0: Per enriquir el discurs, tens tu, no?
4: Claro, jo estic aquí, en aquesta dèria, que tots els altres meus companys escriuen a diaris, escriuen llibres, o surt una cosa d'una intel·lectualitat increïble. A veure si quedaré jo aquí com el tonto del 5, saps què vull dir?
0: No.
4: Jo faig una mica també de reflexió...
0: Molt bé.
4: i l'Alícia i el Bernat es llançaran a parlar d'aquest tema a continuació de que jo acabi, mm, de tirar el tall, tindran coses molt a dir, i ja el Joan López d'Alegre, ja que digui el que vulgui, de remate final.
2: Que és bueno, el que faig habitualment, diu el que em dóna la gana.
4: Tema, mira, el primer tema, no sé si ho vau veure, però el president de Ceuta va anar a l'Hormiguero.
0: Ah,
4: Davant de la situació que hem sentit a tots, no se puede en Ceuta, tu, si tu veus, per exemple, avui veia a la televisió i sortia una senyora que deia que anava por la calle, voy por la calle con el TikTok abierto por si me hacen algo.
0: No.
4: El TikTok.
0: El TikTok és l'alarma de defensiva.
2: Exacte.
4: I el spray pimienta no me sirve porque si me vienen por detrás, ¿cómo les tiro? Això és el que estaven dient aquest matí a la tele. Bueno, diguéssim que hi ha una situació molt violenta, no es pot anar pels carrers de Ceuta, és horrible, ja ho sabeu, ho heu vist a la televisió, la gent no pot sortir de casa, la gent està tancada a casa, és horrible. Bueno, pues Pablo Motos l'altre dia al programa va dir que per veure l'entrevista del senyor Vives a l'Hormiguero havien muntat una pantalla al mig de la plaça d'Àfrica del poble amb marques i bebida per a tots els ceutíes. Escoltem-ho.
5: Sé que en Ceuta se han organizat un evento, tots els vecinos, un montón de marques en la plaça de los Reyes, para, entre otras cosas, ver este programa en directo. Entonces, sé que nos están viendo desde allí y viviendo esta entrevista desde allí. ¿Les quiere mandar algún mensaje, presidente?
2: Sí.
4: ¿Tú trobas que a les 11:30 de la nit, si no es pot anar al migdia ni es pot anar a l'escola a Ceuta, la gent ha d'estar a una plaça mirant un programa de tele?
0: Bé, escolta'm, la gent pot muntar les pantalles gegants que vulguin, després bueno, veure, no?
2: És com fer bueno, convidat, és exactament el mateix.
4: Bueno, jo, la meva teoria és, si pel matí no es pot caminar per allí, pel carrer, no veig jo la manera de fer una festa popular per veure un programa fins a les 11:30 de cine a l'aire libre. És la meva reflexió.
0: Molt bé.
4: Tinc un altre tall, perquè aquest veig que no ha funcionat. No,
1: podeu fer... Tu tira endavant, a veure si ens enganxaven algun.
4: A veure el tècnic, em podeu fer que un so de boing de mal?
0: Tens algun efecte de... De que no ha anat bé?
1: No, perquè ho comentarem al final, perquè hi ha molts talls, Santi, va.
0: El que us està demanant el Santi és que li comenteu els... Clar, ell fa les coses, i per tant no feu absentisme laboral.
1: A veure, quins comentaris vols que et diem, Santi? A veure, sí, hi ha sempre blancs i negres. O sigui, no és tot blanc i negre. La situació és difícil a Ceuta, poden trobar-se a la plaça. Tampoc és superincompatible, malgrat estar en una situació complicada. Per dir aquestes coses tan tèbies, pues millor que posem el següent, saps?
4: Vale, bueno, pues el següent espera que l'he de buscar, que no me'n recordo. Ah, bueno, sí, us volia posar, perquè vaig notar que Vives és un polític dels que ja no queden, eh? Vull dir, és un polític que és un poeta, també. Un polític que parla calmat i fa poesia al parlar. Aquest va ser el seu discurs final.
6: Aquella tierra, Pablo, que és un prodigio.

0: poesia. No.
1: O sigui, bueno, amb aquesta, diguéssim, aquesta cadència, amb no. aquesta literatura. Mm.
0: L'ha recitat, pràcticament. Però...
1: El Joan, el devia tindre cua i tot. El Joan, tu de què dones classes? No serà d'això, no d'oratòria ni tot això. No, tu, de què dones classes?
2: No, però jo conec en Vives, eh? El conec i, efectivament, és una mena de polític d'un temps que ja no queda aquesta mena de polític. Poc professional, que porta tota una vida aquí, o sigui... Sí, a mi, amb el personatge, m'enganxa.
3: Però què vol dir poc professional i que porta tota la vida aquí?
2: Doncs que la política...
0: De la vella escola, vols dir?
2: La política, amb el pas del temps, s'ha convertit en una professió. O sigui, el fet de que tu siguis un professional brillant o competent en el món privat no et dona característiques per sobreviure en un món tan complex com la política. No ho sé, penso... Escolta'm, aquí vam tenir Jaume Giró, el que va ser conseller d'Economia, que era un tipus brillantíssim a la seva feina, però que després en el món de la política fracassa. Pizarro, Marcos de Quinto, gent de diversos partits.
3: Sí, sí.
2: Doncs Vives ve d'un temps en el que encara hi havia transferència del món real al món de la política, i eren gent amb un altre bagatge, amb una altra experiència... No ho sé.
4: Té una mica la cosa populista, també, no? De la sentit de popular, de posar-se a recitar un poema sobre la situació de Ceuta, a mi em sembla un punt antic.
3: Sí, com menys estratega i més campechano, no?
2: Bueno,
3: com
2: és un individu que ha sobreviscut a mil crisis del seu partit, ha seguit governant des de la nit dels temps. Jo crec que té el seu mèrit.
3: No, absolutament.
0: I que connecta amb l'electorat és evident, però si no connectes amb l'electorat no guanyes les eleccions.
3: I que és que aquesta crisi també se li hagués pogut girar en contra ell i no se li ha girat en contra. Per tant, sí, mèrit té.
1: Bueno, y después también te merece, imagínate, si yo les digo a los de Antena 3 que quiero al final de mi programa recitar un poema, me digo, ¿pero qué dices? ¿Estás loco? Y a un costa, pues a una actuación musical, imagina't.
3: Te digo que más me agrada.
0: Y a més un poema escrit per ell, perquè si dius, no, és que vull recitar un poema de Machado,
1: Oratorio Machado, Juan Vives.
3: El que más me parece flipant del poema es la frase final, la de que Viva Ceuta es como el eco del Viva España, ¿sabes? Com rotllo...
1: Claro.
3: Increïble, bueno, tu,
0: truncant una cosa
3: una figura literària.
1: Bueno, ara anem a una cosa més hardcore, que m'interessa també a mi. L'altre dia veient la tele va sortir una reportera del programa En Boca de Todos que va descobrir, fins ara, jo crec que, suposo que vosaltres més, perquè us dediqueu a la informació, jo no, jo sabia que la màfia, per exemple, pues, el padrino, pues, et posaven un cap de cavall al cap i ja, no? Un cap de cavall tallat, el fotien al llit i ja sabies que ja sabies tot. Bueno, pues aquesta reportera va veure que entre les màfies d'aquestes que han vingut a Ceuta, que estan allà a la playa i el trampolín, hi ha un codi que ella ha descobert que és, segons ella va explicar, morderse la oreja. Atenció.
5: Para entender las mafias en Marruecos y entender quién es peligroso y quién no, siempre hay que fijarse en la cicatriz. Gente con mordidas en las orejas, porque también es una seña de varias mafias de que le muerden la oreja como una forma de decirles aquí no. Aquí en Ceuta ha habido dos amputaciones de orejas. Pregunté y lo que me dijeron a mí es que cuando van a discutir con ellos, si la persona que recibe pues puñaladas o diferentes agresiones no tiene un arma en ese momento, le muerde la oreja y se la arranca y ya se empieza a conocer cuáles son esos códigos de morder la oreja, de tener cicatrices en los brazos y demás.
0: Ai, ai, ai, ai, ai.
1: Què tal?
0: Ai, ai, ai, ai, ai.
1: Això són les 11 del matí,
0: Hi ha hagut cares a l'estudi, hi ha hagut cares de...
1: Però veus, això vosaltres no ho havíeu sentit, escoltat, això?
3: No,
0: ens estàs obrint, ens estàs obrint...
1: Us estic obrint un mar, o sigui, si no llevan cuchillo, se muerde la oreja.
0: Molt bé.
1: Això li va dir a aquesta noia, i ella ho explica tal qual, ella tan tranquil·la, vull dir, està allà, al espigón.
0: Molt bé.
1: I ella, i bueno, i aleshores pues, veiem també és veritat...
0: Per lo que diu, vas per la platja aquesta i veus tot de gent amb les orelles mig amputades, perquè s'han
1: anat mossegant els uns als altres. Bueno, i té un recompte, vull dir, encara no han recomptat els migrants, però les orelles ja les tenen totes comptades, vull dir, ja sabem quantes orelles han mordido i tot això. Bueno, i ara l'última que volia fer era sobre Pedro Sánchez. Vinga, Joan, que vaig, què et sembla?
2: Fantàstic, l'adoro, tothom
1: ho sap. Jo només volia fer una reflexió, perquè l'altre dia quan el van entrevistar a l'Intermedio van decidir fer-li preguntes del carrer i que gent del carrer li preguntés alguna cosa a Pedro Sánchez. Bueno, ja m'ho he entès, no? Pues, tipus, tot es mou. Que tu vas i posen, vinga, pregunti-li a tal. Llavors tu vas al carrer, fas una pregunta i la persona pregunta tal. El que a mi sí que m'agradaria destacar és... Ara escoltarem la pregunta, però sobretot el to amb el que les persones del carrer es dirigeixen al president del govern, que crec que aquí potser s'estan passant. Escoltem un.
6: Mi nombre es Antonio, soy vecino de Ceuta y yo le preguntaría al presidente del gobierno, ¿qué te pasa que estás acojonado con el gobierno vecino que tiene a Ceuta?

0: abandonar y por qué motivo, dilo, porque esto va a salir, algún día tendrá que salir, la historia ya lo dirá.
1: A mi em va sobtar una mica la manera de dirigir-se al president d'un govern. No sé, què te passa? Que està acojonat? Algo, com, no ho sé. I aleshores jo suposo que això també té molt a veure amb bueno, que la gent s'atreveix a parlar així del president del govern. No sé, jo això...
2: Igual si el tinguessin davant, utilitzaven un altre... Igual si el tenen al davant, utilitzen un altre llenguatge, no? Quan el tens al davant, t'atreveixes a fer alguna... Però sí que és veritat que, home, l'equip de producció també pot modular una mica el llenguatge, després, òbviament, que cadascú faci la pregunta que vulgui, eh?
1: Et diuen fes-li una pregunta al president del govern i li parles així, bueno, no sé, jo trobo que la gent s'està passant una mica de frenada. Però, bueno, jo tampoc pensaré a fer aquesta enquesta, però trobo que... Bueno, molt malament. Escolta, com
3: no,
1: es diu?
2: Estan esperant.
1: A veure, el tècnic com es diu, que no me'n recordo?
2: Qui, el Jordi Galbany?
1: Jordi Galbany, m'has de posar una música de fons perquè quedo molt blu. Molt blu. O sigui, jo necessito una
2: vols
1: música...
2: Vols realitzar perquè... el programa, també.
1: Mira, Jordi, aquestos a mi no m'acompanyen.
2: No, però deixa't acompanyar-te.
1: Perquè no els veig, no sé la cara que fa.
2: Ah, però ells tampoc no veuen la cara.
1: Jo necessito un fons musical per jo moure'm com a la niña de Ceuta per l'espuma o lo que sigui.
2: Igual, però escolta, és que ells, com que no et veuen la cara, ells estan esperant que tu acabis per comentar. I com que no acabes i vas enllaçant una cosa amb l'altra...
1: Jo no sóc... Jo no sóc un col·laborador ja, que li sap greu. Sí,
2: trista,
1: posa
2: ara,
1: de pena, de pena.
3: Què és, la lista de Schindler?
1: Posa-la de pena, posa-la de pena, perquè una bona merda, jo que avui m'havia escrit un foli i mig, i tot amb
4: que
1: tot
4: ho has fet superbé avui, ratlles. Santi. No, ens pots deixar parlar?
1: Bueno, sí, però mira, estic hasta suat ja de la pena que estic passant.
2: Perquè estàs aquí desitjant comentar aquest últim
1: document.
2: Estic
1: desarrupat i no m'has de... No sé, una música. Ja t'enviaré alguna setlist o algo.
2: Molt bé, però espera, que volen dir coses. Espera't un moment, a veure. Bueno, va, qui comença? Pues, Joan.
1: Veure, jo estic destruït.
3: Escolta una cosa. Aquest senyor de Ceuta que pregunta en el Sánchez, en realitat... té la mateixa actitud que tenen els propis comilitons del Sánchez de Ceuta. Li ha plegat el cap de gabinet del delegat del govern, té un dels seus consellers en l'Ajuntament Parlament de Ceuta que el posa a baixar d'un burro, amb la qual aquest veí, jo crec que sí que és un veí molt representatiu. I sobretot, és que realment, permetem, avui sortia, quan acaba la sessió de control al president del govern, no sé si heu vist el vídeo, surt el que el Congrés en diu en la M30, que és el que
2: sí.
3: circumvala l'hemicicle, i un periodista li diu, escolti, que com porten això de les persones que tenen que reubicar de la platja i tal. I va l'home...
2: Pregunta-li a Vives,
3: i diu,
2: és la resposta.
3: Pregunta-li a Vives, clar. És que el que li ha fet aquest home del tall que t'ho has posat, amb tot el meu respecte, s'ho mereix. Què voleu que us digui? O sigui, què menys?
5: Jo crec que és una mica un retrat de cap on està abocada la política espanyola, també a nivell de discurs i a nivell de polarització. Al final, aquesta persona que han entrevistat sí que crec que representa un sector de la ciutadania espanyola que no és que no li caigui bé Pedro Sánchez, és que directament té un menyspreu cap a la seva persona i cap a la seva figura. Llavors, jo crec que també hi ha un punt de responsabilitat dels mitjans de veure a qui es dona veu, no perquè no es pugui preguntar en contra de Pedro Sánchez, que evidentment es pot, sinó el to i al final la correcció i l'educació quan intervens en un mitjà.
4: I també perquè estem en un moment molt antipolític i per tant lo lògic és com tractar als polítics, no? Com aquesta idea, com amb un despreci molt gran i, per tant, permetre's com aquestes faltes de respecte. Jo crec que no hagués sigut tan comú, Joan, i tu estaves més actiu als anys 90 davant d'aquesta crisi, veure com aquesta falta de respecte sistemàtica cap a la classe política, però ni de l'esquerra ni de la dreta, eh? O sigui, no et dic ara en el moment, rotllo, contra Pedro Sánchez o contra tal, sinó que és veritat que ara és... Bueno, és Zeitgeist, no? És com símbol de l'època, un despreci, una antipolítica molt gran. Més enllà de que, evidentment, la crisi de Ceuta és molt greu, ha estat molt malament gestionada. O sigui, que això no t'ho trec de l'equació, eh?
3: Mira, jo crec que... clar que hi ha una crispació aquí a Espanya, a Catalunya, a tota Europa, no, només cal veure els Estats Units i les eleccions del midterm, però, escolta'm, el Sánchez del 18... Jo crec que era una persona que en aquell moment, la moció de censura, la Gürtel, com s'havia degradat el govern del Partit Popular. Era una persona que no va ser aquell primer govern que va formar, on hi havia gent de tota mena, alguns d'ells que ni siquiera eren sanchistes, sinó que era una idea de Partit Socialista molt més oberta. O sigui, jo crec que Sánchez ha tingut una degradació. Ell mateix com a personatge, a mi, si em permeteu la comparació, jo crec que tota la crítica que podem fer el Ventorro i Amazon és la mareta aquest estiu a Sánchez. O sigui, més enllà, perquè la defensa d'Amazon és impresentable. No, jo no tinc una responsabilitat legal d'estar al CECOPI, ja, però és que ets el president de la Comunitat Valenciana i tens una responsabilitat moral, ètica, política, personal, d'estar al capdavant quan està passant el que està passant. Doncs pues el Ventorro d'Amazon és la mareta aquest estiu de Sánchez. I que això generi que la gent estigui airada. Jo, què voleu que us digui? Doncs ho comprenc, i que passi el que passa a Damuz, que mori gent a l'accident, i que el que faci el ministre responsable és posar tuits, perdoneu l'expressió, literalment cagant-se amb tothom, per dir-ho de forma planera.
4: Per mi, a Damuz no és comparable.
3: Clar que genera, però... desafecció política.
4: No, bueno, sí, ok. Per mi a Damuz no és comparable, però sí que hi ha quelcom de cert en això que dius de Sánchez, i que no està sabent trobant el lloc, fins i tot havent passat ara ja més d'un mes i mig, en ni la resposta ni el to, i per tant, sí, és bastant injustificable la posició del govern espanyol i especialment del president.
2: Però jo crec que esteu equivocant el debat, perquè el que em fa la sensació que sorprenia el Santi no és que hi hagi un veí de Ceuta que li digui a Pedro Sánchez que està gestionant fatal la crisi i que hauria d'haver estat al costat de Ceuta i que hauria d'haver ajudat més al govern de la ciutat autònoma. No, no és això. És que hi ha algú que quan li posa el micro davant i li diu, que pregunti al president del govern espanyol, li diu que està acojonao, i és la manera, les expressions i les paraules. El crit més repetit és Pedro Sánchez, hijo de puta. Sí. És evident que es pot criticar el president del govern espanyol, només faltaria. És evident que es pot pensar que ho ha fet fatal i que mereix sortir del govern i que, per tant, haurien d'haver-hi eleccions i que guanyi el Partit Popular. Evidentment que es pot pensar això. Ara, si el nivell de la crítica és un hijo de puta o és un acojonao, home, em sembla que és una crítica molt, molt pobre. Havent-hi molts arguments com per criticar-lo, vull dir.
3: La gent està tan airada que l'altre dia, quan coincidint amb la Diada, quan Sigma 2 va publicar l'enquesta del Mundo sobre intenció de vot a les eleccions del Parlament, a mi una de les coses que més em va frapar era que hi ha més moviment directe de vot del PSC cap a Vox que no del PSC cap al PP, que se suposa que serien partits frontera, no? I que pot haver-hi un votant a molts indrets de Catalunya que, de fet, s'ha mogut moltes vegades d'un partit cap a l'altre, la qual jo crec que et demostra fins a quin punt hi ha una part de la societat que diu, escolti, això ja passa de taca d'oli.
1: Mm. Bueno, jo també et dic que jo crec que la setmana que ve li preguntaré a la IA, ara que està de moda, quina secció puc fer jo al matí a Catalunya Ràdio.
4: Al matí,
1: o
4: sigui,
1: li posaré... Ai, perdona. No, no,
3: perquè te'n vols anar amb el guapet.
4: Se'n vol anar amb el guapet.
1: Ja m'havia... No, no, no, és que t'ho dic en sèrio, com és el cervell.
2: Vols que parli amb l'Ostrell i que et col·loqui el mateix dia que l'Oriol Marc, vull dir, que coincidim amb el guapet.
1: No, no, no. Jo ara faré...
3: I serà pitjor, llavors el
1: GPT o a la que sigui li preguntaré què secció podria fer... Li he dit parlar en castellà,
4: t'entén en català, la intel·ligència artificial.
1: Ah, doncs ja li diré. Quina secció podria fer el Santi Villas al Catalunya a migdia perquè totes les que hace le salen un xurro?
3: Jo tinc un amic que té una idea en català que diu estatacus.
2: Veus, clar.
1: Bueno, jo ja... A veure què em diu. Intento tirar per aquí, a veure si... És que... Bernat...
5: Jo crec que la d'avui...
1: Aquesta no la passo, eh?
4: La d'avui,
1: no,
4: molt bé.
5: Jo crec que està bé, hi ha hagut un treball, no,
1: sí, hi ha hagut un treball, però està baixa de to.
2: Però aquí hauríem de discutir si ets tu que no has estat a l'alçada o si són els tertulians que no t'han fet créixer.
1: No, ells estan a l'alçada, ells estan a l'alçada.
4: Avui no t'hem fet créixer molt, avui nosaltres potser cobrem menys.
1: No m'han fet créixer.
2: I mira, et diré una cosa, com que...
1: Només m'has fet créixer tu ara al final amb aquesta cosa que has fet un Vives, que t'has fet el cosa sobre mi. Que això sí que m'ha semblat, Clar, perquè tu ja ho veus que jo ja estic tocat, no? Jo veig que tu ja veus que jo ja estic...
2: Mira, no només ja ho veig jo... No
1: que ja
2: soc
1: el gos pollós de la dama i el vagabundo, saps?
2: Santi, no només ho veig jo que estàs tocat, sinó el control també, perquè m'han dit, escolta'm, com que no li agrada la música que li hem posat, l'acomiadarem amb una altra que segur que li agrada més.
1: Vale,
2: si vols, la posem...
1: Va, ara que me posaran alguna cosa d'estes de Beyoncé o algo, perquè aquestos van del plat a les tallades,
2: no sé,
1: ja
2: veuràs. A veure, tu diràs si l'encerten o no, a veure...
1: Bueno, pues això perquè vaig anar a la casita de Bad Bunny que jo no sabia ni qui era. Vull dir que això ja ho vam parlar.
3: Però escolta, tampoc, i ara aniràs a allò de la Shakira a Madrid o què? Que també hi vist que fa alguna cosa semblant.
1: Jo no em puc moure perquè estic treballant aquí, que no sé si saps que recentment he tornat a ser premiat pel Festival de Televisió de Vitòria.
2: Has de fer obres a casa.
1: Tots
2: els premis i totes les estatuetes que tens.
1: He de fer obres, tinc ja totes les d'això, ara m'han donat ja l'últim premi que em quedava, ja tinc l'Ondas, tinc els Iris i tinc el... Bueno, em faltaria una cosa aquesta de Catalunya, algun zapping o alguna cosa aquesta, però ja tot això deu ser menor, no? I aleshores... o alguna cosa de RAC 105, aquestes coses que donen, sí. Però ja ho tinc tot, ja tinc, vaig comprar una estanteria, ho he posat tot.
2: Molt bé.
1: També et diré que m'han donat el programa a mi i a Iker Jiménez de la vegada pel seu programa, no sé jo si la cosa...
3: Però per Cuarto Milenio o per Horizonte?
1: Que per Horizonte, el meu i Horizonte, saps?
2: Ai, ai, ai. També, que no hi hagi una mica de compensació aquí,
1: bueno,
2: eh?
1: Sí, jo també vaig trobar que, bueno, bueno... Bueno, però mira, sí, què vols que he fet?
2: Doncs escolta'm, amb la música de Bad Bunny t'acomiadem fins la setmana que ve.
1: No, no, ànim, és, Santi, que me'n vaig, no és que vull no. dir, me'n vaig arrastro, eh?
2: No, home, no, Santi, no, no,
1: bé,
2: no, que ha anat bé.
1: O sigui, Bernat, surto d'aquí, arrastro, i el pitjor és que la roba és bona. Aleshores, vull dir que no tens
5: crec,
1: que surto arrastro i ho tiro.
5: Bé, ha estat molt
1: o sigui
5: bé.
1: Que vaig, m'embrutaré, però surto com una rata.
2: No, home, no, no, home, no. Això mai.
1: És que me n'he d'anar d'aquesta secció per la gatera, ho noto.
3: Bueno, viva Ceuta, Santi.
2: Vinga, escolta'm, nou rècord. Per ser el dia que pitjor t'ha quedat, segons tu, són dos quarts. Per tant, és llarguíssim.
1: Hòstia, però si jo tinc un programa que grava, vinga, adéu. Me cago en la mà.
2: Adéu, Santi, adéu.
1: Que de lo que vius, que és de lo altre. Això no faig res.
2: Senyals Rais a dos quarts. La setmana que ve recuperem el Santi Villas. Una pausa i ara continuem. Catalunya migdia.
6: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
7: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
6: Entrades a auditori.cat.
8: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
9: Aquí el tens.
8: Ja?
10: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Bonés.
11: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
12: Es ocupem a les millors taules del món.
13: En aquesta terra protegim i acollim.
14: Fem barri i fem pinya.
15: I fem. I no deixem de ser.
16: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
17: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
18: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: En Verdi s'ha escapat sense permís.
20: On és?
19: Anirà a la commemoració del dia de...
20: Però... Amb 90 anys? Travessant tot el canal?
21: Estava a punt per una última missió.
22: Uns homes de 90 anys que tornen a conquerir les platges de Normandia.
21: Michael Caine, La gran escapada. És la gran pel·lícula de divendres a TV3 i a la plataforma 3Cat.
6: Catalunya migdia.
23: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
24: Pichi, che, que bueno que viniste! Que bueno que eres gol! Ha marcado el gol!
23: Un rústic espíritu!
24: Encara Messi!
6: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
25: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
6: On va començar tot.
25: A Catalunya Ràdio.
6: On tot continua.
25: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
6: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
25: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
6: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
25: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
6: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur. Som 3Cat.
25: Catalunya Ràdio.
6: Som
25: 3Cat.
2: Passant 3 minuts de 3:45 de la tarda, som al Catalunya Migdia amb l'Alícia Puig, el Joan López Alegre i el Bernat Sorroca. Avui, el dia en què ha començat el judici pel cas Roger Espanyol, l'únic cas que arriba a judici d'entre totes les persones ferides durant l'1 d'octubre per les càrregues policials, sobretot en els col·legis electorals. Al banc dels acusats seuen 4 agents de la policia espanyola, 3 dels quals són comandaments. Les acusacions atribueixen als agents un delicte de lesions amb pèrdua o inutilització d'un òrgan principal, en aquest cas un ull, amb l'agreujant de càrrec públic. Recordem que Roger Espanyol va perdre un ull a conseqüència d'un tret amb una bala de goma. El judici es fa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en presència de 6 entitats internacionals de drets humans i els magistrats hauran de determinar si l'ús policial de bales de goma va ser desproporcionat o no i si els agents van actuar amb intencionalitat, que és el que assegura el mateix Roger Espanyol.
26: Jo
0: Crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
2: La llei d'amnistia no empara els quatre agents que avui seuen al banc dels acusats perquè es tracta d'una actuació que va provocar lesions greus i la llei això ho deixa fora. Aquest, com dèiem, és l'únic judici que hi haurà per les càrregues policials de l'1 d'octubre perquè tots els altres processos judicials no arriben tan enllà perquè s'ha aplicat l'amnistia als policies. Per això, el president d'Òmnium, que avui ha estat al Tribunal de Justícia, deia això.
1: Avui portem al banc dels acusats un escopeter i tres comandaments de la policia espanyola, però en realitat portem a judici tota la violència policial de l'1 d'octubre i la vulneració de drets fonamentals que aquell dia van patir milers i milers de persones.
2: Més enllà de quina serà la decisió del jutge, té aquest, aquesta potència, diguem-ne, de simbolisme de que sigui l'únic sobre la violència policial d'aquell dia que arriba a judici perquè es dona aquest, aquesta conseqüència de la llei d'amnistia, que és que a alguns polítics independentistes encara no se'ls ha aplicat, i això que la llei està pensada precisament, bàsicament, per ells, però, en canvi, a tots els policies que van actuar aquell dia, tret d'aquests quatre, insisteixo, tots els altres sí que se'ls ha aplicat la llei d'amnistia. Per tant, sí que hi ha aquest diferència en l'hora d'aplicar o no la llei a uns o als altres.
3: Hi ha un desequilibri bastant clar en tots els procediments judicials que hi ha hagut en relació al procés. Recordem que l'1 d'octubre hi va haver més d'un miler de ferits i finalment només acabaran al banc dels acusats quatre policies per la violència policial. Per tant, jo crec que el desequilibri és evident també en el moment d'aplicar l'amnistia. Sabem que Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, etc., encara no se'ls ha aplicat i que els tribunals han anat buscant tots els subterfugis per no aplicar la llei i, en canvi, els policies va ser via lliure i es van respectar tots els terminis i es va aplicar de manera molt ràpida. Jo crec que en el cas de Roger Espanyol, que sí que, com dius, té aquest simbolisme, primer de tot cal ressaltar que s'ha tardat 9 anys, pràcticament una dècada, a arribar a judici. Jo crec que això no es pot normalitzar. Al final no estem parlant d'una macrocausa de corrupció amb una quarantena d'investigats, estem parlant d'un cas de violència policial greu en què calia identificar els agents i s'ha tardat massa temps. I en segon lloc, remarcar la feina que han fet les acusacions particulars i populars d'Irídia i Òmnium per identificar la persona que va disparar presumptament o la persona que va disparar el tret que va buidar l'ull a Roger Espanyol i d'aquí haver pogut seguir l'escala de comandament per seure als bancs dels acusats, perquè en aquest procediment no hi ha hagut col·laboració ni per part de la policia ni per part de la fiscalia, que per cert demana l'absolució dels agents.
4: Sí, jo crec que aquest judici també ens és un recordatori de la necessitat de prohibir definitivament les bales de goma. Des de, a Catalunya els Mossos estan prohibides des del 2014, però no a la Policia Nacional. I, per tant, és una barbaritat, no té cap mena de sentit. I més enllà del que ja comentaves tu, de com pot ser que s'hagi tardat 9 anys, com pot ser que només aquests quatre policies arribin a judici perquè els altres estan amnistiats quan... Bueno, els polítics més importants no han estat amnistiats. Per mi, l'interessant serà veure quins són els següents passos. El que hem vist aquí no és molt comú, portar policies a judici, però sí que ho hem vist en altres casos, en casos molt, molt greus, per temes de policia, per pilotes de goma. Però el que trobem després és que les sentències tendeixen a ser més absolutòries i després no hi ha depuracions internes dins del cos. Opera una impunitat no només a la Policia Nacional, també als Mossos d'Esquadra, dinàmiques corporativistes i de molta impunitat interna en el qual hi ha unes conseqüències mínimes per a aquests policies que han fet un mal ús. Per tant, això d'avui és una molt bona notícia que hagi pogut passar, que no hagi quedat totalment impune i que no hagin pogut ser també amnistiats aquests quatre policies. Ara, bueno, hem de veure quina és la sentència i si realment hi ha algunes conseqüències, que ho dubto.
5: Bueno, jo crec que el primer és dir que, clar, és molt lamentable i és molt trist que algú perdi un ull. O sigui, això és el primer i és una obvietat. He llegit una mica com ha anat avui el judici i ara he escoltat el que deia el president, crec que era d'Òmnium. Bueno, en el judici el propi senyor Espanyol diu que ell reconeix que va llançar unes balles i que allà van haver-hi un grapat de picabaralles, per tant, no estem davant de la conculcació d'un dret a la manifestació, que aquest jo crec que és indiscutible, sinó que tot el que aquí vam veure i vam viure tant durant els dies del procés com després amb la sentència, només cal recuperar vídeos i per tant, ser-ne conscient. Que s'investigui a jutge, estic d'acord en que això ve molt tard, que s'investigui a jutge si va haver una extralimitació i si, per tant, el mal es va fer de forma volguda i preconcebuda i pensada i amb voluntat de fer mal, ho trobo bé. El que jo vull dir és... el que aquí no s'està jutjant és exactament el que ha dit el president de l'Òmnium. Aquí no s'està jutjant quina va ser l'actuació de la Policia Nacional, ni de la Guàrdia Civil, ni dels Mossos d'Esquadra. De fet, jo crec que aquells dies ells van tenir una feina molt difícil de garantir la seguretat ciutadana. L'ambient tens que es va viure especialment el 3 d'octubre, crec que no cal recordar-lo. I si alguna cosa és denunciable, a part de tot el que vulgui denunciar el president d'Òmnium, que no està en aquests moments jutjant-se i que, per tant, és una opinió política, no, una qüestió judicial, és les lamentables condicions amb les que el govern espanyol va enviar la policia a fer una feina de protecció de la seguretat aquí a Catalunya, en els piolins, i que va ser, des del meu punt de vista, absolutament humiliant per una gent que al final són funcionaris públics i que venien fent aquí una feina i que se'ls va tractar d'una forma, des del meu punt de vista, absolutament inconsiderable.
2: Només puntualitzar, és a dir, el que jutja avui efectivament no és que s'hagi conculcat el dret de la manifestació, això no està sobre la taula, el que es decideix és si aquests agents de la policia es van extralimitar en la utilització de la força, i del que els acusa Roger Espanyol, que és el que ha dit avui davant del jutge, és que tot ve com a conseqüència d'aquest enfrontament que tu deies amb les tanques. Com que hi va haver un enfrontament amb unes tanques i un enfrontament i una picabaralla amb aquests agents, el que creu Roger Espanyol, i intentarà demostrar davant del jutge, és que de la ràbia, diguem-ne, aquests agents després van venir i van disparar massa a prop i cap a l'ull, i que per tant li van fer perdre l'ull. Aquest és el que s'ha de decidir en el judici, a veure si és així o no és així. Això ho decretaran, però és veritat que no s'està jutjant si es va poder manifestar o no, perquè efectivament ell es va manifestar, ho ha reconegut, va tenir un incident amb aquests agents, i ell el que els acusa és que després ells es van venjar, doncs, amb una utilització excessiva de la força.
4: Cosa que és molt més greu, perquè el que estem plantejant aquí és que hi va haver-hi uns policies que presumptament es van poder extralimitar les seves funcions i en una actitud de revenja, perquè Roger Espanyol va donar una patada a una tanca, ells es van venjar disparant una bala de goma. Per tant, no és un escenari en el que hi ha un conflicte, una baralla de bar.
5: És la versió d'ell,
4: No, sí. Bueno, és la versió d'ell, però també una mica avalada, perquè la policia denuncia Roger Espanyol per desacat a l'autoritat, no sé com es diu, i un jutge ho arxiva. O sigui, la policia també intenta la via de dir ell el que estava fent era ficar-se amb nosaltres tirant una tanca. I això ho arxiven. Per tant, sí que estem en una situació en la que, si aquest és l'escenari, no ho plantegem com és que era la tensió de l'1 d'octubre. No, hi havia uns funcionaris estatals que potser en una situació es van extralimitar les seves funcions i davant d'un acte d'un ciutadà no els hi va agradar, van utilitzar una bala de goma disparada per sobre de la cintura i li van buidar un ull a un noi com és Roger Espanyol, que era saxofonista, ha perdut la sensibilitat de les dents, ha hagut de deixar la seva feina. O sigui, és un nivell de tragèdia vital enorme.
5: Sí, és clar que és un nivell de tragèdia vital, com ho va ser, i disculpeu que ara no em ve al cap el nom d'aquella noia que també va perdre un ull.
3: Esther Quintana.
5: Esther Quintana, sí senyor, moltes gràcies. Uns anys abans, com ho és el cas del policia, que li va caure una torreta al cap i va quedar, crec que, de baixa per sempre, i amb lesions irrecuperables. I Déu me'n lliuri de que jo digui o pensi, ni tan sols pensi, és que s'ho va buscar, perquè dir això és una cafrada com una casa de pagès. Però, escolta'm, insisteixo, les imatges són les que són. És que encara a dia d'avui tu pots anar pel carrer Aragó i veus encara els forats, perquè aquesta ciutat té el manteniment lamentable que té, dels contenidors que van cremar. Per tant, clar, quan es suscita una situació de violència, pretendre que la gent que porta hores tancat amb una furgoneta o que per l'altra banda volen pedres o còctels molotov i que tot això es quedi dintre d'un ordre, es converteix en quelcom impossible.
4: Però Joan, això és molt greu. Això
2: és demanar que una policia democràtica sí que entri dins d'un ordre.
5: O clar,
4: o sigui,
2: que té el monopoli de la força,
4: Joan,
2: però s'ha d'exercir amb unes determinades condicions.
4: És que quan tens el monopoli de la força tens un nivell de responsabilitat que no pot ser perquè un xaval t'ha tirat una patada, una tanca, tu li disparis una pelota goma.
5: D'una patada a una tanca, si llegeixes la declaració, passen més coses. Però insisteixo, perquè això seria entrar en el debat de es va buscar aquesta mena de problema i jo voldria fugir de que algú us pogués fer amb aquesta idea, però disculpeu, precisament perquè, com molt bé acaba de dir l'Òscar, aquesta és una policia democràtica, i és igual que sigui la Policia Nacional que els Mossos o que l'Ertxanxa...
2: O que una Guàrdia Urbana,
5: O que la Guàrdia Urbana de Barcelona, se me'n fot. Per això, precisament, hi ha un judici per poder escatir quina és la responsabilitat que tenen aquestes persones. Si no la queries, és una idea d'impunitat, i aquesta idea no hi és. Senzillament és així, és de senzill. Però, insisteixo, jo trobo molt greu que el president d'Òmnium converteixi això en una espècie de generalització de que aquí el que jutja és l'actuació de la policia. No. La policia va tenir en aquells dies un paper molt difícil i va tenir una actitud que va servir per evitar mals majors. I això és el que per mi, a banda de la desgràcia del senyor espanyol, em sembla important de destacar. I amb unes condicions que, a més, enviats aquí per al Ministeri de l'Interior del govern espanyol, eren lamentables.
3: Però sí que crec que no es pot tampoc generalitzar en la policia, perquè aquí va haver-hi diferents tipus d'actuacions. És a dir, no entro a valorar en quines condicions es van enviar els policies espanyols o la Guàrdia Civil a Catalunya a actuar contra l'1 d'octubre, però els Mossos van tenir una actitud molt més prudent de posar en una balança el risc que suposava actuar davant de tanta gent que en principi no estava fent res dolent o no estava fent res que suposés un risc, i l'actitud que va tenir la policia espanyola i la Guàrdia Civil per l'ordre d'algun superior jeràrquic, fins i tot des del Ministeri, potser, d'entrar de manera desproporcionada per impedir la votació.
4: Estem parlant de 1.000 ferits, Joan. I a més, tu ens compares amb les protestes post-sentència.
5: Això és una xifra absolutament discutible en molts aspectes, però ara això ens portaria...
4: També és discutible el tema dels containers cremats, perquè tu confons sobretot amb els aldarulls forts de la sentència de posterior. Per tant, és veritat que l'1 d'octubre la viu... O sigui, dir que les actuacions de la Policia Nacional van ser per garantir l'ordre és una afirmació super, super subjectiva.
5: Jo crec que tinc una certa consciència i memòria de com va ser la vida aquí a Barcelona. Jo estic aquí a Barcelona i a l'entorn metropolità des del dia 1 fins al dia 3 d'octubre. I ja sé que ara ens encanta reescriure la història i ara de cop i volta tenim molt clars qui són els dolents i qui són els bons, etcètera, etcètera, etcètera. Però la meva sensació,
4: si
5: com a vivència personal,
4: Joan,
5: és que entre l'1 i el 3 d'octubre aquí no van passar més coses, no sap exactament per quin coi de miracle. Així és de clar, t'ho dic.
4: Però, Joan, si tu ets el primer que reconeixes que és un despropòsit que el Ministeri d'Interior envies en les condicions que va enviar aquí les policies nacionals, què més despropòsit hagués pogut passar entre l'1 i el 3 d'octubre, que tenim 1.000 ferits, que tu qüestiones, tu te'n deixes de qüestionar dades, també els 50.000 morts palestins que després ha reconegut l'exèrcit d'Israel.
2: No me'n treuen amb l'absurd de batxa.
4: No, bueno, perquè és veritat que te'n deixes de qüestionar dades, que llavors és veritat que ens quedem en llocs difícils per rebatre, perquè si qüestionem dades que estan acceptades com per organismes, llavors és difícil el debat de dir, bueno, no van ser tan dolents els policies, perquè en el fons no hi ha 1.000 ferits. És una dada que s'ha inventat una mica quatre metges. Home, no, Joan, si estan reconeguts 1.000 ferits, jo el reconeixeria i també acceptaria que el govern espanyol en aquell dia va ser un gran error, un molt mal desplegament policial.
2: Però torno a dir el mateix. O sigui, el que es decideix en aquest judici no és tot el dispositiu general del... No, és el comportament d'aquests quatre agents de la policia, si van o no actuar contra Roger Espanyol, portats per un desig de revenja, perquè havien tingut una picabaralla en una manifestació i llavors anàvem amb això, van disparar tres bales de goma, una de les quals li va acabar buidant l'ull. En tot cas, serà el judici on es discernirà si això va anar, com dius, Roger Espanyol, o si, en canvi, hi va anar d'una altra manera. D'aquí a 12 minuts seran les 4. Fem una pausa perquè volem actualitzar quina serà la situació aquesta tarda amb les pluges. S'anuncien pluges importants i, a més, en moltes zones del país. Ara ho actualitzem.
7: Catalunya migdia. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
8: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
7: Entrades a auditori.cat.
9: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
10: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
11: Porque si yo ahora te digo que tu chico está con otra.
10: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
12: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
10: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
26: Me siento super! Me siento fantástico!
10: perquè hi ha coses que semblen increïbles,
13: amunt,
10: però que al final són falses.
3: El rotllo, no m'agrada.
21: Increïble però fals, amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3Cat.
14: Catalunya migdia.
15: Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
16: Ben. Hola, sóc l'Elisenda Carot. Si tens un problema i el vols solucionar, deixa el missatge després de sentir el senyal.
17: Carot, tu que t'agrada esbrinar tantes coses, tu saps per què ens vestim amb un look mariner a l'estiu?
18: A què es dedica exactament una directora de càsting?
26: Escolta, per què algunes farmàcies tenen la creu verda i d'altres vermella?
25: Si vosaltres teniu un problema, nosaltres tenim la solució.
27: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució. Per aprofundir en tota mena de temes.
25: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
27: Buscarem la solució.
14: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
25: Catalunya Ràdio.
14: Som 3Cat.
25: Som 3Cat.
2: 10 minuts i seran les 4 de la tarda. Som a Catalunya migdia amb Bernat Sorroca, Joan López Alegre i Alicia Puig. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Inuncat. Les precipitacions afectaran, ens diuen aquesta tarda, sobretot la Catalunya central i les comarques de l'interior de Girona. I durant la nit i la matinada es desplaçaran cap al litoral i al prelitoral central i afectaran especialment l'Alt i el Baix Penedès, el Garraf, el Barcelonès o el Baix Llobregat. Seran pluges locals i es poden produir de manera sobtada. Per tant, Protecció Civil demana precaució a la població. Saludem Joan Ramon Cabello, que és subdirector de Protecció Civil. Senyor Cabello, bona tarda.
28: Bona tarda.
2: Primer de tot, les pluges ja han començat, perquè ara miràvem a través del Meteocat i ara mateix ja tenim pluja en diversos punts de Catalunya.
28: Sí, efectivament, farà cosa d'una hora. Han començat doncs, alguns nuclis de tempesta que han crescut així com una mica com bolets, perquè han sigut doncs, tempestes que s'han format de forma sobtada en aquestes zones que dèiem que ja començaria la pluja més forta durant les primeres hores de la tarda, que són doncs, la part nord-est de Catalunya.
2: Què es preveu aquesta tarda? Quines són les localitats o les posicions on hem de patir més?
28: Doncs, com explicàveu vosaltres ara fa un moment, tu mateix, doncs, la primera part de la tarda s'esperen doncs, aquestes pluges més a la part nord-est, a les comarques de Girona i l'interior de Girona, mentre que per la nit, vespre, nit i principis de la matinada, doncs la pluja quedaria més concentrada al litoral central entre la zona entre Tarragona i Barcelona.
2: El Francesc Mauri ens deia les dues que seran molt locals i que, per tant, pot ser que en una localitat caiguin 30 litres i, en canvi, a pocs quilòmetres, fins i tot metres, deia ell, que no caigui ni una gota.
28: Sí, efectivament, aquesta és una de les qüestions que ens complica més per tema de predicció i també per fer el seguiment de les observacions. De moment no tenim cap incidència destacada, però hem d'estar contínuament seguint aquí amb l'equip des de CECAT per veure si hi ha algun lloc en el qual doncs, les pluges facin mal per poder doncs, actuar en conseqüència.
2: Enviar algun SAlert està descartat?
28: No està descartat. No n'hem enviat cap en base a la informació de la predicció que tenim perquè doncs, els llindars que ens marca s'han quedat només en 4 de 6. Però si, en canvi, per l'observació o perquè hi ha alguna incidència local en algun lloc determinat en el qual les pluges hagin causat una inundació que pugui provocar una emergència, doncs en el moment en què tinguem coneixement, doncs avisarem a la població si és necessari perquè prenguin les mesures per protegir-se, clar.
2: La situació és semblant, no? En què es diferencia de la que vam tenir fa una setmana i que va fer que, per exemple, se suspenguessin les classes dimecres de la setmana passada? En què es diferencia la situació d'aquesta tarda?
28: Es diferencien en diverses... La situació meteorològica és semblant, però es diferencien doncs, primer en l'horari, ja veieu que doncs, estem parlant de la tarda, vespre, nit, però també se diferencien en que la previsió ara per ara i l'última previsió que teníem del servei meteorològic no arribava al llindar que vam arribar, per exemple, la setmana passada. Aleshores, doncs, la diferència és que aquí, doncs, de forma predictiva, no tenim prou probabilitat probabilitat perquè sigui necessari enviar unes alertes amb la previsió que hi ha, però igualment nosaltres farem el seguiment de l'episodi perquè, doncs, si es produeix alguna incidència, doncs avisar la ciutadania perquè prengui les mesures d'autoprotecció que siguin necessàries.
2: Es pot donar la circumstància, contradictòria si voleu, que dimecres passat les previsions eren pitjors i per tant es van enviar els alerts i després pràcticament no va ploure a les zones habitades, diguem-ne, i que en canvi avui la previsió sigui més benevolent i que després acabi plovent més. Però clar, això sí, no és matemàtica.
28: No, per desgràcia no. De fet, Catalunya és un indret que, doncs, ja sabeu que tenim un risc d'inundació important, però aquestes situacions meteorològiques que, malauradament, amb la situació d'emergència climàtica que estem vivint, cada vegada són més freqüents, són molt difícils de predir perquè són situacions molt sobtades, pluges molt sobtades, molt localitzades i molt irregulars. Crec que comentaves fa una estona que, doncs, això es pot donar la situació que en un indret plogui i a pocs quilòmetres a la població del costat no estigui plovent.
2: Mm-hmm. Potser hi ha molta gent que ens està escoltant que vol anar al Camp Nou aquesta nit, 9:30. Es preveuen pluges al Camp Nou, a la zona de Barcelona, aquesta nit, 10-11?
28: Doncs pluges, hi ha probabilitat que es produeixin pluges i pluges importants. De fet, nosaltres en el comitè tècnic del Pla Inuncat, doncs, hem comentat aquesta situació i clar, ja sigui en les hores prèvies del partit, durant el partit o després, doncs podria ser que en algun moment determinat que hi hagués un xàfec, doncs, amb alguna zona que pogués afectar a les persones que s'hi desplacen. Per això hem recomanat, doncs, extremar les precaucions. Si ha d'accedir, si ens hem de desplaçar per accedir al camp, doncs fer-ho amb la màxima precaució possible. Sempre es fa amb antelació, però amb una mica encara més d'antelació, i anar preparat, perquè, doncs, pot ser que estiguis al camp i te caigui un bon ruixat. Per tant, doncs, anar preparat per una possible, doncs, pluja forta.
2: Doncs reiterem aquesta crida a la prudència i demanem als oients que estiguin molt pendents, per exemple, del 3Cat Info, de la tarda de Catalunya Ràdio, perquè estarem molt pendents d'aquest episodi de pluja i, òbviament, qualsevol informació que ens arribi des de Protecció Civil, doncs la faríem arribar a través de les nostres antenes. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
28: Bona tarda i moltes gràcies a vosaltres.
2: No sé com ho veieu. És veritat que es genera aquesta sensació de per què avui no s'envien els alerts i la setmana passada sí, quan al final no va ploure. Ja ens han explicat. Els llindars que ara mateix marca la previsió no són els mateixos que marcava dimecres passat. És veritat que dimecres passat no la van encertar i que avui, potser, si l'encerta, acaba plovent més que dimecres passat.
4: Ara, confiança màxima en que hi ha tècnics intentant fer el millor possible. Hi haurà equivocacions en els propers anys, però el que és innegable és, en Mediterrani aquest estiu ha arribat als 28 graus i mig. Per tant, no, ens vindran...
2: Dos o tres dies amb 38 graus. Exacte. En moltes zones de Catalunya, amb 20 de setembre.
4: Però és veritat que la temperatura del mar ens indica que llavors a la tardor hi haurà unes tempestes que reaccionaran a molta força i, per tant, jo crec que hem d'assumir que en els propers anys hi haurà cagades, dies que s'enviaran alertes i no passarà res, i després moments en què sí que passarà una mica més i no s'enviaran, i que hem de confiar en tècnics excel·lents que tenim al Meteocat, al Servei d'Emergències, perquè necessitem adaptar-nos en aquesta nova era en la qual ja no és broma que et surti el mòbil aquesta tarda plou. En plan, és seriós.
5: Jo estic d'acord amb el que tu dius, però jo crec que en el fons el debat és si a vegades canvien o no els criteris o si a vegades l'administració bada, perquè en el cas de Tarragona del mes d'agost hi ha hagut molta gent i ajuntaments que han dit, escolti, el llindar de la previsió estava molt per sobre d'enviar a les Aler i no es va fer. No? O sigui, estic d'acord amb el que tu dius, però la qüestió és l'administració competent, té sempre el mateix criteri, fa el que té que fer, i això és el que jo crec que la gent en aquests moments té el dubte.
3: Jo crec que la clau serà lligar bé les previsions meteorològiques i l'alerta de risc amb les decisions polítiques i restriccions eventualment que es prenguin. És evident que, com comentava el senyor Cabello, que a Catalunya aquestes situacions són molt volàtils i molt canviants, però que amb l'experiència i amb el temps haurem d'avançar cap a restriccions i decisions polítiques més quirúrgiques, perquè és evident que ens haurem d'adaptar a aquesta nova situació i s'haurà de confiar, doncs, en l'autoresponsabilitat de la gent i en decisions polítiques molt precises per saber on afecta i on no afecta, per no tancar escoles a centenars de milers de persones, diguéssim.
2: Doncs estarem molt pendents, òbviament, al 3Cat Info o a la tarda de Catalunya Ràdio, que comença d'aquí un minut i mig. Francesc Garriga, bona tarda.
0: Hola, bona tarda.
2: Ja he preguntat per el Camp Nou, no sé si ho has sentit.
0: Sí.
2: He pensat al Garriga, segur que li interessa això.
0: No tinc abonament, però tinc amics que sí.
2: Per això.
0: Prenc nota.
2: Laia Tudel estava molt amoïnada.
0: No, i l'Arnau Maimó.
2: Veus, clar. L'Arnau Maimó també té abonament. L'Arnau té previst anar-hi. Carai, tu, escolta, hi ha molta gent que té abonament, eh?
0: Menys el director del programa en té tothom, aquí.
2: No, jo tampoc, eh? Doncs, si et serveix de consol, ens podem anar a un bar junts a veure-ho.
0: Mira, el que vulguis.
2: Escolta'm, la tarda d'aquí, no res, d'aquí un minut.
0: No desconnectis, perquè ara tocarem a Josep Pedrerol.
2: Home!
0: Per parlar d'aquesta remengada de samarretes i de la
2: Villamal. Els ha indignat molt a Madrid, això, eh?
0: Estan molt indignats, que ens ho expliqui el Josep. I després tindrem el Carles Tamayo, que estrena format
2: en 3Cat. Sí.
0: I avui acabarem parlant amb la Patricia Plaja i la Diana Gómez, la que va ser la responsable de la gestió dels mitjans als atemptats del 17 d'agost, i la Diana Gómez, que la interpreta a la pel·lícula Cronos. Doncs els hem posat cara a cara perquè ens expliquin com va ser aquest procés de transformació.
2: Molt bé, doncs la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga d'aquí a 30 segons. Nosaltres ho deixem aquí. Teniu la tarda a Catalunya Ràdio o teniu els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres, els del Catalunya Migdia, tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del programa. Acomiado el Joan López Alegre, l'Alícia Puig i el Bernat Sorroca. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
4: Bona tarda.
1: Que vagi molt bé.
2: Fins llavors, fins que demà hi tornem a les 2. Bona tarda de dimecres a tothom.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment de repassar els titulars destacats d'aquesta hora a la ciutat. Alerta per risc d'inundacions a Castelldefels aquesta nit i matinada de dijous 17 de setembre. El Servei Municipal de Protecció Civil de Castelldefels ha activat el PAM Inuncat en fase d'alerta. Parlem de PLAM Inuncat, Pla d'Actuació Municipal per Inundacions, davant aquesta previsió de pluja intensa. L'episodi es preveu que comenci a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres i finalitzi a les 8 del matí de dijous 17 de setembre. La Junta Local de Seguretat arriba aquest dijous 17 de setembre al Saló de Plens de l'Ajuntament, sota la presidència de l'alcalde Manuel Reyes, amb els representants de la policia local, els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. En aquest òrgan col·legiat de coordinació en matèria de seguretat es presentaran els resultats registrats en aquesta matèria al llarg d'aquests mesos d'estiu a la ciutat. I acabem amb la mirada a les obres que han d'arribar a la ciutat, ja que des de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'AMB, s'ha aprovat l'adjudicació de la nova passarel·la que connectarà l'skatepark i l'avinguda del Canal Olímpic. L'import d'adjudicació és d'uns 850.000 euros. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una nova hora amb més notícies al butlletí Castelldefels. Avui, fins ara.
0: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
3: Castelldefels.

0: Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels, així som. Doncs tindrem avui a l'espai Castelldefels Coffee, l'espai de tertúlia política, la presència de Sílvia López, la portaveu d'aquesta formació a l'Ajuntament de Castelldefels. Al darrer trimestre de l'any continuen les activitats després de les vacances a l'espai Montserrat Roig. Ens en parlarà la tècnica de polítiques d'igualtat, Mireia Martínez. I Javier Ruiz Caldera, el director, entre altres pel·lícules, de Tres bodas de más, Anacleto, Agente secreto, Spanish Movie, etcètera, etcètera, presenta pel·lícula en el Festival de Cinema de Sant Sebastià per primera vegada en competició al nostre veí. Compta amb una pel·lícula, bueno, ens ha parlat una mica de la seva sinopsi, sense destripar-la, clar, amb Javier Cámara, que va ser amb nosaltres a Castelldefels durant el rodatge d'aquesta pel·lícula, amb Berto Romero, que per primer cop signa el guió d'una pel·lícula, i amb l'actriu Belén Cuesta. L'Arnau França, el nostre col·laborador, que ens acostava a l'actualitat de Madrid, ha tret un disc Hora Suprema. Parlarem d'ell. I amb el Leo Piqué, sotinspector de la policia local, de les incidències i les darreres campanyes que han setat aquest cos policial. Comencem. Welcome.
0: Castelldefels, així som.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Castelldefels, així som.
1: Los aniversarios del 2026.

Los aniversarios del 2026. El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.

0: Castelldefels Coffee.
1: Doncs a la tornada de vacances torna aquest espai que se li fa els cofí, aquest espai de tertúlia política, i en aquest cas, com cada dimecres, tenim aquí a Movem en Comú Podem, i avui ens acompanya la portaveu d'aquesta formació, l'Ajuntament de Castelldefels, Sílvia López. Què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Espero que hagi anat bé les vacances.
2: Molt bé, la veritat. He pogut descansar.
1: Doncs aquí van passar coses també aquests mesos d'estiu. Entre d'altres, el passat dijous vostès proposaven una concentració al voltant de la problemàtica que s'està patint a Ceuta.
2: Sí, exacte. Nosaltres vam veure la convocatòria convocada per l'Ajuntament de Castelldefels, per la qual nosaltres doncs, no hi estàvem d'acord, perquè sabem que aquesta convocatòria es va fer d'una forma que nosaltres no compartim, que és que bueno, des de la Federació de Municipis, la presidenta, que és del Partit Popular, doncs, va fer ús de la seva posició com a presidenta i va convocar només amb l'acord del Partit Popular, és a dir, sense comptar amb l'acord de la resta de partits que governen els ajuntaments i les províncies. I llavors, bueno, és una pràctica que nosaltres considerem que no és democràtica i pensem que no podia ser. I no només això, sinó que, a més, donat el discurs que han tingut partits de dreta i extrema dreta, com el Partit Popular o Vox, doncs pensàvem que nosaltres no podíem compartir aquesta convocatòria, tot i que sí que compartíem, diguem, el títol d'aquesta convocatòria, d'aquesta concentració, que era solidaritat i suport a Ceuta. Per tant, el que vam decidir és fer una convocatòria al marge d'aquesta convocatòria que convocava l'Ajuntament i demanar doncs, a les persones de Castelldefels que fossin partidàries doncs, que el nostre país ha de complir amb els drets humans, que ha d'assistir i atendre les persones que van creuar els dies 30 i 31 de juliol les fronteres de Espanya i ha de veure doncs, quines són les que es troben en una situació que hagin de demanar asil, que siguin refugiades, doncs això s'ha de contemplar individualment i el que no podem fer és seguir diguem, la proposta que fa el Partit Popular o Vox, que és, bueno, no ho tenim massa clar, però sembla ser que sigui doncs, cremar les tendes de campanya que aquesta pobra gent s'havia fet per intentar sobreviure o intentar que l'ajuda humanitària no els hi arribés, o no sé si d'una altra forma pues era també tirar-los al mar, perquè sembla que és l'única proposta que tenien. Per tant, nosaltres, com no estàvem d'acord amb aquesta manera de fer i aquesta resposta, aquesta crisi absoluta, que és impossible que la ciutat de Ceuta assumeixi i resolgui sola, doncs nosaltres dèiem, sí, hem d'assistir i hem de donar tot el suport a la ciutat de Ceuta, d'aquesta forma doncs, repartint els migrants per la península i poder fer una resposta a la situació que tingui en compte els drets humans, per suposat, com a primera opció. I, per tant, per això nosaltres doncs, vam decidir fer aquesta convocatòria el 3 de setembre, que jo crec que bueno, va anar bé. Crec que ens vam trobar moltes persones que el que volíem expressar era això. Suport a Ceuta, òbviament, però sense perdre de vista que els drets humans són una línia vermella que no podem traspassar.
1: En aquest sentit, també han criticat l'acció o la no acció del govern central en aquesta crisi.
2: Sí, sí, sí, i tant. Nosaltres també no vam tenir tampoc cap problema en dir que creiem que s'ha arribat tard, o sigui que no va ser la resposta que es va oferir en el seu moment, els dies 30, 31 i els posteriors, no va ser la que a nosaltres ens agradaria. Creiem que s'hauria d'haver actuat de forma més ràpida. És cert que era l'agost, aquest país a l'agost doncs es paralitza, però de totes formes els serveis públics han d'estar atents perquè si es donen crisis d'aquesta magnitud, doncs el país ha de poder respondre. I creiem que no, el govern no va estar a l'alçada, no se'ns cauen els anells per dir això d'un govern del que participem, però de totes formes, de cap manera, la resposta dels partits de dretes i de la ultradreta és la que nosaltres volíem que quedés com a única expressió que es fes a Castelldefels.
1: Va haver també la sensació de que Europa ens va deixar sols davant d'aquesta crisi.
2: Sí, jo també ho crec, això, que és possible. Al final, la frontera sud de Ceuta és la d'Espanya, però sobretot també és la d'Europa. I sabem que al final la crisi aquesta i la raó per la qual aquestes persones creuen aquesta frontera és perquè la diferència de renda que hi ha entre un lloc i un altre, entre Marroc i Espanya o Europa és la frontera amb més disparitat, amb més diferència de renda. Per tant, voler criminalitzar a una persona per voler creuar una frontera per intentar que la seva vida sigui millor, que la vida de la seva família sigui millor, crec que és de no tenir ni una mica d'acord. I per això nosaltres estem, bueno, per això vam voler fer aquesta concentració i també reivindicar que Europa també hauria d'haver assumit la seva part de responsabilitat, que encara hi és a temps, i també nosaltres no ho deixem de dir, però bueno, esperem que aparegui aviat.
1: Doncs aquesta situació es va produir, com deia vostè, aquest estiu, i també lligat amb l'estiu, l'època on ens visiten massivament més turistes, vostè demanen que aquest turisme sigui sostenible, sigui adequat.
2: Exacte, sí, nosaltres
1: tinc
2: sabem...
1: Tinc unes dimensions
2: clar,
1: adequades, també.
2: De forma sostenible, no? Nosaltres sabem que Castelldefels, doncs, és una ciutat turística, que sabem que té la platja, té un munt d'atractius, que la gent, doncs, a l'estiu, sobretot, vol venir a passar estones amb nosaltres, que està fantàstic, i no només a l'estiu, passen molts altres moments. De fet, tenim dades i que ens diuen que hi ha entre 6 i 7 milions de persones que venen, que ens visiten durant tot l'any, cosa que, òbviament, doncs, tensiona la nostra ciutat, tensiona els nostres carrers, els nostres serveis públics, la recollida de residus, totes aquestes qüestions, i també sabem que afecten, òbviament, al mercat d'habitatge, i per aquesta raó, doncs, nosaltres som una de les ciutats de Catalunya i d'Espanya amb l'accés, amb els preus del lloguer i de la compra i la venda més alt de tot el país. Per tant, nosaltres el que estem demanant des de fa molt de temps és al govern un pla de turisme sostenible que avaluï quins són els impactes reals que tot aquest turisme que trobem a la ciutat, doncs, que afecta els nostres veïns i veïnes, i veure quines són les polítiques que al final, doncs, des del municipi es poden dur a terme perquè això no afecti o no impacti de forma tan greu a la vida dels veïns i veïnes. Una de les coses que nosaltres veiem que està impactant més, ja fa molts i molts plens que ho diem, és això, com deia, no?, el preu de l'habitatge. I el que està passant a Castelldefels també és que s'estan duent a terme últimament unes accions, i és que s'estan donant llicències a molts apart-hotels perquè ensorrin vivendes unifamiliars i creïn i construeixin apart-hotels. Cosa que a nosaltres, doncs, ens fa por, perquè tota aquesta vinguda massiva de turisme ja sabem com acaba, perquè tenim municipis com Lloret, tenim municipis com Salou que han viscut aquesta realitat i que es troben en situacions molt tenses a l'estiu. Per tant, nosaltres el que volem és... No sabem quina és la realitat actual, no sabem quins són els números, però necessitem aquest pla de turisme sostenible perquè avaluï, faci una diagnosi i detecti si és necessari, doncs, aturar aquestes llicències en aquest moment i fer un pla per veure de quina forma podem assumir aquest turisme, que assumim que l'hem de poder treure, però de forma sostenible i que no tingui un impacte negatiu a la vida de les nostres veïnes.
1: Doncs, encara parlant de turisme, molts turistes es desplacen quan visiten un altre país en avió, i justament el proper 20 de setembre hi ha convocada una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
2: Sí, exacte. Jo crec que això és un tema que va venint, ens va visitant de quan en quan, i crec que és molt important que no deixem de reivindicar que aquesta ampliació de l'aeroport del Prat és una bogeria i no ens cal que la fem. Primer de tot, perquè al final estem rebent aquest any, crec que era un volum de 70 milions de persones a l'aeroport del Prat, que creiem que és un volum impressionant que no som capaces, ni Barcelona com a ciutat, ni les ciutats de l'entorn, d'assumir de forma sostenible, com dèiem, i no és necessària aquesta ampliació. Però després, per altres qüestions, com per exemple la qüestió mediambiental, estem veient que des de a l'última ampliació, als anys 2000, es van pactar unes compensacions perquè, òbviament, s'afectava, doncs, a territoris naturalitzats, que no s'han fet encara, que 20 anys després, 25 anys després, no s'han compensat encara, i per això també és per lo que nosaltres diem, no és possible compensar aquestes grans ampliacions, aquestes grans infraestructures que tenim al nostre país. Per això nosaltres, doncs, volem convocar el diumenge 20 de setembre a les 12 al Passeig de Gràcia a Aragó, perquè creiem que és imprescindible que el govern de la Generalitat tingui molt clar que aquesta ampliació no es pot dur a terme per moltíssims motius i creiem que és infal·lible que ho tinguin en compte.
1: I si la manifestació, aquesta concentració, no arriba enlloc, vostès tenen pensat d'alguna manera anar als tribunals a defensar que no s'ampliï l'aeroport?
2: Bueno, és una visió que no hem treballat, és una línia de treball que no tenim contemplada ara mateix, però perquè bàsicament és que el projecte no està iniciat. Ara mateix no tenim sobre la taula cap projecte redactat que digui que l'aeroport s'ha d'ampliar, com s'ha d'ampliar, quina és la forma per fer-ho, ni res. Sabem que hi ha la voluntat, sabem que existeix aquesta voluntat, però no hi ha res escrit. Per tant, és que això al final és una qüestió que s'ha de dirimir a Europa. I de moment no tenim cap informació que digui que Europa està d'acord amb aquesta ampliació, perquè al final també hi ha una altra cosa que crec que hem de tenir en compte, i és que la mateixa normativa europea que té protegit aquella zona com a xarxa Natura 2000 no pot ser que digui, que assumeixi que l'aeroport ha de ser ampliat en aquest territori, perquè ja està protegida per la seva pròpia normativa. Per tant, el que nosaltres estem dient és que el govern de la Generalitat, el president Illa, ha de deixar de tenir aquesta idea sobre la taula, l'ha d'apartar, perquè a més és que tenim altres solucions en aquesta problemàtica que diuen que tenim. Per exemple, a Catalunya tenim dos aeroports més, que són Reus, que és Girona, inclús Lleida, que podrien servir per, en el cas d'haver d'assumir altres avions, no crec que de turistes, però altres avions que serveixin per tenir millors connexions comercials, puguin arribar en aquests aeroports que estan infrautilitzats i que després, doncs, mitjançant vies de trens, mitjançant altres infraestructures, puguem gaudir les persones d'aquí d'un país millor connectat. Amb transports sostenibles, com és el tren o altres. Per tant, nosaltres seguim dient i estem segurs que hem de dir que no a l'ampliació de l'aeroport del Prat, perquè no respon a cap problema i, òbviament, no és cap solució.
1: Doncs, parlant de mobilitat sostenible, vostès presenten una moció en aquest sentit en el ple de setembre.
2: Sí, estem treballant una moció que volem que se centri en el transport, en la mobilitat sostenible i segura, sobretot. Perquè nosaltres estem veient, i fa molt de temps que estem impulsant mesures i mocions i concentracions i donant suport a plataformes i entitats que així ho defensen a la nostra ciutat, perquè, per exemple, tenim una xarxa de carrils bici que el govern no para de dir que l'ha ampliat, però creiem que no l'està ampliant de forma segura, perquè el que fan és fer-lo compartit amb la circulació de cotxes, cosa que nosaltres pensem que és com no fer res, perquè al final les famílies, les persones grans o qualsevol persona que tingui cura i que vulgui tenir una mobilitat segura, doncs no farà, no compartirà la seva ruta amb cotxes, perquè posa en greu perill la seva seguretat. Però és que crec que hi ha una cosa que al final és clara, i és que Castelldefels cada cop són més persones, cada cop estem assumint més habitants, i això cada cop ho haurem de gestionar de millor forma. És a dir, hem de tenir un espai pels cotxes, un espai pels vianants i un altre espai per les bicicletes. Aquest estiu també vam patir un greu accident que va costar la vida a un noi de la nostra ciutat. Per aquest motiu, perquè al final sabem que no tenim uns espais ben definits per on han de circular cada tipus de vehicle, i pensem que això no només ens ajuda i ens protegeix de cara a la nostra salut, pues, per la contaminació, per com cuidem els nostres espais, sinó també, pues, al final podem trobar-nos en situacions molt greus com la d'aquest estiu, i per això creiem que és important, doncs, que en aquest ple ho tornem a portar a debat.
1: Tot i així, fa uns mesos també es va fer una campanya per una mica regular els vehicles de mobilitat personal o l'ús dels patinets.
2: Sí,
1: aquí a Castelldefels.
2: Sí, sí, està clar. Òbviament, doncs com dèiem, no? Cada vegada són més persones, cada vegada és més complexa la mobilitat de la nostra ciutat i el civisme és el que hem de remarcar i el que hem de reclamar per sobre de tot. És cert que moltes vegades ens passa, no? que els patinets són utilitzats de forma que no, bueno, de forma que pot semblar insegura, doncs, pels vianants. Però és que jo crec que això que estem plantejant nosaltres de tenir carrils segregats i vies segures per tothom és perfectament adient amb aquesta campanya. A més, que també hi ha una qüestió que nosaltres tampoc estem de tot d'acord, perquè òbviament tothom s'ha de portar de forma cívica, però el que no hem de perdre de focus és que els cotxes, els vehicles de motor, són els més perillosos. Sempre. I sempre sembla que quedin fora del focus, sembla que quedin que no, com si no estiguessin, no? Han de ser protegits. I nosaltres creiem que no, que efectivament els més vulnerables, és a dir, les persones que van caminant, les persones que van en bicicleta o les persones que van en patinet, han de tenir més protecció i més seguretat per la seva circulació, perquè els cotxes doncs, són més perillosos per ells i per elles.
1: Doncs aquesta moció sobre mobilitat sostenible segura es presentaran al ple de la setmana vinent, no? El ple de divendres, el ple de setembre, i vostès volien referir també a un altre ple on es van prendre de forma unànim un acord sobre el fotògraf Ramon Josa, tristament desaparegut.
2: Efectivament, fa uns mesos van presentar i es va dur a votació i tothom, tots els partits polítics hi vam estar d'acord en fer, degut doncs, bueno, una mica a la seva defunció, doncs, un espai on poguéssim recordar-lo, on poguéssim recordar la seva feina, tot el que ens va generar com a identitat de Castelldefels, i no sabem res. Vam dir que volíem fer un espai museïtzat, volíem tenir un concurs de fotografia en el que tingués el seu nom. Bueno, vam arribar a una sèrie d'acords, que ja dic, tots els partits hi vam estar d'acord, inclús també els partits de govern, i a dia d'avui doncs, no tenim notícies, no tenim cap informació sobre si estan tirant endavant doncs, aquestes iniciatives, si ho portaran a terme o no. I, per tant, també volíem utilitzar doncs, aquest altaveu que tenim de la ràdio per intentar doncs, reclamar-lo i demanar-los que duin a terme doncs, els acords que van adoptar.
1: I el proper 19 de setembre té lloc una festa a la platja que tancarà de manera simbòlica la temporada d'estiu.
2: Sí.
1: Com valoraria aquesta temporada a Castelldefels?
2: Bueno, jo crec que aquesta temporada, com sempre, ha sigut una bona temporada per l'oci, per la restauració, pels restaurants, pels hotels. Cada cop, cada any, tenim més i més persones que venen a visitar-nos, tant durant el dia com també durant les nits. El que no sé si estem tenint en compte de tot és les persones, les persones que vivim aquí a Castelldefels. No? Nosaltres estàvem acostumats a que bueno, doncs teníem les nostres festes majors, teníem les nostres festes a la platja, els nostres concerts, els nostres espais d'oci, que són fonamentals, molt importants per la vida. Però el que ens hem trobat aquest estiu és que tots aquests espais estaven absolutament massificats. Sembla ser que es fan més, que l'objectiu no és tant doncs, dinamitzar culturalment la nostra ciutat, que estem absolutament d'acord i en aquesta via, o oferir entreteniment, sinó oferir-nos com a centre de festes i de trobada de tota la comarca o de fins i tot més enllà. No? I nosaltres el que sí que volem demanar, com fa temps i com dèiem abans, és estem d'acord en fer un ús de la nostra ciutat doncs, turístic, que faci festa, però ha de ser sostenible. Ha de tenir en compte que si no tenim espais on la nostra gent pugui aparcar al carrer, a la platja, per exemple, doncs igual hem de tenir altres vies, com nosaltres ja vam proposar, de posar autobusos llançadera que vagin a aparcaments massius i que d'aquesta forma doncs, la gent pugui accedir de forma millor. O a lo millor és que no cal fer aquest tipus de festes tan grans. No? Jo crec que, com dèiem abans, crec que el govern ha de replantejar i fer un pla de turisme que sigui sostenible per la vida aquí a Castelldefels també.
1: Doncs estem parlant de coses que han passat aquest estiu, de les que passaran al mes de setembre. També van celebrar aquí la Diada, el passat 11 de setembre.
2: Sí. Sí, sí, com sempre la Diada Nacional aquí a la nostra ciutat doncs és ben celebrada. Vam fer l'ofrena a la Senyera, totes, bueno, cada vegada jo crec que hi ha més entitats a la ciutat que participen, amb l'Agrupació de Cultura Popular com a protagonista, al final doncs, fent aquest ball de bastons i aquesta plantada del Pilar. Jo crec que és molt important que sempre reivindiquem doncs, que Castelldefels és aquesta ciutat mestissa que ha estat construïda per persones migrants de tota Espanya i de tot el món en els últims anys també, i que totes aquestes persones se sentin involucrades a la vida de la nostra ciutat és molt important. I jo crec que d'aquesta forma és com es va construir, no?, l'un sol poble de Catalunya fa molts anys, i és el que hem de seguir reivindicant tant a Catalunya com a Castelldefels.
1: I el mes d'octubre, precisament quan està previst que s'inauguri el tercer ambulatori de la ciutat, hi ha una petició per part del Departament de Salut de la Generalitat, que és el que realitza aquesta apertura, hi ha previst també una vaga indefinida de metges a Espanya.
2: Sí, sí, sí. Ja sabem que ara mateix tenim una situació complicada amb la situació laboral, diguem, d'aquests metges i la posició del Ministeri i el nou estatut que volen tirar endavant. Però al final jo crec que aterrant aquí a Castelldefels, que també hem tingut molta moguda amb l'obertura d'aquest tercer cap a la nostra ciutat, la delimitació de quins són els barris, no? les àrees bàsiques de salut, que són les que determinen doncs, qui haurà d'anar a cada centre de salut, al Castell, a Can Bou o al nou obert a la Muntanyeta. Doncs nosaltres des de fa molt de temps el que estem reivindicant és que hi hagi oficines d'atenció a la ciutadania que informin bé, que tothom tingui coneixement de quin és el nou cap en el cas que li toqui canviar d'establiment, o de quina forma han de fer ells el canvi perquè puguin quedar-se en el seu cap, amb el seu metge, en el cas que ho desitgin, perquè això també és una nova fórmula que vol implantar el departament aquí a Castelldefels, una prova pilot, i és que això, o sigui, que tu puguis canviar de cap en el cas de que el teu metge es mogui de cap i vulguis seguir-lo, diguem d'alguna forma, o que tu et puguis quedar al teu cap amb el metge, tot i que tu per carrer, diguem, et tocaria un altre. Bueno, nosaltres creiem això, que l'assistència mèdica és molt important, i la confiança que estableix el professional amb el pacient doncs, és molt important. Per tant, també això ho volíem posar en valor. Una altra cosa que també ens genera una mica de dubtes i que també ho vam comentar a l'últim ple de juliol és de quina forma pretenen que el recinte que està al voltant del nou cap, del cap de la Muntanyeta, pugui assumir les persones que arribaran, perquè clar, és un pol, diguem, amb molt equipament públic. Està el SEM Can Roca, està l'Escola Bressol, està al costat l'Escola Can Roca i l'Escola Torre Barona, està també ara el CAP o la pista de Can Roca. Per tant, hi haurà molta circulació en aquest espai i creiem que no està ben dissenyat o ben solucionat la mobilitat de la zona, perquè ara pues, han posat també zona verda perquè i els veïns de la zona s'estan queixant. Bueno, creiem que no està ben solucionat, han de fer un pla de mobilitat específic per a aquella zona que no en tenim de moment, i esperem que el facin quan abans, perquè nosaltres ja fa molts mesos que l'estem demanant i això no en tenim notícies, vaja.
1: Alguna cosa més a destacar, senyora López?
2: Jo crec que ja ho tindríem.
1: Molt bé. Moltíssimes gràcies, Sílvia López, portaveu de Moviment Comú Podem a l'Ajuntament de Castelldefels. Que vagi molt bé.
2: Gràcies.
1: Bon dia.
0: Castelldefels Coffee. Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
3: Todos los viernes a las 10 de la noche.

0: Bon dia, repassa les notícies locals d'actualitat, ara al butlletí informatiu de Ràdio Castelldefels. L'1 d'octubre entraran en vigor nous canvis en el Reglament General de Circulació. A més, a motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat, des de Policia Local, aquests dies posen el focus en alguns dels canvis, en concret sobre les bicicletes, que incorporarà el Reglament General de Circulació a partir del proper 1 d'octubre. El casc passarà a ser obligatori per a totes les persones que circulin en bicicleta per vies interurbanes. S'eliminen les excepcions. També destaquen més seguretat en els avançaments. Quan un vehicle avanci una bicicleta haurà de mantenir una distància mínima d'1,5 metres. Si hi ha més d'un carril per sentit, serà obligatori canviar completament de carril. I també ens destaquen com a norma general que les bicicletes podran circular pel centre del carril a les vies urbanes. Amb aquesta crida a la seguretat i en el marc d'aquesta Setmana Europea de la Mobilitat, fan el recordatori des de les xarxes oficials de Policia Local de Castelldefels. I en marxa la segona edició de l'ONA Acceleradora Startup Castelldefels, la iniciativa d'impuls del talent emprenedor de la ciutat, després de l'èxit que va aconseguir a la primera edició, s'ha presentat al matí d'ahir a l'edifici Lògic. L'acte va comptar també amb la conferència Emprendre per què o per a què, a càrrec de l'empresari Quino Fernández. I des de l'àrea de neteja, amb l'objectiu de millorar l'ús de les papereres compactadores solars, ahir van reubicar-ne dues en punts amb una elevada afluència de persones. Aquestes dues s'han col·locat ara a l'Avinguda de la Constitució, al carrer de l'Església Missac Peral, i la segona a l'Avinguda de la Pineda, amb Molinot, a la plaça Joan 23, a la cantonada de la mini deixalleria. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora a la ciutat. Tornem en una hora amb més notícies. Fins ara!
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som!

0: Aquest divendres comencen les activitats de nou a l'Espai Montserrat Roig. Ja sabeu que és el centre on es desenvolupen les activitats que s'organitzen des de l'àrea de polítiques d'igualtat. Parlem del que està previst per aquest darrer trimestre de l'any amb la Mireia Martínez, tècnica de polítiques d'igualtat. Molt bon dia, Mireia.
1: Molt bon dia, Anna.
0: Doncs comencen les activitats, com dèiem, aquest divendres.
1: Exacte. Exacte, hem estat preparant tota la programació d'activitats d'aquest darrer trimestre de l'any, intentant oferir activitats que són de l'interès de les dones, que ens han anat manifestant al llarg de les anteriors activitats que van fer i els informes que ens fan d'avaluació i ens proposen també temàtiques d'interès. Doncs amb aquestes idees i propostes doncs hem configurat el que és la programació d'activitats del darrer trimestre, que com sempre està organitzada doncs, per una part les tertúlies que fa la nostra psicòloga, que és la Carolina, que és la psicòloga del CIAT, i ella mateixa fa una tertúlia mensual que amb temàtiques doncs, que ella també detecta doncs, que poden ser d'interès també no? de les dones. Aleshores comencem la primera tertúlia és el 30 de setembre, que es titula No tot el que penso és veritat. Després fa una altra tertúlia el dia 21 d'octubre que es diu L'amistat en la vida adulta i la importància dels llaços i del suport dels amics, no? També quan ens fem grans. Després, el novembre, que és el dia 18 de novembre, la importància de sentir-se lliure en una relació. I el 16 de desembre, que és la darrera, es diu desembre, el que m'emporto i el que deixo enrere, com per fer una miqueta tancament d'aquest any. Totes les tertúlies són en dimecres per la tarda de 5 a 6 de la tarda. I bueno, totes les activitats que us comentaré les duem a terme, com bé ha comentat l'Anna, a l'Espai Montserrat Roig. A part de les tertúlies, t'explico una miqueta les diferents...
0: Sí.
1: Iniciatives. No? Començarem, que és la primera activitat és aquest divendres. És un taller de dansa alliberadora i expressió emocional. És un taller que consta de 4 sessions d'una hora i mitja. Bueno, és moviment, música, creació col·lectiva per expressar emocions, alliberar tensions i enfortir l'autoestima, que és molt important. Aleshores, comencem el dia 18, que és aquest divendres, i són diferents divendres, el 18 de setembre, el 25 de setembre i el 2 i el 9 d'octubre. O sigui que són 4 sessions. Després duem a terme, que ja ho vam fer farà 2 anys i va tenir com molt bona rebuda i veiem que és algo que és important anar repetint cada X temps. No? També són 4 sessions i és un espai d'acompanyament d'emprenedoria per a dones. No? És un espai on proporcionen com eines per desenvolupar projectes transformadors, temes d'economia feminista, sostenibilitat social, gestió econòmica, i és una miqueta dirigit a dones emprenedores o que vulguin emprendre o que siguin d'entitats que volen replantejar una miqueta la seva estratègia, buscar aliances, i bueno, consta de 4 sessions de 9:30 a 12:30 i comencem el 23 d'octubre i acabem el 13 de novembre. Aleshores, doncs, realment doncs, ens coordinem amb promoció econòmica també perquè ells facin difusió a totes les dones que ells ja han treballat amb ells des del Servei d'Emprenedoria. I l'altra vegada la veritat és que va tenir molt bona rebuda. Aquest espai d'emprenedoria el dirigeix la cooperativa La Ciutat Invisible. Mm. I la veritat és que treballa molt bé. Després, al novembre, el dia 10 de novembre, fem un taller que es diu Habitar el meu cos, que el dirigeix Candela Acció Comunitària i Feminista. És un espai com de reflexió col·lectiva sobre els mandats estètics, l'edatisme, el racisme i altres formes de violència simbòlica i estructural que travessen els nostres cossos. I em sembla que pot ser un taller com molt interessant per dones i noies de totes les edats, realment, no? Tota la part aquesta com de la pressió estètica, no? que patim avui en dia, sobretot les dones. I aquest taller va vinculat a una exposició que tindrem a l'Espai Montserrat Roig des del 2 de novembre fins al 13 de novembre, que es diu Habitar el meu cos. Aleshores, vinculada al taller, doncs, tenim aquesta exposició, que és d'entrada lliure, que és de la Diputació de Barcelona, aleshores que si no poden venir al taller, doncs tenen molts dies com per també poder venir a l'exposició. No és necessari fer les dues coses si no els encaixa, no?
0: Parlem una mica més d'aquesta exposició. Quins són els seus continguts, Mireia?
1: Doncs l'exposició precisament treballa sobretot el que és la pressió estètica, no? Sobretot a aquestes formes com de que condicionen la manera de fer, d'expressar-nos, de vestir-nos, no? I les dones, i que creiem que és important fer una reflexió col·lectiva al respecte, no? I no només tota aquesta violència simbòlica que travessen els nostres cossos, sinó també vinculats a l'edat, al racisme, no? Una miqueta treballar tots aquests aspectes i com ens condicionen en el nostre dia a dia, i que sobretot per les noies adolescents i joves, doncs, amb tota la part també de xarxes socials i tots els inputs que reben dia a dia, doncs és com importantíssim aturar-nos i parlar-ne.
0: Molt bé. Doncs una exposició que es podrà visitar durant aquests dies també a l'Espai Montserrat Roig.
1: Exacte.
0: Al vestíbul.
1: Exacte. Després, de cara al novembre, que el 5 de novembre és el Dia Internacional de les Persones Cuidadores, hem volgut també programar un parell d'activitats que tinguin a veure amb tota aquesta sobrecàrrega

0: emocional de les cures, no? Perquè ens afecta i dones cuidadores, no? Que potser estan tenint, fent-se càrrec de pares o mares grans en tot el que comporta, ja no només és l'impacte físic, sinó també l'impacte emocional. No? I no només quan cuides a persones grans, també quan tens criatures petites i tota la sobrecàrrega que tenim també a nivell mental, no? les dones que són mares. Aleshores, ja com l'impacte emocional de les cures. Treballem aquest taller amb l'Esther Margarit, que és psicòloga i infermera, també de Can Bou, i és com un espai per identificar les situacions de sobrecàrrega i esgotament i estratègies i eines d'autocura que ens poden ajudar. Aquest taller el duem a terme el 4 de desembre, ja arribant al darrer mes de l'any, de 10 a 11 i mitja, i a continuació també guiat per l'Esther hi ha una sessió de relaxació per afavorir també el descans, el benestar i posar en pràctica una miqueta aquestes eines d'autocura que l'Esther ens haurà explicat anteriorment. Aleshores, el mateix dia 4, doncs, les dones que tinguin disponibilitat doncs, poden venir a fer les dues activitats. I després també sabeu que intentem també des de Polítiques d'Igualtat, a part del CIAT, tenim el PONSAI pel col·lectiu LGTBI i aleshores intentem incorporar cada trimestre també alguna acció relacionada. Aleshores tindrem també una exposició que està impulsada per un fotògraf que es diu Aitor Fernández i una periodista que es diu Verónica Taranilla, que l'exposició es diu Teníem por però calia sortir. I és un recorregut per la història i la memòria del moviment LGTBI a Catalunya a través de testimonis, experiències i fets rellevants en la defensa dels drets i les llibertats. Aleshores, tothom que vulgui, és una, evidentment com l'altra exposició, és una entrada lliure i la tindreu a l'Espai Montserrat Roig entre el 1 d'octubre i el 28 d'octubre per poder-la venir a visitar. I una miqueta és, bueno, tot això, totes aquestes propostes són les que oferim de forma evidentment gratuïta. Sí que és veritat que hi ha places limitades, aleshores, excepte les exposicions que ens són d'entrada i accés lliure i són diversos dies, pels de més tallers hi ha places limitades i cal una inscripció prèvia. Aleshores, per fer aquesta inscripció tenen com diferents opcions a través del web. A la part de Polítiques d'Igualtat hi ha l'accés a fer la inscripció de les activitats. I si no, doncs ens poden trucar a l'Espai Montserrat Roig, que el telèfon és el 667-871-709 i des d'allà doncs, la nostra administrativa, que és la Isabel, us atendrà i us indicarà com poder fer la inscripció. Si hi ha alguna dona gran que no sap com fer-la, li tramitem directament nosaltres la inscripció a les activitats, tant de via telefònica com poden venir a l'Espai Montserrat Roig, que estem al carrer Església 117, als Baixos, i allà directament doncs, els gestionarem la inscripció perquè ningú es quedi sense poder venir a l'activitat.
1: Com deies, tot i que les activitats són d'accés gratuït, sí que demaneu, perquè les places són limitades, que aquella persona que no vingui a la sessió on s'hagi inscrit, que ho comuniqui.
0: Sobretot això no? Ho indiquem sempre perquè a vegades passa, no? Quan hi ha activitats gratuïtes, a vegades tens el risc aquest ja que la gent s'anima, s'inscriu i després pel que sigui no pot venir, sempre agraïm moltíssim que ens avisin, perquè hi ha dones en llista d'espera. Aleshores, si tu t'has inscrit en una activitat, no, és també una qüestió de responsabilitat el fet d'avisar, encara que sigui el mateix dia, si tens qualsevol incidència de que no podràs venir, perquè nosaltres sempre fem l'intent doncs, que alguna altra dona ocupi i aprofiti aquest espai.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Míriam Martínez, per informar-nos d'aquestes activitats que comencen aquest proper divendres i s'allargaran tot el darrer trimestre de l'any a l'Espai Montserrat Roig, activitats adreçades a les dones del municipi. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé, bon dia.
0: Bon dia.
2: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

0: Que els Telefels, així som.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
0: Castelldefels, així som!

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. El Servei Municipal de Protecció Civil de Castelldefels ha activat una alerta per risc d'inundacions al nostre municipi aquesta nit i matinada. La ciutat té activa el PAN Inuncat en fase d'alerta davant la previsió de pluja intensa. Aquest episodi es preveu que comenci a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres i s'allargui fins a les 8 del matí de dijous 17 de setembre. El proper 26 de setembre, la plaça de l'Església es convertirà en el punt de trobada del teixit associatiu local amb la celebració de la primera trobada d'entitats, Fem Poble, una iniciativa que vol posar en valor la vida associativa de la ciutat, on prop de 40 associacions donaran a conèixer els seus projectes i activitats en una jornada que s'allargarà al llarg de tot el dia de diumenge 26 de setembre. I aquest dissabte 19 de setembre, jornada de convivència i participació ciutadana al nou parc infantil de la plaça Catalunya, una jornada organitzada per l'Associació de Veïns Centre de Castelldefels. L'activitat, amb el nom Un Matí al Centre, consistirà en un matí obert a la ciutadania, amb un petit mercat d'artesanes i artesans locals, activitats infantils, un vermut popular i també un espai de trobada entre veïnat per fomentar l'ús comunitari d'aquest nou parc infantil i la dinamització de la plaça. I fins aquí el repàs informatiu als titulars d'aquesta hora. En una nova hora és el torn de l'informatiu local amb més notícies en detall a Castelldefels. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Aquest tema que estem escoltant forma part del disc Hora Suprema, que ha produït, que és original l'Arnau Franz, que, si recordeu, era una persona, un professional graduat a l'ESCAC, l'Escola de Cinema de Catalunya, que ens comentava des de Madrid, on va anar a fer un màster de l'actualitat allà cinematogràfica, rodatges i tot allò vinculat amb el cinema. I el que ara tenim aquí ja a Barcelona, parlant d'una qüestió molt diferent, una altra de les seves aptituds, els seus hobbies, com és la música. Arnau, què tal? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Anna, com estàs?
0: Com estem? Ja aquí radicat a Barcelona, no?
1: Sí, no, molt bé, molt bé.
0: Escolta'm, parlem abans del disc d'un curtmetratge que has fet també, no? Tinc entès.
1: Sí, correcte. Sí, pel final del màster vaig fer el meu curtmetratge, que es titula Entre bastidors i reminiscències, i la veritat és que ha anat molt bé. Ens han escollit a diversos festivals, a Nova York, a un festival menor a Cannes, a Tòquio, també a Barcelona, o sigui, estem supercontents.
0: I s'ha pogut visionar tot aquest curtmetratge. Aquí a Barcelona on el podem veure?
1: Bé, encara hem de veure, perquè fins que no tanquem com la fase de distribució, no el podem com publicar per tothom. Mm. Es va veure a un festival que es diu Barcif, on vam guanyar el premi a millor actor i millor actriu, cosa que això ja va ser el pic, en el sentit de guanyar un premi i a la nostra ciutat, no? Va ser com bastant bonic. I bé, quan ja tanquem aquesta fase de distribució, ja ho posarem al YouTube mateix perquè pugui veure tothom.
0: Molt bé. Doncs tu tens una altra faceta com a home de música i acaba de sortir al mercat Hora Suprema. Estem escoltant un tema. Explica'ns una mica aquesta incursió teva a la música, que jo sé que fas des de ja un temps.
1: Sí, bé, vaig començar fa ja uns anys. Tot vaig començar a fer les primeres coses durant el confinament. Va ser com un moment on veia referents que ho feien molt des de casa, molt handmade, i allà vaig veure com referents tan propers que vaig dir, doncs mira, és un món que sempre m'ha interessat, al final els meus pares sobretot són com superfans de la música en general i hem amat moltíssim d'això, i sense saber tocar ningú instrument vaig començar com a fer les meves coses i això ha derivat en fer un projecte més gran. Sobretot que es va veure com potenciat amb la meva estada a Madrid, ja que era a l'escola que vaig anar, a l'escola Tai, era una escola on també tenia la seva disciplina de música. Ja vaig poder conèixer molta gent, que es van començar a sumar al meu projecte, i el fruit de tot, de crear amb aquests amics, que ara també són professionals, ha acabat sent Hora Suprema.
0: Doncs explica'm una mica com són aquestes cançons i quins són els reptes als quals t'has enfrontat com a productor, en aquest cas.
1: Bé, després de la meva estada a Madrid i durant ella, vaig fer com un canvi de xip totalment perquè sabia que ara volia cantar tot íntegrament en català, ja que al final era una mica, doncs, és el meu idioma principal, és amb el que penso tot, i és una mica irònic que estant a Madrid és quan hagi fet aquest canvi, però bé.
0: Sí.
1: Llavors, doncs, sabia que gràcies a aquella gent que havia conegut i tal, ja volia fer com un projecte més gran, ja això de un EP de diverses cançons, i vam començar com a pensar un univers al voltant. Nosaltres, l'EP al final tracta bastant sobre el que seria la mort, són diverses cares d'ella, el que et pot portar al patir, a sentir com estar a prop de la mort o el dol d'algú, de que ja no hi és, ja sigui que perquè ha mort o perquè ja no està a la teva vida per algun problema. Llavors, doncs, volíem un algo central que ens ajudés com a conduir per aquestes visions de la mort, i el que vam fer va ser rescatar la llegenda del comte Arnau. A part de que compartim nom, és aquest cavaller que és castigat per Déu a vagar eternament per la terra, com un ànim en pena. Llavors, ens interessava molt aquesta idea d'una persona que no pot morir, no? I tothom al seu voltant acaba morint i ell ha de seguir aquí eternament perquè ha estat castigat. Una mica també la història de Dràcula, no?
0: Sí.
1: I llavors, doncs, aquesta és l'estètica que hem adoptat i sempre ens hem mogut una mica així pel to medieval, per això la primera cançó, de fet, es diu Requiem, que és, al final és és la cançó fúnebre per excel·lència, on es toquen els funerals de tota la vida, i ho rescatem així. Jo vaig, a tots els videoclips, que és on es veu més aquesta estètica, vaig vestit de cavaller, i tot al final hem connectat els quatre temes de manera que sigui una història. Perquè un va ser un tema que jo vaig escriure fa molts anys, la primera cançó en català que vaig escriure, que es diu Estramuntana, i llavors hi vam sumar els altres tres, ja ideant-ho allà allà a Madrid. I al final també ha sigut com, a part de buscar aquest univers, d'implementar ja la meva llengua i parlar com amb el cor, realment. També s'hi va sumar el fet de que aquest ha sigut el primer projecte que jo he produït com íntegrament. Després, gent, òbviament, ho ha retocat i ho ha fet perquè sonés tot perfectament, sobretot la Noa i el Víctor, que són dos companys d'allà a Madrid que m'ha ajudat moltíssim. Però al final, aquest procés autodidacte que he tingut jo amb la música, al final ha culminat en aquest EP i la veritat és que estic com super, super content.
0: Estava pensant ara quan estaves parlant de l'àlbum i aquesta idea que uneix les quatre cançons, en què és un àlbum conceptual com es feia als anys 70. Estava pensant en els Pink Floyd, per exemple.
1: Ostres, això és un elogi. No, però sí, totalment. O sigui, al final... Jo el que... Una cosa que sempre he pensat moltíssim, que jo crec que amb la música actual, tampoc és per fer una crítica, però crec que s'ha perdut una mica, és que volia fer, o quan faci algun àlbum ja més extens, vull que sigui realment un àlbum, que siguin cançons que estan connectades, que et parlen de la mateixa cosa, però és un viatge, certament. No volia com juntar singles. Juntar singles com en un mateix àlbum i que realment fossin potser hits, però no tinguessin com aquesta idea. Llavors, ens movem una mica això, cançons que pot escoltar tothom,

0: són com músics, que han estudiat música, que toquen molts instruments. Llavors, sempre al final necessites aquesta mínima ajuda perquè al final soni tot bé i gràcies a ells també jo és com he après més.
1: I tens pensat presentar-lo en directe?
0: La veritat és que m'encantaria, o sigui, a Madrid vaig tenir la sort de ser a dos concursos de músics emergents, poder demostrar com la meva proposta en directe, i la veritat és que és una cosa que gaudeixo moltíssim, o sigui, al final, si faig música, sí que m'agrada molt com el que és estar a l'estudi i idear i produir i tal, però el que m'agrada més clarament és com presentar-me a l'escenari, ja ara que ja és setembre, ja ha tornat tot a casa i tal, sí que estem mirant a Barcelona poder-lo presentar algun dia, perquè és el que al final el que gaudeixo més, que la gent ho gaudeixi, que la gent ho balli, que la gent ho senti, i això és el que m'omple més.
1: Doncs, Aneu, ja ens avisaràs per ser amb tu quan presentis aquest disc en directe, que imagino que de tota la part del procés, tot i que tot és emocionant, aquesta ho és molt, perquè tindràs el feedback o el retorn o la resposta de la gent que et vingui a veure en directe del disc.
0: Sí, totalment, totalment. Jo la primera vegada que em vaig pujar a un directe, a part d'estar molt nerviós, però al final m'ho vaig gaudir moltíssim, és fort com estar allà i sentir gent que canta la teva cançó. O sigui, és un xoc de veure com, ostres, se la saben,
1: Sí, sí, sí,
0: saps?
1: sí.
0: Sí,
1: Que
0: no,
1: bé.
0: totalment.
1: Doncs quedem a l'espera, Arnau. Moltíssim èxit amb aquesta
0: Perfecte.
1: faceta teva com a productor, cantant, compositor de cançons en aquesta faceta musical i, evidentment, sort també amb el curtmetratge i el seu camí que ja està donant els seus fruits. Esperem veure-ho
0: Sí,
1: aviat.
0: correcte. Moltíssimes gràcies. Sí, ja us diré.
1: Molt bé, que vagi molt bé, Arnau. Que tinguis bon
0: Una
1: dia.
0: abraçada.
1: Igualment, adéu,
0: Igualment, que vagi
1: adéu.
0: molt bé.
1: Doncs un altre dels temes que ens presentava l'Arnau Franz d'aquest disc que acaba de treure Aura Suprema, Aurora.

0: Doncs el moment, en aquest moment parlem amb el Leo Piqué, sotinspector de la policia local de Castelldefels, de diferents incidències relacionades amb la seguretat. Molt bon dia, Leo.
1: Bon dia, Anna.
0: Poques incidències, no?, en aquest sentit d'aquests últims dies.
1: Doncs una bona notícia de que les incidències que tenim no són greus, són incidències més o menys que de poca rellevància, tot i que el que ens agradaria és que no n'hi hagués cap, però ara mateix, per sort, no tenim que parlar de coses greus.
0: Molt bé, sí que tornem, hem de tornar a parlar de les estafes per internet, doncs que de fons que evidentment no són reals, de telefonia o mateix del banc, que ens truquen o ens diuen de pulsar un link i després això és una estafa, no és veritat. No són ni la banca ni les companyies de serveis les que estan posant-se en contacte amb nosaltres.
1: Doncs totalment d'acord, Anna. Nosaltres, mira, avui podem aprofitar una mica per alertar la ciutadania d'aquest modus de delinqüencial, del tipus de delinqüencial que és l'estafa, que està tenint un increment molt important. Nosaltres molt aviat farem ja la Junta Local de Seguretat i traurem les dades de Castelldefels, i és un clàssic que podem mantenir la delinqüència clàssica, per sort, mantenim, baixem les dades, baixem l'estadística, que anem en el bon sentit, però que ara sempre l'excepció la tenim amb aquest tipus delictiu. I aquest tipus delictiu passa per la prevenció i la prevenció passa per la informació. Per què? Perquè és un tipus en el qual podem caure ara mateix i no tenim cap previsió de que ningú ens estigui seguint, ningú sigui sospitós i tanquem la porta de casa perfectament i per on entren, no? Bueno, el tema és el de sempre. Hem de desconfiar de qualsevol dada que ens demanin per telèfon, i encara que sigui un tema recurrent i de vegades és el mismo, però és que és el mismo. És que la gent segueix picant. I aleshores tenim l'obligació de recordar el que passa, perquè nosaltres trobem molta gent que ens arriba ja a la policia a presentar denúncies i, hòstia, però com ho ha hecho esto, no? Pues tenim l'obligació d'explicar a la ciutadania el que passa i el que no té que fer. Sobretot desconfiar de qualsevol cosa que sigui telefònica o de mails, també, i fins i tot whatsapps. Són estafes molt elaborades. Ja vam parlar fa que va ser l'any passat de que últimament quan s'adrecen a nosaltres, quan es truquen per telèfon, el número de telèfon que ens surt és el número de l'entitat, no? Suposem que és molt habitual, per exemple, mira, que jo estava el dissabte, estava caminant i a una persona que venia amb mi, doncs li va sonar el telèfon de, concretament va ser de Santander, no? Aleshores era una estafa. Estàvem en una situació, en escenari d'un grup de gent caminant, fent una excursió, i en aquest sentit, doncs, bueno, la persona que li va arribar va desconfiar. Però ha estat molt fàcil, perquè la trucada li alertava de que s'havia hecho un moviment de 11.000 euros en su cuenta i que se detectava com una alerta, no? I per frenar este moviment havia que pulsar un 1 o un no sé què li enviava, no? Aleshores, ha estat molt fàcil, aquesta persona sí que va estar àgil, va estar, hòstia, és total, i no te s'ocurre, no?
0: Va desconfiar, clar.
1: Totalment, però aquesta molt fàcil, hòstia, que me quieren quitar, i pulses i ja estàs mort, no? En aquest sentit, ja t'han fet una transferència. És a dir, qualsevol cosa que fem amb el telèfon, qualsevol moviment, qualsevol acceptació, pensada, amb el cap serè i sempre desconfiant. És una pena que tinguem que dir a la gent sempre que estigui desconfiant, però és la realitat que tenim, Anna. M'agradaria poder dir que no, que quan tens una trucada, doncs és gent que vol parlar amb tu o gent que t'avisa, però malauradament les dades que tenim des de la policia local, i així també ho conforma Mossos, és que quasi tot aquest tipus delictiu està augmentant enormement i solem ser molt vulnerables a aquests delictes i podem caure molt fàcilment. En la qual cosa, el resum és alerta màxima, qualsevol trucada, qualsevol mail, qualsevol recepció que tinguem al nostre dispositiu, desconfiança i no confirmar res sense validar-ho molt, molt i molt.
0: Tot i que les companyies de serveis, sobretot, estan posant mitjans per evitar aquestes estafes.
1: Sí, aquest és un debat que per això també aprofitem una mica, no?, avui els teus micròfons, perquè segurament que molts oients han escoltat a mitjans de comunicació que companyies importants de telefonia ja s'han posat les piles i faran un filtratge per evitar de que aquest tipus de phishing, no?, que diem en l'àmbit policial, aquest envia molts a veure qui pica, doncs se queden limitats i no puguin arribar al seu destinatari. Per això és una notícia que ha sortit a la premsa, no es podem refiar. Perquè qui ens diu que... Vull dir, en el sentit que la gent no té que baixar la guàrdia, aquesta és la reflexió, que la gent, la ciutadania, tenim que continuar igual o més, perquè el moment que hi ha companyies telefòniques o companyies de serveis de telefonia o d'internet que ens estan dient que ja han col·locat els seus filtratges o les seves eines per tal de que això no ens arribi potencialment al ciutadà, ningú s'ho pot assegurar. I a la millor poden filtrar una quantitat, un 50, un 80, un 90, però pot quedar un 10% que pot arribar i aquest pot ser el que es pot prendre a nosaltres l'estafa, el que pot actuar a nosaltres. O sigui, una vegada més, lamentablement, desconfiar.
0: Doncs anem a parlar d'un servei que també fa la policia local de Castelldefels i és crear un dispositiu, sobretot, previst per evitar robatoris a gent gran quan s'aproxima el dia de cobrament de la seva pensió.
1: Sí, la policia local de Castelldefels, a més de ciutadania, veu les patrulles, es veu els col·legis, es veu doncs, fent controls i demés. Hi ha una sèrie de serveis que estem desenvolupant i crec que també és bo que la ciutadania tingui constància del que fem, que és prevenció pura i dura. Prevenció aquí, als grups més vulnerables. En aquest cas estaríem parlant sobretot de persones ja d'una edat, no? Persones ja majors, persones jubilades, que el que fan és el dia 25 concretament és el dia de cobro, no? de pensiones i de pagues i demás, i doncs, bueno, una cultura instaurada, no? Els nostres pares, els nostres familiars, d'anar el dia 25 al banc a veure si ja ha llegat la paga i tal, i traure calés, no? Traure una quantitat important, no? Perquè ells encara funcionen molt amb calés, les targes es fan una mica de por, desconfien una mica, i el que fan és treure molt, doncs, 700, 800 o tota la paga, 900, no? Sí. Moltes vegades, i aquí el que fan és un costum, sí, és, sí. I després es compten, bueno, és una cosa cultural, crec jo, no? Perquè nosaltres parlem amb ells i ens ho expliquen, però és que no és el mismo, no és el mismo si no veu dinerico. Aleshores, el que fem és un dispositiu a totes les zones on hi ha bancs, guàrdies de paisà, per això vull una mica fer un reconeixement des d'aquí als companys que se dediquen a aquest tipus de feina, que la ciutadania moltes vegades no se n'adona, però els resultats són evidents, i el que fem és rondes de paisà estàtiques, on estan els bancs, i mirar i observar fins a veure moviments estranys, no? Quan veiem comportaments de persones estranyes que entren, surten del banc, que segueixen a una persona gran, no? que se fixen molt i demés, el que fem és identificar-lo i intentar aixecar aquest perill. Per la qual cosa, estem orgullosos perquè aquest tipus delictiu ha baixat enormement, també, vull dir, no vull dir que no pugui passar, perquè passa, però el que és evident és que aquells dies de cobro, 25, 26, 27, nosaltres incrementem a tot el que són les zones on hi ha una densitat de bancs important, estaríem parlant de la plaça Església, la Caputxeta, Manuel Girona, Joan 23, allà muntem els dispositius i de tant en tant doncs, surten a efecte perquè acabem amb alguna detenció.
0: A veure, com a recomanacions, vosaltres el que dieu a la gent gran, no?, és que tracti de no treure aquesta gran quantitat de diners en efectiu i que normalment els robatoris no es produeixen a l'entitat bancària, sinó que, com dius, segueixen aquesta persona fins a un altre lloc on finalment doncs, li poden treure els diners, oi?
1: Sí, és que el problema d'aquest tipus delictiu ja no és sols el prendre els calés, sinó el risc d'agressió que n'hi ha, no? Que en alguns casos ens hem trobat amb situacions d'agressions greus a persones. De vegades no intencionades, però sí secundàriament com empentes, no? I la persona pot caure, se pot trencar un braç, se pot donar un cop al cap. És a dir, com actuen? Doncs quasi sempre és el mateix. N'hi ha una persona que està... Avui els bancs són molt d'escarall, no? Vull dir, si vas a fer alguna... ja és complicat que t'atenguin, no? Però si t'atenen, vull dir, allà tothom s'assabenta de tot, no? Si sí. Algú té hipoteca o si tens deutes o si treus calés, perquè no hi ha cap finestreta, no hi ha res, estem tots allà junts i el que està darrere està parlant. El que fan és col·loquen a cada banc a una persona fora de cap sospita per fer un seguiment i aquestes persones, solen ser moltes vegades dones també, insisteixo, fora de cap sospita, estan observant els moviments que hi ha dins. I com veu una persona vulnerable, una persona gran, una persona amb una discapacitat, una persona que sigui una possible víctima, se fixen molt i molt amb el moviment que fan i quan treuen calés, pues, bueno, detecten a veure on s'esposen, posen el bolsillo derecho, el pantaló lateral, la butxaca, la camisa, moltes vegades la butxaca, la camisa, vull dir, un lloc senzillíssim, no? Sí. I després el que fan aquestes persones és passen per telèfon a una altra persona, a una altra del clan, de la banda, que el que fa és seguir aquest que ha assenyalat el primer, no? Ha assenyalat a una persona, pues eso, con una camisa blanca, d'uns 80 anys, lleva un bastó, i tal. La segona el segueix i de vegades ho fan a través de lo que és la manxa, no? S'ha manxado, se foten damunt, intenten, si no se n'adona, sense força, però moltes vegades la persona, la víctima, se n'adona, intenta resistir-se, i aquí és on hi ha un cert risc d'alguna empenta, algun cop, algun tipus de maltractament, que això és el que més ens preocupa. I fins que li prenen escales, no? A vegades ho solen fer molt als portals. Els portals on entra la víctima, perquè és un lloc discret, no? El portal és difícil que baixi algú i ho pugui veure, encara que la persona griti a la via pública, busquen, a la millor, ens hem trobat casos de persones que els han tret escales pel matí i els han tret a cap de 3 i 4 hores. Està fent un seguiment fins que han trobat, aquesta persona ha portat escales a sobre, fins que han trobat un lloc adient per poder actuar sense cap tipus de perill per ells.
0: Mm. Jo també un altre modus operandi que no agredeixen a la persona, però que al final la roben, com a les abraçades o... Oi, per exemple?
1: Sí, aquest és un altre tipus també de robatori, de furt robatori, quasi sempre sense força, estem parlant de furt, però són les carinyoses que diem, no? Quan també buscarà una víctima vulnerable, que tingui certa ostentositat, que porti un rellotge d'or, que porti algun penjoll interessant, alguna cadena d'or o aparència d'or, el que fan és que sempre per alguna noia o per un vehicle baixa una noia jove i se li abraça de forma molt efusiva, la persona se queda impactada, no? Perquè no sap ni qui és.
0: No t'ho espera, clar.
1: No t'ho espera, oi, qui és, doncs igual és familiar o tal, i quan se n'adona moltes vegades li pispa i ni se n'adonen que s'han pispat la cadeneta o el rellotge, i d'altres vegades, quan la persona sí que se n'adona i reacciona, doncs actuen amb violència, que això ja insisteixo, una vegada més és preocupant, sobretot ja quan són la víctima no és una persona tan vulnerable, una persona jove, per exemple, que et porta un rellotge d'or, estrangers, molt, els relojeros que diuen que actuen molt a Barcelona, aquí també, i aquí sí que hi hauria certa violència, però ells intenten encara sempre buscar víctimes molt vulnerables que tinguin certa ostentositat i que el botí pugui ser com a mínim interessant.
0: Molt bé, deixem aquí perquè ja ens acomiadem. Moltíssimes gràcies, Leo Piqué, sotinspector de la policia local de Castelldefels, i ens tornem a veure si això perdona l'agenda la propera setmana.
1: I tant que sí, i tant de bo la propera setmana que tinguem que parlar. Bueno, vull aprofitar per dir que el dissabte hi ha la festa de cloenda d'estiu, tindrà lloc allà al carrer Mèxic, com l'hem passat, hi ha actuació. Primer hi ha una exhibició d'or molt, molt, molt xula, i ja està.
0: Molt bé. Gràcies, Leo. Nosaltres ens acomiadem amb els salutacions de Gerard Carreras i Anna López. La notícia és el dia en uns minuts a la mà de Xavi Martín. Fins demà.

0: L'informatiu de Ràdio Castelldefels. Us donem la benvinguda a una nova edició de l'informatiu de Ràdio Castelldefels, la que correspon aquest dimecres 16 de setembre. Per començar, els titulars de la jornada. Alerta per risc d'inundacions a Castelldefels. Aquesta nit i matinada s'activa el pla Inuncat en fase d'alerta donada la previsió de pluja intensa. L'episodi podria començar, atenció, al migdia i acabar a les 8 del matí de dijous. S'incorporen a la flota de vehicles de neteja urbana 7 nous camions de recollida d'escombraries. Paral·lelament, l'Ajuntament projecta un nou pla de neteja dels carrers amb aigua a pressió. La intenció és que arribi a tots els barris de la ciutat. La plataforma Zero Port ha convocat per aquest diumenge dia 20 una manifestació a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Tot i que no figura entre les entitats que integren aquesta plataforma, Movem Castelldefels ha donat suport a la mobilització. L'aplicació La meva salut incorpora canvis per facilitar l'accés als serveis sanitaris, però les noves funcions poden complicar l'accés a les persones que no estan avesades a la tecnologia. Els ambulatoris ofereixen ajuda. Castelldefels se suma aquest diumenge a la Setmana Europea de la Mobilitat. La ciutat viurà una nova edició de la Pedalada Popular i de la Festa de la Bicicleta. La pedalada sortirà a les 10 del matí de la plaça de l'Església. El director de cinema Javier Ruiz Caldera, veí de Castelldefels, presenta aquests dies la seva nova pel·lícula, 5 minutos más, al Festival de Sant Sebastià i competeix a la secció oficial i opta, per tant, a obtenir la Conxa d'Or. Ja estan obertes les inscripcions per a les activitats de salut i diversió adreçades a les persones grans. Els primers dies s'han reservat a les persones que ja hi van participar l'any passat i que han volgut repetir. Gerard Carreras és el control tècnic. Ana López i Estefania González han fet tasques de producció. Us parla Xavi Martín. Comencem. Alerta per risc d'inundacions a Castelldefels aquesta nit i matinada. S'activa el pla Inuncat en fase d'alerta donada la previsió de pluja intensa. És un episodi que es preveu pugui començar aquest mateix migdia i allargar-se fins a les 8 del matí de dijous, dia 17. Joan Álvarez és tècnic municipal de Protecció Civil.
1: Bé, ens arriba un front de la zona de l'Atlàntic, de la zona de Cantàbric. Sí que és veritat que la principal avís de perill és en aquesta franja de les 8 del vespre i les 2 del matí. Si bé també pot començar a ploure a partir del migdia, però s'espera més intensitat a partir de la franja que hem comentat. I l'episodi s'allargaria doncs, fins a la matinada, fins a les 8 del matí del proper dijous, no?
0: La previsió meteorològica ha portat Protecció Civil de l'Ajuntament a activar dues alertes diferents.
1: Tenim dos avisos per intensitat, un que és a curt termini, que és de la intensitat de pluja en 30 minuts, que estem en un 4 de 6, que això vol dir que es podrien superar amb possibilitats baixes els 40 mil·límetres a mitja hora. I per un altre costat tenim el de intensitat a mig termini, que és a 3 hores, està en 4 de 6 i podríem superar amb probabilitats baixes els 90 mil·límetres a aquestes 3 hores. Si és ja a partir de les 2 del matí fins a les 8 del matí, s'espera que les precipitacions puguin continuar, però amb una intensitat menor. En aquest cas, el nivell de perill és 2 sobre 6, que bueno, seria amb també possibilitats baixes, però a curt termini és a dir 30 minuts, però en un llindar menor, és a dir, poder superar els 20 mil·límetres en aquesta mitja hora.
0: Són declaracions de Joan Álvarez al programa Castelldefels Desperta amb Estefania González. En aquell moment, a primera hora del matí, l'alerta era diferent a com és ara. Atenció, perquè les últimes informacions indiquen que la pluja podria ja fer acte de presència aquesta tarda. Amb les alertes a la població, que darrerament, des de la dana que va afectar València, ara fa 2 anys, s'han fet molt més freqüents, Protecció Civil té com a objectiu conscienciar sobre la importància de la prevenció.
1: Bueno, al final l'objectiu que tenim és la prevenció, això és el més important i que ens agafi a tothom preparats tant a les principals de la ciutadania com a la ciutadania. Som conscients que la meteorologia no és una ciència exacta i però davant d'això no podem fer res, podem només estar previnguts i actuar en conseqüència. Des de l'Ajuntament doncs principalment intensifiquem les mesures de netejar embornals, de revisar els punts crítics, com poden ser els passos subterranis, per exemple, i, bueno, i quan arribi l'episodi està, diguéssim, atents a qualsevol incidència que es pugui produir.
0: I aquesta que sentirem és la previsió del temps que ofereix el Servei Meteorològic de Catalunya per aquest dimecres 17 de setembre.
2: Bon dia, avui esperem un canvi de temps que ja començarem a notar durant el matí, però el gros, el més important, arribarà de cara a la tarda. Especialment a partir de migdia ja les nuvolades creixeran no només en aquests sectors del litoral i del prelitoral central, sinó també cap a tota la zona del nord-est, Pirineu, Prepirineu, i esperem xàfecs en totes aquestes zones. Poden ser intensos, acompanyats de tempesta, localment de calamars, especialment a punts de l'interior del quadrant nord-est, Catalunya central, posteriorment també cap al sector del litoral, prelitoral central, i cap a la nit també esperem que puguin arribar d'intensos cap a la zona de nou de les comarques del litoral de Barcelona i nord de Tarragona. Per tant, atenció, perquè seran locals, però allà on calguin podrien arribar a descarregar amb intensitat. Hi ha avisos des del Servei Meteorològic de Catalunya per la possibilitat que de forma puntual puguin deixar més de 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i en 3 hores puguin arribar a deixar més de 60 litres per metre quadrat, fins i tot en algunes comarques del litoral central, nord del Camp de Tarragona, podríem parlar cap al final del dia de la possibilitat petita, però existeix que de forma puntual deixin més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Per tant, atenció, perquè és una situació no de pluja general abundant, però sí localment poden descarregar amb intensitat i, com dèiem, amb tempesta, i no descartaríem, especialment al final del dia, a comarques del litoral, algun fenomen de temps violent. Tot això amb un descens de la temperatura que serà evident a migdia i de cara també les pròximes jornades.
0: S'incorporen aquests dies a la flota de vehicles de neteja urbana 7 nous camions de recollida d'escombraries. Paral·lelament, l'Ajuntament projecta un nou pla de neteja dels carrers amb aigua a pressió. La intenció és que arribi a tots els barris de la ciutat. Anem a pams. Pel que fa als vehicles, el tinent d'alcaldia de neteja urbana, David Soler, fa recompte. El mandat, diu, es tancarà amb 14 nous camions de recollida de residus i 3 noves baldejadores.
3: Entre la setmana passada i aquesta setmana ja estan arribant, doncs, 7-9 camions de recollida d'escombraries i, per tant, acabem, doncs, i culminem, doncs, aquest procés de transformació completa de tota la flota de neteja dels carrers de la ciutat, no només de neteja, sinó també de recollida de residus. S'han incorporat, doncs, 14 nous camions de recollida de residus, d'aquests ISI, dels camions grans que veiem recollint els contenidors. A més, tenim un camió específic per netejar, doncs, els contenidors per dins i per fora, que es netegen completament i que surt cada dia. A més, hem renovat totes les doncs, equips d'hidroneteja de contenidors i també de carrers i hem incorporat 3 noves baldejadores, una d'elles que arriba, doncs, també aquesta setmana i que tenim, doncs, ja complet aquest nou equip de 3 noves baldejadores.
0: Explica el tinent d'alcaldia que el municipi treballa per posar en marxa un nou pla de neteja dels carrers amb aigua a pressió.
3: I, a més, doncs, començarem a veure, doncs, més freqüència de neteja amb aigua a pressió als carrers de la ciutat. S'ha dissenyat, doncs, un nou pla que intentarà arribar a tots els barris de Castelldefels i que, tant d'horari diurn com també en les zones, doncs, on hi ha menys afectacions per soroll, doncs, també faran alguns trams en horari nocturn. I la veritat és que estem, doncs, treballant per intentar, doncs, acabar aquest procés que també, doncs, vam intentar iniciar a l'inici de la legislatura, que és transformar Castelldefels perquè sigui una ciutat, doncs, guapa i neta, com és el nou eslògan, doncs, de l'empresa municipal de neteja. I crec que ho estem aconseguint.
0: El govern municipal entén que la preocupació ciutadana per la neteja s'ha moderat gràcies a les inversions escomeses aquests darrers anys. David Soler.
3: Encara que quedi molt per fer, encara que Castelldefels, doncs, tingui punts que encara hem d'intensificar la neteja i que, evidentment, doncs, hem d'anar acompanyat de campanyes de civisme perquè la gent, doncs, emborti menys i, sobretot, faci molt, molt millor ús dels elements per generar residus i per, doncs, dipositar-los, però crec que estem aconseguint un canvi de tendència important a Castelldefels, no? I jo crec que ara ja no és la principal preocupació de la ciutat, com va ser quan vam arribar, doncs, al govern municipal, sinó que ara, realment, quan tu surts al carrer i et pares amb la gent ja comença, doncs, a reconèixer que hi ha una millora substancial en la neteja dels carrers de la ciutat. I, per tant, doncs, això és un esforç, doncs, que agraïm.
0: El tinent d'alcaldia ha reconegut, amb les paraules que sentirem, la professionalitat dels treballadors que cada dia miren de mantenir nets els espais públics.
3: Evidentment, doncs, té molt a veure també amb la gran professionalitat de tots els treballadors de l'empresa de neteja que cada dia surten al carrer i que van sortint amb unes eines doncs, que potser no eren les millors per poder fer la seva feina, i ara que tenim doncs, una flota completament renovada i tota la maquinària és nova, doncs jo crec que la feina s'està fent molt més a gust, amb molta més professionalitat i, a més, amb molta més eficiència. I, per tant, doncs, jo crec que això doncs, fa guanyar Castelldefels.
0: La plataforma Zero Port ha convocat per aquest diumenge, dia 20 de setembre, una manifestació a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Sota el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai", la convocatòria compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius socials, veïnals, sindicals i ambientals. Pel que fa als suports polítics de forces parlamentàries, no hi ha adhesions explícites a la manifestació, tot i que espais polítics com el dels comuns s'han posicionat contra una encara hipotètica futura ampliació de l'aeroport. En declaracions a l'espai Coffee de Ràdio Castelldefels, Anna López, la portaveu de Movem, Sílvia López, s'ha posicionat a favor de la mobilització de diumenge.
4: Això és un tema que va venint, ens va visitant de quan en quan, i crec que és molt important que no deixem de reivindicar que aquesta ampliació de l'aeroport del Prat és una bogeria i no ens cal que la fem. Primer de tot, perquè al final estem rebent aquest any, crec que era un volum de 70 milions de persones a l'aeroport del Prat, que creiem que és un volum impressionant que no som capaces, ni Barcelona com a ciutat, ni les ciutats de l'entorn, d'assumir de forma sostenible, com dèiem, i no és necessària aquesta ampliació. Però després, per altres qüestions, com per exemple la qüestió mediambiental. El diumenge 20 de setembre, a les 12, al Passeig de Gràcia a Aragó, perquè creiem que és imprescindible que el govern de la Generalitat tingui molt clar que aquesta ampliació no es pot dur a terme.
0: La mobilització a Barcelona començarà a les 12 del migdia, diumenge, al Passeig de Gràcia a Aragó, i acabarà a la plaça de Sant Jaume. L'aplicació La meva salut incorpora canvis que busquen facilitar l'accés de la ciutadania als serveis sanitaris i a la seva informació mèdica. Són canvis en l'accés, però, que poden complicar l'ús a les persones que no estiguin avesades a la tecnologia. Els ambulatoris estan oferint ajuda. L'objectiu d'aquests canvis és, segons l'administració, fer més senzill l'ús d'aquesta eina informàtica que permet consultar informació clínica, gestionar cites i fer tràmits amb el sistema de salut. Jordi Gascón és tècnic referent d'atenció a l'usuari al CASAP Can Bou.
5: Doncs canvia que a partir de molt aviat començarà progressivament a anar canviant l'accés de les persones a La meva salut, els usuaris, amb contrasenya. Fins ara es pot accedir amb contrasenya, es pot accedir amb certificat digital i amb el DNI electrònic i amb l'IDCAT. Doncs es anirà bloquejant l'accés amb contrasenya a poc a poc. La raó per la que es fa és perquè hi ha hagut un munt d'atacs cibernètics, ciberatacs, contra la meva salut, i en La meva salut hi ha informació molt sensible. Llavors la Generalitat ha decidit bloquejar-ho, el CatSalut ha decidit bloquejar-ho de forma molt més segura. Per tant, amb aquests sistemes d'accés, la identificació serà molt més segura del que és fins ara.
0: Les persones que tinguin cap incidència amb l'ús de l'aplicació o la manera d'accedir-hi es poden adreçar als ambulatoris per demanar ajuda.
5: Bé, nosaltres donem suport a totes les persones que tinguin problemes o incidències amb La meva salut. Contínuament venen al mostrador a explicar-nos, doncs, m'ha caducat la contrasenya, no puc accedir, hi ha qualsevol incidència que tenen amb La meva salut, per suposat, les atenem al mostrador o per telèfon, i això no canviarà, continuarem ajudant-los amb aquesta tasca. És un procés molt senzill. Bàsicament es recomana donar-se d'alta de l'IDCAT mòbil, que és un procés molt senzill, es pot fer per la web de la Generalitat, es pot anar a una oficina d'atenció al ciutadà, ja l'ajudaran, i també es pot demanar pel 112 si és necessari, però nosaltres estem totalment disposats a la unitat d'atenció a l'usuari a ajudar-los aconseguir aquest certificat. I una vegada es té, és que és molt segur i a més és molt fàcil. Simplement entres a l'IDCAT, poses el DNI i llavors t'envia un missatge al mòbil i ja entres a l'aplicació de la meva salut en tota normalitat.
0: Els canvis en l'accés es poden consultar a la mateixa aplicació La meva salut, també als canals d'informació del Sistema Públic de Salut. I en cas de dubte, ja ho hem sentit, els usuaris també ens podem adreçar a l'ambulatori. Així som a l'equador de l'informatiu de Ràdio Castelldefels d'aquest dimecres 16 de setembre. Hem obert mirant al cel perquè hi ha alerta de protecció civil per probabilitat de pluges intenses que, segons les previsions, podrien començar aquest mateix migdia i durar tota la matinada. Això sí, amb efectes molt locals, molt localitzats. A la segona part de l'informatiu d'avui agafarem la bicicleta perquè Castelldefels es prepara per a la pedalada popular i la festa de la bicicleta que se celebren aquest diumenge. Castelldefels se suma aquest diumenge a la Setmana Europea de la Mobilitat. La ciutat viurà una nova

0: trànsit i quan passa es torna a obrir. Val? Doncs és molt ràpid, no? A lo millor, en el moment que més gent hi ha, a lo millor un vehicle pot estar aturat entre uns 10 minuts, això seria el més, el que pot ser més llarg, però, bueno, en principi és això, és molt dinàmic, no? Conforme passa tot el grup, pues, es torna a obrir el trànsit. I per això, alguna persona que tingui preparada que ha de sortir en aquestes hores, perquè més o menys el que fem és sortir a les 10 de la plaça de l'Església i arribem sobre les 11:30 al Parc de la Muntanyeta, pues el recorregut que seria, ho explico així en breu, sortim d'aquí de la plaça de l'Església a les 10, anem cap al doctor Ferran Pineda, després per Molinot, avinguda Ciutat de Màlaga, sentit mar, fins a Pitor, i de Pitor, avinguda de la platja, fins a la rotonda de la plaça de l'Ancla, i d'aquí tot el passeig marítim fins al carrer 22. Tornem pel passeig marítim cap al carrer 11, i d'aquí carrer 11, Pineda, que agafem ja tota cap al centre, i Fleming fins a la plaça de la Muntanyeta, fins al Parc de la Muntanyeta, ¿vale? Que seria el recorregut que fem. Intentem encapsular, no?, la gent que no s'allargui molt, però clar, hem de tenir en compte que com també van més petits, pues, bueno, se va allargant i de vegades quan des de que passa el primer fins que passa l'últim, pues, bueno, hi ha punts que sí que hi ha una distància important, considerable, i el trànsit estarà aturat pues, una estoneta. Intentem aturar, no?, per això, el que diem, no?, la policia intenta encapsular perquè tot el grup vagi el màxim agrupat possible, no?, i l'afectació sigui menor. I després també comentem que hi ha algun tram que, per exemple, algun tram del passeig marítim o de carrer Pitor, que sí que el sentit contrari on anem està obert al trànsit, pues, si alguna persona ha de circular per aquí, pues, que vagi amb molt de compte, no?, perquè aniran moltes bicicletes, anem petits, i bueno, s'ha de respectar i hem de conviure aquí entre tots i gaudir d'aquest dia, no?, que al final és el que intentem, un dia que sigui festiu, no?, i per fomentar la mobilitat en bicicleta i mobilitat sostenible.
1: Una jornada festiva en la que també haurem de recordar una sèrie de normes de seguretat.
0: Sí, efectivament. Com comentava, com hi ha algun tram, la majoria dels trams sí que passen les bicicletes i no hi ha trànsit, però sí que hi ha un parell de trams, no?, al carrer Pitor i un tramet del passeig marítim, que hi ha trànsit obert en sentit contrari. Pues aquí la gent ha d'intentar, pues això, els que van en bicicleta, pues respectar el carril per on circulen, i la gent que vingui en cotxe, pues que vagi a una velocitat molt, molt reduïda. També la gent participant, hem de tenir en compte que els menors de 16 anys han d'anar amb casc i que no estan permesos les bicicletes aquestes d'equilibri, no?, que no tenen pedals, perquè clar, això endarreria molt i també és perillós perquè va molta gent i un nen molt petit amb una bicicleta d'aquestes pues, pot caure, pot fer caure alguna persona. Tampoc estan permeses les mascotes, no?, per lo mateix, perquè al final poden provocar alguna caiguda. I bàsicament és això, val? Respectar les normes, les indicacions de les persones que estan a l'organització, dels agents de policia.
1: I, Òscar, tens el total de quilòmetres que es faran en aquest recorregut que ens has explicat de la pedalada?
0: Sí, aproximadament són uns 8,5. Val? Fem un primer tram d'anada, que diem, fins al passeig marítim. Allà ens agrupem i és on es dona el tiquet per a la posterior botifarrada i el sorteig que es fa al Parc de la Muntanyeta, perquè després a les 11:30 al Parc de la Muntanyeta es fa la festa de la bici, i allà tenim una botifarrada gratuïta pels participants. Pues a mitjà del recorregut, allà al passeig marítim es dona el tiquet i a més allà es dona un avituallament, es dona una aigua per a la gent que arriba allà i després d'allà pues, tornem la volta, no?, cap al centre i també, pues, més o menys en la mitjà, no? 4 quilòmetres, 200 metres fins a arribar i un altre 4 quilòmetres per tornar.
1: Pel que ens comentes, no cal fer cap inscripció, no? O sigui, simplement apropar-nos, participar i si arribem a aquesta part de la meitat del circuit serà quan ens donin ja el tiquet i d'aquesta manera també podreu comptabilitzar quantes persones hi han participat.
0: Efectivament, això és. Quan arribem no cal inscripció prèvia, la gent s'agrupa aquí a la plaça de l'Església, no? I anem fent el recorregut fins al passeig marítim i és allà on ja es formen unes files, no? Posem unes tanques allà, la gent comença a passar, donem l'aigua i el tiquet. I els tiquets, com estan numerats, pues, així saben també la participació que tenim. I després també això, aquest número també serveix per al sorteig, no?, que es fa posterior allà a la plaça de la Muntanyeta. Sí, no cal inscripció en aquesta. La que sí que cal inscripció és la que fem la setmana vinent. Per això ja, si vos parlem un altre dia, no?, la bicicletada, que és la que fem conjuntament amb 12 municipis del Baix Llobregat, i aquesta sí que cal inscripció prèvia. Tot i que es pot fer al mateix punt de sortida, que és a la plaça Colón, a les 9:15, pues, a la gent s'arriba a les 9, i si no, per la pàgina web de la bicicletada, allà, aquí es pot fer la inscripció, que és millor, no?, perquè si no, ja facilita també la feina als organitzadors.
2: Entrem ara al terreny de la cultura. El director de cinema Javier Ruiz Caldera, veí de Castelldefels, presenta aquests dies la seva nova pel·lícula, Cinco Minutos de Más, al Festival de Sant Sebastià. El film competeix a la secció oficial del certamen. Això vol dir que podria obtenir la Conxa d'Or. La pel·lícula

0: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org. Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
2: La cara B, Roots. Wow, wow, wow, wow, wow, rap cosmic seeds. Good night, everybody.
3: Thank you for that lovely tune, that funky music.
2: Os espero cada viernes, Radio Castelldefels, de 10 a 11. La cara B, Roots.
4: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
5: Radio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: a fons.
1: Ja es coneixen les persones i els equips finalistes dels premis de la 26a nit de l'esport. Fa molts dies que en parlem a Ràdio Castelldefels, perquè la cerimònia de lliurament té lloc aquest mateix divendres, dia 18, al poliesportiu de Can Roca. Amb algunes novetats, també repassarem la llista de les persones i els clubs candidats. Ho farem amb el cap d'esports, Albert García Deu, cap d'esports de l'Ajuntament. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Xavier.
1: La cerimònia 18, el dia 18, divendres, al poliesportiu de Can Roca.
2: Sí, senyor. A les 20 hores iniciarem el que serà la 26a nit de l'esport de Castelldefels, amb un lloc que ja és l'habitual de les darreres edicions, al pavelló de Can Roca. I bé, molt, molt engrescats, com sempre, no? Amb tot el procés previ, amb la votació popular i per triar els finalistes i la posterior votació de les entitats per triar el guanyador. I bé, expectants, preveiem una assistència d'aproximadament de 600 persones i amb ganes que arribi el moment.
1: Fem un repàs a aquest sistema de votació popular. Ens ho pots explicar de nou, Albert? Perquè d'entrada, per triar 3 candidats per cada categoria, després la repassarem, hi ha vot popular, però també hi ha valoració d'un equip tècnic, un jurat.
2: Sí, sí, sí. Mira, el procés inicia amb les candidatures, que aquí les entitats esportives de la ciutat poden presentar una candidatura per categoria. Aquestes categories, amb el que seria amb l'apartat individual, tenim el que li diem el vot popular. Amb la gent que participarà d'aquestes categories fem un media day per elaborar unes imatges, un petit vídeo, unes fotos, que després les promocionem i muntem la pàgina on la gent pot votar amb un dels candidats de cadascuna de les categories. I el més votat passa a ser un dels finalistes. La resta, els altres finalistes, el tria un comitè de gent al voltant de l'esport, amb periodistes, tècnics d'esports de l'Ajuntament i un representant de la vota Castelldefels. Aquí ja tenim els 3 finalistes i llavors cada entitat esportiva de la ciutat té un vot. Elaborem un full de votacions i cada entitat esportiva pot votar en cadascuna de les categories quin és per ell el millor equip o el millor esportista o el millor tècnic o entrenador d'aquesta edició. I així triem el guanyador.
1: I no es filtra mai el nom? Cap nom s'ha filtrat mai?
2: Doncs segurament alguna vegada s'ha filtrat a algun nom, fins i tot perquè alguna vegada tenim problemes amb localitzar el guanyador i ens explica que té un compromís no sé on i d'alguna manera li hem de dir bueno, és que aquí també tindràs un compromís.
1: Hauries de venir, no? Hauries
2: exactament, de venir. Exactament, sí, sí, sí. Alguna vegada ens ha passat.
1: Hi ha novetats en aquesta en la maquinària, no? En el mecanisme d'aquesta edició. Hi ha la novetat d'una categoria de millors esportistes masculí i femení majors de 45 anys que se'n diu màster.
2: Sí, sí, bueno, depèn de la disciplina i de més, té diferents nomenclatures, però jo crec que amb el de màster més o menys ens entenem que estem parlant d'esportistes d'una certa edat i això respon a una necessitat que ja fa algunes edicions que anem tenint i és que optaven a millor esportista, de més de 8 anys, de 18 anys, doncs gent que tenim a la ciutat fent esport, fins i tot el darrer que recordo és un tenista del Gimeno de 81 anys, no? I semblava una mica complicat fer competir amb la mateixa categoria gent de 18, 19, 20 amb gent de més de 60 o de 70 anys, no? I com que certament hi havia moltes candidatures d'aquestes edats, ens vam decidir per crear el que seria a nivell individual el millor esportista màster, tant masculí com femení.
1: Uh-huh. Repassant la llista, una llista llarga, d'entrada, el que pot cridar l'atenció a les persones que no estiguin molt avesades a seguir l'actualitat esportiva, la diversitat, no només de clubs, sinó també de disciplines.
2: Sí, sí, sí, perquè estem molt acostumats a les tradicionals, el futbol, el bàsquet i l'handbol, però a la ciutat tenim un ampli ventall d'esportistes que practiquen diferents disciplines, des del triatlón fins a... Hem incorporat també el canicross, temes vinculats amb la nàutica, el motociclisme... Sí, sí, hi ha una gran diversitat.
1: Per tant, la nit de l'esport fa també aquesta funció de donar visibilitat.
2: Sí, sí, sí. Bé, de fet, és una cosa que ho diem habitualment, no? Aquí, a la nit de l'esport, premiarem els que més han destacat per resultats, però una mica aquest esdeveniment busca ser un reconeixement a tot el sector de l'esport de la ciutat. Esportistes i tècnics, però també aquelles persones vinculades a les entitats que treballen en el dia a dia perquè el material estigui bé, perquè la pista estigui bé, perquè puguem tenir el desplaçament com toca quan anem a jugar fora. Sí, és un reconeixement a tot el sector de l'esport de la ciutat.
1: Deia que repassaríem, si més no, de manera general, les candidatures i parlant d'aquesta diversitat, doncs ja si fem un cop d'ull per començar, trenquem una mica l'ordre, comencem per aquestes categories. Màster, per exemple, l'apartat de millor esportista màster femenina, és a dir, esportista més gran de 45 anys, tenim tenis taula, atletisme i handbol.
2: Sí, el tenis taula la veritat és que ja és una realitat a la ciutat des de fa uns quants anys. Una entitat que va començar de manera molt discreta i que ha aconseguit grans resultats i fins i tot avui tenim dues entitats a la ciutat que promocionen el tenis de taula. L'handbol és un clàssic a la nostra ciutat. I la tercera candidata que tu comentaves, no recordo ara mateix la disciplina...
1: El d'atletisme, el Club Barcelona Atletisme.
2: Sí, sí, senyor. El running de fons, sobretot, de gent que comença d'una manera més amateur, però que acaba tenint grans resultats.
1: Que constin els noms, Natàlia Prosbirnina, del Club de Tenis Taula, Florinela Xifort, del Club Barcelona Atletisme, i Nati, Álvarez de l'handbol esportiu Castelldefels. Totes tres opten a la millor esportista femenina màster, més gran de 45 anys. I pel que fa als homes, tenim com a candidats Ignacio García de Prado, del Club Atletisme Sedentaris.cat, i Carlos Navalló, de l'handbol esportiu Castelldefels.
2: Bueno, aquí una mica es veu el ventall que tu comentaves, sí. No? Perquè tenim un esportista que representa una disciplina molt de la ciutat, i una entitat molt de la ciutat, l'esportiu Castelldefels d'handbol, però tenim un corretor dels sedentaris, una entitat molt activa, però amb una especialitat que és el canicross, és a dir, tu corres amb el teu gos. Una persona de la ciutat, a més que treballa molt per l'esport de la ciutat, col·labora amb l'Ajuntament en diferents esdeveniments, que està obtenint molts bons resultats amb el tema del canicross i que fins i tot ha aconseguit que impulsem aquest any passat i tornarà a ser una realitat ara abans de Nadal, una cursa de canicross a la ciutat.
1: Se m'estava acudint ara quan parlaves de tot això, Albert, que amb la teva llarga ja missió com enllaç de l'Ajuntament amb tot el món de l'esport a Castelldefels de molts anys, m'imagino que algun matí arribar a l'oficina i que et digui, mira, ara ha sortit una disciplina que és qualsevol cosa, i és nova i hem de veure com ens relacionem, no? Tot això.
2: Sí, sí, sí. Sí, el món de l'esport és molt dinàmic, diria jo, i fins i tot amb les disciplines, doncs, algunes vinculades a l'aigua, que sí que el kitesurf no és una cosa tan nova, però, per exemple, el propi kitesurf ha anat evolucionant amb el que segurament tothom ha vist a la tele, amb aquests velers que porten un foll i que s'eleven, doncs la gent amb el kitesurf fa el mateix. Tenim una zona de kitesurf que abans per obrir-la necessitava una intensitat de vent important i ara amb poc vent, amb el que seria l'evolució del material i aquestes noves disciplines, al voltant del wind, no sé si ho heu vist, que porten com unes ales als braços i demés. Doncs,
1: que amb poc vent ja poden
2: vent ja,
1: moure.
2: Ja naveguen. I tot vinculat també a el que seria les activitats rítmiques, el ball i demés, doncs des de l'aparició del Zumba no fa massa anys, el jiu-jitsu també, que tenim una entitat molt important a la ciutat que patrocina aquest art marcial que busca la defensa personal. Sí, la veritat és que difícilment passa un any sense que tinguem algun tipus de sorpresa com en aquest sentit, Xavi.
1: També hi ha els clàssics, els grans esports de Castelldefels, handbol, hoquei, futbol, piragüisme. Per exemple, si fem el repàs, continuem amb aquest repàs, parlem dels candidats a millor equip masculí sènior, és a dir, de més de 18 anys, i trobem aquestes disciplines. Trobem l'hoquei, piragüisme, handbol.
2: Sí, sí. En el que seria l'esport d'equip, jo et diria que som una mica més clàssics, per així dir-ho. I el bàsquet femení, que ha destacat per fer, porta ja un parell de temporades quedant primer i ascendint de categoria. Aquest any en fase d'ascens a la divisió femenina, a Liga Femenina 2. Bueno, ens van quedar a la fase d'ascens, però ja és un granit arribar fins aquí. El hockey, que també és un clàssic de la nostra ciutat, i bé, tindrà l'equip femení a divisió d'honor A i l'equip masculí a divisió d'honor B, però que ha jugat també la fase d'ascens, cada vegada tenim millors resultats amb el tema del vòlei, el futbol també, sobretot en categories formatives, futbol i futbol sala. El que seria esport d'equips, jo et diria que som una mica més clàssics.
1: Pel que fa, per exemple, el femení sènior, millor equip femení sènior, el més gran de 18 anys, i tenim, com deien, el club bàsquet, que té el sènior femení, el club esportiu Gran Via Mar, l'equip de pàdel femení, i l'equip Xelito sènior femení de l'handbol, l'esportiu Castelldefels. És a dir, que l'esport femení d'equip també continua, doncs això, amb aquests grans clàssics.
2: Sí, i jo et diria també que som una potència amb el tema pàdel, no? Perquè és difícil que en les darreres edicions de la nit de l'esport no tinguem resultats, alguns equips amb resultats, i també a nivell individual, amb grans resultats a nivell català i a nivell estatal i fins i tot a nivell europeu amb aquesta disciplina, que jo crec que sí, som una potència.
1: Pel que fa a les categories formatives, femení, infantils, cadets i juvenils. A l'apartat femení tenim l'equip cadet femení del futbol sala Castelldefels, l'equip infantil femení sub-15 del Beach Club Esportiu el Pèndol Voleibum i l'equip infantil A, el Club Jove Voleibol Castelldefels. És a dir, que hi ha esports d'aire lliure, el voleibum, a la platja, el voleiplatja, de pavelló.
2: Sí, aquí hem fet una... Bueno, el futbol sala, que és un clàssic, que també ha tingut equips a divisió d'honor i que fa una gran tasca amb equips formatius i cada temporada hi ha algun que assoleix resultats importants. I el tema vòlei, bueno, que tenim una gran tradició amb el tema vòlei-platja, i érem una mica una excepció a la comarca perquè no teníem el vòlei indoor, el vòlei de pista, des de fa 3 anys crec que farà ara, hi ha una entitat treballant molt bé i està començant a aconseguir resultats.
1: Això pel que feia als equips de categories formatives femenins, i entre els masculins hi ha futbol, la Unió Esportiva Castelldefels, que té entre els candidats el juvenil A, hi ha també voleibum, que també té un cadet masculí, i un sub-15, que milita a segona divisió, de la Unió Esportiva Vista Alegre.
2: Sí, aquí tenim el futbol sala, el juvenil, el futbol al camp, perdó, a la Unió Esportiva Castelldefels, que ha assolit l'ascens a bueno, el que seria just per sota de la divisió d'honor, entre tant els grans clubs de primera divisió, però que és una categoria molt complicada. El vòlei platja també destacant en aquest sentit. I, bueno, sí, amb jugadors a seleccions catalanes i campionats d'Espanya, i el Vista Alegre amb un equip específic sub-15 que també ha aconseguit ser primer de la seva categoria amb uns resultats estupendos.
1: Això pel que fa als clubs o als equips, fa uns dies visitaves aquests estudis i ens parlaves dels projectes que té l'Ajuntament i subratllaves que una de les ales, diguéssim, si podem dir així, és atendre a les entitats, no? o procurar-ho. També el regidor Nico Cerpa també en parlava fa pocs dies, no? De quina manera... I m'imagino que a la nit de l'esport doncs, deu haver allò converses de, no, de passadissos, no? De dir com podem aconseguir més hores o com estan les relacions amb les entitats ara mateix, en termes generals.
2: Sí. Bueno, jo crec que les entitats són un actiu importantíssim a la ciutat, tant a nivell social, perquè ens ajuden a generar aquesta xarxa de ciutat, Però clar, són un dels grans impulsors de lo que seria tota l'activitat física i l'esport. Estem parlant de que mouen més de 6.000 llicències entre totes les entitats, cada vegada amb gent més formada i més professional, amb estructures més consolidades, cada vegada oferim millors serveis i cada vegada volem donar, sobretot als pares i a les mares, en categories formatives, doncs un producte vinculat a l'esport de molta qualitat, i això fa que ens exigeixi molt a nosaltres, amb molta exigència. I clar, la principal col·laboració de l'Ajuntament és facilitar l'espai per poder fer esport. La demanda que tenim actualment supera amb molt la que ens hi cap a les instal·lacions únicament esportives, no? Per això direm d'instal·lacions escolars, i d'aquesta manera, amb un reglament que tenim per repartir les pistes, bueno, jo crec que aconseguim donar eines perquè totes puguin treballar. Jo vull destacar aquest any, més que aquest any, aquests dos últims anys, la paciència de les entitats de pista, perquè igual que quan fas obres a casa, tens inconvenients, generes pols, has de marxar fins i tot alguns dies de casa, doncs el fet que estiguem renovant la pista de Can Roca i també que haguem canviat el que eren les pistes exteriors de Can Vinader per fer el nou equipament també cobert, doncs la veritat és que ha provocat que tinc que estar encara més apretades, amb uns horaris que no serien els que els hi acaben d'encaixar, però bueno, ho han entès molt bé, hem tingut una relació bona amb elles per poder encabir-ho tot, i bueno, jo personalment els vull agrair la seva predisposició, perquè a nivell tècnic ens han facilitat molt, molt la tasca, i ara en propers mesos bon, veurem els resultats. No? Primer la pista de Can Roca, que si tot va bé abans de Nadal ja estarà, i després el pavió de Can Vinader, que serà després de Nadal.
1: La nit de l'esport també és un bon marc, m'imagino, doncs això, no? per subratllar i retre homenatge a les entitats.
2: Sí, perquè principalment busca això, no? Hi ha tres finalistes per categoria i dels tres guanyarà un. Aquests sortiran la seva foto, aquests s'emportaran el reconeixement, però l'esdeveniment és agrair tota aquesta feina que fan, especialment les entitats i també altres àmbits de la ciutat al voltant de l'activitat física, l'esport, sobretot per generar ciutat i per generar salut, que un altre dia, si vols, ja en parlarem, dels programes que tenim vinculats a l'esport i la salut el que seria l'àrea d'esports.
1: Uh-huh. No deixarem acabar el programa abans de fer un repàs que ens hi hem posat a tota la llista. Pel que fa al millor esportista masculí, de més gran, de 18 anys, hi ha trialcín, hi ha wake i hi ha també handbol.
2: Sí. Bueno, aquí incidim amb el que comentàvem, no? Aquesta varietat d'esports que tenim a la ciutat i aquests esports, diguéssim, més nous o més actuals, no? El trialcín, que no és la primera vegada que tenim algú vinculat a aquesta disciplina que participa, no tenim entitat a la ciutat, però en aquest cas el Carles López és un ciutadà de Castelldefels, encara que estigui participant per una altra entitat. El Wake, doncs, ja porta uns quants anys que genera campions a la ciutat. Ara reconeixerem aquí al Tiago, però tenim ara no em sortirà el nom, una noia que havíem premiat aquí i que va tornar a ser campiona del món fa molt poc, una disciplina molt nova, tenint l'avantatge de tenir a la ciutat una instal·lació de les millors del sud d'Europa per practicar totes les disciplines vinculades al cable. I el tercer finalista, bueno, doncs una entitat més tradicional, no? Torna a ser l'handbol, que aquest any va presentar moltes candidatures amb resultats importants, i tenim aquesta combinació, no? De disciplines noves i disciplines més tradicionals.
1: I entre la millor, les candidates a millor esportista femenina, més gran de 18 anys, hi trobem tennis, handbol i bàsquet.
2: Sí, el tennis Gimeno, amb l'Alba Vázquez, el tennis també, abans et parlava del pàdel, però el Gimeno també fa una gran tasca i aconsegueixen resultats molt, molt importants, en aquest cas a nivell estatal, però hi ha hagut anys que fins i tot a nivell europeu. a l'Esportiu Castelldefels, que porta ja uns anys amb una nova junta directiva i està ja impulsant molt la millora tècnica i la veritat és que es nota a l'hora dels resultats. I després el Joventut Castelldefels, que jo crec que s'estrena amb la vessant femenina, perquè és una entitat que durant uns anys va tenir mixta i ara no fa massa anys que ha començat a apostar també pel femení i també està fent una gran tasca.
1: Em deies que són els mateixos clubs qui presenten candidatura, no? És a dir, que ells mateixos trien la seva jugadora, en aquest cas, que pot obtenir un reconeixement.
2: Sí. Màximum per entitat, diguéssim que no... La competència entre ells l'han de fer abans i després és aquesta comissió la que determina quins són els tres finalistes que passen a la final.
1: A les categories formatives, infantil, cadet i juvenil, entre els nois hi ha Toni Ribas, del Club Nàutic Garraf, Marco Moreno i Izan Vargas, de Castelldefels Outdoor. I pel que fa a l'esportista femení de categories formatives, infantil, cadet i juvenil, hi ha Omnia El Mahmou, del Club Tenis Taula, Laia Calvo, de la Unió Esportiva Castelldefels, i Ariadna Tejero, del Club de Piragüisme. També molt diversificat.
2: Sí, el piragüisme... sempre col·loca algú a les finals de, a les, entre els finalistes la vela també en aquest cas a un esportista de Castelldefels que practica el nàutic doncs també es cola amb força i Alizan és un esportista que jo crec que combina les proves de resistència amb la boxa i també està obtenint molt bons resultats tant amb una disciplina com en l'altra. I en categoria femenina, el que parlàvem, no? L'explosió del tenis taula a la ciutat, a l'Esportiu Castelldefels, amb la Laia Calvó, que l'Esportiu comença a ser una de les entitats de referència dintre del futbol català amb l'apartat femení, i la piragüista, com sempre, el piragüisme molt present en aquestes nits de l'esport.
1: També els tècnics, dèiem abans que són reconeguts, per exemple, en la categoria de millor tècnic o entrenador masculí, i trobem també hoquei, handbol i futbol.
2: Sí, a l'hoquei, el Miqui Delas, perquè la temporada del masculí és excepcional, arribant... pujant de categoria i participant amb la fase d'ascens. El Marc Vizcarri, que és un esportista ja amb molta tradició dintre de l'entitat, ara amb la faceta d'entrenador, fent una feina increïble. I l'Àlex Tieza, doncs una mica és el tècnic que ha conduït al juvenil de la Unió Esportiva Castelldefels a participar a la màxima lliga. La màxima lliga seria la nacional amb els equips amb els grans equips, Barça, Madrid, però just per sota. És un hita importantíssim. I en la categoria femenina tenim unes tècniques superdestacades. En aquest cas, la Mònica Lázaro del bàsquet. Jo no vull equivocar-me, però crec que són tres ascensos de categoria seguits i aquesta participació... Va faltar una mica de sort per pujar a la Liga Femenina, II. La Nerea al futbol sala, també aconseguint que el seu equip puxi a la primera categoria. I una altra vegada l'Esportiu Castelldefels amb l'Anna Grau, que ja et deia que Castelldefels està fent una tasca molt important, sobretot amb la promoció, en les categories de promoció.
1: Tenim un minut, Albert, acabarem amb l'esport adaptat, és la categoria 13. I participen, o hi ha dos candidats en aquesta ocasió, no, un únic candidat.
2: Un únic candidat, sí. Aquest és un premi, directe a un corredor que fa una mica de tot, perquè fa distàncies llargues, fa pista, fa tot tipus de distàncies de l'atletisme. Un corredor, diguéssim, que el seu hàndicap no és un hàndicap de naixement, sinó que és un problema sobreviscut al qual ell ha afrontat d'una manera molt, molt positiva i jo crec que és especialment destacable perquè ens parla de les bondats de l'esport, no? Com l'esport pot ajudar a la superació, com pot ajudar a recuperar-se, i no només a recuperar-se, sinó a convertir-se en un esportista, jo diria que d'èlit, en aquest cas.
1: Són les persones i els equips finalistes dels Premis de la 26a Nit de l'Esport. La cerimònia és aquest divendres, dia 18. L'hem repassat amb el cap d'esports de l'Ajuntament de Castelldefels, Albert García Edo. Gràcies, Albert.
2: Gràcies i ens veiem el divendres a la tarda.
1: La Nit de l'Esport, avui, a fons.
0: A fons.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: algun dia aprendré en aquesta segona temporada, espero fer-ho, que quan s'encén la llumeta és quan haig de parlar. Amics i amigues del Crit a la Terra, sóc el Miqui Renard, estic molt content d'avui començar aquesta segona temporada d'aquest estimat Crit, que avui, per exemple, per celebrar-ho hem recuperat el Tarzan, però no us preocupeu que després també tindrem a la Towanda. Bé, doncs com és segona temporada us haig d'explicar moltes cosetes i avui tinc la sort de poder dir que parlarà molta gent perquè som uns quants que estem al darrere d'aquest invent que esperem que aquest any compleixi bé el segon any i d'aquí 10 anys puguem dir que portem aquest desè aniversari. Vull dir-vos que aquest any serà una miqueta diferent. Farem l'entrevista cada 15 dies o Madonna, però no sempre ho faré jo. Aquest any l'Andreu fa un pas endavant i conduirà el programa, doncs, com a mínim tantes vegades com jo, ens anirem tornant. El Martí, que és el que fa normalment, sabeu, el tema de l'art, també l'hem convidat, s'ho està pensant, alguna vegada igual s'anima i condueix el programa. La Lourdes, que seguirà col·laborant amb aquest Crit a la Terra, també potser d'aquí un temps s'anima. El cas és, per dir-ho clar, que volem fer una cosa més col·lectivitzada, un crit més plural, i doncs jo estic encantat d'haver-los convidat i que doncs com a mínim de moment l'Andreu accepti aquest repte i el tindreu aquí molts dies assegut. Què més us volia dir que serà diferent aquest segon any? D'entrada els convidats seran nous, però al mateix temps també repetirem amb molts dels amics i amigues que van venir perquè en tots ens va faltar, per sort, el temps per esplaiar-nos una miqueta més i a veure si aquesta temporada en tenim temps. Esperit de servei és el que té aquest programa i canviarem aquestes tres coses que jo li demanava als col·laboradors, els anuncis de la nostra vida, les tres persones que més t'han marcat, etc. Aquestes coses que els demanava ho canviarem per una frase d'algun personatge, intentarem mantenir la paritat aquí, o Madonna, i anirem fent un recull que espero que amb el temps es pugui convertir en un llibre de personalitats que fan un crit aquí a la Terra i no al cel, que ja sabeu que no ens escolten, i que és un crit interessant d'escoltar. I bé, intentarem que trobeu que és força adient el que expliquen, el que comparteixen, i bé, ja m'ho direu d'aquí un temps, quan puguem treure aquest projecte, que ara mateix és això, un projecte de futur llibre del Crit a la Terra. Jo vull començar, de fet, amb l'Arcadi Oliveres, que sabeu que és un de... és una de les persones que més ha marcat a nivell social la meva vida, i voldria doncs començar aquesta secció amb una frase d'ell. Després la Lourdes, per mantenir la paritat, la Lourdes la trucarem per saludar-nos en aquesta segona temporada, i també ella farà la part en femení per, com dic, doncs mantenir aquesta paritat. I després ja passarem, quan jo hagi fet la frase de l'Arcadi, a saludar el nostre convidat d'avui, que us sonarà una miqueta. Però m'espero una mica de dir-ho, després de llegir el que ens deia fa un temps l'estimat Arcadi Oliveres. Jo no vaig estudiar econòmiques per fer més rics els que ja ho són, sinó precisament per veure què es pot fer per treure de pobres els més pobres davant un sistema tan injust com el que vivim. Això ho va dir l'Arcadi Oliveres i Boadella, activista que no es limitava a dir les coses, sinó sobretot a portar-les a terme. I d'això gairebé no hi ha un poble de Catalunya que no en pugui donar fe, perquè gairebé crec que els va trepitjar tots en el seu temps lliure, i ja dic, amb una bonhomia i amb una, amb unes ganes de servei insuperable. Amic Sebas.
1: Molt bona nit, Miqui.
0: Molt bona nit. Normalment et tenim a l'altra banda de la peixera.
1: Normalment sí, allà estem.
0: Però avui t'he liat i dic, ostres, doncs m'agradaria molt entrevistar-te, xerrant-te una estoneta, no cal
1: perfecte.
0: Que sigui entrevista. I aquí tenim el Sebas avui al davant, que vol dir que darrere doncs, avui tenim l'amic Miguel, que precisament fa ara més o menys un any va fer el primer programa amb
1: nosaltres. També va fer el primer programa de la primera temporada.
0: Per tant, Miguel sempre també serà part, evidentment, d'aquest...
1: El progre Miguel.
0: El progre Miguel serà sempre part d'aquest programa. Doncs anem a parlar una miqueta de tu, Sebas, avui. Avui no t'escapes.
1: Avui he d'escalfar la gola una mica, no?, per parlar, perquè jo no estic acostumat a parlar davant del micro, però bueno, farem el que es pugui. I el que es deixin.
0: Dir-vos que el Sebas aquest any serà el nostre tècnic també, que comptarem de nou amb el Salva, que farà les entrevistes ping-pong. Avui li farà el Sebas aquesta entrevista ping-pong. Seguirem comptant, com us deia, amb la col·laboració de Lourdes Carreras, del Martí, que també l'he nomenat, també he nomenat l'Andreu, amb la poesia. Per tant, gairebé serem els mateixos, només que serà com més repartit el temps en el que cadascú estarem al davant d'aquest micro. Sebas,
1: molt bé.
0: Quants anys portes amb això de la ràdio ara mateix?
1: Doncs mira, l'abril vaig començar el meu tercer any ja aquí, com a tècnic. Jo vaig començar, feia molt de temps ja, quan la ràdio estava allà dalt, a la Casa de la Cultura. La meva mare tenia un programa i jo venia de vegades de convidat, un programa així com de teatre i una mica d'humor. Jo venia de convidat i també feia com una mica de tasca tècnica també ja al control. Abans es podia fer autocontrol dels programes, a l'antic estudi de la ràdio. I jo vaig començar, ja et dic, això seria el 2014-2015 i després ja el 2023 vaig començar aquí com a tècnic.
0: Com a tècnic.
1: A l'abril, 17 d'abril.
0: Vale, però ja portaves...
1: O 19 d'abril, perquè 17 és l'aniversari, el 19 d'abril vaig començar.
0: Ja portaves uns quants anys mamant de la ràdio.
1: Sí, l'únic que vaig fer de ràdio va ser això, aquesta primera experiència. M'agradava molt la ràdio perquè la meva mare feia ràdio a l'Uruguai. La meva mare, bueno, jo també vam néixer a l'Uruguai, ella feia ràdio allà i jo escoltava ràdio ja de petit. I després aquí vaig fer aquesta, la meva primera experiència amb la ràdio i després, clar, quan vaig estudiar el món del so i tot això, doncs vam fer les matèries de ràdio que eren habituals als estudis.
0: Des de que tu vas tenir coneixement d'aquests deus anys 2013 o així, no? Fins que després vas entrar al 23, uns 10 anys després, havia canviat força...
1: Sí, sí, ha canviat tot.
0: En els estudis vas veure que la cosa era molt més complexa que el que...
1: Clar, clar. Jo, per sort, no vaig arribar a l'època de la cinta i el magnetòfon i tot això, que a vegades ho parlem amb el company, amb el Miguel, que això sí que eren uns mestres de fer ràdio, eren quasi cirujanos a l'hora de posar talls, de posar falques i tot, era tot molt... molt laboriós i ara, clar, amb l'avanç de la tecnologia és molt més fàcil, s'ha de saber també, perquè has de saber el que estàs fent i sobretot la ràdio té...
0: Us ho puc confirmar, fa màgia, el Sebas, tu li portes, com sol dir-se...
1: I sobretot jo crec que el que més costa és conèixer el llenguatge de la ràdio, tant tècnicament com a l'hora de parlar. La ràdio té un llenguatge molt marcat, molt esquematitzat i tu has de treballar pensant en que la persona només està escoltant, està veient.
0: Clar.
1: Llavors hi ha coses que no es poden fer, clar. No es pot parlar un damunt de l'altre, no es pot tirar una cosa que no tingui sentit sense una imatge, has de mirar tota aquesta visió i sobretot el més difícil i el que jo vaig aprenent cada dia és a fer llenguatge de ràdio tant com a tècnic com a locutor també.
0: Jo no volia entrar en aquest tema perquè avui el que interessa ets tu, no el programa, però ja que ho dius, què li diries al crit de la terra i a aquest conductor de què ens manca? Que
1: no, jo penso que, i aquí ja portem un any, ja vam parlar en el seu moment de fer com unes seccions més marcades. És molt important a la ràdio un programa que sigui d'una hora, que no sigui una xerrada d'una hora, perquè la gent pot desconnectar molt ràpid. Llavors, les seccions és el que més funciona a la ràdio, sota el meu punt de vista, eh? I tenia aquestes seccions de poesia, seccions d'art amb el Martí, la secció aquesta del ping-pong que va estar fent la Lourdes un temps mentre el Salva no podia. Tot això dona una vida i un format i un moviment al programa que fa que l'espectador sempre tingui, a l'espectador no, al oient, sempre tingui un estímul nou.
0: Vale. No has dit res de sorollets, eh?
1: No, a mi els sorollets m'agraden, m'encanten. De fet, jo faig programes que són tota l'estona, el tècnic reacciona amb sorolls de memes o de ja-ja-ja, o aplaudiments, o rialletes per aquí.
0: Però aquest no seria aquest programa. Aquí, com veieu, exacte, com sentiu, el so és bastant despullat i parlem del que parlem, o fem el que fem. I sí que hem posat, perquè bé, doncs perquè em van dir que alguna cosa havíem de fer, el crit del Tarzan, perquè és el crit de la terra, el crit de la Towanda. A vegades s'han caixetes de música, hem fet una mica de música de fons.
1: Exacte.
0: Sí que el Salva, que en sap més de ràdio, que porta molt de temps, sí que la seva secció té la seva musiqueta.
1: Té la seva musiqueta. És molt, molt comú també als programes de ràdio fer-li un indicatiu a cada secció, és a dir, pues, l'art, en Martí Guinovart, tal. I això amb una música...
0: Ets un poeta, a més, eh?
1: o coses d'aquestes que fan que l'oient sàpiga què és el que està escoltant. I això s'ha de fer sempre a l'entrada i a la sortida de la secció, perquè hem de pensar que la ràdio és un aparell que està constantment a les cases canviant de freqüència. Llavors, si algú ens agafa ara mateix, pues, l'oient ha de saber que estem aquí parlant al crit de la terra, no, a la 98.0, i que la secció que ha començat Art amb Martí Guinovart, quan acabi Art amb Martí Guinovart, per si tu l'agafes entre mitges.
0: Vale. Prenc nota, eh? O sigui, tot això ho anirem fent amb el temps. Jo és que els sorollets ho entenc com una cosa més d'aquesta societat ràpida.
1: Sí, els sorollets és una cosa més artística i més de generar estímuls, diguem, a l'oient constantment, però que pot no entrar en el programa, no té per què entrar en tots els programes.
0: Va haver una època de TV3 terrible, terrible, o de Catalunya Ràdio, crec,
1: sí,
0: que a cada cosa que explicaven hi havia música de fons i et tornaves boig perquè allò es clavava, intentaves escoltar el que parlava. I a mi em distreia, segurament, també jo tinc un problema d'oïdes important i segurament soc caldo de cultiu perquè això em molesti. Però no sé, és que jo us entenc, eh? I és veritat que tots sabem que el que passa damunt d'un escenari o el que s'escolta per aquí o el que es veu a la tele, els silencis són molt flagrants, no?
1: Exacte.
0: Vale, és cert, però també és la vida mateixa, no? Són converses normals, les converses normals de gent que es troba pel carrer no hi ha música de fons.
1: Sí, sí que hi ha és molt... A la ràdio és molt complicat jugar amb el silenci, perquè el primer que pensa la gent quan escolta un silenci és s'ha espatllat la ràdio.
0: Ja.
1: Llavors, per això, és el que et deia al principi, el llenguatge de ràdio és el més complex de fer ràdio, tant com a, ja et dic, com a creador de programa com a tècnic també.
0: Tornem al Sebas Andrade. D'aquí un temps, què? Com veus això de seguir a la ràdio? Tens aspiracions diferents? Un dia vols dirigir el Cotarro?
1: No, tinc moltes ganes de dirigir, perquè jo ja s'encarreguen els que estan preparats per això. Jo sóc tècnic i m'agrada progressar com a tècnic, però clar, aquí no pots progressar més. O sigui, som els tres tècnics que estem a la casa,
0: tenim, feu de tot.
1: Fem de tot i sí que podem proposar idees i som ben rebudes sempre i però sí, no descarto, pues, si he de marxar en un futur i buscar unes noves aspiracions. A mi m'agrada molt el teatre, per exemple, i m'agrada molt la tècnica del teatre com a tècnic. Llavors, potser, qui sap. Però ara mateix no tinc en ment marxar.
0: Tu em deies que no estàs acostumat a parlar davant del micro, no ho sembla, la veritat. A part fas teatre, projectes molt bé la veu. Llavors, es nota que aquest mundillo del teatre el tens dintre. Per aquí què? Com ho veus, això? Fas teatre,
1: bueno,
0: actualment?
1: Bueno, el teatre, faig teatre actualment. Vaig estudiar teatre, bueno, vaig fer el batxillerat d'arts escèniques. Després em vaig voler formar per fer les proves a l'Institut del Teatre. Per situacions de la vida no vaig decidir finalment fer-ho, llavors vaig tirar per la part tècnica. Però sí, ara continuo, vaig estar treballant un temps com a profe de teatre per nens, per joves de 13 a 18 anys, perquè a mi m'agrada molt el teatre dins de la... ensenyar teatre fent servir la història del teatre, tant de l'antiga, dels grecs, dels romans, tot el que va passar amb Shakespeare, amb Stanislavski, i totes aquestes fusions jo les aplicava d'una manera que els joves agafessin també la gràcia que té això i que puguin aplicar a l'hora de crear els seus personatges. Llavors vaig fer de profe, ja et dic, abans d'entrar aquí, jo treballava d'això, vaig entrar aquí i ara...
0: I aquestes coses per iniciativa teva o també els mestres que van tenir treballaven així? O...
1: Jo el mestre que vaig tenir treballava amb això i a mi és el que més em va agradar i em va marcar. Llavors jo ho feia perquè m'agradava la forma d'entendre com va evolucionar el teatre i com tu pots treballar aquesta evolució en els teus personatges. Penso al final el teatre, pues, la tasca de l'actor, si bé no ve marcada bastant per la direcció, no?, el que t'estigui dirigint, però també té molta part de creació pròpia. I aquesta creació, si tu tens les eines per crear... Pues és molt més ràpida, molt més fàcil. A més que jo preparava molt els meus alumnes també per la vida, per al dia a dia, perquè eren joves que s'havien de presentar a exàmens orals, que havien de fer presentacions, que havien de posar-se davant de gent i potser eren persones que eren molt tímides. Llavors això eren eines que també li ajudaven al seu dia a dia a comunicar-se, a parlar, a fer-se entendre. Llavors sí, el teatre és molt important per mi. De fet, ara estic ja no tant com a professor, sinó com a actor a la companyia Divierte.

0: Això, o els que van, realment treballen una mica semblant a això que sí. Tu em deies, amb els nois, no? Una
1: exacte.
0: Mica, una pel·li molt recomanable. Després m'ha vingut al cap el Discurso del Rei.
1: Discurso del Rei.
0: Que, és, que vol dir que si tu ets, treballes també l'addicció, no?
1: Sí, per, exacte.
0: Perquè és examen oral, sí. I finalment amb això últim que has dit... Què era aquesta última part que aneu a estrenar?
1: Sí, aneu a estrenar una obra que es diu Emociones a Montones. És una mica inspirada també en una pel·lícula de Disney que van fer, no? Que Inside
0: aquesta,
1: Out o del revés.
0: Aquesta, això anava a dir-te. Aquesta és la que
1: també és una mica... La nostra és bastant més infantil, és perquè els nens que vinguin pues, sàpiguen identificar què és el que li passa al cos quan està content, quan està trist, quan està enfadat i com pot d'una manera gestionar-ho i en recordar-se d'aquesta obra quan estigui... Pues...
0: Amb quants nens, nenes estàs treballant aquesta obra?
1: No, aquesta la fem tot els actors som adults, som sis actors només, i és una obra de petit format, 50 minuts, una hora, i té molta música, té molta història, molta vestuari, és atractiu i és per públic més jove infantil, diguem. Però no estem treballant en,
0: vale,
1: en joves.
0: Sí, sou adults que treballeu una mica per nens. Això vol dir que pot rodar pels col·legis?
1: Podria rodar, sí. La idea estaria, seria aquesta. La presentem ara al Teatre Plaça el no sé quin dia de novembre. Ho tinc apuntat, però puc dir. Dins del cicle de teatre Linajena, que és el cicle de teatre amateur que està...
0: Que sí, que serà el segon any, no?
1: Segon any, que ho ha impulsat l'Ajuntament. L'obra serà el 8 de novembre a les 6 de la tarda
0: al Plaça,
1: al Teatre Plaça. Mm-hmm. Sí.
0: Haurem de ser-hi. Sí, aquí la teva mare col·labora.
1: La meva mare ha escrit, ha guionat i està dirigint juntament amb mi. Jo sempre, des de fa ja 3 anys que faig una mica la direcció artística dels espectacles, així de la productora gran, diguem. Van fer La Bella i la Bèstia el 2016, van fer Aladdin el 2022 i van tornar a fer La Bella i la Bèstia l'any passat amb motiu del desè aniversari o més, no, més anys de la companyia. I aquestes produccions així més grans amb actors més treballen, no professionals perquè no es dediquen, no guanyem diners, però sí matxaquem més i treballem com a professionals sense cobrar el que cobren els professionals, sí que les dirigeixo artísticament jo perquè és una cosa
0: això,
1: que m'agrada.
0: Això és competència directa en performing arts?
1: No, perquè a mi no m'agrada parlar de competència quan estem en un àmbit local. Per què? Perquè recordem que Castelldefels té 70.000 i pico d'habitants, ja som una ciutat molt gran en què ens agrada dir-li poble, no? A tu,
0: que
1: a mi també.
0: Tothom té una part de pastís. Exacte. No?
1: I totes les companyies tenen el seu públic i moltes vegades el públic és el mateix per totes, però des de Paranoia que porta la tira d'anys.
0: També Paranoia, La Quarta Paret.
1: La Quarta Paret, Nuevo Horizó, que ara no sé com està, Metanoia... Diviértete, ja, un munt dels principiantes, Petit Món, teatre.
0: Carles Olivares, no em tinguis en compte que ho ha dit ell, el de Metanoia, jo clar. Ho tenia al cap, que sapigueu que Metanoia actua el dia 20.
1: Actua el dia 20 amb l'Arte, amb la Manoli, ara he quedat malament perquè he dit
0: tothom al teatre,
1: sí,
0: a veure
1: exacte.
0: La Manoli, la direcció del Carles, i allà trobarem els Sebas, que va veure com fan altres companyies, no? Perquè
1: exacte, a mi m'encanta...
0: En veritat us retroalimenteu, entenc,
1: exacte,
0: no?
1: Sí. Per exemple, nosaltres amb Metanoia compartim una actriu, que és la Manoli, que també treballa a les nostres produccions més grans.
0: Llavors sí que es queda molt malament.
1: Sí, perquè només m'has recordat d'ella.
0: Però és lògic, és lògic.
1: No, perquè jo treballo amb ella també tots els caps de setmana, llavors la tinc per la mà, però sí que és veritat que és important el fet de que entre nosaltres, entre les escoles de Castelldefels, pues, ens impulsem entre nosaltres, col·laborem, treballem junts, ho fem ja, perquè... Va sorgir fa un parell de Carnestoltes la idea de que la reina Carnestoltes o el rei Carnestoltes no s'hagi de contractar de fora i si no siguin les pròpies

0: escoles que estan treballant per la ciutat, amb la ciutat, les que puguin gestionar això, i va fer un any la quarta paret juntament amb Diviértete, després sé que la festa que es fa de l'enterrament del rei o la reina la fa Performing Arts, les festes del mar, el desembarcament pirata gestionat per Performing Arts, Paranoia té els espectacles del Dia de la Dona.
1: I l'escola infantil també, no? Paranoia té ara una escola infantil del teatre.
0: Bueno, sí, té Paranoia Teatre i Paranoia Estudi. Paranoia Estudi és com més l'escola, diguem, i Paranoia Teatre és més com el grup.
1: El cas és que em dóna la sensació, jo que més o menys us conec una mica tots, que Castelldefels ha fet un salt endavant amb aquest aspecte molt gran.
0: Sense dubte, sí. Sí, la veritat és que...
1: Podem estar molt orgullosos de...
0: que hi ha molta cultura, no tan sols al teatre, també ara en música estan veient molts joves que estan sorgint després d'aquestes concursos que estan fent, nous talents i tota la movida de la Festa de la Música. Bueno, la Festa de la Música aquest any ha sigut un èxit amb més de 80 actuacions al mateix dia a Castelldefels.
1: Tu vas fer la tècnica aquí? O...
0: No, jo vaig estar d'oient. Un oient més. M'agrada estar a aquestes festes perquè també pots conèixer gent i pots aprendre, i és molt, molt divertit i molt interessant aquesta comunicació que hi ha i aquest, com es diu, coworking, no? Una mica. Però talent emergent, el que vulguis a Castelldefels.
1: Ara posarem una primera cançó, però deixem fer-te una darrera pregunta. Com a tècnic, el tema del teatre, el Teatre Plaça, aquí què? No tinc ni idea, eh?
0: Bueno, el Teatre Plaça sí que és veritat que ha tingut una millora de material en l'últim any. S'ha comprat taula de so nova, s'ha comprat taula de llums nova, s'ha comprat llums noves que calien i que feien falta, perquè era un teatre molt modern, però amb infraestructura moderna, però amb material antic. Llavors s'ha fet una primera inversió, però sí que és veritat que s'ha de millorar s'ha de fer una millora no tan acústica per teatre, perquè l'acústica per teatre és perfecta perquè està molt bé plantejat, sense la utilització d'altaveus, diguem. A l'hora de fer servir altaveus, ara que estan venint molts musicals amb micro, la megafonia que hi ha al teatre és molt nul·la i molt dolenta, i això jo penso que és la segona inversió que hauria de fer al teatre. Però clar, això t'estic parlant d'inversions que potser ronden els 70.000, 100.000 euros. Llavors, són coses
1: que
0: grans.
1: Que no és d'un dia per l'altre que no pot fer-se. El que no és d'un dia per l'altre és la cançó i l'artista que va sonar, que per mi és una dona i una cançó que és actual i que sempre ho serà, i una veu meravellosa, a veure què us sembla.

0: Salva, company, què dius?
1: Molt bona nit, com anem, Miqui? Escolta, moltíssimes gràcies per comptar amb mi en aquesta nova temporada del Crit a la Terra, que bueno, em fa moltíssima, moltíssima il·lusió, eh?
0: I molt, jo molt contenta que puguis ser-hi aquí, que puguis retrobar-te amb la teva secció i amb un vell conegut aquí, amb un nou conegut que tens a la meva dreta.
1: Sí, no? Bona nit, Sebas.
2: Bona nit, Salva, què tal?
1: Escolta, mira, aquí avui et toca tu,
2: sí,
1: a l'altre costat de, a l'altre costat del vidre, no?
2: Exacte, a l'altre costat de, del vidre, i aquí a veure aquest ping-pong. No se'm dona molt bé a mi el ping-pong, però anem, anem a jugar.
1: Ara, ara ho mirem, va, vinga, anem a jugar una miqueta al ping-pong, que ja saps, és una bateria de preguntes i tu contestes el més ràpid possible, d'acord?
2: Perfecte.
1: Doncs vinga, va, i a més ja l'has sentit més d'una vegada, o sigui, sí, que m'has de dir un esport.
2: Un esport, mira, ara et diré el pàdel. Estic,
1: el
2: molt,
1: pàdel.
2: Estic molt amb el pàdel, ara.
1: Hòstia, Déu-n'hi-do, mira, no m'havies dit mai el pàdel. Molt bé, molt bé. Escolta, si no fossis del Castelldefels, de quin equip series?
2: Bueno, jo aquí sóc una mica xaquetero, perquè jo sóc del Madrid, però bueno, del Madrid et diré.
0: Tallem la programació.
1: Tu, tu mateix, tu mateix.
2: Sí, sí, que venguen a por mi.
1: Bueno, deixem el Madrid, doncs. Vinga, una ciutat on et trobaríem?
2: A Madrid.
1: A Madrid.
2: Sí.
1: Molt bé, bona ciutat. La veritat és que és una ciutat meravellosa on val molt la pena visitar-la, i tant que sí. Una beguda.
2: Una beguda, l'aigua.
1: L'aigua? Hòstia, ets totalment absteni.
2: Sí, no bec alcohol, no fumo, no... No m'ha donat encara.
1: Molt bé. Escolta, un indret de Castelldefels que enyoris perquè ha canviat molt, o perquè ja no existeix, o perquè abans tenia un encant més agradable?
2: Mira, a mi m'agradava molt la, la polideportiva.
1: La polideportiva.
2: On estava la Xirgo abans.
1: Uf.
2: Jo vaig, arribar el 2004, encara continuava això. 2004-2005 vaig arribar a Castelldefels, encara estava.
1: Sí?
2: Sí.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Escolta, un escriptor.
2: Un escriptor, pues et podria dir Shakespeare.
1: Mm-hmm. I un pintor?
2: I un pintor... Picasso.
1: Un llibre.
2: Un llibre, La casa de Bernarda Alba.
1: La casa de Bernarda Alba, hosti, Déu-n'hi-do, vas molt teatral, tu, eh?
2: Sí, sí, jo és que tiro cap a casa sempre.
1: Tires cap a casa. Una pintura.
2: Una pintura al Guernica.
1: Al Guernica, sí, senyor. Què prefereixes, amb la llum encesa o apagada?
2: Apagada.
1: Apagada. I gos o gat?
2: Gos.
1: Gos, de totes totes. Molt bé, doncs escolta, m'has passat aquest ping-pong. Veus com ha sigut facilitat?
2: Ah, sí, sí, és que estic amb el pàdel, ja et dic. Ara el pàdel, el ping-pong, una mica al revés, ho dic ja.
0: Ja el t'he escoltat, aquest ping-pong, el t'he escoltat, el t'he preparat.
1: Escolta'm una cosa, ara sí que les que venen ja són més personals i aquí
2: vale.
1: Una miqueta més de temps. I no sé si ets un tio molt romàntic o què, però et preguntaré una cosa que ningú s'oblida mai. Com va ser aquell primer petó?
2: Va ser una mica desastre, la veritat. Però bueno, era jove, els nervis, bueno, però bonic, un desastre bonic.
1: Però a que no l'oblidaràs mai?
2: No, no, mai, mai.
1: És increïble, eh? Aquell primer sí. Petó no s'oblida mai. Una altra cosa, on et trobes millor, fent teatre o sent tècnic de ràdio?
2: Ara mateix fent teatre, actuant.
1: Actuant. I què és pitjor, un blanc en ràdio o quedar-te en blanc al teatre?
2: No, un blanc en ràdio és molt pitjor. Perquè el blanc en teatre és... Tens els recursos ja com a actor de, per poder sortir d'allà o un company t'ajudarà, però a la ràdio estàs aquí una mica sol.
0: Com el cullerol.
1: No, no, i la ràdio que té és que 4 segons en blanc
2: sí, sí.
1: Sembla que siguin 10 minuts.
2: És el que dèiem abans amb el Vicky, de una persona, un oient, escolta un blanc i diu, s'ha espaiat la ràdio. Està.
1: Sí, és horrible, és horrible. O sigui, jo sé que també ets un gran aficionat a la màgia.
2: Sí.
1: Encara la practiques?
2: Sí, de vegades sí, més cartomàgia, però sí.
1: Ah, escolta'm, això amb el Miqui hem de muntar un duo, tu i jo.
0: Ostres, sí.
1: I fer un espectacle aquí a la biblioteca, on sigui,
2: d'aquest
1: saló. Podem fer perfectament, no?
2: Sí, jo recordo aquell que vam fer al Teatre Plaça fa, ja, no sé, si 10 anys, mínim.
1: Potser més de 10 anys.
2: Sí, sí. Com per arte de màgia, em recordo.
1: que tu, a més a més, amb tu vam fer una paròdia imitant un número que hi havia del Cinc de Soleil.
2: Sí.
1: Que jo feia el joc amb els aros i tu em anaves bellugant al focus.
2: Ah, exacte,
1: recordar,
2: exacte.
1: De pallasso. Va ser
2: molt divertit, sí.
1: La veritat és que va ser una obra molt, molt xula i ho vam passar molt, molt bé fent.
2: De veritat que sí. Sí.
0: És que el Seba estic descobrint que amb lo jove que no ho hem comentat, déu-n'hi-do la trajectòria que porta, eh? Vull dir...
1: No, i a part, és un pedazo d'actor. Jo el recordo, jo et vaig veure fer de la bèstia.
2: Sí.
1: I, escolta'm, vas fer un paperasso.
2: Moltes gràcies, moltes gràcies.
0: Aquí sortia el nostre amic en comú, Paco, o no?
2: Paco Ávila, ah, sí.
0: El Paco Ávila.
2: No, Paco Ávila, Paco Vázquez.
1: Bueno, Paco Vázquez.
2: Sí, que els confon, els Pacos. Paco Vázquez, sí, va sortir a la primera versió, la que van fer el 2007,
0: sí, segons sé. Sonava, sí.
2: Que feia
1: però de... Jo recordo haver tenit a tu, fent de la bèstia, i la gent que va ser un papelón, tio, va ser un papelón.
2: Moltes gràcies, sí. La veritat que sí, a mi també m'agrada molt. Vaig fer aquest, vaig fer després... del geni d'Aladín, que també em va agradar molt aquesta caracterització, i després fa poc menys d'un any vaig tornar a fer la bèstia en 5 passes que vam fer, 4 passes.
1: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do el muntatge que teniu amb tot el que és el Diviértete, no? Que
2: sí.
1: El grup aquest teatral, que utilitzeu molta gent amateur, i és brutal la qualitat que teniu, que és molt impressionant, la veritat. Cada vegada que siguis, m'ha agradat molt.
2: Gràcies, de veritat.
1: I, bé, però que l'esteu, eh? Hem de fotre un bol amb jo junts, encara que sigui aquí a la biblioteca.
2: Exacte, sí, o aquí a la ràdio podem fer alguna cosa així xula, també.
1: De close-up. Fem un espectacle de close-up que ens ho podem passar molt, molt
2: sí.
1: Bé. Ja ho veuràs. Escolta'm, l'última pregunta. Va, què faries per canviar aquest món?
2: Canviar tots els que manen per altres.
0: Directament.
1: Però això és complicat. Bueno, ho tenim a les nostres mans, no?
2: Sí, exacte. Votar, per exemple, també.
1: Sí, això seria important. No, que vagin més a votar. Et fan por les extremes dretes o ets d'extrema dreta?
2: No, em fan una mica de por, sí. Em fan una mica
1: de... Ara d'aquest auge de l'extrema dreta,
2: sí.
1: Realment em té molt, molt acollonit. Molt acollonit.
2: Sí.
1: Perquè sembla que la història es pot arribar a repetir, no? D'una manera o altra.
2: Exacte.
1: Potser amb altres personatges, però que acabessin el mateix, perquè en definitiva tots són persones, no?
0: I a mi ara em toca fer el paper del dolent i dir que aquest és un meló que obrirem altre dia.
1: Escolta'm, moltíssimes gràcies per deixar-me aquest temps, no sé si m'he passat de temps o no, perquè jo estaria hores parlant amb els seus i amb tu, Miqui, però
0: sé
1: que jo tinc la meva secció al seu temps i no sé si m'he passat
0: o no. Que per cert, aviat ens reescoltem a Ràdio Vilamajor, no?
1: Sí, perquè ja, com que ja estic recuperat de la vista i tota la història, que vaig tindre aquell petit problema, també el problema, volia començar ja aquesta setmana, però no hem pogut començar perquè canviem a l'estudi. De Ràdio Vilamajor tenim estudi nou, ara estem
0: Ostres.
1: Al carrer, i estem sols des del carrer, i, bueno, tenim un estudi no molt gran, però molt, molt acollidor i molt xulo.
0: No et vull donar enveja, però el que et falten segur són dos tècnics com els que tenim aquí, com el Miguel i com el Sebas. Perquè...
2: No, totes les ràdios tenen bons tècnics.
0: Bueno, el Salva fa de tot allò.
1: Les ràdios són molt, molt agradables. Hòstia, i fer ràdio a mi és una cosa que m'encanta i d'aquí no em
0: treuràs. El Salva és l'home pop, allà a Ràdio Vilamajor.
2: Autocontrol, això s'estila molt a la ràdio.
1: Sí, jo soy el hombre orquesta, ho faig tot jo. Sí,
2: de trucades, tot.
0: Bueno, company.
1: Sí, que jo mateix.
0: I moltes gràcies.
1: La gran pèrdua que perdem a la Judit, que se'ns ha posat a treballar els caps de setmana i no podrà vindre a ajudar-me aquest sol dia, que serà un problema, perquè és la meva assessora musical i tindré que fer-ho a distància.
0: Més suma orquestra encara. Salva, moltíssimes gràcies per seguir participant i ens tornem a escoltar ben aviadet, d'aquí 15 dies, si et sembla.
1: Doncs vinga, moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada,
1: i bon programa.
2: Vinga. Adéu, Salva, gràcies.
0: Vinga, I ara adéu, com...
1: Que hem de fer, que hem de fer.
2: Sí, ho farem.
1: Vinga, parlo amb el Miqui.
2: Vinga.
0: I ara, doncs, aquí ve el nostre col·laborador que a partir d'enguany passa a ser pràcticament el codirector d'aquest Crit a la Terra. Us deixo amb la poesia de l'Andreu.
3: Bon vespre. Avui que reprenem les emissions, ho fem amb una de les veus més singulars de la literatura catalana contemporània. Potser pel fet d'haver-se donat a conèixer tard, cap als anys 80, i de que ha viscut una mica lluny del món literari català. Us estic parlant de la Felicia Fuster. Us en faig 5 cèntims. Va néixer el 1921 a Barcelona i va morir a París el 2012, ciutat on s'hi havia exiliat voluntàriament a principis dels anys 50. La poesia de la Felicia Fuster es caracteritza per una forta personalitat, ella mateixa ho deia, per aquest afany de llibertat que ha desenvolupat en tots els àmbits de la seva vida i que es manifesta tant amb la seva obra literària com pictòrica, perquè també va dibuixar. De fet, una figura fonamental de la seva joventut fou en Josep Francesc Ràfols i Fontanals, que va afavorir moltíssim i de manera determinant el seu coneixement avançat en el camp del dibuix i de la pintura. La Felicia ens ha deixat una obra escrita força extensa. Us destaco els títols Una cançó per a ningú i 30 diàlegs inútils, que va ser finalista del Premi Carles Riba l'any 84, amb un pròleg de Maria Mercè Marçal. És important citar-la perquè amb la Maria Mercè Marçal va mantenir una relació molt estreta. I aquest tipus de relacions en aquest món, com en tots els mons, és important. No? Altres títols que destaco són Aquelles cordes del vent, el pròleg que el va fer el Francesc Parcerisses, un altre grandíssim poeta, o el recull I encara, que va rebre el Premi Vicent Andrés Estellés. La poesia de la Felicia la va escriure, jo penso, i amb això ja està d'acord gairebé tothom, gairebé la majoria de les opinions, que estava dirigida a tothom. No, però no defuig en cap moment el seu compromís social. De fet, d'aquí ve també la seva relació intrínseca amb la Maria Mercè Marçal. I a l'hora d'escriure-la va fer servir formes tant d'avantguarda com la tradició japonesa, que en aquell temps va estar molt de moda, amb molta influència a l'àmbit català. Jo us volia portar una gravació amb veu seva, però no ha pogut ser. Totes les seves gravacions estan guardades en fons documentals sense accés al gran públic. Una d'elles, precisament, és la de la Maria Mercè Marçal. Així que us porto un dels seus poemes més bonics amb veu d'una de les alumnes de l'Oficina de Català del Vendrell. El poema és preciós, eh? Es titula No em despulleu i soni així.
4: No em despulleu, de Felicia Fuster. Abans que el gran compàs no em paralitzi amb la geometria de la mar, no em despulleu. No em despulleu del temps ni d'aquells mots que, fins llebrats, jo feia càlids. Sé que el meu cant avui no arribarà ni a les òrbites baixes i el món em pesarà. Tant és. Deixeu-me. Deixeu-me el formigueig d'aquest cap ple de festa i les ales als ponts. Deixeu-me blanca, calç apagada, encesa, poca cosa, no res, amb els peus nus. Sé caminar descalça. I més, i encara sé, només el que s'esborra té importància.
3: Doncs sí, Felicia, allà on siguis et deixarem blanca i descalça, malgrat sabem que saps caminar prou sola, tal com vas demostrar. Bé, aquest ha estat el tall poètic d'avui, una de les grans de la poesia catalana contemporània que ella mateixa havia difugit del món mediàtic. Bé, doncs, fins aquí. Dir-vos ara que, molt probablement, com ja us ha dit en Miqui, prendré jo la conducció del programa, amb molta il·lusió, de forma més o menys compartida, és a dir, en Miqui no desapareix ni de bon tros, el vull aquí, a la meva vora, i mantindrem la línia que portem en un format gairebé igual. Així doncs, bon vespre i moltíssimes gràcies per l'atenció.
0: Martí, què tal? Has escoltat el company?
1: Miquel.
0: Has escoltat el company Andreu?
1: Tot just un trosset, però bueno, en fi, jo crec que és una declaració d'intencions pel que he sentit, eh?
0: Sí, sí, serà una cosa això més col·legial, més col·legiada, més plural, i ja he dit abans que tu no m'has escoltat, però ja he dit que algun dia igual tu també t'animes i agafes algun dia de tant en tant.
5: No, jo segurament sí, no ho descarto en absolut.
0: Sí. I tant que sí.
5: Segurament serà així, però m'ho he de preparar una mica més.
0: Molt bé.
5: De moment, amb la col·laboració puntual, anem fent.
0: Molt
5: anem fent.
0: Col·laboració.
5: Amb ganes i amb bona energia per començar aquesta nova temporada. Vull dir que és el primer dia, collons.
0: Molt bé. Col·laboració que la setmana que ve...
5: ja i perdoneu espero. Per els, no, el llenguatge.
0: No estem en horari protegit.
2: Està tot permès. Està tot permès.
0: Has sentit escolta'm, la nostra Eva, tècnica aquí, eh?
2: Digue'm.
5: Salutacions, una abraçada
2: ben
5: forta i
2: enhorabona
5: per radio, el sentirem diferit.
2: Molt bé, a veure que ja em diràs la propera setmana què et sembla.
0: És un crac, és un crac. Martí, doncs res, era saludar-te, dir-te això, que la setmana que ve ja t'esperem segurament amb l'Andreu, que
5: sí.
0: Ja vulguis venir a l'estudi o amb el tall de veu que vulguis fer, i ja mirarem el temps, però serà un temps generós. I això, doncs moltes ganes també de seguir escoltant-te.
5: Perfecte.
0: Doncs ara anem a trucar a la Lourdes i això, i t'esperem sense falta la setmana vinent.
5: A Ràdio Castelldefels hi seré.
0: Molt bé, guapo.
5: D'acord?
0: Fins aviadet.
5: Abraçada ben forta.
2: Abraçada.
0: ¿Qué tal, Lourdes? Ya tenemos aquí...
2: No, no. Yo creo que los tiempos de la radio no son tan rápidos. Hemos de esperar que...
0: Ah, vale. No, como he visto que la llumeta seguía encesa, digo...
2: No, claro, porque parlem una mica, si vols.
0: Y mira que ya me había dicho el Miguel, ¿eh?
2: Fem un recull.
0: Has de parlar una estoneta mentre...
2: Clar, clar, entre trucada i trucada que...
0: És el que té que... Només porto un any i un dia fent.
2: Però has vist com ja... Jo ho he interpretat ja només amb la mirada del Miguel, ja ho tinc calat, ja sé que hem d'estirar una mica.
0: Què diu aquest home ara?
2: A la tele fan així, no? Quan has d'estirar, et fan...
0: Per cert, això del teatre que et deia de tècnic, no sé si m'has acabat d'entendre per on anava. Vull dir que si tu fessis un dia de tècnic de so d'una obra de teatre o del Teatre Plaça, sí, en concret, això seria un com una escala de la teva...
2: No, una escala... No, perquè ja ho he fet. Jo les produccions que porta la meva mare les faig jo tècnicament, uh-huh, diguem així. A mi és una cosa que m'agrada i conec molt bé a l'equip del teatre, perquè jo vaig tenir la sort de fer pràctiques allà durant uns mesos, llavors, i tinc molt bona relació amb els tècnics, llavors...
0: Qui també coneix la gent del teatre i gairebé a tothom aquí a Castelldefels és la nostra amiga Lourdes. Què tal, companya?
6: Hola. Tothom a tothom no, eh? Em queden,
0: gairebé.
6: Em queden uns 15.000 que no.
0: Bé, Lourdes, jo al principi del programa, que encara no has pogut escoltar, he dit això, que ara aquest any enguany serà una cosa més més plural, aquest programa. He dit també que... Sí, i que començava amb una reflexió de l'Arcadi Oliveres i que tu faries, diguéssim, la part de paritat de la part femenina, tot i que tu a més vols fer, m'has comentat un anunci de coses que hem de pensar i que hem de tenir en compte, no?
6: Sí, bé, gràcies per seguir-me convidant i espero que durant aquest any curs doncs pugui també participar i aportar. I jo us volia aportar una reflexió perquè en aquest mes de setembre, el dia 21, doncs es celebra mundialment el Dia de la Pau. I quan diem pau, moltes vegades doncs caiem en aquella, no sé, en aquell tema naïf, no? O ingenu del colom, que sí, és un símbol, uh-huh, i que evidentment ens recorda, però que jo us vull convidar a que al voltant d'aquest 21 de setembre fem una reflexió sobre què vol dir la cultura de la pau, no? Que abasta tot allò que fem en quant a les relacions humanes, és a dir, que des de la relació amb el veí, amb la nostra parella, amb la nostra família, els nostres fills, els nostres companys de feina, tot es pot treballar des de la cultura de la pau, des del diàleg, des de la diversitat, des del respecte, que és això. I més enllà, doncs, ja també doncs, el que decidim de fer amb les nostres vides, el que comprem, a qui li comprem, si mirem les marques del que comprem, si estem finançant guerres d'una manera indirecta.
0: Soterrada.
6: Això passa moltes vegades, no? I que ja sé que direm, no es pot fer tot. Ah, evident, jo em coneixeu, no sóc una persona que en aquest sentit digui doncs hem de fer tot i hem de ser això, ingenus pensant que ho podem canviar tot, però sí crec que podem canviar petites coses de la nostra vida quotidiana, gestos quan comprem, mirem d'on venen, si estem finançant una...
0: Pots recordar...
6: Una guerra, un genocidi...
0: Quina data no? És aquesta que ens proposes de reflexió?
6: Perdona?
0: Quina data deies que és això?
6: Quina data?
0: Sí, la data d'aquesta jornada.
6: La data és el 21 de setembre.
0: 21 de setembre.
6: El Dia Mundial de la Pau. I com que ens estem apropant, doncs també no, una mica pensant els dies de, no és que en aquell dia pensem i després ja està. Ens han de servir per integrar-ho a les nostres vides,
2: exacte.
6: No?
2: Exacte, hauríem de pensar...
6: Aturem a pensar en el Dia del Medi Ambient, doncs a partir d'aquell dia començar a reciclar d'una altra manera o consumir d'una altra manera. Doncs el Dia de la Pau ens ha de servir per revisar, no? Com són les meves relacions amb els altres, i sóc més aviat beligerant, a vegades sóc massa vehement, no? Coses que poden semblar petites, però que al final ens aporten molt perquè ens ensenyen o ens ajuden a entendre per què altres doncs institucions, mecanismes, funcionen a partir d'un altre tipus de valor o de sentiment. No? La prepotència, la superioritat, la falta de diàleg, no?
0: Aquest
6: la
0: programa,
6: cultura de pau
0: per
6: tot.
0: Suposat, vol sumar-se a aquest tipus de pensament que avui ens apropa a la Lourdes Carreras, justament un dia que hem escoltat també l'Arca d'Oliveres, dos grans exacte. Personalitats que s'ocorren i que val la pena escoltar sempre. Lourdes,
6: moltes gràcies per trucar-me.
0: T'està escoltant el Sebas també, que avui el tenim de convidat.
2: Lourdes, què tal?
6: Sí. Hola, bona
2: nit, que vam compartir una mica la diada l'altre dia,
6: sí,
2: junts.
6: Sí, vam estar junts. I doncs això, estar junts, no? És cultura de pau.
2: Exacte.
0: Lourdes,
6: doncs
0: moltes gràcies.
6: Per la trucada i ens anem escoltant.
0: Molt bé,
6: que vagi
0: seguim
6: molt bé,
0: col·laborant.
6: Bueno, bona singladura, es diu, no? Bon viatge pel programa.
0: Moltíssimes gràcies.
6: Vinga, salutacions a tothom.
0: I ara anem a escoltar una segona cançó que ja la vam fer fa un any, però que avui vull que l'escolteu amb veu d'un altre personatge que és tot un monstre de la música.

0: Quina meravella. Amb això vam començar ara fa un any i avui repetim, perquè no podia imaginar jo aquell dia la de versions, la de gent que ha versionat, en aquest cas és el gran Joe Cocker, la de gent que ha versionat aquesta cançó, senzilla però molt molt sentida, i per mi com sempre és un homenatge a les nostres estimadíssimes mares. Al principi del programa, Sebas, t'he dit que aquí deies que no hem d'explicar coses que no es poden veure i ara anem a trencar aquesta regla també. Tenim una petita exposició a l'estudi de la ràdio que explica'ns una miqueta.
1: Sí, aquesta és una exposició que es va fer pel 25 aniversari, la van fer els nostres companys Ana López i el Xavi Martín. Per el 25 aniversari, amb un recull de fotografies i d'informació, tant de personatges que es van apropar aquí a la ràdio durant la seva trajectòria des del 1982 fins al 2007, crec que arriba aquesta exposició, també com a persones que es van apropar a Castelldefels, actuacions, músics, aconteciments que van donar pas a la cultura i a la història de la ciutat, i també una petita reflexió de cada any de les músiques que es van, artistes que van, ens van deixar o van néixer en cada any.
0: Això es pot venir a visitar aquí a la ràdio?
1: Sí, a veure, no convertim això en un museu, però el que s'apropi per aquí el podem deixar que passi i que miri una mica. Si no hi ha molta feina, els podem... veniu millor per la tarda.
0: Us ho dic perquè realment és una exposició petita, però déu-n'hi-do, estem parlant de l'any 82 a l'any 2007, dius?
1: Sí, bueno, està fins al 2005 aquí, però hi ha un any més allà.
0: I és brutal la de quantitat d'informació i la de quantitat de fotos que això significa.
1: Això és una feinada molt gran. 8, que...
0: 12, uns 16 panels.
1: No està pagada.
0: És brutal. O sigui, us convido que passeu a veure-la, això sí, a les tardes.
1: Passeu a les tardes, ja han vingut algunes persones i s'han apropat i feu fotos. I
0: ja que no tenim un espai expositiu, que vull que no tinc el Martí aquí per dir-ho, ja ho dic jo per ell.
1: Exacte. Doncs... Bueno, s'està habilitant un nou espai expositiu aquí aquí al costat, sí. A Can Roca Baix,
0: sí,
1: una sala molt petita.
0: Ja m'ho vau dir un dia i ja vaig passar, ja vaig...
1: Ja és una sala molt petita.
0: La Innocentada.
1: Exacte.
0: Perquè és una sala, ara que no en sent ningú, no sé si passaré, sento que... També és veritat que el silenci també crea expectació.
1: Sí, és una sala.
0: Indigna. És una sala indigna.
1: Exacte. Però amb el poc espai que hi hagi a Castelldefels, pues, s'hauria d'habilitar, sí, alguna, sí, sala més.
0: Exactament.
1: Per exposar art, i això em dona també... passa a mi una mica amb el tancament que volia fer, és que la gent s'apropi a la cultura, que es faci cultura, art, música, teatre, el que sigui, però fem ciutat, fem cultura i fem de Castelldefels una Castelldefels cultural.
0: Aquest programa, si suma, anava a fer-li una darrera pregunta que ja no cal perquè ja ho ha dit tot. M'hagués agradat saber què, com a vegades dic, què no t'he preguntat que t'hagués agradat. Pots respondre, però gràcies pel teu speech, al qual aquí...
1: M'hagués agradat que em preguntis quina edat tinc, que no me l'has preguntat.
0: Vinga, aprofita.
1: No, tinc 27, estic soltero i entero.
0: Però
1: per
0: no
1: qui l'escutxe.
0: Ara entenc que té ja bagatge, perquè no és tan... És jove,
1: semblo
0: però sembla
1: més jove
0: del que és.
1: Exacte.
0: Bé, companys i companyes, us deixo en aquest primer programa amb el nostre estimat Félix Rodríguez de la Fuente i la seva El Hombre i la Tierra Salvatge.
1: Bona nit.
0: Bona nit, moltes gràcies.

Des del flamenc fins al punk. De la clàssica a l'elèctrica. Obrim un espai per als amants de la guitarra en tota la seva essència. Comença Les 6 cordes, a Ràdio Castelldefels.

0: Continuem a les 6 cordes. A Ràdio Castelldefels.
1: Thank you.

0: L'informatiu de Ràdio Castelldefels. Us donem la benvinguda a una nova edició de l'informatiu de Ràdio Castelldefels, la que correspon aquest dimecres 16 de setembre. Per començar, els titulars de la jornada. Alerta per risc d'inundacions a Castelldefels. Aquesta nit i matinada s'activa el pla Inuncat en fase d'alerta donada la previsió de pluja intensa. L'episodi podria començar, atenció, al migdia i acabar a les 8 del matí de dijous. S'incorporen a la flota de vehicles de neteja urbana 7 nous camions de recollida d'escombraries. Paral·lelament, l'Ajuntament projecta un nou pla de neteja dels carrers amb aigua a pressió. La intenció és que arribi a tots els barris de la ciutat. La plataforma Zeroport ha convocat per aquest diumenge dia 20 una manifestació a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Tot i que no figura entre les entitats que integren aquesta plataforma, Movem Castelldefels ha donat suport a la mobilització. L'aplicació La meva salut incorpora canvis per facilitar l'accés als serveis sanitaris, però les noves funcions poden complicar l'accés a les persones que no estan avesades a la tecnologia. Els ambulatoris ofereixen ajuda. Castelldefels se suma aquest diumenge a la Setmana Europea de la Mobilitat. La ciutat viurà una nova edició de la Pedalada Popular i de la Festa de la Bicicleta. La pedalada sortirà a les 10 del matí de la plaça de l'Església. El director de cinema Javier Ruiz Caldera, veí de Castelldefels, presenta aquests dies la seva nova pel·lícula, 5 minuts més, al Festival de Sant Sebastià i competeix a la secció oficial i opta, per tant, a obtenir la Conxa d'Or. Ja estan obertes les inscripcions per a les activitats de salut i diversió adreçades a les persones grans. Els primers dies s'han reservat a les persones que ja hi van participar l'any passat i que han volgut repetir. Gerard Carreras és el control tècnic. Ana López i Estefania González han fet tasques de producció. Us parla Xavi Martín. Comencem. Alerta per risc d'inundacions a Castelldefels aquesta nit i matinada. S'activa el pla Inuncat en fase d'alerta donada la previsió de pluja intensa. És un episodi que es preveu pugui començar aquest mateix migdia i allargar-se fins a les 8 del matí de dijous, dia 17. Joan Álvarez és tècnic municipal de Protecció Civil.
1: Bé, ens arriba un front de la zona de l'Atlàntic, de la zona de Cantàbric. Sí que és veritat que la principal avís de perill és en aquesta franja de les 8 i les 8 del vespre i les 2 del matí. Si bé també pot començar a ploure a partir del migdia, però s'espera més intensitat a partir de la franja que hem comentat. I l'episodi s'allargaria doncs, fins a la matinada, fins a les 8 del matí del proper dijous, no?
0: La previsió meteorològica ha portat Protecció Civil de l'Ajuntament a activar dues alertes diferents.
1: Tenim dos avisos per intensitat, un que és a curt termini, que és de la intensitat de pluja en 30 minuts, que estem en un 4 de 6, que això vol dir que es podrien superar amb possibilitats baixes els 40 mil·límetres a mitja hora. I per un altre costat tenim el de la intensitat a mig termini, que és a 3 hores, està en 4 de 6 i podríem superar amb probabilitats baixes els 90 mil·límetres que són 3 hores. Si és ja a partir de les 2 del matí fins a les 8 del matí, s'espera que les precipitacions puguin continuar, però amb una intensitat menor. En aquest cas, el nivell de perill és 2 sobre 6, que bueno, seria amb també possibilitats baixes, però a curt termini és a dir 30 minuts, però en un llindar menor, és a dir, poder superar els 20 mil·límetres en aquesta mitja hora.
0: Són declaracions de Joan Álvarez al programa Castelldefels Desperta amb Estefania González. En aquell moment, a primera hora del matí, l'alerta era diferent a com és ara. Atenció, perquè les últimes informacions indiquen que la pluja podria ja fer acte de presència aquesta tarda. Amb les alertes a la població, que darrerament, des de la dana que va afectar València, ara fa 2 anys, s'han fet molt més freqüents, Protecció Civil té com a objectiu conscienciar sobre la importància de la prevenció.
1: Bueno, al final l'objectiu que tenim és la prevenció, això és el més important i que ens agafi a tothom preparats tant a les municipals de la ciutadania com a la ciutadania. Estem conscients que la meteorologia no és una ciència exacta i però davant d'això no podem fer res, podem només estar previnguts i actuar en conseqüència. Des de l'Ajuntament doncs principalment intensifiquem les mesures de netejar embornals, de revisar els punts crítics, com poden ser els passos soterrats, per exemple, i, bueno, i quan arribi l'episodi està, diguéssim, atents a qualsevol incidència que es pugui produir.
0: I aquesta que sentirem és la previsió del temps que ofereix el Servei Meteorològic de Catalunya per aquest dimecres 17 de setembre.
2: Bon dia, avui esperem un canvi de temps que ja començarem a notar durant el matí, però el gros, el més important, arribarà de cara a la tarda. Especialment a partir de migdia ja les nuvolades creixeran no només en aquests sectors de litoral i del prelitoral central, sinó també cap a tota la zona del nord-est, Pirineu, Prepirineu, i esperem xàfecs en totes aquestes zones. Poden ser intensos, acompanyats de tempesta, localment de calamarsa, especialment a punts de l'interior del quadrant nord-est, Catalunya central, posteriorment també cap al sector del litoral, prelitoral central, i cap a la nit també esperem que puguin arribar d'intensos cap a la zona de nou de les comarques del litoral de Barcelona i nord de Tarragona. Per tant, atenció, perquè seran locals, però allà on calguin podrien arribar a descarregar amb intensitat. Hi ha avisos des del Servei Meteorològic de Catalunya per la possibilitat que de forma puntual puguin deixar més de 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i en 3 hores puguin arribar a deixar més de 60 litres per metre quadrat, fins i tot en algunes comarques del litoral central, nord del Camp de Tarragona, podríem parlar cap al final del dia de la possibilitat petita, però existeix que de forma puntual deixin més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Per tant, atenció, perquè és una situació no de pluja general abundant, però sí localment poden descarregar amb intensitat i, com dèiem, amb tempesta, i no descartaríem, especialment al final del dia, a comarques del litoral, algun fenomen de temps violent. Tot això amb un descens de la temperatura que serà evident a migdia i de cara també les pròximes jornades.
0: S'incorporen aquests dies a la flota de vehicles de neteja urbana 7 nous camions de recollida d'escombraries. Paral·lelament, l'Ajuntament projecta un nou pla de neteja dels carrers amb aigua a pressió. La intenció és que arribi a tots els barris de la ciutat. Anem a pams. Pel que fa als vehicles, el tinent d'alcaldia de neteja urbana, David Soler, fa recompte. El mandat, diu, es tancarà amb 14 nous camions de recollida de residus i 3 noves baldejadores.
3: Entre la setmana passada i aquesta setmana ja estan arribant, doncs, 7-9 camions de recollida d'escombraries i, per tant, acabem, doncs, i culminem, doncs, aquest procés de transformació completa de tota la flota de neteja dels carrers de la ciutat, no només de neteja, sinó també de recollida de residus. S'han incorporat, doncs, 14 nous camions de recollida de residus, d'aquests ISI, dels camions grans que veiem recollint els contenidors. A més, tenim un camió específic per netejar, doncs, els contenidors per dins i per fora, que es netegen completament i que surt cada dia. A més, hem renovat totes les doncs, equips d'hidroneteja de contenidors i també de carrers i hem incorporat 3 noves baldejadores, una d'elles que arriba, doncs, també aquesta setmana i que tenim, doncs, ja complet aquest nou equip de 3 noves baldejadores.
0: Explica el tinent d'alcaldia que el municipi treballa per posar en marxa un nou pla de neteja dels carrers amb aigua a pressió.
3: I, a més, doncs, començarem a veure, doncs, més freqüència neteja amb aigua a pressió als carrers de la ciutat. S'ha dissenyat, doncs, un nou pla que intentarà arribar a tots els barris de Castelldefels i que, tant d'horari diurn com també en les zones, doncs, on hi ha menys afectacions per soroll, doncs, també faran alguns trams en horari nocturn. I la veritat és que estem, doncs, treballant per intentar, doncs, acabar aquest procés que també, doncs, vam intentar iniciar a l'inici de la legislatura, que és transformar Castelldefels perquè sigui una ciutat, doncs, guapa i neta, com és el nou eslògan, doncs, de l'empresa municipal de neteja. I crec que ho estem aconseguint.
0: El govern municipal entén que la preocupació ciutadana per la neteja s'ha moderat gràcies a les inversions escomeses aquests darrers anys. David Soler.
3: Encara que quedi molt per fer, encara que Castelldefels, doncs, tingui punts que encara hem d'intensificar la neteja i que, evidentment, doncs, hem d'anar acompanyat de campanyes de civisme perquè la gent, doncs, embruti menys i, sobretot, faci molt, molt millor ús dels elements per generar residus i per, doncs, dipositar-los, però crec que estem aconseguint un canvi de tendència important a Castelldefels, no? I jo crec que ara ja no és la principal preocupació de la ciutat, com va ser quan vam arribar, doncs, al govern municipal, sinó que ara, realment, quan tu surts al carrer i et pares amb la gent ja comença, doncs, a reconèixer que hi ha una millora substancial en la neteja dels carrers de la ciutat. I, per tant, doncs, això és un esforç, doncs, que agraïm.
0: El tinent d'alcaldia ha reconegut, amb les paraules que sentirem, la professionalitat dels treballadors que cada dia miren de mantenir nets els espais públics.
3: Evidentment, doncs, té molt a veure també amb la gran professionalitat de tots els treballadors de l'empresa de neteja que cada dia surten al carrer i que van sortint amb unes eines doncs, que potser no eren les millors per poder fer la seva feina, i ara que tenim doncs, una flota completament renovada i tota la maquinària és nova, doncs jo crec que la feina s'està fent molt més a gust, amb molta més professionalitat i, a més, amb molta més eficiència. I, per tant, doncs, jo crec que això doncs, fa guanyar Castelldefels.
0: La plataforma Zero Port ha convocat per aquest diumenge, dia 20 de setembre, una manifestació a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Sota el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai", la convocatòria compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius socials, veïnals, sindicals i ambientals. Pel que fa als suports polítics de forces parlamentàries, no hi ha adhesions explícites a la manifestació, tot i que espais polítics com el dels comuns s'han posicionat contra una encara hipotètica futura ampliació de l'aeroport. En declaracions a l'espai Coffee de Ràdio Castelldefels, Anna López, la portaveu de Movem, Sílvia López, s'ha posicionat a favor de la mobilització de diumenge.
4: Això és un tema que va venint, ens va visitant de quan en quan, i crec que és molt important que no deixem de reivindicar que aquesta ampliació de l'aeroport del Prat és una bogeria i no ens cal que la fem. Primer de tot, perquè al final estem rebent aquest any, crec que era un volum de 70 milions de persones a l'aeroport del Prat, que creiem que és un volum impressionant que no són capaces ni Barcelona com a ciutat ni les ciutats de l'entorn d'assumir de forma sostenible, com dèiem, i no és necessària aquesta ampliació. Però després, per altres qüestions, com per exemple la qüestió mediambiental. El diumenge 20 de setembre a les 12 al Passeig de Gràcia a Aragó, perquè creiem que és imprescindible que el govern de la Generalitat tingui molt clar que aquesta ampliació no es pot dur a terme.
0: La mobilització a Barcelona començarà a les 12 del migdia, diumenge, al Passeig de Gràcia a Aragó, i acabarà a la plaça de Sant Jaume. L'aplicació La meva salut incorpora canvis que busquen facilitar l'accés de la ciutadania als serveis sanitaris i a la seva informació mèdica. Són canvis en l'accés, però, que poden complicar l'ús a les persones que no estiguin avesades a la tecnologia. Els ambulatoris estan oferint ajuda. L'objectiu d'aquests canvis és, segons l'administració, fer més senzill l'ús d'aquesta eina informàtica que permet consultar informació clínica, gestionar cites i fer tràmits amb el sistema de salut. Jordi Gascón és tècnic referent d'atenció a l'usuari al CASAP Can Bou.
5: Doncs canvia que a partir de molt aviat començaran progressivament a anar canviant a l'accés de les persones a La meva salut, els usuaris, amb contrasenya. Fins ara es pot accedir amb contrasenya, es pot accedir amb certificat digital i amb el DNI electrònic i amb l'IDCAT. Doncs es anirà bloquejant l'accés amb contrasenya a poc a poc. La raó per la que es fa és perquè hi ha hagut un munt d'atacs cibernètics, ciberatacs, contra la meva salut, i en La meva salut hi ha informació molt sensible. Llavors la Generalitat ha decidit bloquejar-ho, el CatSalut ha decidit bloquejar-ho de forma molt més segura. Per tant, amb aquests sistemes d'accés, la identificació serà molt més segura del que és fins ara.
0: Les persones que tinguin cap incidència amb l'ús de l'aplicació o la manera d'accedir-hi es poden adreçar als ambulatoris per demanar ajuda.
5: Bé, nosaltres donem suport a totes les persones que tinguin problemes o incidències amb La meva salut. Continuament venen al mostrador a explicar-nos, doncs, m'ha caducat la contrasenya, no puc accedir, hi ha qualsevol incidència que tenen amb La meva salut, per suposat, les atenem al mostrador o per telèfon, i això no canviarà, continuarem ajudant-los amb aquesta tasca. És un procés molt senzill. Bàsicament es recomana donar-se d'alta de l'IDCAT mòbil, que és un procés molt senzill, es pot fer per la web de la Generalitat, es pot anar a una oficina d'atenció al ciutadà, ja l'ajudaran, i també es pot demanar pel 112 si és necessari, però nosaltres estem totalment disposats a la unitat d'atenció a l'usuari a ajudar-los aconseguir aquest certificat. I una vegada es té, és que és molt segur i a més és molt fàcil. Simplement entres a l'IDCAT, poses el DNI i llavors t'envia un missatge al mòbil i ja entres a l'aplicació de la meva salut en tota normalitat.
0: Els canvis en l'accés es poden consultar a la mateixa aplicació La meva salut, també als canals d'informació del Sistema Públic de Salut. I en cas de dubte, ja ho hem sentit, els usuaris també ens podem adreçar a l'ambulatori. Així som a l'equador de l'informatiu de Ràdio Castelldefels d'aquest dimecres 16 de setembre. Hem obert mirant al cel perquè hi ha alerta de protecció civil per probabilitat de pluges intenses que, segons les previsions, podrien començar aquest mateix migdia i durar tota la matinada. Això sí, amb efectes molt locals, molt localitzats. A la segona part de l'informatiu d'avui agafarem la bicicleta perquè Castelldefels es prepara per a la pedalada popular i la festa de la bicicleta que se celebren aquest diumenge. Castelldefels s'assuma aquest diumenge a la Setmana Europea de la Mobilitat. La ciutat viurà una nova edició de la pedalada popular i la festa de la bicicleta. Pel que fa a la pedalada, sortirà a les 10 del matí des de la plaça de l'Església. La festa de la bici es farà a partir de 11:45 al Parc de la Muntanyeta amb botifarrada popular gratuïta per a les persones que hi participin. Estefania González ha entrevistat Òscar Herrero. Ell és tècnic municipal de mobilitat.
6: Parlem ara de la pedalada que ens arriba aquest diumenge. Quin és el recorregut i les afectacions que hem d'esperar?
7: Sí, és com normalment el recorregut és molt paregut al de l'any passat. És aquest diumenge, sortirem a les 10 des de la plaça de l'Església. Són tals dinàmics que es diuen. Doncs no hi ha un tal previ ni... Val? El que es fa és quan arriba la pedalada, tot el grup està ja en aquest moment el trànsit i quan passa es torna a obrir. Val? Doncs és molt ràpid, no? Potser, en el moment que més gent hi ha, potser un vehicle pot estar aturat entre uns 10 minuts, això seria el que pot ser més llarg, però bueno, en principi és això, és molt dinàmic, no? Conforme passa tot el grup, pues, es torna a obrir el trànsit. I per això, alguna persona que tingui preparada que ha de sortir en aquestes hores, perquè més o menys el que fem és sortir a les 10 de la plaça de l'Església i arribem sobre les 11:30 al Parc de la Muntanyeta, pues el recorregut que seria, ho explico així en breu, sortim d'aquí de la plaça de l'Església a les 10, anem cap al doctor Ferran Pineda, després per Molinot, avinguda Ciutat de Màlaga, sentit mar, fins a Pitor, i de Pitor, avinguda de la platja, fins a la rotonda de la plaça de l'Ancla, i d'aquí tot el passeig marítim fins al carrer 22. Tornem pel passeig marítim cap al carrer 11, i d'aquí carrer 11, Pineda, que agafem ja tota cap al centre, i Fleming fins a la plaça de la Muntanyeta, fins al Parc de la Muntanyeta, vale, que seria el recorregut que fem. Intentem encapsular, no?, la gent que no s'allargui molt, però clar, hem de tenir en compte que com també van els petits, pues, bueno, se va allargant i de vegades quan des que passa el primer fins que passa l'últim, pues, bueno, hi ha punts que sí que hi ha una distància important, considerable, i el trànsit estarà aturat pues, una estoneta. Intentem aturar, no?, per això, el que diem, no?, la policia intenta encapsular perquè tot el grup vagi el màxim agrupat possible, no?, i l'afectació sigui menor. I després també comentem que hi ha algun tram que, per exemple, algun tram del passeig marítim o de carrer Pitor, que sí que el sentit contrari on anem està obert al trànsit, pues, si alguna persona ha de circular per aquí, pues, que vagi amb molt de compte, no?, perquè aniran moltes bicicletes, anem petits, i bueno, s'ha de respectar i hem de conviure aquí entre tots. I gaudir d'aquest dia, no?, que al final és el que intentem, un dia que sigui festiu, no?, i per fomentar la mobilitat en bicicleta i mobilitat sostenible.
6: Una jornada festiva en la que també haurem de recordar una sèrie de normes de seguretat.
7: Sí, efectivament. Com comentava, com hi ha algun tram, la majoria dels trams sí que passen les bicicletes i no hi ha trànsit, però sí que hi ha un parell de trams, no?, al carrer Pitor i un tramet del passeig marítim, que hi ha trànsit obert en sentit contrari. Pues aquí la gent ha d'intentar, pues això, els que van en bicicleta, pues respectar el carril per on circulen, i la gent que vingui en cotxe, pues que vagi a una velocitat molt, molt reduïda. També la gent participant, hem de tenir en compte que els menors de 16 anys han d'anar amb casc i que no estan permesos les bicicletes aquestes d'equilibri, no?, que no tenen pedals, perquè clar, això endarreria molt i també és perillós perquè va molta gent i un nen molt petit amb una bicicleta d'aquestes pues, pot caure o pot fer caure alguna persona. Tampoc estan permeses les mascotes, no?, per lo mateix, perquè al final poden provocar alguna caiguda. I bàsicament és això, val? Respectar les normes, les indicacions de les persones que estan a l'organització, dels agents de policia.
6: I, Òscar, tens el total de quilòmetres que es faran en aquest recorregut que ens has explicat de la pedalada?
7: Sí, aproximadament són uns 8,5. Fem un primer tram d'anada, que diem, fins al passeig marítim, allà ens agrupem i és on es dona el tiquet per a la posterior botifarrada i el sorteig que es fa al Parc de la Muntanyeta, perquè després a les 11:30 al Parc de la Muntanyeta es fa la festa de la bici, allà tenim una botifarrada gratuïta pels participants. Pues a mitjà del recorregut, allà al passeig marítim es dona el tiquet i a més allà es dona un avituallament, es dona una aigua per a la gent que arriba allà i després d'allà pues, tornem la volta, no? cap al centre i també, pues, més o menys la meitat, no? 4 km 200 metres fins a arribar i a 3-4 km per tornar.
6: Pel que ens comentes, no cal fer cap inscripció, no? O sigui, simplement apropar-nos, participar i si arribem a aquesta part de la meitat del circuit serà quan ens donin ja el tiquet i d'aquesta manera també podreu comptabilitzar quantes persones hi han participat.
7: Efectivament, això és. Quan arribem no cal inscripció prèvia, la gent s'agrupa aquí a la plaça de l'Església, no? I anem fent el recorregut fins al passeig marítim i és allà on ja es formen unes files, no? Posem unes tanques allà, la gent comença a passar, donem l'aigua i el tiquet. I els tiquets, com estan numerats, pues, així saben també la participació que tenim. I després també això, aquest número també serveix per al sorteig, no? Que es fa posterior allà a la plaça de la Muntanyeta. Sí, no cal inscripció en aquesta. La que sí que cal inscripció és la que fem la setmana vinent. Per això ja, si vos parlem un altre dia, no? La bicicletada, que és la que fem conjuntament amb 12 municipis del Baix Llobregat, i aquesta sí que cal inscripció prèvia. Tot i que es pot fer al mateix punt de sortida, que és a la plaça Colón, a les 9:15, pues, a la gent si arriba a les 9, i si no, per la pàgina web de la bicicletada, allà, aquí es pot fer la inscripció, que és millor, no? Perquè si no, ja es facilita també la feina als organitzadors.
0: Entrem al terreny de la cultura. El director de cinema, Javier Ruiz Caldera, veí de Castelldefels, presenta aquests dies la seva nova pel·lícula, 5 minutos de más, al Festival de Sant Sebastià. El film competeix a la secció oficial del certamen. Això vol dir que podria obtenir la Conxa d'Or. La pel·lícula la protagonitzen Javier Cámara, Berto Romero i Belén Cuesta. Ana López ha entrevistat el director de cinema, Javier Ruiz Caldera.
8: Pues con nosotros Javier Ruiz Caldera, que está de actualidad. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos?
9: Pues de momento bien. A ver, este sábado que pasamos la película en San Sebastián, estaré un poco más nervioso, pero ahora bien.
8: Muy bien. Expliquemos un poco la sinopsis de la película. ¿De qué va?
9: Bueno, 5 minutos más. Es una película que va de una pareja que está en crisis y decide ir a un retiro a la montaña, recomendado por su terapeuta de pareja, ¿no? Para ver si pueden arreglar ese matrimonio. Y una vez allí empiezan a pasar cosas muy raras, muy misteriosas, y descubren que sus actos tienen consecuencias. Y de momento creo que es mejor no contar nada más, porque 5 minutos más es una película. Se estrenará en salas en enero que viene, aún queda un poquito. Ajá. Hasta enero vamos a ir presentándola por festivales, pero creo que es mejor no saber mucho más de la historia.
8: Ahora me comentabas que después de San Sebastián te esperan destinos internacionales y también para acabar en el Festival de Cine de Sitges, donde se va a presentar la película también. ¿Cómo se realizan, ahora hablo del backstage, las presentaciones en los circuitos internacionales? ¿Cambia mucho? Uh-huh.
9: Bueno, he tenido la suerte de con películas anteriores ir acompañándola por festivales internacionales por el mundo y es algo muy bonito porque ves cómo gente reacciona de diferentes países, reacciona al humor, ¿no? Que he hecho mucha comedia yo. También es muy bonito, pues, secuencias que yo he rodado aquí por el Baix Llobregat, de repente verlas recuerdo, por ejemplo, en Seattle, con Anacleto, Agente Secreto, que ganó premio a Mejor Director, que cosa que recuerdo con mucha emoción. Y bueno, funciona que te la van pidiendo, un festival llama a otro, por ejemplo ahora con 5 minutos más que vamos a ir al Festival de San Sebastián, que es uno de los festivales más importantes del mundo, ¿no? Pues a partir de ahí otros festivales se interesan por la película, la piden verla para ver si la seleccionan y hace un efecto llamada que hace que tú en la medida de lo posible pues la presentas, te la seleccionan y si te la seleccionan pues te invitan a ir para presentarla y luego por si hay algún debate y siempre hay una presentación y hay preguntas y respuestas y la verdad es que es muy bonito ver esto, como te cuento, de ver la gente en los países cómo ríe, cómo se emociona con las películas, es emocionante.
8: Pues oye, Javier, que tengas muchísima suerte con este proyecto, con los que vengan, y evidentemente en San Sebastián, primero de todo, la sección oficial, sí. que ganes Buah. Cosas.
9: Con estar ahí ya es un premio. ¿Eh? Sí, y esto se suele decir mucho, pero en este caso es verdad, nunca ninguna de mis películas, y llevo 9, ha conseguido estar en la selección oficial de San Sebastián. Esto ya ha sido un bombazo. Pero bueno, es verdad, una vez estás, si te cae algo, vamos a celebrar claro sí. igual.
8: Oye, y suerte también cuando se proyecte, cuando se presente la película, 5 minutos más en el resto de festivales internacionales a donde vas a ir en unos meses de locura, vaya.
9: Sí, va a ser divertido. El que toca más cerca de aquí es el Festival de Sitges, que si estáis pendientes en octubre, sí. Aún no se sabe el día exacto, pero ahí estaremos. Y quien quiera verla, ahí está. No diría que esté invitado, pero no puedo invitarle personalmente, pero comprar una entrada, le invito a comprar la entrada.
8: Muy bien, ahí estará. Pues muchísimas gracias, Javier, por visitarnos. Volvemos a vernos, si tú puedes, el mes de diciembre, el sur de enero, cuando se estrene 5 minutos más
9: claro
8: a los cines.
9: Sí. Muchas gracias.
8: A ti, hasta luego.
0: 5 minutos más. És la nova pel·lícula de Javier Ruiz Caldera, que es presenta al Festival de Sant Sebastià aquest cap de setmana i competirà per obtenir la Conxa d'Or. És una pel·lícula que arriba després de títols d'aquest director, com ara Anacleto, Agente Secreto, Tres Bodes de Mas, alguns dels exteriors de la qual es van gravar Castelldefels, Super López o la darrera, fins ara, la triomfant Wolfgang. Amb el cinema hem arribat al final de l'informatiu d'aquest dimecres 16 de setembre. Encara ens queda un minut. L'aprofitarem per repassar els titulars. Alerta per risc d'inundacions a Castelldefels aquesta nit i matinada. S'activa el pla Inuncat en fase d'alerta donada la previsió de pluja intensa. És un episodi que preveu fenòmens locals que podrien ser intensos i que podrien començar ja mateix aquest migdia, al migdia d'aquest dimecres, i acabar a les 8 del matí de dijous, dia 17. S'incorporen a la flota de vehicles de neteja urbana 7 nous camions de recollida d'escombraries. Paral·lelament, l'Ajuntament projecta un nou pla de neteja dels carrers amb aigua a pressió. La intenció és que arribi a tots els barris de la ciutat. L'aplicació La meva salut incorpora canvis per facilitar l'accés als serveis sanitaris en línia, però les noves funcions poden complicar l'accés a les persones que no estan avesades a la tecnologia. Els ambulatoris, com ara el Casap Can Bou, ofereixen ajuda. Castelldefels se suma aquest diumenge a la Setmana Europea de la Mobilitat. S'hi viurà una nova edició de la Pedalada Popular i de la Festa de la Bicicleta. La pedalada sortirà a les 10 del matí des de la plaça de l'Església. I el director de cinema, Javier Ruiz Caldera, veí de Castelldefels, presenta aquest cap de setmana la seva nova pel·lícula 5 minutos de más al Festival de Cinema de Sant Sebastià i competirà a la secció oficial i, per tant, podria obtenir la Conxa d'Or. Gerard Carreras ha estat el control tècnic. Ana López i Estefania González han fet tasques de producció. Us ha parlat Xavi Martín. En nom de tots, gràcies per seguir l'actualitat de Castelldefels amb nosaltres. Tornem demà. Adéu-siau.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
2: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
3: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
4: Al 98.0 de la freqüència modulada.
3: Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels.
5: Castelldefels avui.
6: Bon dia, és moment de repassar els titulars destacats d'aquesta hora a la ciutat. Alerta per risc d'inundacions a Castelldefels aquesta nit i matinada de dijous 17 de setembre. El Servei Municipal de Protecció Civil de Castelldefels ha activat el PAM Inuncat en fase d'alerta. Parlem de PLAM Inuncat, Pla d'Actuació Municipal per Inundacions, davant aquesta previsió de pluja intensa. L'episodi es preveu que comenci a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres i finalitzi a les 8 del matí de dijous 17 de setembre. La Junta Local de Seguretat arriba aquest dijous 17 de setembre al Saló de Plens de l'Ajuntament, sota la presidència de l'alcalde Manuel Reyes, amb els representants de la Policia Local, els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. En aquest òrgan col·legiat de coordinació en matèria de seguretat es presentaran els resultats registrats en aquesta matèria al llarg d'aquests mesos d'estiu a la ciutat. I acabem amb la mirada a les obres que han d'arribar a la ciutat, ja que des de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'AMB, s'ha aprovat l'adjudicació de la nova passarel·la que connectarà l'skatepark i l'avinguda del Canal Olímpic. L'import d'adjudicació és d'uns 850.000 euros. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una nova hora amb més notícies al butlletí Castelldefels. Avui, fins ara.
5: Castelldefels avui.
1: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
7: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: l'espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels, així som. Doncs tindrem avui a l'espai Castelldefels Coffee, l'espai de tertúlia política, la presència de Sílvia López, la portaveu d'aquesta formació a l'Ajuntament de Castelldefels. Al darrer trimestre de l'any continuen les activitats després de les vacances a l'espai Montserrat Roig. Ens en parlarà la tècnica de polítiques d'igualtat, Mireia Martínez. I Javier Ruiz Caldera, el director, entre altres pel·lícules, de Tres bodas de más, Anacleto, Agente secreto, Spanish Movie, etc., etc., presenta pel·lícula en el Festival de Cinema de Sant Sebastià per primera vegada en competició. El nostre veí compta amb una pel·lícula, bueno, ens ha parlat una mica de la seva sinopsi, sense destipar-la, clar, amb Javier Cámara, que va ser amb nosaltres a Castelldefels durant el rodatge d'aquesta pel·lícula, amb Berto Romero, que per primer cop signa el guió d'una pel·lícula, i amb l'actriu Belén Cuesta. L'Arnau França, el nostre col·laborador, que ens acostava a l'actualitat de Madrid, ha tret un disc Hora Suprema. Parlarem d'ell. I amb el Leo Piqué, sotinspector de la policia local, de les incidències i les darreres campanyes que han setat aquest cos policial. Comencem. Welcome.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

Los aniversarios del 2026. Aquest mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.

0: Castelldefels Coffee.
1: Doncs a la tornada de vacances torna aquest espai que se li fa els cofí, aquest espai de tertúlia política, i en aquest cas, com cada dimecres, tenim aquí a Movement Comú Podem, i avui ens acompanya la portaveu d'aquesta formació a l'Ajuntament de Castelldefels, Sílvia López. Què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Espero que hagi anat bé les vacances.
2: Molt bé, la veritat. He pogut descansar.
1: Doncs aquí van passar coses també aquests mesos d'estiu. Entre d'altres, el passat dijous vostès proposaven una concentració al voltant de la problemàtica que s'està patint a Ceuta.
2: Sí, exacte. Nosaltres vam veure la convocatòria convocada per l'Ajuntament de Castelldefels, per la qual nosaltres doncs, no hi estàvem d'acord, perquè sabem que aquesta convocatòria es va fer d'una forma que nosaltres no compartim, que és que bueno, des de la Federació de Municipis, la presidenta, que és del Partit Popular, doncs, va fer ús de la seva posició com a presidenta i va convocar només amb l'acord del Partit Popular, és a dir, sense comptar amb l'acord de la resta de partits que governen els ajuntaments i les províncies. I llavors, bueno, és una pràctica que nosaltres considerem que no és democràtica i pensem que no podia ser. I no només això, sinó que, a més, donat el discurs que han tingut partits de dreta i extrema dreta, com el Partit Popular o Vox, doncs pensàvem que nosaltres no podíem compartir aquesta convocatòria, tot i que sí que compartíem, diguem, el títol d'aquesta convocatòria, d'aquesta concentració, que era solidaritat i suport a Ceuta. Per tant, el que vam decidir és fer una convocatòria al marge d'aquesta convocatòria que convocava l'Ajuntament i demanar doncs, a les persones de Castelldefels que fossin partidàries doncs, que el nostre país ha de complir amb els drets humans, que ha d'assistir i atendre les persones que van creuar els dies 30 i 31 de juliol les fronteres d'Espanya i ha de veure doncs, quines són les que es troben en una situació que hagin de demanar asil, que siguin refugiades, doncs això s'ha de contemplar individualment i el que no podem fer és seguir diguem, la proposta que fa el Partit Popular o Vox, que és, bueno, no ho tenim massa clar, però sembla ser que sigui doncs, cremar les tendes de campanya que aquesta pobra gent s'havia fet per intentar sobreviure o intentar que l'ajuda humanitària no els hi arribés, o no sé si d'una altra forma pues era també tirar-los al mar, perquè sembla que és l'única proposta que tenien. Per tant, nosaltres, com no estàvem d'acord amb aquesta manera de fer i aquesta resposta, aquesta crisi absoluta, que és impossible que la ciutat de Ceuta assumeixi i resolgui sola, doncs nosaltres dèiem, sí, hem d'assistir i hem de donar tot el suport a la ciutat de Ceuta, d'aquesta forma doncs, repartint els migrants per la península i poder fer una resposta a la situació que tingui en compte els drets humans, per suposat, com a primera opció. I, per tant, per això nosaltres doncs, vam decidir fer aquesta convocatòria el 3 de setembre, que jo crec que bueno, va anar bé. Crec que ens vam trobar moltes persones que el que volíem expressar era això. Suport a Ceuta, òbviament, però sense perdre de vista que els drets humans són una línia vermella que no podem traspassar.
1: En aquest sentit, també han criticat l'acció o la no acció del govern central en aquesta crisi.
2: Sí, i tant. Nosaltres també no vam tenir tampoc cap problema en dir que creiem que s'ha arribat tard, o sigui que no va ser la resposta que es va oferir en el seu moment, els dies 30, 31 i els posteriors, no va ser la que a nosaltres ens agradaria. Creiem que s'hauria d'haver actuat de forma més ràpida. És cert que era l'agost, aquest país a l'agost doncs es paralitza, però de totes formes els serveis públics han d'estar atents per que si es donen crisis d'aquesta magnitud, doncs el país ha de poder respondre. I creiem que no, el govern no va estar a l'alçada, no se'ns cauen els anells per dir això, d'un govern del que participem, però de totes formes, de cap manera, la resposta dels partits de dretes i de la ultradreta és la que nosaltres volíem que quedés com a única expressió que es fes a Castelldefels.
1: Va haver també la sensació de que Europa ens va deixar sols davant d'aquesta crisi.
2: Sí, jo també ho crec, això, que és possible. Al final, la frontera sud de Ceuta és la d'Espanya, però sobretot també és la d'Europa, i sabem que al final la crisi aquesta i la raó per la qual aquestes persones creuen aquesta frontera és perquè la diferència de renda que hi ha entre un lloc i un altre, entre Marroc i Espanya o Europa és la frontera amb més disparitat, amb més diferència de renda. Per tant, voler criminalitzar a una persona per voler creuar una frontera per intentar que la seva vida sigui millor, que la vida de la seva família sigui millor, crec que és de no tenir ni una mica d'acord. I per això nosaltres estem, bueno, per això vam voler fer aquesta concentració i també reivindicar que Europa també hauria d'haver assumit la seva part de responsabilitat, que encara hi és a temps, i també nosaltres no ho deixem de dir, però bueno, esperem que aparegui aviat.
1: Doncs aquesta situació es va produir, com deia vostè, aquest estiu, i també lligat amb l'estiu, l'època on ens visiten massivament més turistes, vostè demanen que aquest turisme sigui sostenible, sigui adequat.
2: Exacte, sí, nosaltres
1: sabem. Té unes dimensions
2: clar,
1: adequades també.
2: De forma sostenible, no? Nosaltres sabem que Castelldefels doncs, és una ciutat turística, que sabem que té la platja, té un munt d'atractius que la gent doncs, a l'estiu sobretot vol venir a passar estones amb nosaltres, que està fantàstic, i no només a l'estiu, passen molts altres moments. De fet, tenim dades i que ens diuen que hi ha entre 6 i 7 milions de persones que venen, que ens visiten durant tot l'any, cosa que, òbviament, doncs, tensiona la nostra ciutat, tensiona els nostres carrers, els nostres serveis públics, la recollida de residus, totes aquestes qüestions, i també sabem que afecten, òbviament, al mercat d'habitatge, i per aquesta raó doncs, nosaltres som una de les ciutats de Catalunya i d'Espanya amb l'accés, amb els preus del lloguer i de la compra i la venda més alt de tot el país. Per tant, nosaltres el que estem demanant des de fa molt de temps és al govern un pla de turisme sostenible que avaluï quins són els impactes reals que tot aquest turisme que trobem a la ciutat doncs, que afecta els nostres veïns i veïnes i veure quines són les polítiques que al final doncs, des del municipi es poden dur a terme perquè això no afecti o no impacti de forma tan greu a la vida dels veïns i veïnes. Una de les coses que nosaltres veiem que està impactant més, ja fa molts i molts plens que ho diem, és això, com deia, no? El preu de l'habitatge. I el que està passant a Castelldefels també és que s'estan duent a terme últimament unes accions i és que s'estan donant llicències a molts apart-hotels perquè ensorrin vivendes unifamiliars i creïn i construeixin apart-hotels. Cosa que a nosaltres doncs, ens fa por perquè tota aquesta vinguda massiva de turisme ja sabem com acaba, perquè tenim municipis com Lloret, tenim municipis com Salou que han viscut aquesta realitat i que es troben en situacions molt tenses a l'estiu. Per tant, nosaltres el que volem és no sabem quina és la realitat actual, no sabem quins són els números, però necessitem aquest pla de turisme sostenible perquè avaluï, faci una diagnosi i detecti si és necessari doncs, aturar aquestes llicències en aquest moment i fer un pla per veure de quina forma podem assumir aquest turisme, que assumim que l'hem de poder treure, però de forma sostenible i que no tingui un impacte negatiu a la vida de les nostres veïnes.
1: Doncs encara parlant de turisme, molts turistes es desplacen quan visiten un altre país en avió i justament el proper 20 de setembre hi ha convocada una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
2: Sí, exacte. Jo crec que això és un tema que va venint, ens va visitant de quan en quan i crec que és molt important que no deixem de reivindicar que aquesta ampliació de l'aeroport del Prat és una bogeria i no ens cal que la fem. Primer de tot, perquè al final estem rebent aquest any, crec que era un volum de 70 milions de persones a l'aeroport del Prat, que creiem que és un volum impressionant que no som capaces, ni Barcelona com a ciutat, ni les ciutats de l'entorn, d'assumir de forma sostenible, com dèiem, i no és necessària aquesta ampliació. Però després, per altres qüestions, com per exemple la qüestió mediambiental, estem veient que des de a l'última ampliació als anys 2000 es van pactar unes compensacions perquè òbviament doncs, s'afectava a territoris naturalitzats que no s'han fet encara, que 20 anys després, 25 anys després, no s'han compensat encara i per això també és per el que nosaltres diem no és possible compensar aquestes grans ampliacions, aquestes grans infraestructures que tenim al nostre país. Per això nosaltres doncs, volem convocar el diumenge 20 de setembre a les 12 al Passeig de Gràcia a Aragó, perquè creiem que és imprescindible que el govern de la Generalitat tingui molt clar que aquesta ampliació no es pot dur a terme per moltíssims motius i creiem que és infal·lible que ho tinguin en compte.
1: I si la manifestació, aquesta concentració, no arriba enlloc, vostès tenen pensat d'alguna manera anar als tribunals a defensar que no s'ampliï l'aeroport?
2: Bueno, és una visió que no hem treballat, és una línia de treball que no tenim contemplada ara mateix, però perquè bàsicament és que el projecte no està iniciat. Ara mateix no tenim sobre la taula cap projecte redactat que digui que l'aeroport s'ha d'ampliar, com s'ha d'ampliar, quina és la forma per fer-ho, ni res. Sabem que hi ha la voluntat, sabem que existeix aquesta voluntat, però no hi ha res escrit. Per tant, és que això al final és una qüestió que s'ha de dirimir a Europa. I de moment no tenim cap informació que digui que Europa està d'acord amb aquesta ampliació, perquè al final també hi ha una altra cosa que crec que hem de tenir en compte, i és que la mateixa normativa europea que té protegit aquella zona com a xarxa Natura 2000 no pot ser que digui, que assumeixi que l'aeroport ha de ser ampliat en aquest territori, perquè ja està protegida per la seva pròpia normativa. Per tant, el que nosaltres estem dient és que el govern de la Generalitat, el president Illa, ha de deixar de tenir aquesta idea sobre la taula, l'ha d'apartar, perquè a més és que tenim altres solucions en aquesta problemàtica que diuen que tenim. Per exemple, a Catalunya tenim dos aeroports més, que són Reus, que és Girona, inclús Lleida, que podrien servir per, en el cas d'haver d'assumir altres avions, no crec que de turistes, però altres avions que serveixin per tenir millors connexions comercials, puguin arribar en aquests aeroports que estan infrautilitzats i que després, doncs, mitjançant vies de trens, mitjançant altres infraestructures, puguem gaudir les persones d'aquí d'un país millor connectat. Amb transports sostenibles, com és el tren o altres. Per tant, nosaltres seguim dient i estem segurs que hem de dir que no a l'ampliació de l'aeroport del Prat, perquè no respon a cap problema i, òbviament, no és cap solució.
1: Doncs, parlant de mobilitat sostenible, vostès presenten una moció en aquest sentit en el ple de setembre.
2: Sí, estem treballant una moció que volem que se centri en el transport, en la mobilitat sostenible i segura, sobretot. Perquè nosaltres estem veient, i fa molt de temps que estem impulsant mesures i mocions i concentracions i donant suport a plataformes i entitats que així ho defensen a la nostra ciutat, perquè, per exemple, tenim una xarxa de carrils bici que el govern no para de dir que l'ha ampliat, però creiem que no l'està ampliant de forma segura, perquè el que fan és fer-lo compartit amb la circulació de cotxes, cosa que nosaltres pensem que és com no fer res, perquè al final les famílies, les persones grans o qualsevol persona que tingui cura i que vulgui tenir una mobilitat segura, doncs no compartirà la seva ruta amb cotxes, perquè posa en greu perill la seva seguretat. Però és que crec que hi ha una cosa que al final és clara, i és que Castelldefels cada cop són més persones, cada cop estem assumint més habitants, i això cada cop ho haurem de gestionar de millor forma. És a dir, hem de tenir un espai pels cotxes, un espai pels vianants i un altre espai per les bicicletes. Aquest estiu també vam patir un greu accident que va costar la vida a un noi de la nostra ciutat. Per aquest motiu, perquè al final sabem que no tenim uns espais ben definits per on han de circular cada tipus de vehicle, i pensem que això no només ens ajuda i ens protegeix de cara a la nostra salut, pues, per la contaminació, per com cuidem els nostres espais, sinó també, pues, al final podem trobar-nos en situacions molt greus com la d'aquest estiu, i per això creiem que és important, doncs, que en aquest ple ho tornem a portar a debat.
1: Tot així, fa uns mesos també es va fer una campanya per una mica regular els vehicles de mobilitat personal o l'ús dels patinets.
2: Sí,
1: aquí a Castelldefels.
2: Sí, sí, està clar. Òbviament, doncs com dèiem, no? Cada vegada són més persones, cada vegada és més complexa la mobilitat de la nostra ciutat i el civisme és el que hem de remarcar i el que hem de reclamar per sobre de tot. És cert que moltes vegades ens passa, no? que els patinets són utilitzats de forma que no, bueno, de forma que pot semblar insegura, doncs, pels vianants. Però és que jo crec que això que estem plantejant nosaltres, de tenir carrils segregats i vies segures per tothom, és perfectament adient amb aquesta campanya. A més, que també hi ha una qüestió que nosaltres tampoc estem de tot d'acord, perquè òbviament tothom s'ha de portar de forma cívica, però el que no hem de perdre de focus és que els cotxes, els vehicles de motor, són els més perillosos. Sempre. I sempre sembla que quedin fora del focus, sembla que quedin que no, com si no estiguessin, no? Han de ser protegits. I nosaltres creiem que no, que efectivament els més vulnerables, és a dir, les persones que van caminant, les persones que van en bicicleta o les persones que van en patinet, han de tenir més protecció i més seguretat per la seva circulació, perquè els cotxes doncs, són més perillosos per ells i per elles.
1: Doncs aquesta moció sobre mobilitat sostenible segura es presentaran al ple de la setmana vinent, no? El proper divendres, el ple de setembre, i vostès volien referir també a un altre ple on es van prendre de forma unànim un acord sobre el fotògraf Ramon Josa, tristament desaparegut.
2: Efectivament, fa uns mesos van presentar i es va dur a votació i tothom, tots els partits polítics hi vam estar d'acord en fer, degut doncs, bueno, una mica a la seva defunció, doncs, un espai on poguéssim recordar-lo, on poguéssim recordar la seva feina, tot el que ens va generar com a identitat de Castelldefels, i no sabem res. Vam dir que volíem fer un espai museïtzat, volíem tenir un concurs de fotografia en el que tingués el seu nom. Bueno, vam arribar a una sèrie d'acords, que ja dic, tots els partits hi vam estar d'acord, inclús també els partits de govern, i a dia d'avui doncs, no tenim notícies, no tenim cap informació sobre si estan tirant endavant doncs, aquestes iniciatives, si ho portaran a terme o no. I, per tant, també volíem utilitzar doncs, aquest altaveu que tenim de la ràdio per intentar doncs, reclamar-lo i demanar-los que duin a terme doncs, els acords que van adoptar.
1: I el proper 19 de setembre té lloc una festa a la platja que tancarà de manera simbòlica la temporada d'estiu.
2: Sí.
1: Com valoraria aquesta temporada a Castelldefels?
2: Bueno, jo crec que aquesta temporada, com sempre, ha sigut una bona temporada per l'oci, per la restauració, pels restaurants, pels hotels. Cada cop, cada any, tenim més i més persones que venen a visitar-nos, tant durant el dia com també durant les nits. El que no sé si estem tenint en compte de tot és les persones que vivim aquí a Castelldefels. No? Nosaltres estàvem acostumats a que bueno, doncs teníem les nostres festes majors, teníem les nostres festes de la platja, els nostres concerts, els nostres espais d'oci, que són fonamentals, molt importants per la vida. Però el que ens hem trobat aquest estiu és que tots aquests espais estaven absolutament massificats. Sembla ser que es fan més, que l'objectiu no és tant doncs, dinamitzar culturalment la nostra ciutat, que estem absolutament d'acord i en aquesta via, o oferir entreteniment, sinó oferir-nos com a centre de festes i de trobada de tota la comarca o de fins i tot més enllà. No? I nosaltres el que sí que volem demanar, com fa temps i com dèiem abans, és estem d'acord en fer un ús de la nostra ciutat doncs, turístic, que faci festes, però ha de ser sostenible. Ha de tenir en compte que si no tenim espais on la nostra gent pugui aparcar al carrer, a la platja, per exemple, doncs igual hem de tenir altres vies, com nosaltres ja vam proposar, de posar autobusos llançadera que vagin a aparcaments massius i que d'aquesta forma doncs, la gent pugui accedir de forma millor. O potser és que no cal fer aquest tipus de festes tan grans. No? Jo crec que, com dèiem abans, crec que el govern ha de replantejar i fer un pla de turisme que sigui sostenible per la vida aquí a Castelldefels també.
1: Doncs estem parlant de coses que han passat aquest estiu, de les que passaran al mes de setembre. També van celebrar aquí la Diada, el passat 11 de setembre.
2: Sí. Sí, sí, com sempre la Diada Nacional aquí a la nostra ciutat doncs és ben celebrada. Van fer l'ofrena a la Senyera, totes, bueno, cada vegada jo crec que hi ha més entitats de la ciutat que participen, amb l'Agrupació de Cultura Popular com a protagonista, al final doncs fent aquest ball de bastons i aquesta plantada del Pilar. Jo crec que és molt important que sempre reivindiquem doncs que Castelldefels és aquesta ciutat mestissa que ha estat construïda per persones migrants de tota Espanya i de tot el món en els últims anys també, i que totes aquestes persones se sentin involucrades a la vida de la nostra ciutat és molt important. I jo crec que d'aquesta forma és com es va construir, no?, l'un sol poble de Catalunya fa molts anys, i és el que hem de seguir reivindicant tant a Catalunya com a Castelldefels.
1: I al mes d'octubre, precisament quan està previst que s'inauguri el tercer ambulatori de la ciutat, hi ha una petició per part del Departament de Salut de la Generalitat, que és el que realitza aquesta apertura, hi ha previst també una vaga indefinida de metges a Espanya.
2: Sí, sí, sí, ja sabem que ara mateix tenim una situació complicada amb la situació laboral, diguem, d'aquests metges i la posició del Ministeri i el nou estatut que volen tirar endavant, però al final jo crec que aterrant aquí a Castelldefels, que també hem tingut molta moguda amb l'obertura d'aquest tercer cap a la nostra ciutat, la delimitació de quins són els barris, no? les àrees bàsiques de salut, que són les que determinen doncs qui haurà d'anar a cada centre de salut, al Castell, a Can Bou o al nou obert a la Muntanyeta. Doncs nosaltres des de fa molt de temps el que estem reivindicant és que hi hagi oficines d'atenció a la ciutadania que informin bé, que tothom tingui coneixement de quin és el nou CAP en el cas que li toqui canviar d'establiment, o de quina forma han de fer ells el canvi perquè puguin quedar-se en el seu CAP amb el seu metge en el cas que ho desitgin, perquè això també és una nova fórmula que vol implantar el departament aquí a Castelldefels, una prova pilot, i és que això, o sigui, que tu puguis canviar de CAP en el cas de que el teu metge es mogui de CAP i vulguis seguir-lo, diguem, d'alguna forma, o que tu et puguis quedar al teu CAP amb el metge, tot i que tu per carrer, diguem, et tocaria un altre. Bueno, nosaltres creiem això, que l'assistència mèdica és molt important, i la confiança que estableix el professional amb el pacient doncs és molt important. Per tant, també això ho volíem posar en valor. Una altra cosa que també ens genera una mica de dubtes i que també ho vam comentar a l'últim ple de juliol és de quina forma pretenen que el recinte que està al voltant del nou CAP, del CAP de la Muntanyeta, pugui assumir les persones que arribaran, perquè clar, és un pol, diguem, amb molt equipament públic. Està el SEM Can Roca, està l'Escola Bressol, està al costat l'Escola Can Roca i l'Escola Torre Barona, està també ara el CAP o la pista de Can Roca. Per tant, hi haurà molta circulació en aquest espai i creiem que no està ben dissenyat o ben solucionat la mobilitat de la zona, perquè ara pues, han posat també zona verda i els veïns de la zona s'estan queixant. Bueno, creiem que no està ben solucionat, han de fer un pla de mobilitat específic per a aquella zona, que no en tenim de moment, i esperem que el facin quan abans, perquè nosaltres ja fa molts mesos que l'estem demanant i això no en tenim notícies, vaja.
1: Alguna cosa més a destacar, senyora López?
2: Jo crec que ja ho tindríem.
1: Molt bé. Moltíssimes gràcies, Sílvia López, portaveu de Moviment Comú Podem a l'Ajuntament de Castelldefels. Que vagi molt bé.
2: Gràcies.
1: Bon dia.
0: Castelldefels Coffee.
3: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
4: Todos los viernes a las 10 de la noche.

0: Bon dia, repassa les notícies locals d'actualitat, ara al butlletí informatiu de Ràdio Castelldefels. L'1 d'octubre entraran en vigor nous canvis en el Reglament General de Circulació. A més, a motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat, des de Policia Local, aquests dies posen el focus en alguns dels canvis, en concret sobre les bicicletes, que incorporarà el Reglament General de Circulació a partir del proper 1 d'octubre. El casc passarà a ser obligatori per a totes les persones que circulin en bicicleta per vies interurbanes. S'eliminen les excepcions. També destaquen més seguretat en els avançaments. Quan un vehicle avanci una bicicleta haurà de mantenir una distància mínima d'1,5 metres. Si hi ha més d'un carril per sentit, serà obligatori canviar completament de carril. I també ens destaquen com a norma general que les bicicletes podran circular pel centre del carril a les vies urbanes. Amb aquesta crida a la seguretat i en el marc d'aquesta Setmana Europea de la Mobilitat, fan el recordatori des de les xarxes oficials de Policia Local de Castelldefels. I en marxa la segona edició de l'ONA Acceleradora Startup Castelldefels, la iniciativa d'impuls del talent emprenedor de la ciutat, després de l'èxit que va aconseguir a la primera edició, s'ha presentat al matí d'ahir a l'edifici Lògic. L'acte va comptar també amb la conferència Emprendre per què o per a què, a càrrec de l'empresari Quino Fernández. I des de l'àrea de neteja, amb l'objectiu de millorar l'ús de les papereres compactadores solars, ahir van reubicar-ne dues en punts amb una elevada afluència de persones. Aquestes dues s'han col·locat ara a l'Avinguda de la Constitució, al carrer de l'Església Missac Peral, i la segona a l'Avinguda de la Pineda, amb Molinot, a la plaça Joan 23, a la cantonada de la mini deixalleria. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora a la ciutat. Tornem en una hora amb més notícies. Fins ara!
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, open air running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som!

0: Aquest divendres comencen les activitats de nou a l'Espai Montserrat Roig. Ja sabeu que és el centre on es desenvolupen les activitats que s'organitzen des de l'àrea de polítiques d'igualtat. Parlem del que està previst per aquest darrer trimestre de l'any amb la Mireia Martínez, tècnica de polítiques d'igualtat. Molt bon dia, Mireia.
1: Molt bon dia, Anna.
0: Doncs comencen les activitats, com dèiem, aquest divendres.
1: Exacte. Exacte, hem estat preparant tota la programació d'activitats d'aquest darrer trimestre de l'any, intentant oferir activitats que són de l'interès de les dones, que ens han anat manifestant al llarg de les anteriors activitats que van fer i els informes que ens fan d'avaluació i ens proposen també temàtiques d'interès. Doncs amb aquestes idees i propostes doncs hem configurat el que és la programació d'activitats del darrer trimestre, que com sempre està organitzada per una part les tertúlies que fa la nostra psicòloga, que és la Carolina, que és la psicòloga del CIAT, i ella mateixa fa una tertúlia mensual que amb temàtiques doncs, que ella també detecta que poden ser d'interès també, no?, de les dones. Aleshores comencem la primera tertúlia és el 30 de setembre, que es titula No tot el que penso és veritat. Després fa una altra tertúlia el dia 21 d'octubre que es diu L'amistat en la vida adulta i la importància dels llaços i del suport dels amics, no? També quan ens fem grans. Després el novembre, que és el dia 18 de novembre, la importància de sentir-se lliure en una relació. I el 16 de desembre, que és la darrera, es diu desembre, el que m'emporto i el que deixo enrere, com per fer una miqueta tancament d'aquest any. Totes les tertúlies són en dimecres per la tarda de 5 a 6 de la tarda. I bueno, totes les activitats que us comentaré les duem a terme, com bé ha comentat l'Anna, a l'Espai Montserrat Roig. A part de les tertúlies, t'explico una miqueta les diferents...
0: Sí.
1: Iniciatives, no? Començarem, que és la primera activitat és aquest divendres. És un taller de dansa alliberadora i expressió emocional. És un taller que consta de 4 sessions d'una hora i mitja. És moviment, música, creació col·lectiva per expressar emocions, alliberar tensions i enfortir l'autoestima, que és molt important. Aleshores, comencem el dia 18, que és aquest divendres, i són diferents divendres, el 18 de setembre, el 25 de setembre i el 2 i el 9 d'octubre. O sigui que són 4 sessions. Després duem a terme, que ja ho vam fer farà 2 anys i va tenir com molt bona rebuda i veiem que és algo que és important anar repetint cada X temps, no? També són 4 sessions i és un espai d'acompanyament d'emprenedoria per a dones. No? És un espai on proporcionen com eines per desenvolupar projectes transformadors, temes d'economia feminista, sostenibilitat social, gestió econòmica, i és una miqueta dirigit a dones emprenedores o que vulguin emprendre o que siguin d'entitats que volen replantejar una miqueta la seva estratègia, buscar aliances, i bueno, consta de 4 sessions de 9:30 a 12:30 i comencem el 23 d'octubre i acabem el 13 de novembre. Aleshores, doncs, realment doncs, ens coordinem amb promoció econòmica també perquè ells facin difusió a totes les dones que ells ja han treballat amb ells des del Servei d'Emprenedoria. I l'altra vegada la veritat és que va tenir molt bona rebuda. Aquest espai d'emprenedoria el dirigeix la cooperativa La Ciutat Invisible. Mm. I la veritat és que treballa molt bé. Després, el dia 10 de novembre, fem un taller que es diu Habitar el meu cos, que el dirigeix Candela Acció Comunitària i Feminista. És un espai com de reflexió col·lectiva sobre els mandats estètics, l'edatisme, el racisme i altres formes de violència simbòlica i estructural que travessen els nostres cossos. I em sembla que pot ser un taller com molt interessant per dones i noies de totes les edats, realment, no? Tota la part aquesta com de la pressió estètica, no? que patim avui en dia, sobretot les dones. I aquest taller va vinculat a una exposició que tindrem a l'Espai Montserrat Roig des del 2 de novembre fins al 13 de novembre, que es diu Habitar el meu cos. Aleshores, vinculada al taller, doncs, tenim aquesta exposició, que és d'entrada lliure, que és de la Diputació de Barcelona, Aleshores, que si no poden venir al taller, doncs tenen molts dies com per també poder venir a l'exposició. No és necessari fer les dues coses si no els encaixa, no?
0: Parlem una mica més d'aquesta exposició. Quins són els seus continguts, Mireia?
1: Doncs l'exposició precisament treballa sobretot el que és la pressió estètica, no? Sobretot a aquestes formes com de que condicionen la manera de fer, d'expressar-nos, de vestir-nos, no? I les dones, i que creiem que és important fer una reflexió col·lectiva al respecte, no? I no només tota aquesta violència simbòlica que travessen els nostres cossos, sinó també vinculats a l'edat, al racisme, no? Una miqueta treballar tots aquests aspectes i com ens condicionen en el nostre dia a dia, i que sobretot per les noies adolescents i joves, doncs, amb tota la part també de xarxes socials i tots els inputs que reben dia a dia, doncs és com importantíssim aturar-nos i parlar-ne.
0: Molt bé. Doncs una exposició que es podrà visitar durant aquests dies també a l'Espai Montserrat Roig.
1: Exacte.
0: Al vestíbul.
1: Exacte. Després, de cara al novembre, que el 5 de novembre és el Dia Internacional de les Persones Cuidadores, hem volgut també programar un parell d'activitats que tinguin a veure amb tota aquesta sobrecàrrega que tenen les dones que som cuidadores, com dels petits, dels grans, no? Una miqueta a aquest rol de cures i tot el que comporta. Aleshores, hem organitzat una que és com aquest, l'impacte físic que tenen aquestes tasques de cura, i quines estratègies podem fer servir per prevenir lesions d'esquena, espatlles i cervicals, que el du a terme el Marc, que és el fisioterapeuta de Can Bou.
0: Sí.
1: I aquesta activitat es durà a terme el dia 13 de novembre, de 10 a 11 i mitja. I després, doncs, treballar des de la vessant més de l'impacte emocional de les cures, no? Perquè ens afecta, i dones cuidadores, no? Que potser estan fent-se càrrec de pares o mares grans amb tot el que comporta, ja no només és l'impacte físic, sinó també l'impacte emocional. No? I no només quan cuides a persones grans, també quan tens criatures petites i tota la sobrecàrrega que tenim també a nivell mental, no? Les dones que són mares. Aleshores, hi ha com l'impacte emocional de les cures. Treballem aquest taller amb l'Esther Margarit, que és psicòloga i infermera, també de Can Bou, i és com un espai per identificar les situacions de sobrecàrrega i esgotament i estratègies i eines d'autocura que ens poden ajudar. Aquest taller el duem a terme el 4 de desembre, ja arribant al darrer mes de l'any, de 10 a 11 i mitja, i a continuació també guiat per l'Esther hi ha una sessió de relaxació per afavorir també el descans, el benestar i posar en pràctica una miqueta aquestes eines d'autocura que l'Esther ens haurà explicat anteriorment. Aleshores, el mateix dia 4, doncs, les dones que tinguin disponibilitat, doncs, poden venir a fer les dues activitats. I després també sabeu que intentem també des de Polítiques d'Igualtat, a part del CIAT, tenim el PONSAI pel col·lectiu LGTBI, i aleshores intentem incorporar cada trimestre també alguna acció relacionada. Aleshores tindrem també una exposició que està impulsada per un fotògraf que es diu Aitor Fernández i una periodista que es diu Verónica Taranilla, que l'exposició es diu Teníem por però calia sortir. I és un recorregut per la història i la memòria del moviment LGTBI a Catalunya a través de testimonis, experiències i fets rellevants en la defensa dels drets i les llibertats. Aleshores, tothom que vulgui, evidentment com l'altra exposició, és una entrada lliure, i la tindreu a l'Espai Montserrat Roig entre el 1 d'octubre i el 28 d'octubre per poder-la venir a visitar. I una miqueta és, bueno, tot això, totes aquestes propostes són les que oferim de forma evidentment gratuïta. Sí que és veritat que hi ha places limitades, aleshores, excepte les exposicions que ens són d'entrada i accés lliure i són diversos dies, pels de més tallers hi ha places limitades i cal una inscripció prèvia. Aleshores, per fer aquesta inscripció tenen com diferents opcions a través del web. A la part de Polítiques d'Igualtat hi ha l'accés a fer la inscripció de les activitats, i si no, doncs ens poden trucar a l'Espai Montserrat Roig, que el telèfon és el 667 871-709 i des d'allà doncs, la nostra administrativa, que és la Isabel, us atendrà i us indicarà com poder fer la inscripció. Si hi ha alguna dona gran que no sap com fer-la, li tramitem directament nosaltres la inscripció a les activitats, tant de via telefònica com poden venir a l'Espai Montserrat Roig, que estem al carrer Església 117, als Baixos, i allà directament doncs, els gestionarem la inscripció perquè ningú es quedi sense poder venir a l'activitat.
0: Com deies tu, que les activitats són d'accés gratuït, sí que demaneu, perquè les places són limitades, que aquella persona que no vingui a la sessió on s'hagi inscrit, que ho comuniqui.
1: Sobretot això no? Ho indiquem sempre perquè a vegades passa, no? Quan hi ha activitats gratuïtes, a vegades tens el risc aquest ja que la gent s'anima, s'inscriu i després pel que sigui no pot venir, sempre agraïm moltíssim que ens avisin, perquè hi ha dones en llista d'espera. Aleshores, si tu t'has inscrit en una activitat, no, és també una qüestió de responsabilitat el fet d'avisar, encara que sigui el mateix dia, si tens qualsevol incidència de que no podràs venir, perquè nosaltres sempre fem l'intent doncs, que alguna altra dona ocupi i aprofiti aquest espai.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Míriam Martínez, per informar-nos d'aquestes activitats que comencen aquest proper divendres i s'allargaran tot el darrer trimestre de l'any a l'Espai Montserrat Roig, activitats adreçades a les dones del municipi. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, bon dia.
1: Bon dia.
2: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

0: Castelldefels, així som.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
0: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. El Servei Municipal de Protecció Civil de Castelldefels ha activat una alerta per risc d'inundacions al nostre municipi aquesta nit i matinada. La ciutat té activa el PAN Inuncat en fase d'alerta davant la previsió de pluja intensa. Aquest episodi es preveu que comenci a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres i s'allargui fins a les 8 del matí de dijous 17 de setembre. El proper 26 de setembre, la plaça de l'Església es convertirà en el punt de trobada del teixit associatiu local amb la celebració de la primera trobada d'entitats, Fent Poble, una iniciativa que vol posar en valor la vida associativa de la ciutat, on prop de 40 associacions donaran a conèixer els seus projectes i activitats en una jornada que s'allargarà al llarg de tot el dia de diumenge 26 de setembre. I aquest dissabte, 19 de setembre, jornada de convivència i participació ciutadana al nou parc infantil de la plaça Catalunya, una jornada organitzada per l'Associació de Veïns Centre de Castelldefels. L'activitat, amb el nom Un Matí al Centre, consistirà en un matí obert a la ciutadania, amb un petit mercat d'artesanes i artesans locals, activitats infantils, un vermut popular i també un espai de trobada entre veïnat per fomentar l'ús comunitari d'aquest nou parc.